0: Dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
6: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que, tot i ser un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
6: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquesta Aquestes demandes no s'inclouen al decret. El sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
1: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
8: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es frenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
9: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
10: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
11: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
12: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forté Amiràs.
13: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
14: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
13: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
14: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
13: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
14: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
13: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
15: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
12: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica d'aixafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
12: 3CAT Info. 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
17: La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudí, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
18: Eren actes quotidians. Era molt, molt violent. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també.
19: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
18: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
17: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
20: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
17: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
21: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
17: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
22: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Cohn.
23: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
22: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fons de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
2: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
12: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
12: 3CAT Info.
3: I s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el tot gira de Catalunya Ràdio.
4: El 1952 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
3: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Poc a poc, seguir creixent partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, Fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucam de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
24: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
3: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
1: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
3: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga ACB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
6: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera...

0: tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
1: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
2: Trescat Info.
1: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 Elena Svitolina.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallidos.

0: social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
2: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
3: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digna. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
5: 3CAT Info.
3: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
6: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
3: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
7: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
3: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
8: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
9: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
8: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar al ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
9: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
8: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
3: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
5: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
10: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant, llavors s'han adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una mica a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
5: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
11: Que els quitos hi seran perquè ara estem en 80% de la verema i ja portem quasi... no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir, que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
5: En aquest context, la DEUC Priorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEUC Montsant preveu superar els 6 milions.
3: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
12: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
13: Que un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
12: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
13: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
12: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
13: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
12: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
13: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
12: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compra-venda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418,000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
14: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
15: El temps.
3: Dani Ramírez.
16: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogor, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
15: 3CAT Info.
3: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la Setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
17: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català, i que és el tercer moment de l'any de més venda, i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu, i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
3: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
18: Porto amb mi les coses que em vas dir, el teu amor, el meu verí.
3: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Piro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
19: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscuda amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui, aquí, al Piro Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
20: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
21: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb, amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
20: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa, la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
3: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
22: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Epijoan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
23: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
24: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
22: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
3: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
0: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
1: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
2: Hey, yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro. Pero ellos no sé. No le voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
0: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
4: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
0: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
3: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
15: 3CAT Info.
6: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
25: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
6: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
26: A poc a poc, seguir creixent. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
6: Més futbol, perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
27: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí, esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
6: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
5: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que, del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
6: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
7: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
6: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaugrana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
8: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
6: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
15: 3CAT Info.
6: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
15: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
0: Esports.
2: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter exblaurana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29.
1: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
1: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
7: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
1: I adverteix que tot i ser un moviment sobretot d'esquerres pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
7: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
1: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
8: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es trenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
1: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
12: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
1: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
13: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: 3CAT Info.
1: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiras.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
1: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatollahs vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
1: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raymond són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians. Era molt, très, très molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també.
21: Bon, il nous prenait individuellement au bureau.
20: Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
22: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Hélène Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
23: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros, però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
1: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
2: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Cohn.
4: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
2: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fonts de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
1: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
5: A causa de les inundacions, he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
1: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana amb 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local i han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
6: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
0: 3CAT Info.
6: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
6: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, fontejau en aquesta lliga. Victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
6: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
9: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
6: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el mercado.

Poole ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 Elena Svitolina.

0: Són 3:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Zamalek Egipci, per 39-29.
1: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede...

0: llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB, que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
2: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
3: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
2: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
4: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
5: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
2: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
6: Se acabó la impunitat. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
2: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
7: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cannabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
8: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
7: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar al ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
8: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
7: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
2: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encara en els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
4: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
9: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors s'ha notat molt en varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una mica tal manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
4: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
10: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir, que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
4: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
2: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
11: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
12: Que un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
11: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
12: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
11: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
12: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
11: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
12: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
11: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418,000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1,000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
13: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
14: El temps.
2: Dani Ramírez.
15: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere. Recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
14: 3CAT Info.
2: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la Setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
16: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català, i que és el tercer moment de l'any de més venda, i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu, i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
2: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
17: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
2: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup osonenc, la banda sonora del Piro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Cal Eril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
18: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscuda amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè jo he hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Piro Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
19: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
20: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
19: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa, la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. 4 castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
2: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
21: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brassejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobidonyà.
22: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
23: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
21: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
2: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
24: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden als sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
0: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
1: Hey, yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro. Però ells no sé. No li vull acortar la possibilitat si se quieren ir.
24: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
3: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
24: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicant un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
14: 3CAT Info.
5: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
5: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
25: A poc a poc, seguir creixent. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
5: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaurana cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
26: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
5: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
27: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
5: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
4: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
5: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
7: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
5: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
14: 3CAT Info.
5: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
14: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
0: Esports.
2: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vesprem, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter exblaurana Emil Nielsen. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29.
1: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
1: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
7: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
1: I adverteix que tot i ser un moviment sobretot d'esquerres pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
7: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
1: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
8: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es frenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
1: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor. Entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
12: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
1: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
13: Lo que no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
0: 3CAT Info.
1: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiras.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
1: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
1: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
0: Trescat Info. Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians. Era molt, très, très molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozot, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Hélène Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
1: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
2: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard Cohn.
4: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
2: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fonts de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
1: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar una trentena de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
5: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
1: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar, han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local i han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
23: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
0: 3CAT Info.
23: i s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça, com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
23: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona, Fontejau en aquesta Lliga. Victòria per 84-77 contra el Camp de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
23: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
8: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
23: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Füchse de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
23: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
0: 3CAT Info.
23: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. Per la seva banda, Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts.

0: de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
1: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digna. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
2: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
3: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
4: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
5: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
6: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
5: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
6: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
5: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encaren els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
2: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUCO Priorat, Jaume Balaguer.
7: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant, llavors s'han adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una mica a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
2: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
8: Que els quitos hi seran perquè ara estem a un 80% de la verema i ja portem quasi... no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir, que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
2: En aquest context, la DEUCO Priorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
9: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
10: Un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
9: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
10: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
9: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
10: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
9: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
10: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
9: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418.000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1.000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
11: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
12: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogor, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30-35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34-35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
12: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
14: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català, i que és el tercer moment de l'any de més venda, i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu, i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
15: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
0: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup osonenc, la banda sonora del Piro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Pallés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
16: Aquesta, Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui, aquí, al Pino Musical, a Bogatell, i la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
17: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
18: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
17: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa a la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya, Alba Mor.
19: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
20: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
21: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
19: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
22: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
23: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona, Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
1: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
22: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
3: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
22: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicant un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
12: 3CAT Info.
4: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
4: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapolat. El sentim al Tot Gira.
24: A poc a poc, seguir creixent. Partit a partit. El treball queda molt. El treball comença ara. I a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
4: Més futbol perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
25: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
4: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100 a 105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
26: Bueno, tenía la esperanza, ¿no? Sabía la dificultad que del repte que teníem davant, ¿no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, ¿no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
4: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110 a 104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
27: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
4: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pasqual i amb l'exporter blaugrana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaugranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
2: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
4: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
12: 3CAT Info.
4: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel.
12: Trescat Info.

0: Són les 5. Els acampats a Madrid pressionen Pedro Sánchez perquè el decret de l'habitatge inclogui la renovació indefinida dels lloguers. El president espanyol demana el suport dels seus socis amb el repte que el text els pugui satisfer a tots. Coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. La Unió Europea té cada cop més difícil complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units i que falta coordinació entre els governs europeus. La Setmana del Llibre en Català tanca la 44a edició amb èxit de públic i vendes. L'han visitat més de 130.000 persones i la facturació frega el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. El Passeig Lluís Companys ha acollit la fira per tercer any consecutiu. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra.
1: Esports. Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Camp de Múrcia. D'altra banda, el Lleida sorpresa el vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter exblaurana Emil Nils. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí i migdia a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
3: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
3: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
3: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol recorda el de les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'estat, però el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, creu que el moviment dels indignats del 2011 i les protestes actuals tenen un punt de partida molt diferent. Són declaracions a 3CAT Info.
2: 15M era un que no a tot. Era un prou de bipartidisme, prou d'elits, prou d'un sistema que no respon a la crisi de l'habitatge que venia del 2003, 2004, 2005 i després l'econòmica del 2008. I en canvi ara la petició és molt concreta. És volem un decret, sisplau, per parar de mínims, no?
0: I adverteix que tot i ser un moviment, sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve.
2: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
0: El 2011, sis mesos després del 15M, Mariano Rajoy va desbancar José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa. El PP va aconseguir una majoria absoluta històrica al Congrés i el PSOE va obtenir el pitjor resultat del partit en democràcia. El 15M també va ser un trampolí per la formació de Podem, amb Pablo Iglesias al capdavant. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
7: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquesta les demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta. El govern espanyol demana un esforç als socis de la investidura per poder aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. En un míting del PSOE a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a l'acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: El PSOE, com sentim, negocia a correcuita amb els seus socis d'investidura per aprovar un decret que després passi el filtre del Congrés. Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que estan disposats a donar suport al decret d'habitatge si es frenen els fons voltor, però també ha exigit més protecció per als petits propietaris.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: En una piulada, Oriol Junqueras, d'Esquerra, també exposa les condicions per votar-hi a favor, entre d'altres, que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i d'habitacions i posi fi als desnonaments de persones vulnerables. I Aitor Esteban, del PNB, demana seny i generositat per intentar tancar un acord.
11: No se puede frustrar a la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno. Aquí hay algunos partidos que van a máximos y lo que hay que ir es al mínimo común denominador entre todos, pero que salve situaciones terribles e inaceptables.
0: El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un nou decret la mala gestió dels últims anys. Ho ha dit el seu portaveu, Juan Bravo.
12: Lo que no puede pretender arreglar en 4 días lo que ha destrozado en 8 años. Que no se invente más cosas, que se ponga a trabajar. Que si hay escasez de vivienda, hay que ponerse a construir vivienda.
13: 3CAT Info.
0: La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Ens ho amplia des de Brussel·les en Bruno Forte Amiras.
14: Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
15: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
14: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
15: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
14: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
15: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
14: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
0: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers i altres serveis d'emergències fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les seves operacions. El vol de Delta Airlines s'havia enlairat del Prat a 3:45 de 4 de la tarda d'aquest diumenge i ha canviat de trajectòria en detectar-se el fum a la cabina. L'aparell ha aterrat a Porto poc abans de les 6, hora portuguesa. L'endemà de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra, Donald Trump diu ara que espera que els negociadors nord-americans mantinguin més converses amb Teheran en qualsevol moment a partir d'aquest dilluns. En una conversa amb el mitjà Axios, Trump sosté que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president, la proposta iraniana actual potser l'hauria acceptat fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme iranià en declaracions al canal NBC.
16: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Malgrat aquestes paraules, el cap de la diplomàcia iraniana insistia que mantenen les seves condicions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz.
13: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogó, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
13: 3CAT Info. 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. El pontífex ha visitat Lourdes, on, a més de reunir-se amb els bisbes, també s'ha trobat amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. París, Isabel Galí.
18: La Gislaine i la Raimonde són de Loctudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
19: Des actes quotidiens.
20: Eren actes quotidians. Era molt, très, très molt violent. Jeune. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
18: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozot, ja s'està complint.
21: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
18: Però per a Hélène Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
22: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
18: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
0: La policia britànica ha detingut 5 persones sospitoses de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra que els Estats Units van fer servir en els bombardejos contra l'Iran. El president Donald Trump ha dit que els sospitosos buscaven fer molt mal i que se'ls investigava des de feia molt temps. Londres, Quim Olivares.
23: Les autoritats britàniques han estat més prudents i han explicat que l'ajuda ciutadana ha permès aturar 3 furgonetes i detenir 5 individus quan es dirigien a la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint, a unes 2 hores a l'oest de Londres. Una veïna de Welford, a tocar de la base, ha explicat al diari The Telegraph que quan tornava a casa la matinada de diumenge es va trobar els vehicles i diversos homes en passamuntanyes. Va fer mitja volta i va trucar a la policia, que poc després els va detenir. Sentim l'adjunt del cap de la policia del comtat, Richard O'Conn.
1: La policia va rebre un avís sobre 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a la base de Fairford. Els agents hi van anar i van detenir 5 homes a la zona de Belfort, sota la sospita d'haver comès delictes relacionats amb la llei d'explosius.
23: 85 famílies van ser desallotjades i la policia va fer un perímetre de seguretat al voltant de les 3 furgonetes. Robots per desactivar explosius han analitzat els vehicles. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. El primer ministre Andy Burnham demana no especular, però fonts de la investigació apunten que el mòbil vinculat a l'Iran és el més probable, mentre que també s'analitza la possibilitat que sigui una operació de sabotatge russa o un complot jihadista.
0: El ministre britànic per a Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. La policia advertia així milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda que s'han concentrat, molts d'ells, en passamuntanyes per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. Les dues posicions s'han enrocat durant tot el dia, amb els catòlics impedint el pas pel carrer on havien de desfilar 130 de protestants que es neguen a renunciar a fer la marxa. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació. Una forta tempesta a la costa est dels Estats Units, que durarà fins aquest dilluns, ha obligat a cancel·lar prop de 500.000 de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsilvània i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest diumenge i dilluns. Hi ha ciutats especialment afectades pels aiguats, com Nova York, Boston i Filadèlfia, amb risc d'inundacions costaneres. A Nova York, un home mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps. I a un altre extrem del món, al continent asiàtic, més de 5.000 persones han estat evacuades de refugis a causa de les inundacions que els aiguats han causat a Bangkok. Un estudiant resident a la capital tailandesa, amb 3 dies consecutius de pluja, descriu així la situació.
4: A causa de les inundacions he hagut d'esperar una llarga estona al bus i el trànsit estava molt congestionat. Quan he arribat aquí, tot està inundat. Mai no havia vist una cosa així.
0: Més de 50.000 cases han quedat malmeses per la pluja torrencial. A Sud-àfrica, 27 persones han mort aquest cap de setmana en 2 tirotejos a la ciutat del Cap i a Johannesburg. El primer ha passat en un bar de la ciutat de Wedela, al sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar. Han mort 17 persones i n'han ferit 15 més. Segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. Es desconeixen les causes que els haurien empès a cometre el crim. I a prop de la ciutat del Cap hi ha hagut també un altre tiroteig. Aquest és el moment en què, per motius que no se saben, algú ha començat a disparar contra un grup de persones que estava ballant en un local. Hi han mort 10 persones i 11 més han quedat ferides.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
6: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indica en un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand.
5: 3CAT Info.
6: I s'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen partits d'aquest diumenge en presència d'internacionals del Barça com l'Alemanya 0, Grècia 1, on Karim Adeyemi ha estat titular i ha jugat 76 minuts. João Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit i, segons ha explicat, el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: El 1952 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
6: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que ha estat el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau en aquesta Lliga. Victòria per 84-77 contra el Lucam de Múrcia amb una exhibició de Yasel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
6: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha emportat el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
8: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
6: I per tancar el bàsquet, derrota de la Penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
24: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: El Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blauranes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
25: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
6: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
13: 3CAT Info.
6: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty. L'australià Michael Matthews ha estat segon i el neerlandès Matthew Van Der Poel ha estat tercer. I en tennis, Europa ha guanyat la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món. Ho ha aconseguit després de la victòria de l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Lerner Thin per 7-6 i 6-3. És la sisena Laver Cup que guanya l'equip europeu del qual forma part el murcià Carlos Alcaraz. I encara en tennis, la República Txeca ha guanyat la Billie Jean Cup després de superar Ucraïna per 2-0. La campiona de Wimbledon, Linda Noskova, ha aconseguit el punt decisiu després d'imposar-se per 6-3 i 7-6 a Elena Svitolina.

0: d'investidura. Sumar adverteixen que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris. I atenció, perquè aquest dilluns, coincidint amb la visita a Barcelona del president del govern espanyol, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar la ciutat amb accions al matí i a la tarda. El sindicat adverteix que, si no se'ls escolta, apujaran el to de les protestes. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i incrementar les vendes. I anirem a la platja de la Nova Icària de Barcelona, on un espectacular piromusical ha tancat aquest diumenge els actes de la Festa Major de la Mercè. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley. En bàsquet, victòria del Girona per 84-77 contra el Lucan de Múrcia i el Lleida sorpresa. El vigent campió, el València Bàsquet, per 100-105. A la Lliga F de futbol, l'Espanyol ha empatat a 1 a Riazor contra el Depor. I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual. Els blaugranes han guanyat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
0: Pel que fa al temps, el cel ennuvolat ens acompanyarà aquest dilluns i gran part de la setmana, just en aquests darrers dies de setembre i els primers d'octubre. I també hi ha previsió de pluges, per exemple, aquest matí, migdia, a la costa i al prelitoral. Poden ser fortes i produir aiguats. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. Madrid, Alba Gil.
2: Tot i que l'Ajuntament de Madrid ha demanat al govern espanyol tornar a la normalitat a la plaça, és a dir, desallotjar-la, aquí asseguren que no marxen. La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom. No ha deixat de venir gent en tot el dia. Són milers les persones que s'han acostat a donar suport a aquesta acampada que a primera hora del matí reunia només algunes desenes de tendes, fins i tot cares conegudes com Pedro Almodóvar o com Aitana Sánchez Gijón. Sentim alguns testimonis.
3: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
4: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: Això després d'una jornada en què s'han fet tallers i activitats culturals, tot plegat amb un mateix objectiu, pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè dimarts porti al Consell de Ministres el decret d'habitatge que prohibeixi els desnonaments, congeli els lloguers i, sobretot, que prorrogui tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
5: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos. Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
2: El sindicat assegura que no donaran l'acampada per acabada si la Moncloa no compleix, però el cert és que Sánchez té un dilema perquè si accepta aquestes exigències és molt probable que saltin pels aires els vots de grups com Junts o com el PNB que són necessaris perquè el Congrés aprovi el decret.
0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
6: Hem de col·lapsar Barcelona i la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Les primeres accions del dia es faran entre les 7 i les 8 del matí a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí. El sindicat entén que ara és el moment de pressionar perquè dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Exigeixen que els contractes siguin definits, la congelació dels preus dels lloguers, la

0: reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable si no tenen una alternativa d'habitatge digne. Si aquestes demandes no s'inclouen al decret, el sindicat de llogateres demanarà que no es tiri endavant i continuarà amb els actes de protesta.
1: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge ha entrat en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. L'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte per aconseguir una millor imatge pública i també de retruc incrementar les vendes. A partir d'ara es prohibeixen termes generals com verd, ecològic o respectuós amb el medi ambient. La nova normativa europea obliga els fabricants a etiquetar els productes amb informació veraç, juntament amb una certificació amb base científica demostrable i de fàcil accés per als consumidors. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, ha explicat el canvi que suposa aquesta normativa.
2: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
0: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, ha aplaudit la mesura.
3: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación, ¿vale? Si no hay una certificación reconocida, si no hay un espacio donde tú puedas verificar esa información, eso no se puede decir.
0: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible. Figueres vol posar ordre a l'oferta comercial del centre històric. L'Ajuntament planteja que determinats negocis no puguin obrir a menys de 50 metres els uns dels altres, una mesura que forma part del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Berta Artigas Fontàs.
4: El consistori vol evitar la concentració d'activitats que considera que ja tenen massa presència a la ciutat, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments de menjar per emportar o els productes de cànnabis. Una de les mesures que es plantegen és que hi hagi almenys 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
5: Es farà aquest pla d'usos que impedirà en determinades zones de la ciutat determinada acumulació de determinats tipus de negoci que no acaben de fer bé a la ciutat ni projecten la imatge que com a govern volem que la ciutat tingui.
4: Per això el govern municipal està acabant de definir un pla que preveu aprovar el ple de novembre, una limitació, segons Masquef, similar a la que ja es va fer a finals dels 90 i principis dels 2000.
5: Amb les entitats bancàries a la Rambla de Figueres, perquè semblava un determinat moment que tot eren bancs. D'acord? Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
4: El pla afectarà tot el centre històric i alguns carrers propers, com el de Sant Pau, el Nou o el de Vilafant.
0: La denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant encaren els últims dies d'una verema marcada per la calor. Si bé les altes temperatures han comportat una producció més baixa, les pluges han fet que el raïm sigui de més qualitat. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
6: La calorada d'aquest estiu ha obligat els cellers a adaptar-se a les condicions climàtiques i avançar la verema, com afirma el president de la DEUC Priorat, Jaume Balaguer.
7: Les varietats autòctones són les que millor ho estan aguantant. Llavors s'han adaptat molt amb varietats foranes que hi ha hagut una minva i fins i tot hi ha gent que les està canviant per varietats autòctones. I després també a nivell de treball, també diferents cellers han anat adaptant una mica a la manera de treballar amb aquest tipus de clima que tan extrem.
6: Malgrat la calor, les pluges han fet que el raïm que es verema sigui de més qualitat. Pilar Jus és la presidenta de la DEO Montsant.
8: Que els quitos hi seran perquè ara estem en 80% de la verema i ja portem quasi... no arribem als 6 milions de quilos, que això està molt bé. L'any passat vam arribar als 6.200.000, és a dir que encara ens queda bastant i crec que superarem aquesta xifra. La qualitat és molt bona, la sanitat del raïm encara ho és més i això és importantíssim a l'hora de fer bon vi.
6: En aquest context, la DEO Copriorat augura arribar als 5 milions de quilos de raïm, mentre que la DEO Montsant preveu superar els 6 milions.
0: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
1: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
9: Un dret sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del per què és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
1: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
1: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
1: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
9: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
1: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació relacionat amb la compravenda de rellotges de luxe a Barcelona. Els fets van passar quan unes persones es van desplaçar des del Regne Unit fins a la capital catalana per comprar diversos rellotges de luxe i una cadena d'or amb diamants, després de mantenir contactes amb els venedors a través de les xarxes socials. Després de verificar-ne l'autenticitat en una rellotgeria, els compradors van pagar $418.000 en criptomonedes. Llavors, els venedors van dir que no havien rebut el pagament i van fugir amb el botí. Les víctimes van perseguir els estafadors pel carrer i un d'ells va intimidar-los amb una arma blanca. Els Mossos van aconseguir detenir-lo i li van trobar al damunt dos rellotges de luxe. Els investigadors han aconseguit bloquejar la transacció de les criptomonedes i els estafadors finalment s'han endut només $1.000. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no es descarten noves detencions. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu a domicilis de Sarrià, Sant Gervasi a Barcelona s'han reduït més d'un 53%. Durant aquest estiu hi ha hagut 86 denúncies, la xifra més baixa dels últims 5 anys, i els Mossos d'Esquadra han detingut per aquest tipus de delicte 34 persones, la majoria amb antecedents policials, amb una mitjana de més de 5 cadascun. Joel Pérez, caporal del patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica el perfil dels delinqüents.
10: Normalment, tot i que hi ha diferents nacionalitats, hem detectat que són persones d'Europa de l'Est. En aquest cas, són persones que venen a fer, doncs, per desgràcia, la temporada estival, no? la temporada d'estiu, i inclús les temporades de Nadal.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta, molta humitat, i de dia pot fer una mica de xafogor, però baixa, baixa la calor, s'acaben els 30, 35 graus de dies enrere, recordem, encara divendres teníem valors de 37, dissabte de 34, 35 les més altes, i aquest diumenge les més elevades al voltant de 31 graus, tot i que Bossòst a la Vall d'Aran es va enfilar fins als 32. Baixa la temperatura de dia, però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta, molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu, estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, ho indica amb un avís el Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, nivell 2 sobre 6, per tant, un avís lleugerament superior dimarts respecte a aquest dilluns. I dijous pot tornar a ploure fort, per tant, compte, ens ve una setmana amb vent humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
11: 3CAT Info.
0: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb èxit de vendes i assistència. Durant els 10 dies de fira l'han visitat més de 130.000 persones i la facturació fregarà el 1 milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització en espera de tancar les xifres definitives. Els organitzadors asseguren que la Setmana s'ha consolidat com el gran aparador del llibre en català en una edició que per tercer any consecutiu s'ha fet el passeig de Lluís Companys, coincidint amb les dates de les festes de la Mercè. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
13: Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català, i hem demostrat que la setmana és el gran aparador del llibre en català, i que és el tercer moment de l'any de més venda, i que s'ha consolidat com la represa després de l'estiu, i ja preparar-nos de cara a un últim trimestre que esperem que sigui molt bo.
0: Segons l'organització, la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector.
14: Porto amb mi les coses que em vas dir, el teu amor.
0: El tradicional Piro Musical ha tancat aquest diumenge la Festa Major de la Mercè de Barcelona. Per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària, en comptes del lloc habitual, l'Avinguda de Maria Cristina, per les obres que es fan a la Fira de Montjuïc. La selecció musical l'ha triada Josep Montero, líder d'Oques Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A més de temes del grup usonenc, la banda sonora del Piro Musical ha inclòs artistes catalans com Rosalia, Aitana, Maria Arnal, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, i música de grups i cantants internacionals com Pitbull, Dua Lipa, Billie Eilish, Coldplay, Imagine Dragons o Bruno Mars. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar. Els 5 dies d'actes de la Festa Major de Barcelona han tingut una acollida multitudinària, segons l'Ajuntament, que no ha donat xifres d'assistència. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha dit a BTV que el bon temps ha facilitat l'assistència als més de 100 concerts i 235 actes culturals repartits en 10 districtes de la ciutat.
15: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscuda amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui aquí al Piro Musical, a Bogatell, la quantitat de gent que hi ha és increïble, no?
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
16: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
17: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
16: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb la Torre de Set descarregada. A banda del concurs, aquest diumenge destaca l'actuació dels Minyons a Terrassa, la Mercè, de Barcelona. Els Malves hi han estrenat el 5 de 9 i el Pilar de 8, carregat, i també hi han completat el 2 de 9 i el 4 de 9. A la mateixa diada, els castellers de Barcelona han estrenat el 3 de 9, que ha quedat carregat, i les Joves de Valls hi ha fet els bàsics a 9 i el Pilar de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han actuat en plaça pròpia i han completat el 4 de 9, el 3 de 9, el 9 de 8 i el Pilar de 8. Quatre castells que duren diumenge que ve amb un pis més a la sessió final del concurs a Tarragona.
0: Juli Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Alba Mor.
18: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, que ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascor, de Can Mascor de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
19: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
20: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
18: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mó Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: L'anomenada Lleida Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat del món amb més passaports espanyols després de Madrid i Barcelona. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
21: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
22: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
23: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro, pero ellos no sé. No les voy a cortar la posibilidad si se quieren ir.
21: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
24: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice, este es el primer paso, después que vendrá.
21: Quasi un milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça no va poder jugar el partit a Wembley contra Anglaterra, que va acabar amb victòria del combinat espanyol per 2-3. Eric va notar unes molèsties al genoll esquerre i després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indiquen un comunicat. El substituirà el jugador de l'Atlètic de Madrid, Robin Lenormand. S'està disputant la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaquen aquest diumenge dos partits amb presència d'internacionals del Barça. Karim Adeyemi ha estat titular a l'Alemanya 0, Grècia 1 i ha jugat els 76 minuts. Joao Cancelo també ha estat titular i ha jugat tots els minuts al Noruega 1, Portugal 2. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos han guanyat per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca ha guanyat a Gales per 2-0 i per aquest dilluns queden el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
11: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, l'Espanyol ha aconseguit un empat a 1 a Riazor contra el Depor. I ara la Costa ha fet el gol de les catalanes, que han jugat amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. Un punt bo per l'entrenadora Sara Monforte després de veure com ha anat el partit. La sentim en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
2: A la primera federació, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. El sentim al Tot Gira.
4: A poc a poc, sí, creixen. Partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
2: Més futbol, perquè la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord. El partit havia acabat amb 0-0. El combinat espanyol ha comptat amb 5 catalanes, Carla Julià i Aixa Camarà del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaurana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blauranes cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaurana Rosalía Domínguez ha estat guardonada amb la pilota d'or del torneig. En bàsquet, a la Lliga CB, gran debut del Girona a Fontejau, victòria per 84-77 contra l'UCAM de Múrcia amb una exhibició de Yazel Pérez. El dominicà ha acabat amb 20 punts i 9 rebots. El sentim en declaracions al Tot Gira.
5: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
2: D'altra banda, victòria de molt prestigi pel Lleida, que s'ha endut el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra ha guanyat per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim a Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit.
7: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
2: I per tancar el bàsquet, derrota de la penya en el seu debut a la Lliga CB. Els badalonins han perdut per 110-104 a la pista del Breogán. El tècnic del Joventut, Dani Miret, ha carregat contra l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
25: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
2: El Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Veszprém, entrenat per Xavi Pascual i amb l'exporter blaurana Emil Nielsen. El conjunt hongarès s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 33-34. Els blaurenes, per la seva banda, han guanyat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29. Sentim el tècnic blaurana Carlos Ortega.
26: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
2: Abans de la final, el Barça jugarà dimarts el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc.
11: 3CAT Info.
2: I al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, a la prova en ruta masculina, s'ha imposat el nord-americà Brandon McNulty, seguit de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Matthew Van Der Poel. Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
1: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat, el temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, s'endinsen alguns llocs del Prepirineu i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses i aquesta nit matinada, demà, en qualsevol moment del dia podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions de més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80 o 90 puntualment. Mm. Per tant, una situació d'aquestes que s'han de seguir moment a moment i, a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteoròlegs sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem i ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això el dia en què les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres. Ha fet una crida a col·lapsar Barcelona amb diferents concentracions que arrencaran ja a 7:45 del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Per ara, tots posen les seves condicions. Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
5: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
0: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es produeix una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que coincideix, per cert, a una ràdio, a un mitjà audiovisual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
7: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
0: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
7: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
0: I a temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut, per cert, rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

Hi ha gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com, per exemple, Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres egoistes.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
2: Les primeres accions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
1: Més detalls, Montse Mir.
4: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
6: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil.
7: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. Claro, también se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
7: La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
2: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
2: Sánchez ha demanat un esforç als seus socis d'investidura i Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: Oriol Junqueras, d'Esquerra, ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables. I el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
6: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
12: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
6: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena, per cert, al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries a aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
2: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
1: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Això segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
6: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
3: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
13: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc tramitat d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa.
2: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
15: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
14: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
6: Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra a Ucraïna.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc, hi ha un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I el Regne Unit, atenció, perquè han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
2: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
1: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
6: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
18: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entrada entesa que van violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
6: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
2: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
1: Joan Garcia.
19: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida, i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
20: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
19: El tren ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren, supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
6: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
1: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
21: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
22: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
23: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
21: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
1: Són les 6:19, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Molt bon dia.
1: La primera. Yeah!

0: man on fire.
1: Josep Montero, doques gràcies aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'oques, del Petit de Caleril, de Rosalia, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
2: La segona.

0: Music emetrà, perdoneu, en directe el concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat hi hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera.

0: acabem amb Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Sou i que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:15, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 10:45 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món que va morir amb 117 anys.
4: I a 11:00 parlarem de l'estrena de la travessa VIP de Trescat amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Sí, 22 pel que fa al temps. Com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa, sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui, en general, les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però amb molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants, que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment, en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla Lleidó, Prepirineu, podrien tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, les cues són al nus de la Trinitat i a la litoral a l'altura de Poblenou. D'altra banda, un carril tallat a la 2 a Castellolí en sentit Lleida provoca mig quilòmetre de circulació intensa. Pel que fa al transport públic, de moment, sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRL4 de Manresa a Lleida, que va 20 minuts tard. Per cert, que avui la pàgina la web de DIF ja funciona correctament després que divendres no estigués activa per un ciberatac.
1: Són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet, bon dia.
6: Priviet.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
6: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre, es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap os pel camí.
1: I d'ossos no n'han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
7: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quarter general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi, amb un missatge públic que diu «El pintor austríac ha guanyat el derbi». I tot seguit, l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
8: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianàpolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neuordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona, pel pintor austríac Gustav Klimt, i ell per la banda britànica New Order.
1: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castilla sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, 4 dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
10: Juan Carlos Peinado, penjat la toga amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Han estat 2 anys i mig de polèmica que arrencava amb manos limpias, feia parada a la Moncloa.
11: No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
12: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
10: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol...
13: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia.
10: ...però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6 i 28. Es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
17: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
18: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
17: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador es farà el 26 d'octubre.
1: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
17: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica a França i el Turquia a Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
1: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
17: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'UCAM de Múrcia, i la penya perd 110-104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
1: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7:49 minuts.
19: I es pondrà a les 7:42 minuts del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Sant Pere Pescador 19 graus, a Amposta 20 i a Badalona 22.
1: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, del Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.

0: I a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, Madrid. Segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
1: Precisament aquest és el segon nom del dia. Pedro Sánchez
2: assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
1: El tercer, dependència.
0: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu, l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
1: El quart, taula agrària.
2: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
1: I el cinquè, Taylor Swift.
0: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què ens deixa Brussel·les?
3: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
1: I hem quedat a dormir, Estats Units.
3: Donald Trump ha sopat aquesta nit amb el conseller delegat d'Antròpic, Dario Amodei. És una de les veus del sector que més ha defensat aplicar controls al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons la Fox, el president nord-americà continua sense estar preocupat pel fet que aquesta tecnologia es pugui descontrolar i considera que Estats Units va entre un any i un any i mig per davant de la Xina.
1: I amb què dinaran avui, precisament a la Xina?
3: El govern ha confirmat la pròrroga a la treva comercial amb els Estats Units. Acabava el 10 de novembre, s'ha allargat dos mesos més, fins al 10 de gener. Ho ha confirmat el ministre de Comerç després de la visita de Xi Jinping a Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Centrada sobretot en habitatge.
4: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada tota la premsa catalana, fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
1: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa, Lara García.
5: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests, s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial. Doncs de Figueres, el nou pla especial d'usos comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
1: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou Pilota d'Or, Robert Prat.
6: De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la Pilota d'Or. Kane, Lamine, Mbappé, grans favorits. Alexia Putellas també. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. I Lilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Ara són les 6:36. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, queden 36 dies, i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat als Estats Units estan demostrant la distància

0: Diferència sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tirri als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions: l'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
3: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
3: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
6: I a partir de les 3,
3: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
8: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
9: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
1: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: 2:15 de 7 del matí.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya es desperta pendent de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
11: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en 4 punts de la capital catalana: la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, portaveu del sindicat.
12: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
11: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
10: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
11: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
13: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
11: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
14: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
11: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
15: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
11: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
10: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
11: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catana, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
16: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas. El dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
10: Avui al Matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
11: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora General d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
17: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
11: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
10: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
11: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons en el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: És l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip. I durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també les últimes hores.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Gràcies, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piró musical. Es van llançar al cel una tona i mitja de polvo amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, El Petit de Calaril, Rita Vallès, Maria Arnal i, sobretot, Oques Grasses, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional, d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí. El que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Eloi Cordomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar alguna pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada augmenta la inestabilitat, amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix, amb els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona i atenció en alguns llocs del nord del Pla, a Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podríem tenir alguna altres precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
9: Retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge de la Joana, de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
12: Amb diades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra, només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
11: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la festa major.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels 106 dòlars. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancar en verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 10 anys.
15: Els llums s'han apagat.
16: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
14: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
16: I ho farem amb un programa especial.
14: El dimarts 29 de setembre.
16: Amb els col·laboradors d'avui.
14: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
16: 10 anys d'esports.
14: 10 anys de ràdio.
16: 10 anys de Tot Costa.
10: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
20: Bon dia.
0: A Tarragona hi tenim el Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: I des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Comencem a Barcelona. A banda de les protestes i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia de línia 8 de ferrocarrils, Marc.
19: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
0: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
21: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
2: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
0: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
20: Sí, ho farà la xarxa catalana per a una transició energètica justa i pel lloc de la convocatòria han triat el Carràs al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Doncs així tenim el país. Quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
22: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant el Camp de Múrcia. Derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
23: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
26: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
27: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
28: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
26: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
29: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, amb Iker Jiménez, va insinuar al programa, després de que l'Intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desnonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a La Sexta no necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
0: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie El Caso de Laura Stern.
30: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El Caso de Laura Stern és a Filmin.
0: I què deien els altres divendres, Jovany?
31: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
32: Paquita, no estàs sola,
1: Mari Carmen està sola.
31: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
3: Es que no puede haber desahucios, no, desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
31: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment al que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
4: 23 de febrer.
31: És una opció que no t'he donat. A veure.
0: A veure, repetim-la.
31: Sí. 24 de febrer. A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: bon dia.
1: Bon dia, aquesta segur que l'has ballat, no?
0: Ah, sí, bastant, bastant, bastant. La bola negra es diu, no? Ai, no, la camisa negra.
1: Efectivament, això, avui ens despertem negra. Amb la camisa negra de Juanes, i és que tal dia com avui, un 28 de setembre, però de l'any 2004, el cantautor colombià va publicar el disc Mi Sangre, on precisament hi havia aquesta cançó que barreja reggae, pop, rock i música folklòrica colombiana. La camisa negra va ser un èxit mundial i va liderar les llistes a Europa i Amèrica. Explica el dol amorós i la ironia i els dobles sentits, i tot i el seu ritme, que ens convida a la festa, amaga una història de desamor.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen atenció avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. El primer acte del president espanyol és al migdia, però ja hi ha quatre protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
1: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes, per tant, a Barcelona, que veurem com acabaran, perquè algunes veus apunten que podria haver-hi també una acampada a Barcelona en les properes hores. Però, mentrestant, continua l'acampada a Madrid. Anem cap allà, Puerta del Sol. Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: És el segon dia d'acampada i ara mateix com està l'ambient?
3: Doncs mira, molta gent encara dormint i ara mateix unes 350 tendes aquí plantades. Com deies, és la segona nit que dormen aquí. Alguns fins i tot al ras, amb màrfegues, amb mantes, amb cartrons, perquè no tothom entra a dins de les tendes. Moltes pancartes, també han instal·lat uns toldos. A partir d'avui, uns tendells s'espera que avui, a partir d'avui, comenci a ploure aquí a la ciutat. I no marxen, eh? El que ens diuen és que almenys fins demà la pressió volen que sigui total. Demà que s'ha d'aprovar aquest decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Algunes persones comencen a desfilar davant de nosaltres, porten sacs, porten també algunes mantes, alguns han fet guàrdia tota la nit desperts aquí en aquesta acampada. La veritat que de moment molta tranquil·litat. La Puerta del Sol, que 15 anys després del 15M es torna a convertir en símbol de la lluita contra la precarietat a l'habitatge.
0: I les protestes busquen també pressionar el govern espanyol, perquè demà és quan el Consell de Ministres hauria d'aprovar aquest decret ambiciós.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
0: El problema és que Pedro Sánchez negocia in extremis per posar d'acord tots els partits del bloc de la investidura. I aquí és on hi ha interessos molt diversos. Pol Foradada.
5: D'entrada, el soci de coalició Sumar, que amenaça fins i tot de trencar si el text es queda curt. De fet, aquest cap de setmana hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern del qual ella n'és vicepresidenta.
6: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
5: A l'altra banda hi ha Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari. Jordi Turull.
7: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
5: O Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments als vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
8: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
0: Sobre aquesta mobilització ciutadana i la possibilitat també que Barcelona acabi amb una acampada com Madrid, avui en parlarem àmpliament a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 i també amb el nou director general dels Mossos, Ferran López. Serà la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero.
5: La nova comissària en cap, Sílvia Catà, d'entrada posa l'accent en defensar el dret a la protesta. Són paraules d'aquesta nit al vèrtex de TV3.
9: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas. El dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: I encara és molt aviat per saber si tot plegat pot acabar amb un nou 15M, però la crisi desencadenada per aquest desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
10: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid. Outside the building, Mari Carmen was evicted.
5: I aquests dies a la Puerta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la fira immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després han acabat acampats. Confien que aquesta onada arribi també a altres capitals europees.
0: El que sentia era una crònica, en aquest cas, de la BBC. I aquest matí farem seguiment de les mobilitzacions, especial Matí de Catalunya Ràdio per seguir-ho, i també ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui és dilluns 28 de setembre, comencem el dia amb 23 graus a Riba-roja d'Ebre, 21 graus a Canet de Mar, 16 graus a Sort i 15 graus a Sant Hilari Sacalm. Tenim un ambient força xafogós arreu de Catalunya, amb molta humitat, i amb possibilitat que avui es formin alguns ruixats, alguns xàfecs o tempestes també, en punts del litoral i prelitoral. Això passaria entre mig matí i primeres hores de la tarda. Després, de cara a la tarda, també se'n podrien formar alguns en alguns sectors del Prepirineu o altres ruixats més irregulars en altres llocs de Catalunya. Compte aquesta pròxima nit, matinada i demà, perquè les tempestes poden ser més fortes en qualsevol punt de Catalunya. Els models d'avui ens indiquen que les més fortes caurien entre el litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, Girona i també al Prepirineu, al voltant del Montsec.
1: Això pel que fa al trànsit. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cues per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha retencions a la P7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
0: Ara són les 7:07. I repassem el que cal saber d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Agilitzades.
14: Les valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar prevista el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Mar Riera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
16: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova teràpia nascuda atenció a Mataró.
17: Ho explica El País. Una farmacèutica de Mataró, Minorix, ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret, és l'adrenoneucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys.
18: D'altra banda, el periòdico explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nounat aquesta malaltia a través del cribratge neonatal de Catalunya.
0: Carregats d'explosius.
14: És com anaven al Regne Unit les 5 persones que han detingut a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga si preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit.
17: La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. Donald Trump diu que els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps.
0: Lluny de ser autosuficients.
18: En defensa, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. És el Tribunal de Comptes Europeus qui dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs arran de la guerra a Ucraïna.
14: Els ministres de defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
20: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
19: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlem també d'aquesta alerta que hi ha en els serveis d'intel·ligència europeus per possibles atacs. Diu que la guerra híbrida està escalant. Festius recuperats.
17: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
13: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
21: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
22: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
13: Malgrat l'acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents de la crisi agrària.
18: El govern i sindicats aborden avui la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
17: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona.
0: Guanya terreny.
18: L'avió, els trens, en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid, creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
0: I en surt.
17: En un vol de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, va haver de fer un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Porto després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes estan ingressats per inhalació de fum, tot i que estan estables.
18: L'aparell transportava gairebé 300 passatgers. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les operacions.
0: Ja tindran residència.
17: A Bellver de Cerdanya, que estrenarà l'esperada ampliació de la residència de gent gran a partir de principis de l'any que ve.
0: I en plana cultural, només artistes catalans i internacionals. Yeah, yeah, yeah, yeah. Si et digués
18: que ets l'amor de la meva vida, no podria... De Josep Montero d'Oques Grasses, que ha fet per al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons d'Oques, El petit de Cal Laril, Rosalia, Jo Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
0: Rècord de vendes.
17: A la setmana del llibre en català, que ha tancat aquest cap de setmana amb 130.000 visitants.
0: Berta Torrades.
23: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
24: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
23: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, voten.
25: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la Pilota d'Or. Mbappé, Kane, Lamine i Alexia Putellas són els grans favorits al premi. L'ex blaugrana Joao Félix creu que Lamine mereix el reconeixement. Són declaracions al diari AS.
26: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
25: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet. El València debuta en victòria del Girona davant l'UQAM de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Anem al quiosc.
27: Bon dia des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix aquí tenim uns 21 graus de temperatura i podem saludar el Calet.
28: Molt bon dia, Catalunya, i bon dia a tothom.
27: Com ha anat el cap de setmana, Calet?
28: Treballant, però bé, bé. Han baixat molt les temperatures, podem respirar tranquils i podem gaudir del bon temps.
27: Gràcies, Calet. Doncs el tenim content. A les portades dels diaris avui trobem les protestes per l'habitatge. El País titula que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol a Madrid. Ho acompanya d'una gran foto on veiem milers de persones manifestant-se. El vessant més polític, però, el trobem a la resta de diaris. L'Ara parla de negociació contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein. I avui també escola les portades de tota la premsa catalana, el Piró Musical de la Mercè, amb imatges espectaculars i altres temes d'avui. El diari Ara destaca que l'Església Catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella. I el periòdico avisa que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
3: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Sant Vicenç de Castellet, 19 a Montornès del Vallès i 20 a Sant Just d'Esvern. Trànsit, Mireia Sala.
4: Retencions per entrar a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha cues a l'AP-7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, a la B-23 a Sant Feliu, la C-17 a Parets i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
18: Atenció a la dada. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu en domicilis a Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït.
5: Concretament, a més de la meitat.
18: Maria Guixà.
6: Aquest estiu n'hi ha hagut un 53,5% menys que l'any 2022. S'han denunciat 86 robatoris i s'han detingut 34 persones. Joel Pérez, caporal de patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica que els lladres acostumen a ser grups d'Europa de l'Est amb antecedents que es desplacen a Barcelona en època de vacances.
7: Les persones que s'hi dediquen a això, doncs, tenen una elevada reincidència i saben perfectament com treballar aquest delictiu, no?
6: Els 34 detinguts acumulen 184 antecedents policials amb una mitjana de més de 5 cadascun. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Més notícies. I més successos. Ara al Vallès Oriental, dues persones han acabat a l'hospital després d'una baralla a la Festa Major de Vallromanes.
17: Durant la nit jove de la Festa Major d'aquest municipi, l'incident va passar de matinada. Els serveis d'emergències van atendre els ferits al mateix lloc.
8: Ara els Mossos investiguen els fets per aclarir les circumstàncies de la baralla. Ho llegim al 9-9.
18: A Osona, Unió de Pagesos reclama més preu per la llet davant l'augment dels costos.
17: Demanen que els nous contractes de compra de llet que es renovaran a partir de l'1 d'octubre incorporin l'augment dels costos que assumeixen els ramaders.
8: El sindicat alerta que la palla s'ha encarit un 70%. El pinso un 96% i l'alfals un 23%, a més de l'augment de l'energia i els combustibles. Considera insuficient l'increment d'entre 1,5 i 3 cèntims per litre que ofereix la indústria.
18: I a Barcelona, la Palangana de Sants torna a tenir aigua.
17: La font ornamental de la placeta de Ramon Torres Casanova, coneguda com la Palangana, torna a funcionar després de 3 anys aturada.
8: L'Ajuntament ha reparat la instal·lació i ha retirat les tanques que l'envoltaven.
18: I cultura. Més enllà del Piró Musical de la Mercè, del qual ja us hem explicat els detalls, us diem que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer el Lliure i Com vaig aprendre a conduir de la Beckett són els muntatges més nominats. I també avui a Esparreguera. Comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca, que es podrà gaudir fins al 4 d'octubre, fins diumenge d'aquesta setmana. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
1: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
12: 12.435 12435 de la sèrie 7007.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
14: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
15: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
16: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
19: De parar los pies a los fondos buitres que no podran passar episodis com els que hemos vivido.
20: La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
21: I la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
22: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
29: Ho entenem? Tenen raó. Tant estarem al seu costat.
30: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué? Que soy homosexual.
0: Aquests són els sons del dia i ara la mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Contrarrellotge.
18: Locució adverbial, amb el sentit d'actuar molta pressa o urgència per acabar alguna cosa abans d'un termini fixat. Pedro Sánchez assegura que treballa contrarrellotge perquè demà el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen ha canviat la narrativa d'aquest tram final de legislatura. Dels migrants que malviuen com poden a Ceuta, des de l'entrada massiva del juliol, els acampats a la Puerta del Sol per la insostenible crisi de l'habitatge.
0: Pont aeri.
18: Línia aèria, generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Avui us expliquem que l'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid arran de la pèrdua de confiança de molts clients justament per les interrupcions de servei dels darrers temps. Quan semblava que el pont aeri ja era història, de fet, com la mítica discoteca homònima, podríem dir que ha tornat a tota màquina.
0: Autosuficient.
18: Que té prou mitjans o capacitat per mantenir-se sense dependre de factors externs. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units, no es podia saber, i que falta coordinació entre els governs europeus per sorpresa de ningú.
0: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ara García. 7.300.
31: Són els vols que hi va haver entre l'aeroport del Prat i Barajas entre el gener i el juliol. És un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre el març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
0: 52.
31: Bellver de Cerdanya estrenarà l'ampliació de la residència de gent gran a principis de l'any que ve. Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat i només falta el mobiliari perquè passi de 30 places actuals a tenir-ne 52. L'any vinent està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell.
0: 130.000.
31: Són els visitants que aquest cap de setmana han passat per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment ha assolit el rècord de visitants i també de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una noia que està rentant plats. Per l'espai sembla un bar o un restaurant, perquè al fons hi ha com una taula. La noia té l'aixeta oberta i està esbandint una petita safata.
32: Efectivament, és un restaurant en concret del centre de Manacor i la particularitat és que disposa d'un sistema d'osmosi. És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que beure de l'aixeta és un privilegi per a 145.000 illencs. Explica que nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves de les Balears. Diu que Manacor, per exemple, és la ciutat més poblada d'Espanya on quan s'obre l'aixeta no hi raja aigua potable.
0: A la segona imatge hi veig focs artificials damunt la platja i molta, també moltíssima gent mirant-ho.
32: És una imatge que parla per si sola i que veiem avui als diaris i a les xarxes, ho vam poder veure ahir també per TV3, és el piromusical que ha tancat les festes de la Mercè de Barcelona i que aquest any per les obres a Plaça Espanya s'ha fet a la platja, la Nova Icària.
0: I a la tercera imatge hi veig un obrer lligat amb un arnès damunt d'una escala i foradant també amb un trepant el sostre d'un edifici nou. Veig que a l'edifici hi ha pilars i plantes, però que encara no té parets.
32: Una fotografia que veiem al periòdico i que en concret és d'un immoble que serà d'habitatges Esplugues de Llobregat. El titular que l'acompanya és que Espanya té gairebé 1 milió d'obrers menys que en el boom del 2008. En un moment de la crisi de l'habitatge, el sector alerta que més del 55% dels obrers tenen més de 45 anys i defensen que cal industrialitzar el sector.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: 7:24 i avui a La cara ve del temps analitzem la situació meteorològica que provocarà tensió, pluges fortes les properes 24 hores. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tornem a tenir al davant una situació molt complexa, potser de les tres que hem viscut aquest setembre la més difícil de pronosticar. M'explico, normalment quan analitzem una situació de pluja forta, de seguida veiem una pertorbació atmosfèrica que motiva aquestes tempestes. No sé, un front, una borrasca, una dana, alguna cosa que mirant els mapes de tota la vida ja intuïm què passarà. Avui no tenim res de tot això. Avui hem de mirar amb lupa tots els indicadors meteorològics per entendre per què alguns models ens marquen acumulacions de 50 o 100 litres per metre quadrat de cara a aquesta nit i demà. Bàsicament el que tenim és aire calent en superfície, també un vent de mar cap a terra molt persistent, que amb el relleu de Catalunya afavorirà l'aparició de tempestes, un mar calent a 26-27 graus encara a aquesta època, i sobretot també preveiem una atmosfera molt humida a tots els nivells. Fixeu-vos que tornem a tenir els elements típics d'un clima tropical i, per tant, les pluges que cauran també poden arribar a tenir una intensitat tropical. D'aquí menys de 10 minuts intentaré detallar on poden caure aquestes pluges més fortes.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Divendres, l'Enigmàrius feia l'arbre fruiter doblement productiu. I la resposta era Nesplé. El Nesplé és un arbre fruiter. Ple. Amb R final pot voler dir plaer, però també molt. I quan el Nesplé n'és ple de nesples, doncs també resulta molt productiu, doblement productiu. Avui dilluns, un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La iniciativa, segons la notícia, és construir una muralla d'arbres que vagi de punta a punta del continent africà. En total, 8.000 quilòmetres d'arbres, amb l'objectiu d'aixecar una gran muralla verda que aturi l'expansió del desert del Sàhara. Diu la notícia que la iniciativa pretén també lluitar contra el canvi climàtic i recuperar terres per potenciar l'agricultura de la zona. També assegura la notícia que la muralla d'arbres seria visible des de l'espai i que pretén convertir una acció mediambiental en una acció comunitària que implica 20 països africans diferents. La intenció d'aquesta iniciativa és tenir la muralla de gegant d'arbres acabada el 2030.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
7: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara és una notícia real. La iniciativa es va impulsar el 2007, però actualment ha quedat completament descartada i es considera un fracàs. Des d'aleshores només s'ha aconseguit fer el 4% d'aquesta muralla i pel camí han mort milions d'arbres plantats per culpa de la disminució de les pluges i l'augment de les temperatures.
0: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:45. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
13: Ahir diumenge, a la Fira de Calella, vaig tenir l'honor de posar en valor un plat sambolenc de cuina de bord.
1: pop amb patat i col amb allioli. Actualment el pop és un producte preuat. Ens interessa el pop roquer, el que té a les potes dues fileres de ventoses. El més econòmic, el pop blanc, només en té una de filera de ventoses a les potes. Si el volem cuinar a casa, ben net, posem-lo uns 4 dies al congelador. Quan jo era petita no en teníem de congelador. S'apalissava amb la pala de rentar per estovar-lo. Però ara mateix podem comprar unes potes de pop ja bullides. Què n'opinarien els pescadors que cuinaven a bord?

0: Són 8:15. I avui és dilluns 28 de setembre i atenció perquè des d'aquesta hora fins demà tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i al prelitoral. De moment ens despertem amb 15 graus a Perafita, 20 al Pantà de Siurana i 19 en aquest cas a Cabrils. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el nou director general dels Mossos, Ferran López. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia!
1: Bon dia!
2: Que aquest matí hi ha 4 protestes convocades a Barcelona per reclamar un habitatge digne aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. Són al carrer Tarragona, a la Meridiana, a la plaça de Sants i al carrer Sant Agustí de Gràcia.
1: Això mentre continua l'acampada a Madrid, milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin un decret sobre habitatge ambiciós.
2: Us avança Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
1: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen avui per parlar de protocols a seguir en cas d'atac híbrid de Rússia.
2: Això mentre la Unió Europea admet que encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir del 2030.
3: En esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, es descarta cap lesió greu i Lillet

0: D'aquests sectors en podem tenir les pluges més fortes a partir de la pròxima nit i demà.
1: Però, per tant, no podem preveure ben bé què és el que caurà.
0: És difícil. De fet, hi ha models que ens estan marcant pluges de més de 50 litres, alguns que poden fregar els 100 litres per metre quadrat, i puntualment algun primer model que està sortint aquest matí ens marca acumulacions de 150, gairebé 200. Llavors hem d'acabar de valorar amb tots els que vagin actualitzant-se les pròximes hores si li podem donar credibilitat a aquestes sortides.
1: Amb el que estàs dient, Eloi, hauríem de també donar un missatge de prudència a la ciutadania, més enllà dels avisos, que veig que avui no està previst, per part de l'administració sí que cal tenir sentit comú. És a dir, si veiem que plou molt, doncs ens esperem quiets on estiguem i vigilem també per la nostra pròpia seguretat.
0: Exacte, és a dir, de moment el que preveiem durant el dia d'avui és aquests ruixats molt irregulars. I llavors, a partir de la nit, és quan sí que preveiem aquestes pluges que poden ser més fortes i demà en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, les més intenses les preveiem de cara demà a la tarda. Per tant, és possible que en pròximes hores també hi veiem com s'eleven alguns avisos aquí a Catalunya.
1: Doncs estarem pendents. Eloi, gràcies, bon dia.
0: Fins ara,
1: adéu-siau. I mobilitat també a aquesta hora amb la circulació tallada a la R8 i retards també a l'R2 Nord per una incidència a la infraestructura. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. A l'R8 la circulació, com deies, està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i Renfe informa que hi ha un servei d'autobusos que s'aturen a totes les parades. I a l'R2 Nord els trens circulen per via única entre Mollet-Sant Fos i Granollers. De moment hi ha demores d'uns 20 minuts, tot plegat a causa d'una incidència a la infraestructura que a més pot fer que els trens estiguin aturats més estona de l'habitual. A l'R11 també hi ha retards d'entre 10 i 20 minuts.
1: I a les carreteres, un vehicle avariat provoca cua ara mateix a l'AP7 a Bellaterra.
3: Sí, perquè talla un carril en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha cua a Mollet en direcció a Barcelona i retencions també a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord, el primer tram de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat, i aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Sant Feliu i la 2 al túnel del Bruc en direcció a Igualada per un accident.
1: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
4: De la crisi social i política de l'habitatge, Ricard El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant en aquesta acció de pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. Per exemple, l'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem i El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis. També, per cert, en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del Piló Musical de la Mercè.
1: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Ara són les 7:35. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui articles d'opinió amb reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
5: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen i assenyala que el problema és conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui totes les parts. El director adjunt del periòdico, el Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez, que fins dijous estava contra les cordes per Ceuta. Ivan Redondo, el consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que diu poden guanyar les eleccions generals. Al País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a la Puerta del Sol és el mateix 15M. Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat insuportable. I al Mundo, Federico Jiménez Los Santos, que minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra que anomena Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso, Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltors.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
6: Quan una persona arriba a Catalunya, a quin país arriba? No és una pregunta trivial. Se la fa Josep Maria Vilajosana en un article a VilaWeb. Diu que no es tracta ni d'assimilar els que arriben ni que diferents comunitats visquin simplement les unes al costat de les altres, sinó de construir junts una societat a la qual tots puguem sentir que pertanyem. La pregunta clau, diu, és que si disposarem de les eines perquè aquesta transformació es produeixi des de Catalunya i no simplement sobre Catalunya. Els que hi arriben trobaran un país que ja existeix, però contribuiran a decidir el país que existirà demà.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
9: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció.

0: s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
1: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
2: Visca!
3: Pot tocar!
4: He guanyat!
1: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Dos quarts i mig d'avui, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què viu el seu millor moment?
7: Doncs el tequila a Espanya ara mateix és el primer mercat europeu i el segon mundial després dels Estats Units. Ho llegim El País. Només l'any passat van arribar més de 7 milions de litres de tequila. El creixement de les grans marques s'hi suma ara una nova generació de tequiles artesanals i d'autor.
6: I què torna a tenir aigua?
8: La coneguda com a Palangana de Sants, la font ornamental a tocar de Plaça de Sants de Barcelona, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV. Aquest element feia 3 anys que estava apagat, es va haver de buidar per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns llums LED que formen la instal·lació van desaparèixer.
6: Una comarca que va a l'alça.
7: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a uns màxims històrics. Els turistes posen un 9/10 a la comarca, en bona part pels recursos que hi ha posat Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020 per municipis. El que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
6: Si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
8: Ara hauran d'etiquetar diferent, hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan. Això tanca la porta que una llauna porti productes sense que el consumidor sàpiga d'on ve. I altres requisits tècnics, perquè si diu filet sigui realment un filet, o si diu escabeig sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions. Ho recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
6: Els barcelonins ja n'hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
7: Perquè Castanya de Viladrau ha obert botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva. És el districte d'Horta-Guinardó. Llegim el 9-9 que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
6: I quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya?
8: Doncs la galta de porc de l'Andreuenc de Barcelona. Per segon any consecutiu s'ha proclamat campió de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquest any ho ha fet amb un mar i muntanya de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha guanyat el premi del públic i han participat 12 plats, tots amb el porc com a denominador comú.
6: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
9: La premsa francesa detalla el viatge de Lleó XIV al país. Le Monde destaca la visita del pontífex a Lourdes. Destaca que ell es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals i, segons una d'elles, va reconèixer el caràcter sistèmic d'aquestes violències. Segons el diari, les paraules del papa han estat considerades encoratjadores, però moltes entitats demanen ara fets. The Guardian posa en portada l'atenció a Irlanda del Nord per l'autorització d'una marxa protestant en un barri catòlic. Es tracta d'una desfilada de l'ordre d'Orange que no es feia des de fa gairebé 30 anys.
10: I en plan econòmic, avui l'Economista entrevista Ricardo Alonso, el propietari de la immobiliària Urbagestión, propietària del pis de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada a Madrid. Assegura que la dona mai va voler negociar i diu que volen enfonsar la seva empresa. Es defineix a si mateix, atenció, com una víctima política. Sobre el decret d'habitatge que es podria aprovar demà al Congrés, Expansión avisa textualment que sempre és un error legislar en calent perquè la vehemència és enemiga de l'eficàcia i carrega contra sumar. Els preocupa més la plusvàlia d'un fons o un constructor que el drama dels més vulnerables, sentencia el diari. I l'ON Economia assegura que ara mateix a Catalunya hi ha la meitat de pisos buits que hi havia fa 10 anys. Segons els últims registres, el 31 de desembre del 2024, data de l'última actualització, hi havia 25.443 habitatges buits, 3.000 menys que el 2023 i la meitat que fa una dècada.
6: I a la premsa esportiva, Robert Prat, avui s'acaben les votacions per decidir el guanyador de la pilota d'or.
11: El Mundo Deportivo diu que Lamine és d'or, que la seva exhibició a Wembley li dona més mèrits per aconseguir el guardó. Avui es tanca la votació per rebre el premi el 26 d'octubre. Per l'esportiu, l'impuls del partidàs a Wembley ha de ser definitiu. Sí, com ho fa.

0: El diari Esport parla de l'impacte a Lamine, que també és el líder de la selecció espanyola, no només del Barça. Joan Baells es pregunta si hi ha algú que juga millor que Lamine i li costa trobar un argument per no donar-li el premi. Per La Vanguardia és l'exhibició final de Lamine, que va conquerir el temple de Wembley amb la seva màgia. Sergi Pàmies diu que l'actuació de Lamine a Wembley va ser bona, que tothom l'aplaudeix, però matisa que el jugador no participa tampoc en la modèstia i la humilitat que recomana un premi com aquest. Odia'm o estima'm, m'és igual. És una frase de Lamine Yamal a les xarxes que destaca el periòdic, un Lamine que expressa una indiferència total cap a les crítiques. El diario.es diu que hi ha una condemna unànime a Aragó i que es demana una resposta unificada i exemplar davant la brutal agressió que va rebre un àrbitre de 19 anys i el seu pare en un partit de primera divisió juvenil.
1: 7:42 i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sandra Bullock revela la sorprenent experiència paranormal amb un home de color verd.
3: Hem llegit a Hola que l'actriu ha confessat que al llarg de la seva vida ha rebut 3 vegades la visita del mateix home que brillava amb un color, un to verd llima, i que s'assemblava concretament a Alfred Hitchcock. La cridava pel seu nom i era molt amable. L'actriu també ha dit que en cap cas es va sentir amenaçada per aquest ens estrany.
1: Els nens deixen de jugar a Playmobil i juguen a la Play i al mòbil.
4: El diari de Girona ha entrevistat Eduard Ángel Sánchez, que és politòleg i sociòleg de formació i que, a més, porta tota la vida jugant al Playmobil. De fet, té una col·lecció de més de 3.000 peces. Quan li pregunten per si ha passat el boom, diu que Playmobil està passant per una greu crisi perquè ara els nens juguen a la Play i al mòbil. Tot i això, pensa que no desapareixeran.
1: Donald Trump insinua que substituirà la sala de premsa de la Casa Blanca per una piscina.
3: Ho ha dit aquest diumenge i tot plegat té a veure amb la seva nova ofensiva contra els mitjans de comunicació. En una fotografia publicada a la seva xarxa social Truth es veu la sala de premsa acompanyada pel missatge abans i una recreació d'una piscina amb el missatge després, amb un to clarament irònic, marca de la casa. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
4: Felicitem i un petonàs des de la ràdio lector David Verdaguer, que avui fa 43 anys.
1: Molt bé.
4: També felicitem el cantant Sergio Dalma, que arriba als 62, l'actriu Naomi Watts en fa 58 i la cantant Hilary Duff, 39.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Venceslau, Sant Llorenç, Sant Simó i Sant Eustoqui.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 28 de setembre de 2016, el president Puigdemont deixa anar una d'aquelles frases que passaran a la història del procés. O referèndum, o referèndum. Puigdemont fa aquesta afirmació solemne al Parlament quan porta 9 mesos al càrrec i se sotmet a una qüestió de confiança. Què significa o referèndum o referèndum? Doncs que vol que els catalans decideixin el seu futur votant i no amb una declaració unilateral d'independència, que intentarà pactar el referèndum amb l'Estat i que, si això no és possible, el convocarà igualment el mes de setembre del 2017. I ara fa 10 anys l'Ara titulava Hillary 1, Trump 0. Clinton era la guanyadora clara del primer debat de les eleccions americanes que s'havien de celebrar al cap d'un mes i mig. Trump la va interrompre 59 vegades, es va queixar del moderador, del micròfon, i va prometre ser més dur en els 2 debats que encara quedaven.
8: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
9: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa 3:15 del matí. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona. Hi ha 4 mobilitzacions convocades que de seguida repassarem. I això mentre continua l'acampada a Madrid.
11: Milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin demà mateix un decret sobre habitatge ambiciós. Pedro Sánchez assegura que farà el possible per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
12: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo.
1: I en això ho seguirem, direm, durant tot el matí. En això us avancem. Atenció, Catalunya Ràdio. Unes valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
2: És en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
1: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
11: Segons s'ha pogut saber també aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
1: Taylor Swift es corona com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: A la gala d'aquesta matinada també s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I també tanquem aquest cap de setmana amb rècord de vendes a la Setmana del Llibre en català, amb 130.000 visitants. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
13: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: Comencem a Lleida perquè avui estem pendents de la reunió d'aquesta taula agrària entre govern i sindicats per abordar la crisi del sector. Estela.
13: Una crisi marcada per l'augment de costos de producció i dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha parlat en les últimes hores i ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que a la vegada demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat sobre la taula. Un acte que marca tota aquesta reunió, que és la tractorada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona. I un altre punt d'atenció, el tenim al Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. Aquest matí explicaran com estan els contenciosos que han presentat els jutjats per aturar-los.
1: I saltem a Barcelona, a banda de les protestes, que de seguida també ampliarem, i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui serà notícia la línia L8 de Ferrocarrils, Marc.
14: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura. Al Palau de la Música s'inaugura avui la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals, i a més el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i el 16è torneig de dramaturgia catalana.
1: I més coses, perquè avui està previst que comenci l'Audiència Nacional al judici de la peça catalana del cas Afial. Hi ha 8 consistoris implicats, la majoria de la demarcació de Tarragona, Clara.
15: Sí, el suposat frau lligat a aquest cas és de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la presumpta trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I en cultura, 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que impulsa el sector cultural dels tres territoris i que permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya i als ports.
1: I acabem a les comarques gironines. El sector turístic fa avui balanç de la temporada i es fixa en els reptes del futur, Fèlix.
17: Exacte. Coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, aquest matí se l'ha trobada anual al castell de Viart, això és el poble de Masarac, a l'Alt Empordà, ambient de festa perquè els empresaris hotelers de càmpings o dels apartaments comentin doncs com ha anat l'estiu. Cada any hi són també representants de les administracions. Això permet que el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, aprofiti sempre per fer-los arribar les seves reivindicacions. En d'altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com terrasses. Veurem aquest any cap on van els trets i anirem i ho explicarem a Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:50. I avui estarem pendents d'aquestes protestes per un habitatge digne, per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen, que es traslladen també avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, un primer acte del president espanyol, que és al migdia, però ja hi ha 4 protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Vir.
18: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
19: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
18: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. Un matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona, que seguirem a l'antena de Catalunya Catalunya Ràdio. Una d'aquestes mobilitzacions és els Jardinets de Gràcia. Jordi Canal, bon dia.
16: Bon dia, som aquí al capdavall dels Jardinets de Gràcia, tocada a la plaça dels Cinc d'Oros. Això és la plaça que hi ha a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Diagonal. Aquí està prevista d'aquí uns 10 minuts una d'aquestes mobilitzacions, i és que aquí a la vora hi ha el bloc Sant Agustí, on estan desnonant veïns per fer-hi co-living. Serà un d'aquests punts de mobilització, els altres són en diferents punts de la ciutat. Està previst en tots ells tallar el trànsit d'algunes de les principals artèries de Barcelona, i tot plegat, com dèieu, coincidint amb aquesta visita del president Sánchez i també per demanar-li l'aprovació d'aquest decret d'habitatge.
1: Quanta gent hi ha ara mateix, Jordi, convocada?
16: Doncs ara mateix de manifestants no hi ha ningú. Ens han dit que s'estaven concentrant aquí a la vora i que vindrien cap aquí. Val. Ara com ara, en qualsevol cas, la convocatòria era a partir d'ara. Sí. Vull dir que ens hem d'esperar uns minuts per veure l'efecte que té.
1: I també una altra pregunta que haurem de resoldre, Jordi, que ja parlaràs també amb manifestants per veure si tenen aquesta voluntat o no, és si tot això es traslladarà en una acampada al centre de Barcelona, que és l'altra pregunta que hi ha avui sobre la taula i que també li traslladarem al director de la policia, que ens acompanyarà avui a partir de 9:45 per saber quina serà l'estratègia, la voluntat de la policia catalana davant d'una possible acampada a Catalunya. Gràcies, Jordi. Fins ara.
16: Fins ara, bon dia.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Deixeu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim previsió de pluges fortes, especialment a partir de la nit. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, avui tindrem els primers ruixats. Poden arribar a ser forts, però molt irregulars. Primer cauran al litoral, prelitoral, i a la tarda també en alguns llocs del Prepirineu. I és a partir d'aquesta nit matinada que ja tindrem la pluja més forta, que pot afectar sobretot el litoral i prelitoral, però ràpidament s'entinsarà també a moltes comarques de l'interior. Alguns models ens insisteixen que durant el dia, demà, dimarts, aquesta precipitació pot ser persistent en algunes zones i acumular més de 50 o 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa al trànsit, un accident ha tallat l'AP7 a Vilabareix en direcció a Barcelona, Mireia Sala.
18: I per tant hi ha cua en sentit sud. Un altre accident complica el trànsit també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, la P7 a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: Sí, minuts i mig seran les 8 del matí. Aquesta hora al matí toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en el fruit sec de moda. És el festuc. Resolem per què és tan car, Lara García.
23: Doncs hi ha dos motius principals. El primer és perquè el pistatxo té un procés de producció molt llarg i amb molts passos. Després d'acollir-lo, els agricultors han de desbrossar-lo, assecar-lo i torrar-lo. A Catalunya, el festuc es cultiva principalment a la demarcació de Lleida i justament ara els pagesos es troben en plena collita. A Verdú, a l'Urgell, al camp collint festucs hi ha en Ramon Boleda, que ens explica per què ell el ven a 6 euros al quilo i els clients paguem pràcticament el doble a la botiga.
24: La mitja m'ho surt aproximadament a 6 euros. Llavors aquí ja has d'afegir pues, el torrar, el salar, l'envasar, m'entens? I llavors és quan se'n va pues, els 13-14 euros.
23: El motiu pel qual el pistatxo català té un preu elevat és també perquè molts agricultors produeixen a pèrdues. L'arbre triga una dècada a donar fruits. Ens ho explica en Josep, que té una finca de 15 hectàrees que va plantar fa 8 anys a Soterranya, al Pallars Jussà.
25: Jo ara estic venent al grup Europistatxos. Tinc una oferta de comprar el pistatxo en verd a 1,85 €. Realment, almenys els primers 8 anys estàs treballant a pèrdues perquè no has tingut gaires ingressos.
23: I encara hi ha un tercer motiu que influeix, que és la popularitat que ha agafat aquest fruit sec en els darrers anys. Per això mateix, doncs, hi ha molts pagesos que han apostat per aquest cultiu recentment i encara no tenen beneficis elevats, per tant, no poden abaixar-ne el preu. Ho diuen ells mateixos, és una inversió de futur. En Xavier en fa a omellons a les Garrigues. Ell, com en Ramon, doncs, també els ven a 6 euros al quilo.
26: Hem decantat el pistatxo pues, perquè li ve a pues, un futur més esperançador. És un cultiu que necessita humitat relativa molt baixa. Llavors vam veure que la nostra zona tenia bastant potencial. Ja fa 8 anys que vaig plantar, és un cultiu no apte per impacients, vull dir, t'has d'esperar i has de tindre paciència a veure quin cultiu tu cultives i esperes 8 anys.
23: Això se li suma a l'entrada massiva de festucs d'altres països que pressionen els preus dels petits productors locals, i és que ja sabem que quan un producte es posa de moda, la competició entre productors s'accelera i els clients ho paguem més car.
1: I avui dilluns sabem on van a parar els nostres impostos. Atenció, què costa el servei de neteja en una escola. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol contractar una empresa de neteja que s'ocupi d'aquest servei en tres escoles de la localitat: la d'infantil i primària Jaume Balmes i la Bressol Mestre Gené. Es tracta de gestionar i executar el servei de neteja, ocupar-se del personal i del subministrament de material higiènic, sabó, escombretes de bany i dispensadors. El pressupost base de la licitació és de 276.500 euros per dos anys. Sortiria aproximadament a 20 euros anuals per habitant.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Catalunya Ràdio.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs mira, Xavier García Albiol ho ha tornat a fer, home.
1: L'he vist, ja l'he vist.
5: Home, l'any passat ja va petar-ho amb el primer Tardeo de Badalona i enguany l'ha tornat a fer, una festa on hi ha anat una gentada de por. El vídeo que s'ha fet viral l'ha penjat el mateix García Albiol i així és com sona.
1: Ho dona tot, eh? Allà remen els malucs...
5: És una cosa, jo no ho havia vist en la vida, desplegant aquesta falta d'habilitats artístiques. De fet, se sent fins i tot grinyolar les frontisses. El Viol és Toni Manero, Ricard, tothom s'hi vol fer fotos, no passa desapercebut. Després, a banda de ser l'alcalde de Badalona, també és l'home més alt de la ciutat. Clar, li surt el caparró d'entre la munió i tothom es deixa endur per aquesta festassa, eh? No sabem si com passa Resacón en Las Vegas, que és la banda sonora que ha triat per il·lustrar el vídeo, el Viol va acabar la nit amb mitja cara tatuada i amb les dents dins d'una bossa del Prica. Però si fos així, sempre a favor seu. A la festa, Ricard, s'hi va amb actitud o no s'hi va, tu.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem cada dia una cançó. Avui és 28 de setembre, és el Dia Internacional del Dret a Saber, i per això dediquem una cançó a tots els que ens escolteu des de primera hora per estar ben informats. Bon dia, Catalunya!

0: Bon dia, són les 8. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret llei d'habitatge. Accions de protesta que culminaran a la tarda, aprofitant la presència de Pedro Sánchez a la ciutat. Sapiguem quins problemes estan provocant les mobilitzacions a aquesta hora. Ho fem amb l'equip viari. Endavant.
1: De moment no hi ha problemes de trànsit per aquestes mobilitzacions. Sí que n'hi ha, però a l'AP7 hi ha aturades a Vilaparareix per un accident que ha tallat l'autopista durant un quart d'hora en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cua a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Tarragonès, retencions per un accident a la B27 a la Pobla de Mafumet en direcció Valls.
0: A Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins que s'aprovi el decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira de com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar i dels socis de legislatura com Junts. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està previst per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Reunió avui dels ministres de Defensa de la Unió després que el Tribunal de Comptes Europeu hagi posat en dubte que els 27 puguin complir el seu objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Això, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris a les empreses armamentístiques. Donald Trump confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just d'haver-lo acordat. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des de principis d'any. I Oasis esgota en 3 dies totes les entrades de la gira 2027. Els tiquets del tour que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol s'han venut mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. La gira dels germans Gallagher arrencarà el 21 de maig a Glasgow.
2: Esports.
3: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València. L'actual campió de la competició també s'estrena en victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral a les zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a l'última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré fins al punt de les 9. Comencem sense problemes importants per ara, per les mobilitzacions previstes pel sindicat de llogateres per reclamar l'aprovació del decret d'habitatge. Unes protestes que culminaran aquesta tarda coincidint amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Congressos de Catalunya per participar en el lliurament d'uns guardons. La crida de la convocatòria és literalment col·lapsar la ciutat. Busquem, doncs, a aquesta hora quina és la situació en alguns punts on estaven previstes les concentracions. La primera parada de la FEM a l'encreuament de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Allà hi tenim el Jordi Canal. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara estem arribant en aquest punt, en aquesta cruïlla de Diagonal Passeig de Gràcia, a la plaça de la Cinc Coros. Aquí els manifestants s'han concentrat uns metres més enllà. Hi ha el carrer Sant Agustí, hi ha l'anomenat Bloc Sant Agustí, és un bloc on s'estan desnonant veïns, diuen per fer-hi co-livings. Tot plegat, com deies, coincidint amb la visita del president Sánchez a Barcelona, trobada amb Villa i empresaris, i d'altres actes, una promoció d'habitatge, precisament, o una entrega de premis, i per això volen aquest seguit de mobilitzacions. En aquesta hi ha una cinquantena de persones, estem arribant ja a la plaça dels Cinc Oros, ara sembla que els Mossos d'Esquadra els estan impedint arribar-hi, ens han tallat el pas al final del carrer Còrsega, ja arribant a la plaça dels Cinc d'Oros. Són una cinquantena de persones amb carrers, amb cartells, per exemple, que demanen aquest decret Mari Carmen, això és el decret d'habitatge que hauria d'aprovar demà el Consell de Ministres, batejat així pel cas d'aquella veïna de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid. Un decret que, segons ell, hauria d'incloure contractes indefinits, la congelació del preu dels lloguers, una reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada i també aquest punt que feia referència a la Mari Carmen, que és evitar desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa digna on viure.
0: Aquesta és l'última hora que ens arriba des de l'encreuament de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Jordi Canal, estarem en contacte al llarg de les properes hores. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hi ha d'altres punts de concentració previstos, com l'Avinguda Meridiana a l'altura de l'Hipercor, allà hi ha l'Anna Escura.
2: Una vintena de persones han tallat la Meridiana en sentit entrada a Barcelona a 7:45. En Borja i en Roger ens han explicat per què.
6: El dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda, que aquí el que necessitem és expropiar els pisos en mans de fons voltors, de bancs, de rendistes, i des d'aquí impulsem la lluita als carrers i necessitem una vaga general.
7: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge, i al final crec que aquest dret, doncs, s'ha de fer notar als carrers, i sincerament espero que torni a haver un moviment com el 15M.
2: El sindicat de llogateres ha escollit aquest punt perquè al número 374 de la Meridiana hi ha un immoble al qual han denunciat la propietat per no voler renovar els contractes de lloguer.
0: Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació. Ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
8: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions, i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas. El dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: Com dèiem, a Madrid, després d'una segona nit d'acampada, els concentrats mantenen que no marxaran fins que el govern espanyol aprovi el decret d'habitatge a Madrid. Tania Tàpia.
9: Segona nit d'acampada a la Puerta del Sol. Més de 350 tendes de campanya continuen ocupant el centre de la plaça en una proposta impulsada pel Sindicat de Llogateres de Madrid amb la intenció de pressionar el govern espanyol i tots els partits perquè s'aprovin mesures potents demà al Consell de Ministres. L'Ajuntament de Madrid ha culpat la delegació del govern de deixadesa de funcions per permetre l'acampada. El cert és que hi ha un ambient molt tranquil i no hi ha presència policial. Alguns joves des de primera hora han recollit la tenda perquè han de marxar a treballar avui, que és el primer dia d'acampada en dia laborable. És el cas del Jesús, de 26 anys, que viu en un pis compartit amb dos amics més.
10: Ayer me molestó un poco porque vino un hombre a decirnos a trabajar, y es como pues estamos trabajando, que yo he dormido 4 horas y me estoy yendo a trabajar.
9: La protesta es quedarà aquí almenys a l'espera de què s'aprova demà el Consell de Ministres i si satisfà les seves demandes, com la congelació dels lloguers, que siguin indefinits i que es protegeixi els vulnerables, que no se'ls pugui desnonar, com ha estat el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de Madrid, que s'ha convertit en insígnia ja d'aquesta protesta.
0: Això pel que fa a les protestes. A nivell polític, Pedro Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres. En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
11: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Sánchez ha demanat un esforç als socis d'investidura i Yolanda Díaz de Suma adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
12: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
13: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Oriol Junqueras d'Esquerra ha reclamat que el decret inclogui un topall per als lloguers d'habitatges turístics i que s'aturin els desnonaments de persones vulnerables. El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
4: 3Cat Info.
0: N'estarem pendent al llarg del matí a 3Cat Info. Ara són les 8 i 9 minuts. Seguim. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional. Marriera.
14: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
15: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan trigo tramitar d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
14: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern i sindicats aborden a la taula agrària la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció, els efectes del canvi climàtic i uns preus a la baixa. Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
17: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
0: Més temes quan són les 8 i 11 minuts.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La Unió Europea encara és lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui aconseguir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra d'Ucraïna. Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
18: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
19: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
18: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència.
0: Deixem aquesta crònica del Bruno Fortea des de Brussel·les, perquè a aquesta hora anem en directe al carrer on ha d'intervenir el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès. El sentim.
20: Normal, perquè queden només 24 hores perquè sapiguem si el que va al Consell de Ministres de demà és un decret farsa, un nou anunci cosmètic que només porti frustració i decepció, o són mesures de veritat. I nosaltres plantegem que hi ha quatre coses que han de ser sobre la taula. La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte, una llei que acabi amb les estafes que patim els llogaters amb els lloguers de temporada i d'habitacions i el retorn de la fiança, una congelació del preu del lloguer durant el contracte i un mecanisme de suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables que sigui d'acord amb els criteris de les Nacions Unides. És això el que hem anomenat decret Mari Carmen. I avui, que Pedro Sánchez és a Barcelona, no volem que marxi sense escoltar-nos i sense comprometre's a prendre mesures de veritat. Ens hi juguem moltíssim i avui fem una crida a tota la gent llogatera a ser a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya. El que va passar la setmana passada amb la Mari Carmen, amb l'Olga, amb la Sílvia i amb tants noms i tants rostres més és només la gota que fa vessar el got del nostre cansament, de que la gent s'ha cansat de viure amb inseguretat i amb por, de no saber mai quan hauràs de tornar a fer les maletes, de no saber mai si et trobaràs una comitiva judicial o la policia fent-te fora de casa seva, de casa nostra, perquè val més el negoci d'un fons d'inversió, perquè val més que algú pugui convertir casa nostra en un lloguer de temporada en un co-living. Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya.
0: Enric
20: Aragonès.
0: El
20: missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
0: Pregunten els companys periodistes que són al Passeig de Gràcia amb l'Avinguda Diagonal, on se concentren a aquesta hora alguns dels manifestants.
20: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
21: Però vull dir que no és només pel decret.
0: Sentim els crits mentre els companys periodistes pregunten al portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
20: La cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
0: Enric Aragonès, que reclama que demà el Consell de Ministres aprovi aquest decret Mari Carmen, tal com l'han anomenat.
20: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona. Només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
0: Paraules, doncs, com sentíem, del portaveu Enric Aragonès fent aquesta crida, sobretot a mobilitzar-se aquesta tarda, a partir de les 7 de la tarda, al Palau de Congressos de Barcelona, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, per reclamar-li que s'aprovi demà al Consell de Ministres, com dèiem, aquest decret Mari Carmen, que inclogui les seves peticions per evitar desnonaments com el que va patir aquesta veïna de Madrid la setmana passada de 87 anys. Unes protestes que tallen en aquests moments alguns punts de la ciutat i, per tant, el que fem quan passa un minut i mig d'un quart de nou del matí és conèixer la situació del trànsit tant a la ciutat de Barcelona, evidentment afectada per aquestes concentracions, com també a la resta de la xarxa viària catalana. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Retencions a l'entrada a Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge, com dèieu, tallen els carrils d'entrada. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit pel carrer Dublín. També està tallada per aquest motiu la carretera de Sants. A banda d'això, hi ha cua a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord. A més, problemes a la P7 Vilablareix per un accident que talla un carril i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a la C32 a l'Hospitalet, a la B23, a Molins i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Mollet i Granollers, els trens de les línies R2 Nord i R8 circulen per via única en aquest tram, fet que provoca retards. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
4: El temps.
0: Jofre Genoé.
21: Comencem aquesta primera setmana de tardor amb un temps insegur i inestable, amb un canvi de temps que ens ha de dur una setmana amb pluges intermitents, disperses i amb episodis que poden ser una mica intensos com els de demà, per exemple. De moment avui la nuvolositat es mantindrà abundant, amb algunes escletxes, algunes clarianes, i amb aquestes nuvolades més actives que des del mar poden arribar a la façana litoral i generar algun petit ruixadet, preferentment a la costa prelitoral i sobretot entre la costa central, sud de la Costa Brava, és on al llarg de les immediates hores d'aquest matí podria haver-hi algun petit ruixadet. No en descartem també en altres indrets, com per exemple també en zones de muntanya, al nord del país, però serà sobretot de cara al vespre que el risc de ruixats comença a guanyar una mica més de terreny i la propera nit i matinada tindrem una tongada de pluja que pot ser abundant, extensa, amb avisos d'intensitat de pluja. Localment podria haver-hi algun patac d'aigua força intens, acompanyat de tempesta. De fet, demà serà un dia de paraigua, amb algunes intermitències. El pluja més o menys podrà repartir-se arreu del territori i insistim doncs puntualment amb intensitat. Perdem força potser ja de cara al vespre amb una petita millora de cara a dimecres.
0: 8 i 18 minuts.
4: 3CAT Info.
0: Tornem a sortir al carrer, en aquest cas a Barcelona. Anem a Sants perquè a aquesta hora concentració també en aquest punt a través de la convocatòria feta pel sindicat de llogateres. Allà hi tenim la Marta Miana. Marta, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Doncs sí, a aquesta hora una quarantena de persones estan tallant a plaça de Sants. Davant nostre hi veiem doncs una pancarta blanca on podem llegir per l'Olga i per la Mari Carmen cap desnonament més. I ara a aquesta hora doncs podem parlar amb la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, Marta Espriu. Marta, molt bon dia.
23: Molt bon dia.
22: Què espereu del dia d'avui?
23: La veritat és que el que ens agradaria és que als carrers de Barcelona, però també als carrers d'arreu de tot l'estat espanyol, es noti aquesta manca de normalitat que estem vivint en plena crisi d'habitatge, no? I que el desnonament de la Mari Carmen, malauradament, no és l'únic, que el cas de l'Olga, de la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar empesa per la precarietat i per el risc de ser desnonada, no és normal tampoc, i que, per tant, volem que les veïnes tinguem l'oportunitat de sortir al carrer i demostrar.
22: A les últimes 48 hores estem veient doncs, aquesta acampada que hi ha a Madrid. No sé si això hi hauria possibilitat que això es traslladés aquí a la ciutat de Barcelona.
23: Clar, l'acampada és una eina de mostrar pues, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori, totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quin és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hi hagués una acampada, però no és l'única.
22: Gràcies.
23: Moltes gràcies.
22: Marc, aquesta és la situació ara mateix aquí a plaça de Sants, com dèiem, una quarantena de persones, doncs el que estan fent ara és tallar aquí plaça de Sants amb la idea d'estar-s'hi una estona i després ja aixecar aquest tall.
0: És una de les mobilitzacions que s'han convocat per avui, coincidint, doncs, com dèiem, a l'espera de que demà el Consell de Ministres aprovi aquest decret d'habitatge i inclogui demanant al sindicat de llogateres les seves reivindicacions. Marta Viana, gràcies, bon dia.
22: Adeu, fins ara.
3: Fresca Info. Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
5: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls.
3: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
5: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
3: Però hi ha finestres.
6: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Així és que vostès m'han vingut a veure.
25: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
26: Fresca Info.
0: L'avió esgarrapa terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. Són dades d'Aena, que mentrestant el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre els mesos de març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat, segons la Comissió de la Competència, Joan Garcia.
27: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida del gener van incrementar els temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. Abans, Renfe havia retirat l'oferta comercial de baix cost dels trens Ablo en aquest corredor en detectar-se un problema tècnic en un dels trens de Talgo. Aquesta retirada va comportar també un encariment del preu del bitllet que posteriorment s'ha moderat. Ara el preu mitjà se situa entre els 60 i els 85 euros per trajecte en funció de la companyia i el moment de la compra. Per tot plegat, el catedràtic en gestió de transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
28: D'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta. No?
27: La quota de mercat respecte a l'avió continua sent clarament favorable al tren i ja supera el 80%, amb l'AVE de Renfe en una posició dominant d'un 60% de l'oferta ferroviària. Irió en té una quarta part i Ouigo un 15%. Però les freqüències aèries s'incrementen. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre, perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
29: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols a llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per certs tipus de clients.
27: Entre gener i juliol, el nombre de passatgers entre el Prat i Barajas ha augmentat un 5%. Pel que fa al tren, tots els corredors ferroviaris van batre rècords de viatgers l'any passat, excepte precisament el Madrid-Barcelona, on van caure per primera vegada des de la liberalització un 1,7%.
26: 3CAT Info.
0: Les entrades per la gira d'Oasis del 2027 s'han exhaurit en només 3 dies. Els tiquets de la gira, que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Catalunya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Kenworth. Amb la música dels Oasis hem arribat al temps dels esports amb l'Au del Serra.
26: Esports.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
8: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: El jugador del Barça, Eric García, abandonant la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons va indicar ahir en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts. O també la victòria de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo, titular i disputant els 90 minuts. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca, per la seva banda, es va desfer de Gales per 2-0. Per avui dilluns hi ha previstos dos partits més, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
8: 3CAT Info.
2: Avui també es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana João Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
9: Si hi ha un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
2: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà els guanyadors es farà el pròxim 26 d'octubre. A la Lliga Femenina, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a 1 a Riazor contra el Depor. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
2: I a la primera federació masculina, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. Sentim precisament el tècnic de l'equip gracienc en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
11: A poc a poc, seguir creixent partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
2: En bàsquet, a la Lliga ACB, gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
2: I bon inici també del Fiat Girona Fontajau, superant l'UCAM Múrcia 84-77 amb una exhibició de l'escorta Yacel Pérez. El dominicà va acabar amb 20 punts i 9 rebots. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
2: Mentrestant, la Sisa Joventut es va estrenar amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo ahir al migdia per 110-104. En handbol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter ex-blaugrana Emil Nielsen. Els blaugrana van guanyar ahir l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, 39-29 abans de la final. Ha de jugar també demà el tercer partit d'aquesta fase de grups contra el Montada del Marroc.
14: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem Data Planning,

0: Senyal els horaris, 8:45 del matí, sou a 3Cat Info, és dilluns 28 de setembre i aquests són els principals titulars d'aquesta hora. El sindicat de llogateres ha protagonitzat talls puntuals de trànsit a Barcelona, però emplaça tothom a concentrar-se aquesta tarda a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. Aprofitant la visita de Pedro Sánchez, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, manté que demà no acceptaran demà un decret d'habitatge de mínims i afirma que a l'horitzó hi ha una vaga general. Sapiguem quins són els problemes a aquesta hora que estan provocant les mobilitzacions. Equip viari, endavant.
1: Doncs retencions a l'entrada a Barcelona per la Meridiana per aquestes mobilitzacions per l'habitatge que tallen els carrils d'entrada. A banda d'això, problemes a la P7 a Vilablareix per un accident que talla un carril i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. També hi ha cua a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i d'Esplugues a la Diagonal i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: A Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar i de socis de legislatura, com Junts. La valoració del grau de dependència, d'altra banda, també és un dels temes del dia, ja s'ha començat a fer de manera telemàtica, segons ha pogut saber 3Cat Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Fins les 9, us parlarem d'altres qüestions, si l'actualitat ho permet. Bellver de Cerdanya estrenarà a principis de l'any que ve l'ampliació de la residència de gent gran després de 4 anys d'obres. Parlarem de la cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu, que es transformarà per recuperar aquest espai natural i invertiran més de 500.000 d'euros. I de Taylor Swift també parlarem, que s'ha convertit en l'artista més premiada.

0: s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus. Passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí. Més qüestions. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar les principals artèries de Barcelona per reclamar que demà el govern espanyol aprovi un nou decret llei d'habitatge. A aquesta hora els manifestants han desconvocat el tall que hi havia previst a la cruïlla de l'Avinguda Diagonal amb el Passeig de Gràcia. I per això hi anem en directe amb el Jordi Canal, que té el suport tècnic del Dani Batxiller. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra no han deixat arribar els manifestants. Una cinquantena de persones a la Diagonal i han acabat desconvocant fa uns minuts aquesta protesta. Abans han tallat el trànsit al carrer Còrsega durant una mitja hora, caminant des del carrer Sant Agustí, on hi ha un de bloc de llogaters amenaçat, diuen, pel negoci dels colivings. Crits, proclames i pancartes en favor del decret d'habitatge, de l'anomenat decret Mari Carmen, que s'hauria d'aprovar demà al Consell de Ministres. Un decret que, segons el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, hauria d'incloure mesures contra els desnonaments, lloguers indefinits i congelació de preus.
2: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
1: Ara el sindicat crida a manifestar-se aquest vespre davant el Palau de Congressos, on el president Pedro Sánchez té un acte. A més, amenacen amb més mobilitzacions i, com sentíem també, amb una vaga general.
0: Gràcies, Jordi. Des de la Diagonal de Barcelona hi ha d'altres punts de concentració previstos, com l'Avinguda Meridiana, a l'altura de l'Hipercor. Allà hi tenim l'Anna Escura i anem en directe. Anna, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí la concentració encara continua. Com deies, estem a la Meridiana, sentit entrades al carrer que està tallat, la part de la Meridiana que està tallada, davant de l'Hipercor, cantonada amb el carrer Dublín. L'han tallat una vintena de persones sobre 7:45 del matí, ara són uns quants més, probablement uns 40, i entre ells hi ha en Borja i en Roger, que ens han explicat el perquè del tall d'avui.
4: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
5: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
3: Ara pendents de veure què passarà, perquè la intenció fins ara era acabar-se dissolent i anar-se'n cap al centre de Barcelona per afegir-se a la manifestació de la Diagonal. Però com que l'acaben de desconvocar, doncs pendents de veure què decideixen fer a partir d'ara.
0: Doncs n'estarem pendents i evidentment ho explicaràs a 3 que tinc font escura. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: I anem ara a Sants, que també hi ha mobilitzacions. Allà ho està seguint la Marta Viana.
6: Una quarantena de persones han tallat durant una estona a plaça de Sants en una de les convocatòries previstes per aquest matí a la ciutat de Barcelona. Tot amb l'objectiu de pressionar el govern espanyol sobre la possibilitat que hi hagi una acampada a Barcelona com la que hi ha a Madrid. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
7: Clar, l'acampada és una eina a mostrar, pues, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori, totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quina és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hi hagués una acampada, però no és l'única.
6: La concentració ha anat acompanyada de càntics contra la policia que desnona i crit reivindicant un dret tan bàsic com és l'habitatge.
0: Parlaven de l'acampada a Madrid, unes protestes que recorden les acampades, però del 15M de fa 15 anys en diversos punts de l'Estat. En declaracions a 3Cat Info, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, manté que no són comparables, tot i que sí que alerta sobre qui pot acabar-se beneficiant.
8: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
9: 3Cat Info.
0: 2:15 de 9 del matí, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3Cat Info. Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional. Ho repassem amb la Mar Riera.
10: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no hi té inconvenient el procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels 3 graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Guiral, cap del Servei de Gestió de

0: la dependència.
1: I per fer aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés a el que diem un visor que tens accés a les dades de salut de les persones, però també una part molt important que és el que genera una puntuació, uns parèmetres estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
0: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3CAT Info.
2: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc tramitat d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
3: Doncs bé, Bellvei de Cerdanya estrenarà a principis de l'any que ve l'esperada ampliació de la residència de la gent gran. Ens ho explica el Joaquim Albalater.
4: Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat des de fa un any i ara s'enllestirà a l'interior. Passarà de les 30 places actuals a 52. Laia Serra és l'alcaldessa de Bellver.
5: En tenim moltes ganes perquè s'ha anat demorant molt, s'ha fet tot el que s'ha pogut i ens hem anat trobant amb esculls més greus o menys greus, però bueno, els hem anat superant i sembla que ara sí, que veiem la llum al final del túnel i podrem obrir, jo entenc, a principis de l'any que ve.
4: L'any que ve també està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell, també molt reivindicada.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui. Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després de rebutjar una proposta iraniana de posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolàs vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ara. L'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat la proposta com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
7: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
3: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz. I el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia molt de temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquesta setmana, la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any. Núria Har.
8: Aquest 2026 els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Irene Adruer, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
9: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27 la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
8: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
10: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año, teniendo que sacar una orden si los festivos que caien en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
8: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
3: Figueres vol limitar la concentració de comerços que, segons l'Ajuntament, degraden la ciutat. Per això, el consistori vol que hi hagi almenys 50 metres de separació entre aquests establiments. És una de les mesures del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
11: El pla afectarà activitats que, segons l'Ajuntament, ja tenen una oferta excessiva, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments d'accessoris de telefonia o els de productes de cannabis. Tot i que s'estan ultimant detalls, una de les mesures que preveu és establir un mínim de 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
12: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
11: El govern municipal, en mans de Junts, que té majoria absoluta, preveu aprovar-ho al ple de novembre.
3: La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural. El Parc Natural de l'Alt Pirineu hi farà obres per restaurar-ne la flora i la fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La intervenció costarà més de 500.000 d'euros. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
13: Es vol recuperar la zona de la cua de l'embassament, on conflueixen el riu Noguera Pallaresa, els sediments i la vegetació de ribera, i millorar-ne l'estat ecològic. Els terrenys són majoritàriament d'Endesa, que n'ha cedit gratuïtament l'ús a la Generalitat. L'espai quedarà així destinat a la conservació, la divulgació dels seus valors naturals i l'ús públic ordenat, ja que també es construiran un itinerari accessible, miradors inclusius i es reorganitzarà la zona d'aparcament. S'evitarà així que els vehicles no malmetin el terreny i perquè l'espai es pugui utilitzar de manera més ordenada, sobretot durant els períodes de més afluència. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, detalla les actuacions que s'hi faran.
14: Es tracta de restaurar i millorar els hàbitats de bosc de ribera, crear una bassa de amfibis i sobretot ordenar l'ús públic, perquè actualment es fa un ús bastant desordenat i amb certs impactes, i l'objectiu és establir zones d'aparcament ben habilitades, miradors inclusius per facilitar la visita d'aquest espai de forma ordenada i a través d'un itinerari també inclusiu en forma de passera.
13: Les obres que s'han tret a licitació tenen un pressupost de 520.000 euros i està previst que durin 4 mesos.
3: I abans de l'àrea de serveis, música. Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre un nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Faith of Ophelia. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. Connexió amb l'equip viari per saber la situació del trànsit i de la xarxa de transports públics. Mireia Sala, bon dia.
15: Bon dia, Marc. Encara hi ha cua a l'accés a Barcelona per la Meridiana, perquè les mobilitzacions per l'habitatge han tallat durant una estona els carrils d'entrada, tot i que ara mateix ja han aixecat el tall. A banda d'això, problemes a l'AP7 a la Roca per un accident que talla un carril. També hi ha un carril de menys a Vilablareix per un altre accident, en els dos casos en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions també de Mollet a Barberà. També hi ha aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i d'Esplugues a Barcelona, a les dues rondes de Barcelona i a l'A27 a la Pobla de Mafumet en direcció a Valls per un accident. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència en la infraestructura entre Mollet i Granollers, el trajecte de la línia R8 es fa amb servei alternatiu per carretera i la circulació de la R2 Nord pot veure's afectada amb retards perquè els trens poden quedar aturats més temps de l'habitual. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
3: El temps. Jofre Genuer.
16: Aquesta matinada les temperatures es mostren poc fresques. Han pujat clarament arreu del país, amb aquesta influència de vents de sud més temperats i amb més valors tropicals, que no han arribat a baixar dels 20 graus a la façana litoral i prelitoral, fins i tot a l'interior, poc per sota dels 20. I a muntanya, cap a la zona del Pirineu, a les valls, la temperatura ha quedat clarament per sobre dels 10 dies enrere. Doncs encara se solien mínimes pròximes als 5, Avui els vols més baixos entre els 12 i 13 graus, aproximadament, amb alguna petita excepció. Bé, avui esperem que les màximes s'enfilin menys que aquests darrers dies. Serà difícil arribar ja als 30, en tot cas, valors pròxims cap a Ponent. I en general serà una jornada amb núvols, amb algunes clarianes, possibilitat d'alguns ruixats, alguns primers ruixats puntuals dispersos a la façana litoral i prelitoral, que en tot cas de manera aïllada poden tenir certa intensitat, sobretot a la costa central, a sud de la costa de Girona, no en descartem altres indrets, i sembla que aquest tarannà de que la pluja vagi guanyant terreny serà molt més evident de cara al vespre i la propera nit, que tindrem una tongada de pluja molt més general, amb una perturbació activa. Per tant, la propera nit i matinada i gran part de dimarts fins a la tarda s'espera una tongada de pluges més generals i localment amb intensitat. De fet, amb avisos d'intensitat pot haver-hi algun patac d'aigua important acompanyat de tempesta. Molta precaució de cara a aquest dimarts, amb unes temperatures que al moment no variaran gaire i, en tot cas, millorant ja a últimes hores i de cara al matí de dimecres. Dies posteriors continuarà el temps insegur i l'arribada de més pertorbacions.
3: 12 minuts i seran les 9.
6: On posem el focus?
3: I a aquesta hora, com és habitual, els dilluns a 3CAT Info fem un cop d'ull a la setmana política i també en l'àmbit internacional que ens espera. Comencem, però, parlant de la política, en aquest cas que ve molt carregada, centrada principalment en l'habitatge i en el debat de política general, en aquest cas al Parlament. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bon dia.
17: Bon dia, Marc.
3: Comencem per aquest, per l'habitatge. Què ha de passar, què ha de passar aquesta setmana?
17: Doncs mira, el dia marcat en vermell és demà, és aquest dimarts, el dia en què, si no hi ha sorpreses, i tot indica que no n'hi ha d'haver, el Consell de Ministres ha d'aprovar el nou decret llei d'habitatge. Què és això? Doncs això ha de ser una norma que ja ha caigut dues vegades abans al Congrés, recordem-ho, els vots del PP, de Vox i també de Junts, i que mig any després de l'últim revés, ara el govern espanyol té pressa i sobretot el que té és molta pressió per aprovar aquest decret llei de manera immediata. Entre d'altres mesures, recordem, inclou aquesta prohibició de desnonaments a persones vulnerables. És una qüestió d'humanitat, deia ahir mateix el president espanyol, Pedro Sánchez, i de fet tot es va accelerar fa menys d'una setmana, dimecres passat, amb aquesta pressió política i social que ha generat el desnonament de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys que portava tota la vida vivint al seu pis amb un lloguer de renda antiga.
3: I com estan en aquesta negociació?
17: Doncs és una negociació complicada. D'entrada, Pedro Sánchez té la pressió del seu soci d'executiu de Sumar. Des del primer moment, des del mateix dimecres, li exigeix aprovar el decret llei aquest dimarts i també que inclogui mesures contundents. Si no ho fa, Sumar fins i tot amenaça el PSOE de plantar-los de cara demà al Consell de Ministres. I l'altre front també que té Sánchez és amb Junts. Els de Carles Puigdemont van tombar, com dèiem, els últims decrets perquè consideraven que no protegien prou els petits propietaris. Ara s'ha de negociar, de fet, està negociant i ha enviat un seguit de propostes a l'executiu que incorporen prohibir els desnonaments en pisos de fons voltor i aprovar també rebaixes fiscals per la compra i pel lloguer.
3: Feia referència a Junts, però l'altre dubte és què farà Podem.
17: Clar, i aquí ve una mica l'equació complicada. Com aconsegueix el govern de Pedro Sánchez que votin el mateix i que li votin a favor Podem, Junts, Sumar i tots els seus socis? Aquí els d'Irene Montero exigeixen mesures també contundents i a hores d'ara el principal interrogant és si Pedro Sánchez trobarà una fórmula prou enginyosa perquè, això, Podem i Junts acabin votant el mateix. Aquí també hi ha un altre factor, que és el d'Esquerra Republicana, que ha votat i ha tancat fila sempre amb els decrets d'habitatge que han arribat al Congrés, però que ara també exigeix anar més enllà del que marcaven fins ara tots aquests textos.
3: Tot això en una setmana, no deixem de parlar d'habitatge, però segurament perquè també tenim el debat de política general a Catalunya.
17: Sí, és el debat sobre l'estat del país, és el més destacat del curs polític. L'obrirà el president Salvador Illa demà a la tarda al Parlament amb la seva intervenció i aquí, com deies, un altre cop l'habitatge tornarà a ser un dels punts nuclears de l'obertura d'aquest debat. Un debat que s'allargarà el dimecres, matí i tarda. Aquí hi haurà les intervencions de tots els partits i dijous a la tarda acabarà votant les resolucions que són les conclusions d'aquest debat.
3: I també hi ha debat de política general al País Valencià, el primer de Juan Fran Pérez Llorca, i el dubte de saber si també és l'últim.
17: Sí, perquè Pérez Llorca, que va rellevar, recordem, Carlos Mazón fa pràcticament un any, té eleccions aquest mes de maig, i el seu partit, que és el PP, encara no ha aclarit si Pérez Llorca serà el candidat de la formació per intentar conservar la Generalitat. Avui discurs del president valencià, també torns de tots els partits de l'oposició, que s'intentaran erigir com a alternativa al seu govern, que, recordem, té un pacte amb Vox.
3: Tot això és el que passarà políticament aquesta setmana. Segurament sortiran d'altres coses que seguirem a Tescatinfo. Gràcies,
17: gràcies,
3: Raül.
17: Bon dia, Marc.
3: I a nivell internacional saludem el Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Bon dia, Sergi.
18: Hola, bon dia, Marc.
3: Comencem pels moviments de la Unió Europea sobre l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida al continent. Avui hi ha alguna reunió al respecte a Brussel·les?
18: Doncs sí, acaba de començar una reunió dels ministres d'Afers Estrangers i a l'entrada la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, de seguida ho explicarem amb Bruno Fortea, doncs ha dit que proposarà un protocol d'emergència perquè la Unió Europea pugui respondre de forma col·lectiva quan hi hagin atacs de qualsevol mena. Entre altres coses, perquè dona per descomptat un augment d'aquestes accions de sabotatge, de goteig de drons que van apareixent en algun país de la Unió Europea, o vols de caces de guerra, fins i tot amb el segell de Rússia sempre. Recordem que fa 15 dies, von der Leyen, en el seu discurs de l'estat de la Unió Europea, va anunciar la seva intenció de crear una mena de Consell de Seguretat Europeu complementari a l'OTAN, i tot això hi té a veure.
3: Justament a Rússia, Putin té un parell d'actes a la seva agenda setmanal. Quin, Sergi?
18: Sí, dimecres hi ha la primera sessió a la Duma i hi ha convidats el president Vladimir Putin, entre altres. La darrera vegada que va parlar, per això ho destaquem, va ser en l'obertura d'una legislatura fa 10 anys. Per tant, serà interessant escoltar-lo si participa finalment. I l'endemà dijous també hauria de participar en l'assemblea dels experts del Club Valdai, que presenten el seu informe anual, per tant, dues ocasions per saber què explica Putin.
3: Això pel que fa a Rússia, ho apuntàvem també en aquest bloc informatiu sobre l'Iran. Hi ha opcions de represa de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran?
18: Doncs, mira, avui fa 7 mesos, exactament, 28 de febrer va ser, per tant, 7 mesos de l'inici d'aquella guerra, i Trump, no sé quantes vegades ho ha dit ja, que estan a punt de començar.
3: Vàries, almenys, aquí ho hem explicat vàries vegades ja.
18: Però ho ha tornat a dir, ho estem dient, ho ha dit a Axios, que a partir d'avui podrien tornar a començar. Però la possibilitat de comerç està ben encallada, sobretot després que el mateix Trump rebutgés aquest cap de setmana l'última oferta de l'Iran. I en què es tradueix això? Doncs en l'estret d'Hormuz bloquejat i en el barril de Brent per sobre dels $100 un dia més, també, entre altres qüestions, doncs pel bloqueig, per la situació d'inestabilitat a l'estret de Bab el-Mandab, per part, en aquest cas, dels Houthis del Iemen.
3: I sembla que la pista iraniana seria la principal hipòtesi també de les detencions d'ahir al Regne Unit.
18: Sí, serà interessant a veure què expliquen avui les autoritats britàniques. Ahir Trump ja hi va dir la seva, de fet ho relaciona directament amb els iranians. Sembla que els 5 detinguts eren sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius a prop d'una base aèria de l'oest d'Anglaterra.
3: I un altre punt d'atenció serà el Brasil amb aquestes presidencials la primera volta.
18: Molt interessants. I serem amb en Joan Biosca, el corresponsal de l'Amèrica Llatina, diumenge, dia 4, sí, i primera volta, sí, com dius. La segona més que previsible serà el 25 d'octubre. Lula da Silva, 80 anys, intenta ser president per quarta vegada, a veure si continua doncs allargant el mandat actual, però el bolsonarisme, a l'altra banda, ho aposta tot a Flavio, 45 anys, fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que continua sota arrest domiciliari per la seva temptativa de cop d'estat després de les últimes eleccions.
3: Exacte.
18: Justament, enquestes en general a favor de Lula, però prou ajustades com perquè tot estigui ben obert en aquesta eventual segona volta de finals d'octubre.
3: Com deies, ho seguirem amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. Sergi Roca, cap d'Internacional, gràcies. Bon dia.
18: Bon dia.
3: Esports. 4 minuts i seran les 9. Del Serra, bon dia.
19: Bon dia. El jugador del Barça, Eric García, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicava ahir en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota de l'Alemanya Espanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o la victòria de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana Joao Cancelo titular i disputant els 90 minuts. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit ja la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Dinamarca, per la seva banda, es va desfer de Gales per 2-0. Per avui hi ha dos partits previstos més d'aquesta Lliga de les Nacions. Són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
6: 3CAT Info.
19: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món es decideixen o els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
20: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
19: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a una a Riazor contra el Depor. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys durant gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
21: Al minut 52 crec que ens posarà la Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
19: A la classificació, el Barça segueix com a líder invicta amb 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è amb 7 punts. L'Espanyol 12è amb 5. I a la primera federació masculina, victòria de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano, en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. Sentim precisament el tècnic de l'equip gracienc, també en declaracions, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
22: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
19: I en bàsquet, a la Lliga ACB, gran debut de l'Ilern a Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar per 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
19: Bon inici també del Fiat Girona Fontajau, superant l'UCAM Múrcia 84-77 amb una exhibició de l'escorta Yacel Pérez. El dominicà va acabar amb 20 punts i 9 rebots. Mentrestant, la sisa Joventut es va estrenar ahir amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo per 110-104.

0: En punt les 9 del matí. Les primeres protestes pel decret Mari Carmen han tallat alguns carrers de Barcelona durant poca estona. El sindicat de llogateres ha emplaçat a participar en les mobilitzacions d'aquesta tarda, coincidint amb la visita a Catalunya de Pedro Sánchez, i no descarta una acampada per reclamar l'accés a l'habitatge. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE el vol tirar endavant demà al Consell de Ministres, mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar o Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des del gener. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. L'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Hilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part, amb una jugadora menys.
0: Dilluns 28 de setembre, dia de temps insegur amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot de litoral i prelitoral i zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus de temperatura.
1: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El sindicat de llogateres, com us dèiem, emplaça la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda després de tallar durant poca estona alguns carrers de la ciutat de Barcelona aquest matí. El sindicat aprofita la visita del president Pedro Sánchez a la capital catalana per pressionar el govern espanyol perquè demà aprovi el decret de l'habitatge. Els manifestants no descarten una nova acampada a Barcelona, com la que ja ha matit des de fa un parell de dies, per reclamar un accés digne a l'habitatge. A primera hora també hi havia convocades mobilitzacions a l'Avinguda Meridiana, on els manifestants han tallat durant una estona els carrils d'entrada a Barcelona. Anem fins a l'Avinguda Meridiana, allà hi tenim l'Anna Escura. Anna, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs mira, tal com deies tu, la concentració a la Meridiana s'ha dissolt minuts abans de 9:15, fa uns 20 minuts, i ha estat tallada durant una hora. Unes 40-50 persones han tallat la Meridiana, com deies, en sentit entrada a l'alçada de l'Hipercor. En Borja i en Roger ens han explicat els motius per haver vingut.
4: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
5: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
3: Aquí la concentració s'ha produït perquè el sindicat de llogateres ha denunciat els propietaris de l'immoble del número 374 de la Meridiana per no voler renovar els contractes. Com amb la resta de concentracions, tal com has explicat tu, Carme, avui la propera concentració és al Palau de Congressos, aprofitant la visita del president Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Anna. Fins ara, bon dia.
3: Bon dia.
0: I ara hem de marxar cap a Madrid, perquè allà, després d'una segona nit d'acampada, els concentrats mantenen que no marxaran fins que el govern espanyol aprovi el decret d'habitatge. Tània Tàpia.
6: Segona nit d'acampada a la Puerta del Sol. Més de 350 tendes de campanya continuen ocupant el centre de la plaça en una proposta impulsada pel Sindicat de Llogateres de Madrid amb la intenció de pressionar el govern espanyol i tots els partits perquè s'aprovin mesures potents demà al Consell de Ministres. L'Ajuntament de Madrid ha culpat la delegació del govern de deixadesa de funcions per permetre l'acampada. El cert és que hi ha un ambient molt tranquil i no hi ha presència policial. Alguns joves des de primera hora han recollit la tenda perquè han de marxar a treballar. Avui, que és el primer dia d'acampada, un dia laborable, és el cas del Jesús, de 26 anys, que viu en un pis compartit amb dos amics més.
7: Ayer me molestó un poco porque vino un hombre a decirnos a trabajar. Y es como, pues estamos trabajando, que yo he dormido 4 horas y me estoy yendo a trabajar.
6: La protesta es quedarà aquí, almenys a l'espera de què s'aprova demà el Consell de Ministres i si satisfà les seves demandes, com la congelació dels lloguers, que siguin indefinits i que es protegeixi els vulnerables, que no se'ls pugui desnonar, com ha estat el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de Madrid, que s'ha convertit en insígnia ja d'aquesta protesta.
0: Gràcies, Tània. Pedro Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres. En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
8: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
0: Sánchez ha demanat un esforç als socis d'investidura. Yolanda Díaz, de Suma, adverteix que si juguen la legislatura i anime a mobilitzar-se.
9: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
10: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Oriol Junqueras, d'Esquerra, ha reclamat que el decret inclogui un topall pel lloguer d'habitatges turístics i que s'aturin els desnonaments a persones vulnerables. El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tornem ara a Madrid perquè el delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres, i arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Dani Sainz, de AJA, bon dia.
11: Bon dia. Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
12: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
11: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
0: Gràcies, Dani. Canviem de seguida de qüestió.
1: 3CAT Info.
0: Les valoracions del grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional, Marriera.
13: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no hi té inconvenient al procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels tres graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència.
14: I per fer aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés a el que diem un visor que tens accés a les dades de salut de les persones, però també una part molt important, que és el que genera una puntuació, uns parems estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
13: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3CAT Info.
15: Una persona que entra al sistema de sol·licitud de dependència el juny-juliol ja està valorada. Avui ja està valorada i té el PIAPET si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig un expedient i dic quan tribut a mitjà d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
13: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
0: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula com pensar aquests dies de forma retroactiva des de gener, Núria Jarr.
16: Aquest 2026 els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Irene Adrué, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
17: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
16: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
18: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
16: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
1: 3CAT Info.
19: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
20: Visca!
21: Pot tocar!
22: He guanyat! Que bé!
19: Quin temps! Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
23: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els informes d'intel·ligència pronostiquen que Rússia està preparant més actes de sabotatge. Per fer-hi front, vol plantejar un protocol d'emergència per respondre de manera col·lectiva a accions no armades. Aquest matí es debatrà en un consell amb els 27 ministres de defensa. Brussel·les, Bruno Fortiàmides.
24: Kaya Kallas demana als països europeus que extremin la vigilància.
25: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
24: Per això, avui proposarà als ministres de defensa europeus un manual d'emergència per reaccionar de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid.
25: Cobrirà tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada per veure com podem operar conjuntament amb la Comissió Europea, els Estats membres i el Servei Diplomàtic Europeu i mirar quines eines podem fer servir.
24: I demana que més enllà de respondre-hi també hi hagi plans per prevenir possibles sabotatges russos en plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. A la guerra d'Ucraïna, en canvi, cal reclamar més defenses antiaèries per a Kiev. Vol que els països que en tinguin les enviïn com més aviat millor. I pel que fa a l'Orient Mitjà, espera que avui algun govern europeu es comprometi a ampliar el nombre de vaixells de guerra que ara mateix vigilen les rutes comercials al Mar Roig davant les amenaces dels rebels utilitzats del Iemen.
0: Hem arribat a 9:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. A aquesta hora encara hi ha alguns problemes. A l'AP7 hi ha cua de Mollet a Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona. Retencions també a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i a Esplugues i a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell i d'entrada a Barcelona. També es mantenen els problemes a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Mollet i Granollers, el trajecte de la línia R8 es fa amb servei alternatiu per carretera i la circulació de la R2 Nord pot veure's afectada amb retards importants perquè els trens poden quedar aturats més temps de l'habitual. I a la R7, a causa d'una incidència operativa, només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
4: Comencem aquesta primera setmana de tardor amb un temps insegur i inestable, amb un canvi de temps que ens ha de dur una setmana amb pluges intermitents, disperses i amb episodis que poden ser una mica intensos com els de demà, per exemple. De moment avui la nuvolositat es mantindrà abundant, amb algunes escletxes, algunes clarianes i amb aquestes nuvolades més actives que des del mar poden arribar a la façana litoral i generar algun petit ruixadet. Preferentment a la costa prelitoral i sobretot entre la costa central, sud de la Costa Brava, és on al llarg de les immediates aquest matí podria haver-hi algun petit ruixadet. No en descartem també en altres indrets, com per exemple també en zones de muntanya, al nord del país, però serà sobretot de cara al vespre que el risc de ruixats comença a guanyar una mica més de terreny i la propera nit i matinada tindrem una tongada de pluja que pot ser abundant, extensa, amb avisos d'intensitat de pluja. Localment podria haver-hi algun patac d'aigua força intens, acompanyat de tempesta. De fet, demà serà un dia de paraigua, amb algunes intermitències. El pluja més o menys podrà repartir-se arreu del territori i insistim doncs puntualment amb intensitat. Perdem força potser ja de cara al vespre amb una petita millora de cara a dimecres.
0: L'avió Esgarrapa terreny el tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, és un 6% més que el mateix període de l'any anterior. Són dades d'Aena. Mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre els mesos de març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat, i això segons dades de la Comissió de la Competència. Ens ho explica el Joan García.
5: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida del gener van incrementar els temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. Abans, Renfe havia retirat l'oferta comercial de baix cost dels trens Ablo en aquest corredor en detectar-se un problema tècnic en un dels trens de Talgo. Aquesta retirada va comportar també un encariment del preu del bitllet que posteriorment s'ha moderat. Ara el preu mitjà se situa entre els 60 i els 85 euros per trajecte en funció de la companyia i el moment de la compra. Per tot plegat, el catedràtic en gestió de transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
20: D'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta aquesta demanda no satisfeta. No?
5: La quota de mercat respecte a l'avió continua sent clarament favorable al tren i ja supera el 80%, amb l'AVE de Renfe en una posició dominant d'un 60% de l'oferta ferroviària. Irió en té una quarta part i Ouigo un 15%. Però les freqüències aèries s'incrementen. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
3: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per certs tipus de clients.
5: Entre gener i juliol, el nombre de passatgers entre el Prat i Barajas ha augmentat un 5%. Pel que fa al tren, tots els corredors ferroviaris van batre rècords de viatgers l'any passat, excepte precisament el Madrid-Barcelona, on van caure per primera vegada des de la liberalització un 1,7%.
0: Dues persones han estat detingudes per estafar 200.000 euros a un home en la compra d'un habitatge a Cambrils, al Baix Camp. Es tracta de dos estafadors professionals que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars. Tarragona, Manel Sastre.
6: La víctima va contactar amb els detinguts després de veure un anunci en una plataforma de venda a internet. Els dos detinguts, pare i filla de 74 i 50 anys, es van presentar com a especialistes intermediaris en subhastes immobiliàries. L'home va fer diversos pagaments i transferències bancàries amb l'objectiu de participar en el procediment i optar a la suposada adjudicació de l'habitatge a Cambrils. Durant mesos van mantenir el contacte amb el perjudicat, els dos detinguts, a qui aportava documentació relacionada amb la subhasta i li reclamaven aportacions econòmiques sota diferents conceptes, entre els quals hi havia pagaments parcials pel preu de l'habitatge i honoraris professionals. Els Mossos d'Esquadra, però, van poder determinar que part dels imports per formalitzar l'adjudicació no s'havien abonat dins dels terminis previstos, motiu pel qual l'habitatge no va arribar a ser adjudicat a la víctima. Finalment, es van detenir els dos responsables de l'estafa a Tàrrega, que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars.
7: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: La pel·lícula La bola negra dels Cavis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Segons dades de l'empresa d'audiència Box Office, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge. El primer dia de projeccions, La bola negra va superar l'Odissea de Christopher Nolan i dissabte va ser el segon millor dia d'una estrena espanyola, només al darrere de Torrente, Presidente.
8: I believe there are monsters born in this world to human parents.
0: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming i que repassem ara amb l'Òscar Callau.
21: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix que la seva feina darrere de les càmeres la reconeix. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclub, per The Face of Ophelia. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del nou senzill Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.

0: Doncs amb Taylor Swift arribem a la informació esportiva.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El jugador del Barça, Eric García, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució i evitar riscos d'aquesta manera, segons va indicar en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o la victòria també de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo, de titular, i disputant els 90 minuts. D'altra banda, Xavi Hernández va aconseguir la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Per avui dilluns hi ha previstos dos partits més, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
1: Trescat Info.
2: Avui també es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex blaugrana, João Félix, explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
2: Mentrestant, entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre.
1: Trescat Info.
2: A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: El minut 52 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
2: A la classificació, el Barça segueix com a líder invicte amb 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è amb 7 punts i l'Espanyol és 12è amb 5. I a la primera federació, victòria ahir de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda amb un gol a l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic escapulat. Sentim precisament el tècnic de l'equip gracienc en declaracions també al Tot Gira.
5: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
2: Parlem ara de bàsquet.
1: Trescat Info.
2: Perquè a la Lliga ACB, gran debut ahir de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
2: Bon inici també del Fiat Girona Fontejau superant l'UCAM de Múrcia 84-77 amb una exhibició de l'escorta Yacel Pérez. El dominicà va acabar el partit amb 20 punts i 9 rebots. Són declaracions seves també al Tot Gira.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
2: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar i al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo, 110-104. El tècnic del joventut, Dani Miret, critica l'actitud defensiva dels seus jugadors en declaracions a TV3.
8: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar
9: si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
2: En handbol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs entre el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pascual, i amb el porter ex-blaugrana també, Emil Nielsen. Els blaugranes van guanyar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29 en la segona jornada de la fase. Abans de la final, el Barça ha de jugar, però, demà el tercer partit d'aquesta fase de grups contra el Montada del Marroc.

0: Dos quarts de 10 del matí, repassem els principals titulars a aquesta hora. El sindicat de llogateres fa una crida a les mobilitzacions d'aquesta tarda després de tallar durant una estona alguns carrers de la ciutat de Barcelona a primera hora. El sindicat aprofita la visita del president Pedro Sánchez a Catalunya avui per pressionar el Consell de Ministres i que aprovi demà el conegut com a decret Mari Carmen. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant en aquest Consell de Ministres mentre mire com encaixa la proposta amb els interessos de Sumar o de Junts. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma. I les valoracions del grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora, tot plegat per agilitzar-ne la tramitació. A partir d'aquesta hora també us explicarem que Donald Trump confia reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa pocs mesos van violar un referèndum d'entesa tot just haver-lo acordat. I 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscola, una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. En esports Audal, Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona.
1: El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte passat a Wembley.
0: Es presenta una setmana inestable amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. La temperatura baixarà de dia i pujarà una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Dos quarts de deu i dos minuts.

0: durat una mitja hora entre les 8 i 2 quarts de 9 del matí, que han donat llavors per finalitzada. Tot i que la intenció era tallar la Diagonal, els manifestants no hi han pogut arribar. Eren una cinquantena i els Mossos els han tallat el pas al carrer Còrsega, per on venien des del carrer Sant Agustí, on hi ha un bloc de llogaters amenaçat, diuen, pel negoci dels colivings. Crits, proclames i pancartes en favor del decret d'habitatge, de l'anomenat decret Mari Carmen, que s'hauria d'aprovar demà al Consell de Ministres. Un decret que, segons el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, hauria d'incloure mesures contra els desnonaments, contra els lloguers de temporada i a favor de lloguers indefinits i la congelació de preus.
1: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
0: A més, com sentíem, amenacen amb aquesta vaga general, amb més mobilitzacions, i s'ha apuntat també la possibilitat d'una acampada. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Clar, l'acampada és una eina de mostrar, doncs, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única, i la idea és que arreu de tot el territori, totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quina és la millor, el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hagués una acampada, però no és l'única.
0: Espriu era la plaça de Sants, en un altre punt de protesta, on hi havia una quarantena de persones. En qualsevol cas, diuen que l'important és la convocatòria d'aquest vespre a les 7 davant el Palau de Congressos, on el president Sánchez té un acte.
3: A primera hora també hi havia convocades mobilitzacions a l'Avinguda Meridiana, on els manifestants han tallat durant una estona als carrils d'entrada de la capital catalana, en Escura.
4: La concentració a la Meridiana s'ha dissolt minuts abans de 3:15. Durant una hora, entre 40 i 50 persones han tallat la Meridiana en sentit entrada a l'alçada de l'Hipercor. En Borja i en Roger eren dues de les persones que hi han assistit i ens han explicat els seus motius per ser-hi.
5: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
6: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
4: Aquí la concentració s'ha produït perquè el sindicat de llogateres ha denunciat els propietaris del número 374 de l'Avinguda Meridiana per no voler renovar els contractes. A partir d'ara, com la resta de concentracions que s'han dissolt, la propera convocatòria és aquesta tarda al Palau de Congressos, coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez.
3: Unes protestes que recorden les acampades del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. En declaracions a 3CAT Info, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, manté que no són comparables, tot i que sí que alerta sobre a qui pot acabar beneficiant.
7: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant. En aquests anys, els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
3: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa ja prepara el seu relleu, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i que arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta, Madrid. Dani Sainz de Aja.
8: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
9: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio de información.
8: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
10: 3CAT Info.
11: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
10: 3CAT Info.
3: Dos quarts i mig de deu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest

0: actiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional, Mar Riera.
1: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no hi té inconvenient al procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels tres graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència.
2: I per fer aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés a el que diem un visor que tens accés a les dades de salut de les persones. Per tant, una part molt important, que és el que genera una puntuació, uns parèmetres estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
1: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3CAT Info.
3: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quant tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
0: Fem ara dos apunts de la crònica internacional. Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui. Ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatollahs vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ara. L'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat la proposta com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
4: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz. I al Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia molt de temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim.
5: 3CAT Info.
0: Govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció, els efectes del canvi climàtic i uns preus que van a la baixa. Sobre la taula, la tractorada convocada per Unió de Pagesos pel dia 14 d'octubre a Barcelona. Ens ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
6: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
7: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
0: La brema a la comarca del Priorat s'enllesteix amb menys producció per culpa de la calor, però això sí, amb més qualitat gràcies a la pluja. Les condicions climàtiques han avançat la collita que cada any comença abans a causa de les altes temperatures. Anem a Falset, Ariadna Escoda.
8: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que un any normal, però amb una major qualitat del raïm a causa de les pluges. Ho destaca Jaume Balaguer, president de la DEUC Priorat.
9: La perspectiva és bona, tot i haver tingut un any complicat pel tema de les calors, que han sigut extremes. problemes. Sembla ser que la collita serà bona. Hi ha hagut pluges d'última hora que encara també han ajudat amb alguns punts a acabar de madurar i augmentar una miqueta la qualitat del raïm.
8: Tot plegat es tradueix en una previsió que en el cas del Priorat s'enfila als 5 milions de quilos de fruita, mentre que la Déu Montsant esperen superar els 6 milions.
0: Gràcies, Ariadna. Figueres vol limitar la concentració de comerços que, segons l'Ajuntament, degraden la ciutat. Per això el consistori vol que hi hagi almenys 50 metres de separació entre aquests establiments. És una de les mesures del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
10: El pla afectarà activitats que, segons l'Ajuntament, ja tenen una oferta excessiva, com el supermercat 24 hores, els negocis de manicura, els establiments d'accessoris de telefonia o els de productes de cannabis. Tot i que s'estan ultimant detalls, una de les mesures que preveu és establir un mínim de 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
11: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
10: El govern municipal, en mans de Junts, que té majoria absoluta, preveu aprovar-ho al ple de novembre.
0: I Bellver de Cerdanya estrenarà a principis de l'any que ve l'esperada ampliació de la residència de gent gran. Bellver de Cerdanya, Joaquim Albalate.
12: Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat des de fa un any i ara s'enllestirà a l'interior. Passarà de les 30 places actuals a 52. Laia Serra és l'alcaldessa de Bellver.
13: En tenim moltes ganes perquè s'ha anat demorant molt. S'ha fet tot el que s'ha pogut i ens hem anat trobant amb esculls més greus o menys greus, però bueno, els hem anat superant i sembla que ara sí, que veiem la llum al final del túnel i podrem obrir, jo entenc que a principis de l'any que ve.
12: L'any que ve també està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell, també molt reivindicada.
0: Tres quarts de 10 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari, Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia, Carme. Ha millorat força la situació del trànsit, però encara hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C-58, el tram inicial de la Ronda de Dalt entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes, a la del Litoral, a Bac de Roda, en sentit Llobregat, i trànsit dens a l'AP-7, de Mollet a Barberà. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb retards d'almenys 20 minuts de mitjana. A la R7, a causa d'una incidència operativa, només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: I Jofre Genuer.
15: Aquesta matinada les temperatures es mostren poc fresques, han pujat clarament arreu del país, amb aquesta influència de vents de sud més temperats i amb més valors tropicals, que no han arribat a baixar dels 20 graus a la façana litoral i prelitoral, fins i tot a l'interior, poc per sota dels 20, i a muntanya, cap a la zona del Pirineu, a les valls, la temperatura ha quedat clarament per sobre dels 10 dies enrere. Doncs encara se solien mínimes pròximes als 5. Avui els vols més baixos entre els 12 i 13 graus, aproximadament, amb alguna petita excepció. Bé, avui esperem que les màximes s'enfilin menys que aquests darrers dies. Serà difícil arribar ja als 30, en tot cas, valors pròxims cap a Ponent. I en general serà una jornada amb núvols, amb algunes clarianes, possibilitat d'alguns ruixats, alguns primers ruixats puntuals dispersos a la façana litoral i prelitoral, que en tot cas de manera aïllada poden tenir certa intensitat, sobretot a la costa central, a sud de la costa de Girona, no en descartem altres indrets, i sembla que aquest tarannà de que la pluja vagi guanyant terreny serà molt més evident de cara al vespre i la propera nit, que tindrem una tongada de pluja molt més general, amb una perturbació activa. Per tant, la propera nit i matinada i gran part de dimarts fins a la tarda s'espera una tongada de pluges més generals i localment amb intensitat. De fet, amb avisos d'intensitat pot haver-hi algun patac d'aigua important acompanyat de tempesta. Molta precaució de cara a aquest dimarts, amb unes temperatures que al moment no variaran gaire i, en tot cas, millorant ja a últimes hores i de cara al matí de dimecres. En dies posteriors continuarà el temps insegur i l'arribada de més pertorbacions.
5: Tresca Info.
16: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
17: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
16: 6 dies per viure les lletres.
17: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
16: Programa complet a horitzons2050.org.
18: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
19: L'Estefan.
18: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
19: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
18: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
20: S'anaven apagant màquines ràpidament.
21: Era literalment una batalla existencial.
18: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural al Parc Natural de l'Alt Pirineu i farà obres per restaurar-ne la flora i la fauna, ordenar també l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió costarà més de 500.000 euros. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
22: Es vol recuperar la zona de la cua de l'embassament, on conflueixen el riu Noguera Pallaresa, els sediments i la vegetació de ribera, i millorar-ne l'estat ecològic. Els terrenys són majoritàriament d'Endesa, que n'ha cedit gratuïtament l'ús a la Generalitat. L'espai quedarà així destinat a la conservació, la divulgació dels seus valors naturals i l'ús públic ordenat, ja que també es construiran un itinerari accessible, miradors inclusius i es reorganitzarà la zona d'aparcament. S'evitarà així que els vehicles no malmetin el terreny i perquè l'espai es pugui utilitzar de manera més ordenada, sobretot durant els períodes de més afluència. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, detalla les actuacions que s'hi faran.
23: Es tracta de restaurar i millorar els hàbitats de bosc de ribera, crear una bassa d'amfibis i, sobretot, ordenar l'ús públic, perquè actualment es fa un ús bastant desordenat i amb certs impactes, i l'objectiu és establir zones d'aparcament ben habilitades, miradors inclusius per facilitar la visita d'aquest espai de forma ordenada i a través d'un itinerari també inclusiu en forma de passera.
22: Les obres que s'han tret a licitació tenen un pressupost de 520.000 euros i està previst que durin 4 mesos.
0: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces i creen el projecte Reviscola. És una iniciativa que vol potenciar la cultura difuminant les fronteres administratives existents entre els territoris. La primera acció que fan és crear un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
24: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local dels 3 territoris. És un projecte pioner al conjunt de l'estat espanyol i que, per exemple, permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats tant al Matarranya com als ports. José Antonio Cruz és el gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els ports.
25: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força i crec que tot el que sorgirà serà positiu.
24: Un cop identificats tots els agents culturals, volen crear un directori cultural conjunt. Com a referència, han agafat el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que existeix aquí a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaia, que és la responsable, en posa un exemple.
26: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris, treballar en els 3 territoris alhora.
24: Una iniciativa que en definitiva reivindica que el riu Sénia i el massís dels ports també són espais amb un territori cultural compartit.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piro musical. Porto amb...

0: El meu amor.
1: Per primera vegada s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero, Doques Gràcies, que aquest mes d'octubre s'ha acomiadat del seu públic amb 4 concerts a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de música en català els últims anys, aquesta vegada el Piro Musical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Caleril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Doques Gràcies. I també ha tingut presència en la música internacional amb temes de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres. L'espectacle de llum, pólvora i música ha reunit desenes de milers de persones davant del mar, en comptes del lloc habitual, l'avinguda de Maria Cristina, per les obres que s'estan fent a la Fira de Montjuïc. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals de la Mercè han tingut un seguiment multitudinari.

0: per la Mare de Castells. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre Tessat va ser la construcció més valuosa que es va descarregar ahir a la plaça del castell de Torredembarra. Josep Almirall.
1: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
2: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquests petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
1: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb el 2 de 7 descarregat.
0: Les entrades per la gira d'Oasis del 2027 s'han exhaurit en només 3 dies. Els tiquets de la gira, que farà parada a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir el temps d'espera i frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Catalunya, als Països Baixos, França, Itàlia, als Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Cambridge. Amb Oasis arribem a la informació esportiva. Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tens entrades d'Oasis?
3: No.
0: D'acord. Doncs una altra vegada serà.
3: Sí, i els preus tampoc és que fossin molt lluminers.
0: Exactament.
3: El jugador del Barça, Eric García, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir, per tant, desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons va indicar en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo titular i disputant tot el partit. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir a Sèrbia per 1-2. Dinamarca, per la seva banda, es va desfer de Gales per 2-0. Per avui hi ha dos partits previstos més. Són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
4: Trescat Info.
3: Avui també es tanca la votació per elegir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugador del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'exblaugrana João Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions en una entrevista al diari AS.
5: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ahí a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
3: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre.
4: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a una Riazor contra el Deportivo. L'Arla Costa va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys durant gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: El minut 52 crec que ens portarà Patri. Jo es crec tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
3: A la classificació, el Barça segueix com a líder invicte amb 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è, amb 7 punts, i l'Espanyol és 12è, amb 5. I a la primera federació masculina de futbol, victòria ahir de l'Europa per 1-0 contra el Maja de Honda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'equip gracienc. Sentim precisament Blanco en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
3: I del futbol al bàsquet. Perquè a la Lliga ACB hi va haver-hi gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip que entrena Gerard Encuentra va guanyar 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim precisament Gerard Encuentra en declaracions del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donant la campanada.
3: I bon inici també del Fiat Girona Fontejau superant el Camp Murcia 84-77 amb un gran partit de l'escorta Yacel Pérez del Dominic Abacam amb 20 punts i 9 rebots. Ell també va atendre els micròfons del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Cuando mi equipo me necesita siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
3: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo, 110-104. I en handbol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs contra el Vespre Hongarès, entrenat per Xavi Pascual i amb el porter també exblaugrana Emil Nielsen. Els blaugranes van guanyar ahir l'equip anfitrió del Zamalek Egipci 39-29 en la segona jornada de la fase. Abans de la final, el Barça ha de jugar demà el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc. I el Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà, victòria ahir del nord-americà Brandon McNulty a la prova en ruta masculina, al davant de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Mathieu van der Poel, que va ser tercer.

0: Les 10, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a les mobilitzacions d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit a la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Donald Trump confia reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran, això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. Els Estats Units qualifiquen la proposta iraniana de cínica i recorden que fa mesos que van violar un referèndum d'entesa tot just després d'haver-lo acordat. La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural al Parc Natural de l'Alt Pirineu i invertirà més de 500.000 d'euros per restaurar els hàbitats, ordenar l'accés de vehicles i fer la zona més accessible. Les obres duraran 4 mesos. La segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Eden amb Florence Pugh són algunes de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. A la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar amb una victòria al Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona part amb una jugadora menys.
0: Temps insegur, nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
3: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts i mig de les 10 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol negocia contrarrellotge amb els partits per poder aprovar demà el decret contra els desnonaments i per garantir l'accés a l'habitatge. I s'han de queixar les diferents propostes per buscar solucions que convencin tots els socis d'investidura, des de Podem fins a Junts. L'executiu ha presentat una bateria de mesures que inclouen la prohibició de la compra especulativa per part dels fons immobiliaris, l'estabilització de contractes de lloguer, la regulació del lloguer de temporada, la tributació de l'IVA als pisos turístics, bonificacions fiscals per als inquilins i per als propietaris que rebaixin els lloguers, ajudes a la compra del primer habitatge i el blindatge del parc públic. Segons fonts de Sumar, les propostes es queden curtes i estan lluny de donar una resposta decidida a la crisi de l'habitatge. Sostenen que calen mesures clares i proposen la protecció completa contra els desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions i la pròrroga i la renovació dels contractes. I se sostenen que estan lluny de l'acord. Des de Podem, Irene Montero defensa que el decret no pot tancar en fals el principal problema dels ciutadans. Per això també reclamen l'expropiació de pisos de fons voltors i avisen Pedro Sánchez que no acceptaran un acord que només acontenti Junts i el PNB. Ho han explicat a Televisió Espanyola.
4: Les coses no estan para mínimos. Les coses estan para arreglar el problema, no para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores porque esta situación ya no da más de sí.
0: El president del Parlament i dirigent de Junts, Josep Rull, creu que la solució de l'habitatge passa per anar més enllà de les posicions immobilistes i diu que totes les formacions tenen coses a aportar. N'ha parlat a TV3.
1: Si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament amb polítiques que han donat poc resultat, no ens en sortirem. Si som capaços d'entendre que aquesta ha de ser una prioritat a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat, hi ha aquest element de generositat i responsabilitat, jo vull ser optimista.
0: El Sindicat de Llogateres demana a la ciutadania assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, després de tallar aquest matí alguns carrers a Barcelona. El sindicat vol aprofitar la visita del president espanyol Pedro Sánchez de la capital catalana per pressionar perquè demà s'aprovi un nou decret de llei habitatge, que després encara caldria convalidar al Congrés. Després de 3 anys de legislatura espanyola sense mesures contundents, denuncien que calen accions que realment canviïn la vida de la gent. Carme Alcarazo és portaveu i n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
5: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
0: Aquest matí desenes de persones han tallat el carrer Còrsega, la plaça de Sants i la Meridiana de Barcelona. Aquesta tarda a les 7 esperen milers de persones davant del Palau de Congressos. Ara per ara no contemplen una acampada a Barcelona com la que s'està fent a Madrid. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
6: Clar, l'acampada és una eina de mostrar, pues, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quin és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hagués una acampada, però no és l'única.
0: El punt d'inflexió per decidir cap on avança les mobilitzacions per l'habitatge serà demà, un cop coneguin la lletra petita del decret de la llei que es durà al Consell de Ministres. Fa temps que el Sindicat de Llogateres i altres entitats treballen sota el paraigua de la Plataforma per a una feina i una casa dignes per organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge abans de les pròximes eleccions municipals. A Madrid, centenes de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La intenció dels concentrats és quedar-s'hi almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret per evitar els desnonaments. Madrid, Tania Tàpia.
7: Volen fer pressió als partits i al govern espanyol per aconseguir mesures transversals i profundes que acabin amb l'augment de preus sense fre de l'habitatge. Avui, primer dia laborable d'acampada, molts es queden, d'altres marxen a treballar i tornaran a la tarda. Un esperit que recorda aquí el 15M, 15 anys més tard, mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb l'especulació immobiliària.
8: Aquí la gente trabaja, aparte de acampar, solo que también estamos implicados en esto. He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
9: Pues es cansado. Llevo aquí desde ayer sobre la 1:00 p.m. Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para hacer 3 pisos.
10: Yo ahora vivo en un piso de alquiler, ahora mismo yo solo.
11: Bueno, eso es casi un milagro, ¿no?
10: Es una situación... Sí, sí, sí.
11: ¿Cuánto
10: sí.
11: se te va del sueldo?
10: Human Rights Watch. Más de lo que cobro.
7: Una protesta que lidera el Sindicat de Llogateres de Madrid, que ha canalitzat la indignació pel desnonament de Mari Carmen i que no es pensa en moure a l'espera de saber què aprova demà el Consell de Ministres. Fernando de los Santos, membre del sindicat, en declaracions a aquesta emissora.
12: ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿De qué lado se ponen? Habrá que ver, estaremos muy atentos, que no nos engañen. No queremos un decreto farsa, queremos el decreto Mari Carmen y eso tiene que incluir también alquileres indefinidos.
7: L'Ajuntament de Madrid ha demanat desallotjar la plaça, reclama que retorni a la normalitat. La protesta, però, conviu amb el dia a dia de la ciutat. Hi ha unes 350 tendes que ocupen el centre de la plaça, però la mobilitat està garantida pels voltants.
0: 10 i 9 minuts.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres, i arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma a Madrid. Dani Sainz de AJA.
13: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu cap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
14: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio de informació.
13: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
0: Més qüestions. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional. Ens ho explica la Mar Riera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licitant no hi té inconvenient el procés de valoració per veure si la persona se li pot reconèixer un dels tres graus de dependència, es fa en línia. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència.
16: I per fer aquestes valoracions, els professionals ja tenen accés a el que diem un visor que tens accés a les dades de salut de les persones, però també una part molt important, que és el que genera una puntuació, uns parèmets estàndards que marca l'Estat, ja són accessibles des d'aquest visor.
15: Una trobada telemàtica que sempre s'intenta fer amb algun familiar o el cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molts bons resultats, com destaca Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat també a 3CAT Info.
17: Una persona que entra al sistema de sol·licitud de dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el PIAPET si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tribut a mitjà d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i temps que es triga per tenir un grau de dependència i després aconseguir una prestació o un dels serveis.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més qüestions aquest dilluns 28 de setembre. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els informes d'intel·ligència pronostiquen que Rússia està preparant més actes de sabotatge. Per fer-hi front, vol plantejar un protocol d'emergència per respondre de manera col·lectiva a accions no armades. Aquest matí es debatrà en un Consell amb els 27 ministres de Defensa. Brussel·les, Bruno Forteamires.
18: Kaya Kallas demana als països europeus que extremin la vigilància.
19: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
18: Per això, avui proposarà als ministres de Defensa europeus un manual d'emergència per reaccionar de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid.
19: Cobrirà tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada per veure com podem operar conjuntament amb la Comissió Europea, els Estats membres i el Servei Diplomàtic Europeu i mirar quines eines podem fer servir.
18: I demana que més enllà de respondre-hi també hi hagi plans per prevenir possibles sabotatges russos en plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. A la guerra d'Ucraïna, en canvi, Kallas reclama més defenses antiaèries per a Kyiv. Vol que els països que en tinguin les enviïn com més aviat millor. I pel que fa a l'Orient Mitjà, espera que avui algun govern europeu es comprometi a ampliar el nombre de vaixells de guerra que ara mateix vigilen les rutes comercials al Mar Roig davant les amenaces dels rebels hutis del Iemen.
0: I Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui. Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolàs vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. L'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat la proposta com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
20: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
0: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. I la policia ha impedit aquest matí un altre intent de l'ordre d'Orange de fer una polèmica desfilada unionista a Port Down, a Irlanda del Nord. Pretenien passar per un carrer que estava tallat pels manifestants republicans i quan a primera hora han sortit de l'església de Drumskry, diversos vehicles policials s'han interposat en el seu camí. Ahir ho van intentar tot el dia, però els opositors van bloquejar la carretera per on havien de passar. Entre els concentrats hi havia fins i tot la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, cosa que ha generat tensió política amb els partits unionistes britànics. Aquesta marxa orangista és especialment sensible perquè travessa un barri majoritàriament nacionalista i en la dècada dels 90 va derivar en diversos aldarulls. Ulls. Aquest any, per primera vegada en 3 dècades, la justícia hi ha donat el vistiplau i això ha revifat les tensions prèvies a l'acord de pau. Hem arribat amb aquesta informació a 11:15 del matí. Temps ara per a l'àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Marc. Pocs problemes a aquesta hora per circular. Destaquem, però, la carretera local GIB-4016, que està tallada a l'altura de Planoles per un vehicle avariat, però es fan desviaments. Els accessos a Barcelona han millorat molt la situació i només hi ha lentitud als trams inicials de les dues rondes de Barcelona i a l'AP7 també a Barberà del Vallès, en sentit Barcelona-Tarragona. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb retards d'almenys 20 minuts de mitjana i a la R7 només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Renovem la informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Jofre Genuer.
21: De manera puntual arriben els primers xàfecs, els primers patacs d'aigua, com és el cas del que ha impactat a la zona de la costa de la Selva, també alguns punts del Gironès i també aproximant-se al Maresme, i ens costen ja més de 30 litres per metre quadrat a Tossa de Mar. Precaució, perquè tot i que són puntuals i aïllats, poden ser localment intensos. Hi ha alguns avisos en aquest sentit i donar, doncs, mitja hora més de 20 litres per metre quadrat. De fet, doncs, aquest risc es manté al llarg de les properes hores a gran part de la façana litoral i prelitoral, malgrat hi hagin estones de grans clarianes i fins i tot de ressol. Tot i així, els núvols són força abundants arreu del país, avui amb unes temperatures màximes que els hi costarà els valors més alts arribar als 30 graus. Seguim pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes nuvolades, d'aquest temps insegur que ens acompanyarà tota la setmana, fins a la tarda, el risc de ruixats al litoral i al prelitoral es manté. A la tarda també esperem que puguin haver-n'hi cap a la zona del Prepineu, però en tot cas serà la nit que el risc de ruixats s'incrementa amb una pertorbació que ens afectarà a partir de la propera nit fins demà al matí a gran part del país i, a més, donant pluja que localment podria ser forta en alguns sectors de l'extrem sud del territori.
22: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
0: 10 i 18 minuts, arrenca el judici contra un home acusat de matar-ne un altre en ple carrer a Terrassa l'any 2024. La fiscalia demana 18 anys de presó. Audiència de Barcelona, Ana Alfonso.
24: Aquí a l'Audiència de Barcelona comença avui aquest judici contra un home acusat d'assassinat. Segons el fiscal, l'acusat va abordar la víctima a la via pública i la va agredir amb diverses ganivetades amb una arma blanca. La víctima va morir a conseqüència de les ferides. El fiscal demana per a l'acusat 18 anys de presó. Aquest matí, doncs, comença aquest judici amb la constitució del jurat popular, la lectura dels escrits de fiscalia i de l'acusació particular i de la defensa i les al·legacions prèvies al llarg d'aquesta setmana i també de la setmana que ve. Està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació d'aquests fets del 2024 i que també s'exposin les proves contra l'acusat. El judici s'acabarà el dia 8 d'octubre.
0: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any, Núria Har.
25: Aquest 2026 els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Irene Adroé, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
26: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
25: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Política Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
1: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
25: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
3: 3CAT Info.
0: La cua de l'embassament de Borén a les Valls d'Àneu es transformarà per recuperar aquest espai natural. El Parc Natural de l'Alt Pirineu hi farà obres per restaurar-ne la flora i la fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda. La intervenció costarà més de 500.000 euros, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: Es vol recuperar la zona de la cua de l'embassament, on conflueixen el riu Noguera Pallaresa, els sediments i la vegetació de ribera, i millorar-ne l'estat ecològic. Els terrenys són majoritàriament d'Endesa, que n'ha cedit gratuïtament l'ús a la Generalitat. L'espai quedarà així destinat a la conservació, la divulgació dels seus valors naturals i l'ús públic ordenat, ja que també es construiran un itinerari accessible, miradors inclusius i es reorganitzarà la zona d'aparcament. S'evitarà així que els vehicles no malmetin el terreny i perquè l'espai es pugui utilitzar de manera més ordenada, sobretot durant els períodes de més afluència. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, detalla les actuacions que s'hi faran.
5: Es tracta de restaurar i millorar els hàbitats de bosc de ribera, crear una bassa d'amfibis i, sobretot, ordenar l'ús públic, perquè actualment es fa un ús bastant desordenat i amb certs impactes, i l'objectiu és establir zones d'aparcament ben habilitades, miradors inclusius per facilitar la visita d'aquest espai de forma ordenada i a través d'un itinerari també inclusiu en forma de passera.
4: Les obres que s'han tret a licitació tenen un pressupost de 520.000 euros i està previst que durin 4 mesos.
0: I la verema a la comarca del Priorat s'enllesteix amb menys producció per culpa de la calor, però amb més qualitat gràcies a la pluja. Les condicions climàtiques han avançat la collita, que cada any comença abans a causa de les altes temperatures. Falset, Ariadna Escoda.
6: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que un any normal, però amb una major qualitat del raïm a causa de les pluges. Ho destaca Jaume Balaguer, president de la DEUC Priorat.
8: La perspectiva és bona, tot i haver tingut un any complicat pel tema de les calors, que han sigut extremes. Sembla ser que la collita serà bona. Hi ha hagut pluges d'última hora que encara també han ajudat amb alguns punts a acabar de madurar i augmentar una miqueta la qualitat del raïm.
6: Tot plegat es tradueix en una previsió que en el cas del Priorat s'enfila als 5 milions de quilos de fruita, mentre que la DEU Montsant esperen superar els 6 milions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: Dos apunts de la plana cultural. La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 persones en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Segons dades de l'empresa d'audiència Box Office, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge. El primer dia de projeccions, La bola negra va superar L'Odissea de Christopher Nolan i dissabte va ser segon millor dia d'estrena espanyola, només al darrere de Torrente Presidente.

0: I del cinema a la música, Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Fate of Ophelia, aquesta que sentim de fons. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. La música de Taylor Swift ens ha portat fins al temps dels esports.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a 11:15. Odal Serra, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. El jugador del Barça, Eric García, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons va indicar en un comunicat. Dels partits de la Nations League jugats ahir, destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o també la victòria de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo titular i jugant tot el partit. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria a la banqueta dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir per 1-2 a Sèrbia. Per avui dilluns hi ha previstos dos partits més, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. I avui també es tanca la votació per elegir el guanyador de la pilota d'or d'aquest any. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugador del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana João Félix explica per què considera ara mateix Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
3: Si hi ha un jugador que tu pones la tele i te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
2: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a 1 a Riazor contra el Deportivo. L'Arla Costa va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part del partit. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: El 1952 crec que ens posarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
2: A la classificació, el Barça segueix com a líder invicte amb 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è amb 7 punts, l'Espanyol 12è amb 5. I a la primera federació masculina, victòria ahir de l'Europa per 1-0 contra el Majadahonda, amb un gol en l'últim sospir d'Àlex Cano en el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'Europa. Sentim precisament l'entrenador de l'equip gracienca en declaracions també al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara, i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
2: Deixem el futbol, parlem ara de bàsquet. Gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf al Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip que entrena Gerard Encuentra va guanyar 100-105 amb 23 punts de James Bateman. Sentim Gerard Encuentra, el tècnic dels lleidatans, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
2: Bon inici també del Fiat Girona. Fontajau superant l'UCAM Múrcia 84-77 amb un molt bon partit de l'escorta Yaciel Pérez del dominicà, va acabar amb 20 punts i 9 rebots. Ho explicava així el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todo se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
2: Mentrestant, la sisa Joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo, 110-104. I encara en bàsquet, al base dels Quitzanars Manresa, Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit rebut durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica, segons ha informat el club del Bages.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el Barça disputarà la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem hongarès de l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i de l'exporter Emis Nielsen. Els blaugrana van guanyar i l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, 39-29. Per la seva banda, el Vesprem es va imposar el Fuxa de Berlín 33-34 abans de la final. El Barça ha de jugar encara demà el tercer partit de la fase de grups contra el Montada del Marroc i el Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà. Victòria del nord-americà Brandon McNulty a la prova en ruta masculina per davant de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Mathieu van der Poel.

0: Dos quarts d'11 del matí, sou a 3Cat Info, cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà el Consell de Ministres. Ho vol fer amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i a Podem es queden curtes. I el sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. Això el mateix matí que hem sabut que ha dimitit el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa ha arribat dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Qüestions que de seguida ampliarem, però fins a arribar al punt de les 11 parlarem d'altres qüestions, per exemple, del pont aeri. I és que l'avió guanya terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. I el corredor ferroviari, en canvi, ha perdut més de 500.000 d'usuaris. Crear un directori cultural conjunt és la primera concreció del projecte Reviscolar, que aplega 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló. La proposta busca potenciar la cultura difuminant les fronteres administratives que hi ha entre els territoris.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 11. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol a Udal per precaució i torna a Barcelona.
2: El jugador del Barça té unes molèsties al genoll esquerre que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a l'estadi de Wembley.
0: I temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i prelitoral amb risc d'algunes ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit. Ara passen 2 minuts i mig, pràcticament, de 2:15 del matí. Comencem i ho fem parlant de política i sobretot de com s'ha traslladat la crisi al carrer pel que fa a l'habitatge. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb els partits per poder aprovar demà el decret contra els desnonaments i per garantir l'accés a l'habitatge. S'han d'encaixar les diferents propostes per buscar solucions que convencin tots els socis d'investidura, des de Podem fins a Junts. L'executiu ha presentat una bateria de mesures que inclouen la prohibició de la compra especulativa per part dels fons immobiliaris, l'estabilització dels contractes de lloguer, la regulació del lloguer de temporada, la tributació de l'IVA als pisos turístics, bonificacions fiscals per als inquilins i per als propietaris que rebaixin

0: El PNB ho ha explicat a Televisió Espanyola.
1: Las cosas no están para mínimos. Las cosas están para arreglar el problema, no para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores porque esta situación ya no da más de sí.
0: El president del Parlament i dirigent de Junts, Josep Rull, creu que la solució de l'habitatge passa per anar més enllà de les posicions immobilistes i diu que totes les formacions tenen coses a aportar. N'ha parlat a TV3.
2: Si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament en polítiques que han donat poc resultat, no ens en sortirem. Si som capaços d'entendre que aquesta ha de ser una prioritat a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat, hi ha aquest element de generositat i responsabilitat, jo vull ser optimista.
0: De la política al carrer, perquè el sindicat de llogateres demana a la ciutadania assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos de Barcelona, després de tallar aquest matí alguns carrers de la capital catalana. El sindicat vol aprofitar la visita del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona per pressionar perquè demà s'aprovi un nou decret llei d'habitatge que després encara caldrà convalidar al Congrés. Després de 3 anys de legislatura espanyola sense mesures contundents, denuncien que calen accions que realment canviïn la vida de la gent. N'ha parlat Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, al matí de Catalunya Ràdio.
3: La mesura que proposem és una mesura estructural que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
0: Aquest matí, com deien, desenes de persones han tallat els carrers Còrsega, la plaça de Sants i la Meridiana. Aquesta tarda, a les 7, esperen milers de persones davant del Palau de Congressos de Catalunya. Ara per ara no contemplen una acampada a Barcelona com les que s'està fent a Madrid. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
4: Clar, l'acampada és una eina de mostrar, doncs, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori, totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quina és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hi hagués una acampada, però no és l'única.
0: El punt d'inflexió per decidir cap on avancen les mobilitzacions per l'habitatge serà demà, un cop es conegui la lletra petita del decret llei que es durà al Consell de Ministres. Fa temps que el Sindicat de Llogateres i altres entitats treballen sota el paraigua de la plataforma per a una feina i una casa dignes per organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge abans de les eleccions municipals de l'any que ve. El director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres i la resta d'entitats.
5: I anirem parlant dia a dia, no em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
0: Pel que fa a l'onada de 3 segrestos express en pocs dies, aquest mes de setembre també n'ha parlat i de seguida us explicarem què n'ha dit. Encara en parlant d'habitatge, de 2 persones detingudes per estafar 200.000 euros en un home en la compra d'un habitatge a Cambrils, al Baix Camp. Es tracta de 2 estafadors professionals que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars. Tarragona, Manel Sastre.
6: La víctima va contactar amb els detinguts després de veure un anunci en una plataforma de venda a internet. Els 2 detinguts, pare i filla de 74 i 50 anys, es van presentar com especialistes intermediaris en subhastes immobiliàries. L'home va fer diversos pagaments i transferències bancàries amb l'objectiu de participar en el procediment i optar a la suposada adjudicació de l'habitatge a Cambrils. Durant mesos van mantenir el contacte amb el perjudicat, els 2 detinguts, a qui aportava documentació relacionada amb la subhasta i li reclamaven aportacions econòmiques sota diferents conceptes, entre els quals hi havia pagaments parcials pel preu de l'habitatge i honoraris professionals. Els Mossos d'Esquadra, però, van poder determinar que part dels imports per formalitzar l'adjudicació no s'havien abonat dins dels terminis previstos, motiu pel qual l'habitatge no va arribar a ser adjudicat a la víctima. Finalment, es van detenir els 2 responsables de l'estafa a Tàrrega que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars.
0: 2:30 d'11.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va

0: per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
1: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio d'informació.
0: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
2: Govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment dels costos de producció, els efectes del canvi climàtic i uns preus a la baixa. Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
4: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Mirem al món, doncs. El Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia molt de temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per a localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base en anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que serien un objectiu legítim. Tornem a casa nostra. L'avió esgarrapa terreny en el tren. Els desplaçaments entre Barcelona i Madrid entre el gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. Són dades d'Aena. Mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre els mesos de març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Joan Garcia.
6: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida del gener van incrementar els temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. Abans, Renfe havia retirat l'oferta comercial de baix cost dels trens Ablo en aquest corredor en detectar-se un problema tècnic en un dels trens de Talgo. Aquesta retirada va comportar també un encariment del preu del bitllet que posteriorment s'ha moderat. Ara el preu mitjà se situa entre els 60 i els 85 euros per trajecte en funció de la companyia i el moment de la compra. Per tot plegat, el catedràtic en gestió de transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
7: D'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta aquesta demanda no satisfeta. No?
6: La quota de mercat respecte a l'avió continua sent clarament favorable al tren i ja supera el 80%, amb l'AVE de Renfe en una posició dominant d'un 60% de l'oferta ferroviària. Irió en té una quarta part i Ouigo un 15%. Però les freqüències aèries s'incrementen. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre, perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
8: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és una cosa que es valora molt per certs tipus de clients.
6: Entre gener i juliol, el nombre de passatgers entre el Prat i Barajas ha augmentat un 5%. Pel que fa al tren, tots els corredors ferroviaris van batre rècords de viatgers l'any passat, excepte precisament el Madrid-Barcelona, on van caure per primera vegada des de la liberalització un 1,7%.
9: 3CAT Info.
2: La Policia Nacional ha detingut un home per l'assassinat amb arma blanca de la seva parella a Benidorm en un cas que s'investiga com a crim masclista. Els fets han passat aquesta nit i els agents han detingut també altres persones acusades d'encobrir el presumpte homicida. Hi ha el telèfon específic d'atenció i informació contra la violència masclista, el 900-900-120. Funciona les 24 hores cada dia de l'any, atén consultes i urgències i és gratuït. No queda registrat al mòbil i és confidencial, atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones. En el cas d'emergència per una agressió, també es pot trucar al 112. 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. És una iniciativa que vol potenciar la cultura difuminant les fronteres administratives existents entre els territoris. La primera acció que fan és crear un directori conjunt cultural. Tortosa, Jordi Barranca.
10: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local dels 3 territoris. És un projecte pioner al conjunt de l'estat espanyol i que, per exemple, permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats tant al Matarranya com als ports. José Antonio Cruz és el gerent del grup d'acció local de l'Alma Estrat i els Ports.
11: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força i crec que tot el que sorgirà serà positiu.
10: Un cop identificats tots els agents culturals, volen crear un directori cultural conjunt. Com a referència, han agafat el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que existeix aquí a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaia, que és la responsable, en posa un exemple.
12: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls s'obre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris, treballar en els 3 territoris alhora.
10: Una iniciativa que en definitiva reivindica que el riu Sénia i el massís dels ports també són espais amb un territori cultural compartit.
2: 3:15 del matí, àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
13: Bon dia, Marc. Pocs problemes a aquesta hora per circular. Destaquem només la carretera local GIB-4016, que està tallada a Planoles, al Ripollès, a causa d'un vehicle avariat. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. Pel que fa a la línia R2 Nord, circulen retards d'almenys 20 minuts de mitjana. I a la R7 només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola a la Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Renovem la informació viària d'aquí a mitja hora.
9: El temps.
2: Jofre Genuer.
14: Tot i el domini de les grans clarianes, d'algunes estones de sol o ressol més aviat, el risc de pluja va incrementant-se. Prova d'això són els patacs d'aigua, els petits ruixats puntuals que ja s'han produït de manera bastant local en alguns indrets de la costa nord, de la costa central, és a dir, des de el sud de les comarques de Girona, la Selva, també Gironès, Maresme, és on han impactat els primers patacs d'aigua amb més de 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Tossa de Mar. Són fenòmens bastant puntuals, però amb certa intensitat, i aquest risc de superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora persisteix a la façana litoral i prelitoral. Hi ha risc, ben bé fins a la tarda, de que alguns dels ruixats de les nuvolades que avancen del mar cap a terra doncs puguin arribar a endinsar-se i a tocar aquests sectors. A la resta d'interior, de moment, convivència de sols i núvols, tot i que a la tarda també podrien aparèixer alguns ruixats al voltant del Prepirineu. En tot cas, el risc de pluja s'incrementa més la propera nit amb una perturbació una mica més activa, vents de sud, i que ens aportarà doncs nuvolades més actives amb ruixats i tempestes que entre la matinada i demà al matí podrien afectar molts indrets i sobretot de la costa i prelitoral, i a més localment amb certa intensitat que puguin acumular gairebé 100 litres per metre quadrat de manera local en tot l'episodi. Milloraria a partir de la tarda, només queden alguns ruixats cap a Girona, amb una petita pausa de cara a dimecres, però sembla que el risc de pluja continuaria en dies posteriors.
9: 3CAT Info.
15: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
16: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Sophie Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
15: Klaus Mackeller amb el Royal Concertgebouw
16: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
15: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
9: 3CAT Info. sostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
17: En aquest Insostenibles parlarem de com està pujant la temperatura del mar, què ho provoca i quins efectes té. Navegarem amb Josep Pasqual, l'home que des del 1973 registra la temperatura de l'aigua a la costa de l'Estartit. I xerrarem amb Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i amb Fran Ramírez, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar.
18: Aquest estiu, el mar ha assolit a nivell global la temperatura mitjana més alta que tenim registrada, 21,1 graus. Malgrat que és un fenomen global, no tots els mars el pateixen igual. Al Mediterrani, l'escalfament és un 20% més ràpid que la resta, amb anomalies que en alguns indrets ja superen els 4 graus.
19: Soc Josep Pasqual Massaguer, fill d'aquí a l'Estartit, i des de molt petit ja em vaig aficionar a la meteorologia perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, em portaven a la barca. A 13 anys ja vaig començar a prendre notes del temps amb un pot de conserves, un termòmetre de 20 pessetes, començava a mirar temperatures i pluja.
17: Tenim una hora de navegació fins a situar-nos a uns 4 quilòmetres del port, en el punt on en Josep mesura la temperatura del mar des de fa 53 anys. Prou estona perquè el Marc Pruom ens expliqui què li està passant al mar.
20: A veure, el mar està en contacte amb l'atmosfera i, per tant, tot el que passa a l'atmosfera té una implicació tard o d'hora al mar. L'increment més fort s'ha donat en les últimes dues dècades. És quan hi ha un canvi més important, quan més s'ha incrementat la freqüència i durada de les onades de calor i també l'extensió. El gruix de l'increment s'ha donat des de 2010 o a finals de la dècada dels 2000.
17: Puja la temperatura i també puja el nivell.
19: Tinc 36 anys datades i s'està detectant una pujada mitjana al nivell del mar de 3 mil·límetres per any. És a dir, d'ençà que està instal·lat aquest aparell ja ha pujat més de 10 centímetres al mar. I, esclar, es va menjant la sorra que hi ha a peu de platja i les mateixes onades el tiren endarrere cap al cim, però a còpia d'anar arreglant la platja.
20: Normalment tendim a associar l'increment del nivell de l'aigua del mar a la fusió dels gels, no? Però hi ha un factor que és el factor expansió tèrmica, és a dir, quan tu escalfes un líquid, doncs tendeix a expandir-se, no? I això és el que està passant sobretot al Mediterrani, que aquest increment del nivell de l'aigua del mar es deu en bona part a aquesta expansió tèrmica, com a conseqüència de temperatures més altes.
17: I amb l'escalfament, els mars, que absorbeixen el 90% de l'excés de calor de la Terra, van perdent aquesta capacitat i també la d'absorbir CO2. Passem per les Medes i continuem mar endins mentre en Josep va prenent notes de tot el que observa.
19: S'està empobrint la Mediterrània. Es veu el mateix, però amb molta menys quantitat, habitualment. Per exemple, a la primavera, habitualment se veu macroplàncton, se veuen doncs, aquests organismes semitransparents, que són habituals, i aquest any pràcticament no se n'han vist.
17: Hi ha un empobriment que veiem a simple vista i que també constaten els estudis. Les onades de calor marina, cada cop més freqüents, intenses i llargues, estan transformant els ecosistemes del Mediterrani. Les espècies que poden, migren.
21: No només poden desplaçar-se cap al nord o cap al sud, sinó que també poden desplaçar-se cap a zones més profundes en resposta a aquests canvis ambientals, ja sigui la onada de calor o ja sigui l'increment de la temperatura, perquè tots els organismes tenen un rang òptim de temperatura i intenten moure's per viure allà on se senten còmodes, no?
17: Ara bé, això no sempre és possible.
21: En el nostre cas hi ha un gran hàndicap, que és el Golf de Lleó, hi ha una barrera geogràfica que no poden travessar, per tant, quan les condicions en aquesta zona, les condicions òptimes per a aquestes espècies desapareguin, l'espècie desapareixerà, es reduirà moltíssim, a no ser que tingui la capacitat d'adaptar-se.
17: I fins i tot, entre els que aconsegueixen desplaçar-se a zones on l'aigua té la temperatura adequada, hi ha desequilibris que els afecten.
21: Quan un depredador es mou d'una manera i la seva presa es mou d'una altra, doncs tenim un problema. El depredador, tot i que estigui en el seu rang òptim de temperatura, no té la presa de la que alimentar-se.
17: I ahí som. En Josep atura la barca, prepara els estris.
19: L'ampolla és el que serveix per recollir una mostra d'aigua i els termòmetres.
17: I els té a punt, els tira a 90 metres de profunditat.
19: Tenim una temperatura altíssima. Avui, 3 de setembre, 26,2 graus a la superfície, igual que l'últim dia d'agost. 3 graus i mig per sobre la mitjana climàtica.
17: Un mar calent com aquest perd la capacitat de refredament que tenen les brises, però sobretot és una bomba d'energia que multiplica les possibilitats de fenòmens meteorològics extrems.
20: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: I abans dels esports, passem per la Fira de Lleida, que ha tancat la segona edició de la Fira Mos de Sant Miquel, assolint els 6 milions d'euros pel que fa al sector de l'automòbil. Alba Mor.
0: El producte de proximitat ha estat el protagonista de la fira, on l'afluència de públic ha estat constant al llarg de 3 dies de certamen. Fent balanç, el sector de l'automòbil és un dels més satisfets, en parla el director de Fira de Lleida, Eduard Martín.
1: Més de 176 vendes d'automòbils. L'any passat es van fer 160, per tant, un lleuger increment. I creiem que el volum de negoci, encara que els propers dies s'ajustaran les xifres, ha sigut d'uns 6 milions d'euros.
0: Firamós també va acollir la final de la Lliga del Porc i la Forquilla per escollir el millor esmorzar de forquilla de Catalunya. El guanyador va ser Júlia Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc del districte de Sant Andreu de Barcelona.
9: Esports.
2: Fins les 11, 5 minuts, Audal Serra, bon dia.
22: Bon dia. El jugador del Barça, Eric García, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola ha decidit desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicava en un comunicat. Ahir es van jugar més partits aquesta Nations League. Destaquem la derrota d'Alemanya per 0-1 contra Grècia, en què el blaugrana Karim Adeyemi va ser titular i va jugar 76 minuts, o la victòria de Portugal per 1-2 al camp de Noruega, amb el també blaugrana Joao Cancelo titular disputant tot el partit. D'altra banda, Xavi Hernández ha aconseguit la seva primera victòria com a tècnic dels Països Baixos. Els neerlandesos van guanyar ahir Sèrbia per 1-2. Per avui dilluns hi ha previstos dos partits més d'aquest grup A, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
9: 3Cat Info.
22: Avui també es tanca la votació per elegir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana Joao Félix explica per què considera ara mateix Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
23: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
22: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre.
9: L'actualitat esportiva a fons.
22: A la Lliga F, l'Espanyol va aconseguir ahir un empat a una Riazor contra el Depor. L'Ara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
24: El minut 52 crec que ens posa la Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur. Però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
22: A la classificació, el Barça segueix com a líder invicte amb 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è amb 7 punts. L'Espanyol 12è amb 5. I a la primera federació masculina, victòria i de l'Europa per 1-0 contra el Maja d'Onda, amb un gol en l'últim sospir del partit d'Àlex Cano, en el que va ser el debut també de Luis Blanco com a nou tècnic escapulat.
25: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara,
3: i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
22: Parlem ara de bàsquet. A la Lliga CB, gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar 100-105 amb 23 punts de Bateman. Sentim Gerard Encuentra en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat que, del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
22: Bon inici també del Fiat Girona Fondejau superant l'UCAM Múrcia 84-77. Amb una exhibició de l'escorta, Yaciel Pérez del Dominicà va acabar el partit amb 20 punts i 9 rebots. En parlava també el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
22: I encara en bàsquet, també ahir derrota de la Sisa Joventut al migdia a la pista del Breogán de Lugo, 110-104. Mentrestant, el base del Quitzenàs Manresa, Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit rebut durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica, segons ha informat el club del Bages. I el Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, victòria i el vespre del nord-americà Brandon McNulty a la prova en ruta masculina. Per davant de l'australià Michael Matthews, que va fer plata, i del neerlandès Mathieu van der Poel, que va aconseguir la medalla de bronze. I en tennis, Europa va guanyar la Laver Cup, que l'enfronta a la resta del món, ho va aconseguir després de la victòria de l'alemany Zverev contra el nord-americà Lerner Tien.
9: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. El govern espanyol negocia contra el rellotge amb les formacions polítiques el decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. El director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en la campada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i a mitja la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Rússia prepara més actes de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. Dotze comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscolar. És una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Es tracta d'una idea pionera a l'estat espanyol que vol posar en valor la cultura com a dinamitzador rural. I la segona temporada de Reina Roja amb Victoria Luengo o A l'Este de l'Edén amb Florence Pugh són dues de les estrenes destacades d'aquesta setmana a les plataformes de streaming. També s'estrena la sèrie Kill Jackie amb Catherine Zeta-Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya dissabte a Wembley. A la Lliga CB de bàsquet, l'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la competició, per 100-105. També es va estrenar en victòria el Fiat Girona davant l'UCAM Múrcia, 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán, 110-104. I a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol empata 1 a Riazor contra el Deportivo. Les blanquiblaves van jugar gairebé tota la segona meitat amb una jugadora menys.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran a litoral i prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. El govern espanyol negocia a totes bandes i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per la compra d'un primer pis, mesures per congelar el preu dels lloguers i la prohibició de desnonar persones vulnerables. També s'impedirà que els fons voltor especulin amb l'habitatge. Falta veure la lletra petita de totes les mesures, però Sumar i Podem ja avisen que es quede curt. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Si el Ministeri d'Habitatge negocia amb tots els grups, amb tots els socis de l'investidura, hi ha hagut converses 24 hores durant tot aquest cap de setmana i s'allargaran durant tot el dia d'avui. L'objectiu és trobar un equilibri, mesures que agradin a tots els socis d'Esquerres, però també a Junts i al PNB. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, parla de mesures ambicioses, sense donar-ne gaire més detall, i confia en arribar a un acord per aprovar-ho demà mateix al Consell de Ministres.
4: Muy intensa en estos días y con toda la responsabilidad para ser capaces de llevar mañana al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley ambicioso con medidas que solucionen situaciones como la que tuvo Mari Carmen la semana pasada, pero situaciones como la que están enfrentando, por ejemplo, nuestros jóvenes.
3: S'estan negociant detalls, però ja hi ha acord entre el govern espanyol i els grups per impedir que els fons voltor comprin edificis sencers i per activar rebaixes fiscals per als llogaters i per als propietaris que lloguin a un preu assequible, ajudes també per a la compra d'un primer habitatge o pel blindatge del parc públic. On hi ha més friccions ara mateix entre els socis de l'investidura és per la pròrroga dels contractes de lloguer i també en l'abast de la prohibició de desnonar. Sumar i Podem reclamen que la prohibició ha d'afectar tots els propietaris petits i grans. En canvi, Junts demana que afecti els fons voltor. Irene Montero ha avisat aquest matí a Pedro Sánchez que no acceptaran excepcions, no cediran a un acord descafeinat, diu, per acontentar Junts i el PNB.
1: Las cosas no están para mínimos. Las cosas están para arreglar el problema, no para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores porque esta situación ya no da más de sí.
3: Montero, en declaracions de Televisió Espanyola, Podem, però també Sumar, els socis de Pedro Sánchez, reclamen també que s'expropiï els pisos dels fons voltor. En això el PSOE ja ha dit que no pensa cedir.
0: Gràcies, Paula. Fins ara, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I el president del Parlament i dirigent de Junts, Josep Rull, assegura que el seu partit hi serà perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar un reial decret amb un primer paquet de mesures sobre habitatge d'aplicació immediata. En una entrevista a TV3, Rull ha apel·lat a la generositat i la responsabilitat de la resta de partits.
5: Si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament amb polítiques que han donat poc resultat, no ens en sortirem. Si som capaços d'entendre que aquesta ha de ser una prioritat a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat, hi ha aquest element de generositat i responsabilitat. Jo vull ser optimista.
0: El sindicat de llogateres, mentrestant, demana a la ciutadania assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos després de tallar aquest matí alguns carrers a Barcelona. El sindicat vol aprofitar la visita del president espanyol de Pedro Sánchez a la capital catalana per pressionar perquè demà s'aprovi aquest nou decret llei d'habitatge que després encara caldrà convalidar al Congrés dels Diputats. Després de 3 anys de legislatura espanyola sense mesures contundents, denuncien que calen accions que realment canviïn la vida de la gent. Sentim Carme Arcarazo, que és portaveu del sindicat al matí de Catalunya Ràdio.
6: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
0: Aquest matí desenes de persones han tallat al carrer Còrsega, a la plaça de Sants i la Meridiana. Aquesta tarda a les 7 esperen milers de persones davant del Palau de Congressos de Catalunya. Ara per ara no contemplen una acampada a Barcelona com la que s'està fent a Madrid. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Clar, l'acampada és una eina a mostrar, pues, el que deia, no? Aquesta manca de normalitat, però no és l'única. I la idea és que arreu de tot el territori totes les veïnes i organitzacions puguin decidir entre elles quin és el millor mecanisme per demostrar això. Seria una opció que Barcelona hagués una acampada, però no és l'única.
0: El punt d'inflexió per decidir cap a on avancen les mobilitzacions per l'habitatge serà demà, un cop es conegui la lletra petita del decret llei que es portarà al Consell de Ministres. Hem de parlar de l'àmbit policial i de la seguretat. El director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que en el cas que es faci una acampada com la que hi ha a Madrid, es mantindrà obert el diàleg amb el sindicat de llogateres i amb la resta d'entitats.
8: I anirem parlant dia a dia. No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
0: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos express en pocs dies, aquest mes de setembre, l'últim s'ha conegut avui mateix a Calella, al Maresme, ha mostrat preocupació pel fenomen. Tot i això, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins dels grups criminals.
8: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: López ha reiterat que mantindrà una línia continuista amb el seu predecessor, Josep Lluís Trapero, alhora que demanarà canvis legislatius i de coordinació perquè el cos exerceixi plenament totes les competències que té assignades. 3CAT Info. 11 i 10 minuts, el delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres. Un relleu, una dimissió, volíem dir, que arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma. Anem cap a Madrid de nou, ara amb el Dani Sainz de Aja.
9: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
10: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio de informació.
9: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
0: Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber aquesta emissora. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional, és a dir, que prefereixen contractar de manera particular una persona en comptes que l'administració li faciliti un cuidador. Aquesta videotrucada la fa un professional que prèviament té accés a les dades de salut de la persona dependent i, segons Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència, es fa amb un familiar sempre present. Són declaracions a 3CAT Info.
11: A les primeres trucades que fem, si veiem que la persona familiar no hi és en aquell moment, el que fem és contactem una entrevista, digui'm vostè quan li va bé, que puguem contactar, que estigui també la persona cuidadora habitual, fill, jove, qui sigui. Llavors el que fem és fem aquestes trobades telemàtiques amb la persona dependent i especialment amb la persona cuidadora.
0: Això està agilitzant molt els tràmits de valoració de la dependència fins a un màxim, actualment de 60 dies per les persones que entren ara al circuit. Les que fa més d'un any que estan en espera s'aniran agilitzant més lentament, segons Giral.
12: 3CAT Info.
13: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
14: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
13: Iaia, no dius pas podem tot?
14: Sí, que puc, sí, sí que puc.
15: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3CAT Info. Sortim a l'exterior. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els informes d'intel·ligència pronostiquen que Rússia està preparant més actes de sabotatge. Per fer-hi front, vol plantejar un protocol d'emergència per respondre de manera col·lectiva a accions no armades. Aquest matí es debat en un consell amb els 27 ministres de defensa. Anem a la capital comunitària, Brussel·les. Bruno Forteamiras.
16: Kaya Kallas demana als països europeus que extremin la vigilància.
17: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
16: Per això, avui proposarà als ministres de Defensa europeus un manual d'emergència per reaccionar de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid.
17: Cobrirà tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada per veure com podem operar conjuntament amb la Comissió Europea, els Estats membres i el Servei Diplomàtic Europeu. I mira quines eines podem fer servir.
16: I demana que més enllà de respondre-hi també hi hagi plans per prevenir possibles sabotatges russos en plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. A la guerra d'Ucraïna, en canvi, Kallas reclama més defenses antiaèries per a Kyiv. Vol que els països que en tinguin les enviïn com més aviat millor. I pel que fa a l'Orient Mitjà, espera que avui algun govern europeu es comprometi a ampliar el nombre de vaixells de guerra que ara mateix vigilen les rutes comercials al Mar Roig davant les amenaces dels rebels hutis
12: del Iemen.
0: Es complica la formació de govern a Suècia. La líder socialdemòcrata Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions el 13 de setembre, ha admès avui que ara per ara no es reuneixen les condicions per formar executiu amb la resta de forces de centre-esquerra. Aquest grup inclou el Partit de l'Esquerra, que entre d'altres va ser contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN. La formació d'un govern de centre-esquerra suposaria un canvi respecte als últims 4 anys en què Suècia ha estat governada pel centre-dreta amb el suport extern dels demòcrates suecs, el partit d'extrema dreta. Andersson, però, no ha tancat definitivament la porta a formar govern, però el portaveu del Parlament pot ara traslladar la formació de l'executiu a l'actual primer ministre, al conservador moderat Ulf Kristersson. Hem arribat així a 11:45 del migdia. Anem a conèixer quina és la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip viari de 3CAT Info, Mireia Sala, bon dia.
18: Bon dia, Carme. Pocs problemes a aquesta hora per circular. Destaquem només la carretera local JB-4016, que encara està tallada a Planoles, al Ripollès, per un vehicle avariat. I a la ronda del litoral de Barcelona hi ha un tram de lentitud de Poblenou a la Vila Olímpica, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb retards d'almenys 25 minuts de mitjana i a la R7 només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
19: El temps.
0: La crònica és del Jofre Genuer.
20: De manera puntual arriben els primers xàfecs, els primers patacs d'aigua, com és el cas del que ha impactat a la zona de la costa de la Selva, també alguns punts del Gironès i també aproximant-se al Maresme, i ens costen ja més de 30 litres per metre quadrat a Tossa de Mar. Precaució, perquè tot i que són puntuals i aïllats, poden ser localment intensos. Hi ha alguns avisos en aquest sentit i donar doncs, mitja hora més de 20 litres per metre quadrat. De fet, doncs, aquest risc es manté al llarg de les properes hores a gran part de la façana litoral i prelitoral, malgrat hi hagin estones de grans clarianes i fins i tot de ressol. Tot i així, els núvols són força abundants arreu del país, avui amb unes temperatures màximes que els hi costarà als valors més alts arribar als 30 graus. Seguim pendents, doncs, de l'evolució d'aquestes nuvolades, aquest temps insegur que ens acompanyarà tota la setmana, fins a la tarda, el risc de ruixats al litoral i al prelitoral es manté. A la tarda també esperem que puguin haver-n'hi cap a la zona del Prepirineu, però en tot cas serà la nit que el risc de ruixats s'incrementi amb una perturbació que ens afectarà a partir de la propera nit fins demà al matí a gran part del país i, a més, donant pluja que localment podria ser forta en alguns sectors de l'extrem sud del territori.
0: La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pérez ha ingressat la fiança de 80.000 euros que l'havia imposat al jutge i, per tant, evita la presó preventiva Viella Sofia Cabanes.
21: Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial i també se li ha retirat el passaport, a més de prohibir-li sortir del país. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella, que investiga el cas, i en va sortir en llibertat provisional amb càrrecs. Tenia 3 dies per ingressar esta fiança de 80.000 euros, un ingrés que avui s'ha fet efectiu. Els Mossos la investiguen per un delicte d'homicidi. Segons s'ha constatat, López Granados, parella de Josep Joan Pere, no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte barceloní a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari.
0: Arrenca mentrestant el judici contra un home acusat de matar-ne un altre en ple carrer a Terrassa l'any 2024. La Fiscalia demana 18 anys de presó. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
22: Aquí a l'Audiència de Barcelona comença avui aquest judici contra un home acusat d'assassinat. Segons el fiscal, l'acusat va abordar la víctima a la via pública i la va agredir amb diverses ganivetades amb una arma blanca. La víctima va morir a conseqüència de les ferides. El fiscal demana per a l'acusat 18 anys de presó. Aquest matí, doncs, comença aquest judici amb la constitució del jurat popular, la lectura dels escrits de fiscalia i de l'acusació particular i de la defensa, i les al·legacions prèvies al llarg d'aquesta setmana i també de la setmana que ve està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació d'aquests fets del 2024 i que també s'exposin les proves contra l'acusat. El judici s'acabarà el dia 8 d'octubre.
0: La policia ha detingut un home per l'assassinat amb arma blanca de la seva parella Benidorm en un cas que s'investiga com a crim masclista. Els fets han passat aquesta nit i els agents han detingut dues persones més acusades d'encobrir el presumpte homicida. I el telèfon específic d'atenció i informació contra la violència masclista, el 900 900 120, funciona les 24 hores cada dia de l'any, atén consultes i urgències i és gratuït. No queda registrat al mòbil i és confidencial, atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones. En cas d'emergència per una agressió també es pot trucar al 112.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces per crear el projecte Reviscola, una iniciativa que difumina les fronteres administratives i impulsa el sector cultural als tres territoris. Tortosa, Jordi Barranca.
12: És una idea pionera a l'estat espanyol i sorgeix de 6 grups d'acció local. Entre d'altres, permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya i als Ports. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de la Maestra dels Ports.
19: Fica en valor la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns.
12: El primer pas és crear un directori cultural conjunt.
0: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. Les repassem amb l'Òscar Callao.
23: I believe there are monsters born in this world to human parents.
24: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck i que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50, amb James Dean de protagonista. Un gran drama familiar i generacional ambientat al món rural de Califòrnia entre la Guerra Civil nord-americana i la Primera Guerra Mundial, però que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. També dijous, HBO Max estrena War, un thriller judicial britànic que segueix la gran disputa entre dos bufets d'advocats de Londres per un cas de divorci milionari, enverinat i molt mediàtic. Els cònjuges que se separen són un magnat tecnològic interpretat per Dominic West i una famosa estrella de cine a qui dona vida Sienna Miller. Do you ever get that feeling when things go bad? Sicaris, armes, drogues, crims, acció, revenges i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Interpreta la Jackie, una traficant de cocaïna que viu a tot drap venent també obres d'art mitjançant sofisticades trames fiscals. Una vida de luxe que salta pels aires quan uns despietats assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. El drama romàntic Les cartes de la vida surt divendres a Netflix. Tyler Perry dirigeix aquesta història d'amor, redempció i segones oportunitats protagonitzada per una mare soltera i un reclús, tots dos afroamericans. La relació neix quan ella, embarassada, treballa de funcionària a la presó, on ell la protegeix i la salva durant un motí. Les cartes que s'intercanviaran quan ella plega seran l'origen d'un amor que haurà de lluitar contra tota mena de prejudicis.
25: Chornaya Volzitza, que significa loba negra.
26: És un assassinat a sueldo.
24: La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, loba negra, a partir de divendres a Prime Video. En aquesta nova tongada, la turmentada i superintel·ligent investigadora Antonia Scott ha de resoldre un crim de la màfia russa a la Costa del Sol, perseguida per una letal assassina sou coneguda com a Loba Negra. Amb catalans al repartiment, com Vicent Andongo, Àlex Brendemull o Adriana Torrevejano. Filmin emet a partir de dimarts Inspectora Ellis, un thriller policial britànic de to dramàtic, amb aquesta detectiu interpretada per Sharon D. Clarke com a brillant investigadora d'assassinats. Un personatge amb un gran sentit de la justícia que haurà de combatre, però, els menyspreus d'alguns companys pel fet de ser dona.
27: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos. El sueño va sobre el tiempo flotando como un
0: La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Segons dades de l'empresa d'audiència Box Office, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a la taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge. El primer dia de projeccions, La bola negra va superar l'Odissea de Christopher Nolan i dissabte va ser el segon millor dia d'una estrena espanyola, només per darrere de Torrente, Presidente. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi en la categoria masculina. Els premis a millor jugador o jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
1: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre. Precisament Alexia Putellas, en una entrevista a Ràdio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça amb aquestes paraules.
4: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: 3CAT Info.
1: A la Lliga de les Nacions de la UEFA avui s'han de jugar dos partits més del grup A, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. Demà juga a Sevilla l'Espanya-Croàcia, ja sense el blaugrana Eric García, que ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després de no haver pogut disputar dissabte el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-hi algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicava en un comunicat. Ahir el també blaugrana Karim Adeyemi va jugar com a titular durant 76 minuts amb Alemanya en la derrota dels germànics per 0-1 contra Grècia, i el lateral Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega. D'altra banda, Xavi Hernández va aconseguir la seva primera victòria com a tècnic dels Països Baixos després de guanyar per 1-2 a Sèrbia.
5: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha informat que el seu base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. Ahir a la Lliga CB, gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf al Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar per 100-105. Sentim el tècnic lleidatà en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
1: Bon inici també del Fiat Girona-Fontejau, que va superar el Camp Múrcia 84-77. Amb una actuació destacada de l'escorta Yacel Pérez amb 20 punts i 9 rebots. En parlava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que yo para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todos se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
1: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo per 110-104. A motor, a hores d'ara, es disputa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, entre Agadir i Zagora, amb la participació de 22 catalans. Aquest sol ser un escenari de retrobament de tots els dakarians que prepararan l'edició del 2027 a l'Aràbia Saudita. Sentim el pilot de motos de la Garriga, Edgar Canet.
8: Ganes de córrer el Rally del Marroc. Hem fet feina, hem canviat coses dels entrenaments i amb moltes ganes de competir. També portem diverses coses noves a la moto, així que amb ganes de provar-ho tot en carrera.
1: I el Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà, victòria i el vespre del nord-americà Brandon McNulty.
9: It's really unbelievable. I don't even know if it's settled.
10: És realment increïble, ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
9: I have a lot of messages, but I need to get through a lot.
1: McNulty ha aconseguit l'or per davant de l'australià Michael Matthews, que ha fet plata, i del neerlandès Mathieu van der Poel, que va aconseguir la tercera posició. Encara en ciclisme, el català Abel Balderston, de l'equip Caja Rural, ha acabat en segona posició a la segona etapa del Tour de Langkawi, a Malàisia, que va començar ahir i s'acabarà diumenge vinent.

0: Dos quarts de 12 del migdia fem un repàs a les principals informacions del dia a aquesta hora, centrades principalment en l'habitatge. I és que el govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres a mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per sumar i Podem, les mesures es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on hi serà Pedro Sánchez. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma. I les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional. A partir d'ara estarem pendents un dia més de Donald Trump. El president nord-americà confia a reprendre a partir d'avui les converses amb l'Iran. Això després de rebutjar la proposta iraniana per posar fi a la guerra només pel fet de seure a parlar. A casa nostra, el govern invertirà 2,5 milions d'euros en l'ampliació de l'Institut de Recerca Biomèdica CatSud al campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I a l'Espai Un País per Voltar ens acostarem al Museu del Vidre de Vimbodí a la Conca de Barberà. En esports, Eudal, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi a la categoria masculina. A la femenina, Alexia Putellas n'és una de les principals candidates.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran a litoral i prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit. Dos quarts de 12 i 2 minuts, el govern espanyol, com us dèiem, negocia a totes bandes i a contrarrellotge i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per la compra d'un primer pis, mesures per congelar el preu dels lloguers i la prohibició de desnonar persones vulnerables. També s'impedirà que els fons voltors especulin amb l'habitatge. Falta veure la lletra petita de totes les mesures, però tot i així, Suma i Podem ja avisen que el decret es queda curt i allunyen l'acord Madrid-Paula Brujats.
2: El Ministeri d'Habitatge negocia amb tots els socis de l'investidura. Hi ha hagut converses durant tot el cap de setmana, 24 hores, i s'allargaran tot el dia d'avui. L'objectiu és trobar un equilibri amb mesures que agradin als socis d'Esquerres, però també a Junts i al PNB. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, anuncia que seran mesures ambicioses, però no en dona més detalls, y confía en la entesa para aprobarlo demà al Consell de Ministres.
3: El hecho de que estos días esté habiendo unas negociaciones tan intensas es una buena señal de que todo el mundo ha entendido esta llamada de los ciudadanos para ser capaces de llevar mañana un real decreto ley ambicioso.
2: De moment, el decret recull impedir que els fons voltor comprin edificis sencers i també rebaixes fiscals.

0: los rentistas y especuladores, porque esta situación ya no da más de sí.
1: Montero, en declaracions a Televisió Espanyola, on ha reclamat també l'expropiació de tots els pisos dels fons Voltor. Això també ho reclama Sumar, però el PSOE s'hi nega.
2: El sindicat de llogateres demana que la ciutadania assisti a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, després de tallar aquest matí alguns carrers a Barcelona. El sindicat vol aprofitar la visita del president espanyol Pedro Sánchez a la capital catalana per pressionar perquè demà s'aprovi aquest nou decret llei d'habitatge que després encara caldria convalidar al Congrés dels Diputats. Després de 3 anys de legislatura espanyola sense mesures contundents, denuncien, calen accions que realment canviïn la vida de la gent. Sentim Carme Arcarazo, que és portaveu del sindicat al matí de Catalunya Ràdio.
3: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
2: Aquest matí desenes de persones han tallat al carrer Còrsega, a la plaça de Sants i la Meridiana, que aquesta tarda a les 7 esperen, com us deia, milers de persones davant del Palau de Congressos de Catalunya. Ara per ara no contemplen una acampada a Barcelona com la que s'està fent des de ja fa hores a Madrid.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa prepara el relleu que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i arriba 2 mesos després l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Tornem a Madrid ara amb el Dani Sáenz de Aja.
5: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
6: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio de informació.
5: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
2: Sortim ara a l'estranger. Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui. Ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després de rebutjar una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatollahs vol arribar a un acord, però diferent del que vol ell. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ho és ara. L'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat la proposta com un exercici de cinisme. Són declaracions al canal NBC.
7: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions, només a canvi de parlar, quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
2: Mentrestant, el ministre iraní d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret Hormuz. La policia ha impedit aquest matí un altre intent de l'ordre d'Orange de fer una polèmica desfilada unionista a Portadown, a Irlanda del Nord. Pretenien passar per un carrer que estava tallat pels manifestants republicans i quan a primera hora han sortit de l'església de Dumcree, diversos vehicles policials s'han interposat en el seu camí. Ahir ho van intentar tot el dia, però els opositors van bloquejar la carretera per on havien de passar. Entre els concentrats hi havia fins i tot la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, cosa que ha generat tensió política amb els partits unionistes britànics. Aquesta marxa orangista és especialment sensible perquè travessa un barri majoritàriament nacionalista i en la dècada dels 90 va derivar en diversos aldarulls. Aquest any, per primera vegada en 3 dècades, la justícia hi ha donat el vistiplau i això ha revifat les tensions prèvies a l'acord de pau.
4: 3Cat Info.
2: El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per incorporar l'avortament farmacològic als centres d'atenció primària. És el que ha anunciat la ministra Mònica García.
8: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales.

0: preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
1: I ha afegit que també es faran els canvis legals que permetin l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
1: Actualment a Catalunya, quan una dona vol avortar farmacològicament, ha d'anar al metge de capçalera que la derivarà si està dins les primeres 9 setmanes de gestació al seu centre, és a dir, als centres públics d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Aquí li donaran dos fàrmacs que ha de prendre a casa. Entre les 10 i 14 setmanes d'embaràs ha de fer-se en un centre hospitalari. El govern invertirà 2,5 milions d'euros en l'ampliació de l'Institut de Recerca Biomèdica CatSud al campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Feia dues dècades que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques. Tarragona, Manel Sastre.
2: El complex duplicarà l'àrea d'investigació actual i inclourà millores d'accessibilitat i de gestió energètica. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, destaca la importància de potenciar centres com aquest que treballen, a més, en coordinació amb els hospitals.
3: Ampliem les infraestructures també de l'Hospital Joan 23 amb aquesta inversió, un total de 2,5 milions d'euros que permetran doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars, entre d'altres.
2: El director de l'Institut de Recerca Biomèdica CatSud, Jordi Vendrell, explica en detall què preveu fer el projecte, que hauria d'estar acabat a finals de l'any vinent.
4: Millorar la habitabilitat dels espais i dotar-los de noves estructures de recerca que actualment s'han quedat petites. Tenim més de 9 grups de recerca amb els seus investigadors corresponents treballant en un espai relativament petit, uns 600 metres quadrats.
2: Vendrell ha remarcat l'aposta que suposa aquesta decisió del govern i ha recordat que feia dues dècades que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques.
5: Info. En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Tresca Info.
1: L'avió esgarrapat arrenca el tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid entre el gener i el juliol i va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Segons dades d'AENA, mentrestant el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Adamut i Gelida del gener van incrementar els temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. Abans Renfe havia retirat l'oferta comercial de baix cost dels trens ABLO en aquest corredor per detectar un problema tècnic en un dels trens de Talgo. Aquesta retirada va comportar un encariment del preu del bitllet que posteriorment s'ha moderat. Ara el preu mitjà se situa entre els 60 i els 85 euros per trajecte en funció de la companyia i el moment de la compra. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, en fa aquesta anàlisi.
14: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta. No?
1: La quota de mercat respecte a l'avió continua sent clarament favorable al tren i ja supera el 80% amb l'AVE de Renfe en una posició dominant d'un 60% de l'oferta ferroviària. Irio en té una quarta part i Oigo un 15%, però les freqüències aèries s'incrementen. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del dia 5 d'octubre. I els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquesta mateixa setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des del mes de gener, Núria Har.
15: Aquest 2026 els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Irene Adruer, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
16: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
15: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
17: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
15: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
1: 12:45 del migdia, obrim àrea de servei. Cop d'ull al trànsit i al transport públic, equip viari i Mireia Sala, bon dia.
18: Bon dia, Carme. A aquesta hora hi ha retencions a l'A2 a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i també a la C32 a Viladecans, en el mateix sentit. A la ronda del litoral de Barcelona hi ha lentitud de Poblenou a la Vila Olímpica en sentit Llobregat. I recordem també que al Ripollès, la carretera local GIB-4016 està tallada a Planoles per un vehicle avariat. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb retards d'almenys 25 minuts de mitjana i a la R7 només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. A més, segons informa Rodalies de Catalunya, a causa d'una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions no mostren informació correctament actualitzada. Això és tot. Renovem la informació viària d'aquí a mitja hora.
13: El temps.
1: Amb el Jofre Genuer.
19: Tot i el domini de les grans clarianes, d'algunes estones de sol o ressol més aviat, el risc de pluja va incrementant-se. Prova d'això són els patacs d'aigua, els petits ruixats puntuals que ja s'han produït de manera bastant local en alguns indrets de la costa nord, de la costa central, és a dir, des de al sud de les comarques de Girona, la Selva, també Gironès, Maresme, és on han impactat els primers patacs d'aigua amb més de 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Tossa de Mar. Són fenòmens bastant puntuals, però amb certa intensitat, i aquest risc de superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora persisteix a la façana litoral i prelitoral. Hi ha risc, ben fins a la tarda, de que alguns dels ruixats de les nuvolades que avancen del mar cap a terra doncs puguin arribar a endinsar-se i a tocar aquests sectors. A la resta d'interior, de moment, convivència de sols i núvols, tot i que a la tarda també podrien aparèixer alguns ruixats al voltant del Prepirineu. En tot cas, el risc de pluja s'incrementa més la propera nit amb una perturbació una mica més activa, vents de sud, i que ens aportarà doncs nuvolades més actives amb ruixats i tempestes que entre la matinada i demà al matí podrien afectar molts indrets i sobretot de la costa i prelitoral, i a més localment amb certa intensitat que es puguin acumular gairebé 100 litres per metre quadrat de manera local en tot l'episodi. Milloraria a partir de la tarda, només queden alguns ruixats cap a Girona, amb una petita pausa de cara a dimecres, però sembla que el risc de pluja continuaria en dies posteriors.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: Avui ens acostem al Museu del Vidre de Vimbodí, a la Conca de Barberà. És un petit espai que recull la memòria d'un ofici artesanal mil·lenari. Aquest cap de setmana, per cert, al poble s'hi fa la 12a edició del Festival Vitrum, amb activitats diverses al voltant de l'artesania del vidre. Hi ha anat ja, però, en Manel Sastre. Manel, què s'hi pot veure?
2: Doncs mira, només entre el museu, que ocupa una casa centenària del centre del poble, ja hi veiem una de les joies de l'espai, els forns i els bancs de treball dels artesans vidriers, que agafem modelant petites peces amb eines ancestrals.
3: Muchas de las herramientas sí que son de hace miles de años. Por ejemplo, la caña de soplar, que es nuestra herramienta básica para introducir el aire dentro de la primera burbuja, introducir el aire dentro de lo que es la pieza, data del siglo I, II después de Cristo. Lo que sí que ha cambiado mucho es todo lo que tiene que ver con la composición y, digamos, la forma del taller, es decir, la combustión que se usa, los hornos, las maneras en las que se realizan las subidas de temperatura y las bajadas de temperatura.
2: Aquest és el Zà, que juntament amb la Laura han vingut fins aquí per treballar, divulgar l'ofici i integrar-se també al poble.
4: Yo soy de Ávila y Zà es segoviana. Las dos por una cosa o por otra. Acabamos estudiando un curso que se realiza en la Real Fábrica de Cristales, que está allí en Segovia. Y llegó un momento en el que vimos que Rafa Abdon, que era el maestro anterior que estaba aquí, estaba montando su nuevo taller. Y entonces pensamos que este taller pues iba a quedar vacío. Y nos informamos, nos gustó bastante cómo funcionaba el taller y nos vinimos para acá. Vivimos aquí en el pueblo.
2: Els forns de vidre de Vimbodí van marcar profundament la vida econòmica i social del poble durant dècades i tot arrenca durant la construcció del monestir de Poblet.
5: El primer contacte que el poble de Vimbodí té amb el vidre és el 1250-1300, quan es construeix el monestir de Poblet.
6: Joan Canela, alcalde de Vimbodí.
5: I allí el vidre vidrier Guillem ja treballa el vidre, llavors ja ens hem de remuntar al 1902, és on hi ha el forn de vidre, el que és la vida fèrrea, l'estació, que era estació termini, el que és el bosc de Poblet amb la fusta. Això va fer que el vidre de Vimbodí anés agafant molta força.
2: El poble va arribar a tenir 4 forns de vidre on es feien porrons, atrills, garrafes i altres recipients d'ús domèstic, agrícola i també industrial, que es poden veure a la primera planta del museu.
5: A la planta superior comencem el que era el vidre a principis de segle. Hi ha el vidre ornamental, on la Iglesia hi té gran part de protagonisme, el vidre d'ús domèstic, llavors això està posat en 3 vitrines, d'aquí pots passar i pots fer un audiovisual on t'explica perfectament tot el que és el vidre i llavors ja baixes el que és l'estrella del museu, on ens ensenyen com fusionen el vidre.
2: I per acabar la visita, les explicacions del mestre vidrier, que va agafant vidre incandescent, que més aviat sembla mel, i el transforma en objectes de formes ben diverses, a força de bufar en un llarg tub metàl·lic, tal com s'ha fet durant generacions. I tot plegat es fa amb objectius didàctics, però també de conservació.
3: Nosotros lo que tenemos es una cesión pública de uso privativo del ayuntamiento que nos permiten usar lo que es la parte del taller y proporcionar al museo las piezas, una serie de piezas, un mínimo de piezas necesarias para que las vitrinas estén llenas, etc. También reproducciones históricas a nivel piezas que llevan tiempo sin hacerse, intentamos volver a sacarlas para que, digamos, que la identidad objetual de la propia zona y de la propia Conca de Barberá no se pierda y todo ese conocimiento que tenían otros maestros no se vaya perdiendo durante el tiempo.
5: Aconseguim que el poble de Vimbodí continuï sent un referent i, a més, aconseguim que el que és l'ofici del vidrier o vidriera de vidre bufat, que n'hi ha molt pocs, doncs puguin tindre l'oportunitat de treballar i que la gent coneguin un ofici que, si no el potenciem, podria passar que es perdés.
2: Des del 1993, el museu s'ha convertit en un dels espais de referència de Catalunya.
5: Això te dona un coneixement del que és el vidre i que, com diuen, no tot és bufar i fer ampolles.
1: El Museu del Vidre de Vimbodí i el taller està tancat dilluns i dimarts. Podeu consultar els horaris i les activitats que s'hi fan al web museudelvidre.cat.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
7: I les entrades per la gira The Oasis del 2027 s'han exhaurit en només 3 dies. Els tickets de la gira que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir els temps d'espera i frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Catalunya, als Països Baixos, França, Itàlia, als Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow. Doncs amb Oasis hem arribat al temps de la informació esportiva.
0: Esports.
7: Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi en la categoria masculina. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals acreditats. L'ex-blaugrana Joao Félix explica per què considera ara mateix Lamine Yamal com el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
9: Si hi ha un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre. Precisament Alexia Putellas, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça amb aquestes paraules.
10: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de... fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
8: Més futbol, a la Lliga de les Nacions de la UEFA avui s'han de jugar dos partits de la Lliga A, són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. Demà juga Sevilla a l'Espanya-Croàcia, ja sense el blaugrana Eric García, que ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després de no haver pogut disputar dissabte el partit davant Anglaterra per unes molèsties del genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució i evitar riscos, segons indicava en un comunicat. Ahir el també blaugrana Adeyemi va jugar com a titular durant 76 minuts amb Alemanya en la derrota per 0-1 contra Grècia, i el lateral Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega. D'altra banda, Xavi Hernández va aconseguir la seva primera victòria com a tècnic dels Països Baixos després de guanyar per 1-2 a Sèrbia.
11: More or less the same.
12: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
8: Parlem ara de bàsquet.
0: 3CAT Info.
8: El Kitchenas Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un nou motòrax provocat per un cop fora al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. Ahir a la Lliga CB, gran debut de l'Ilern a Lleida, que es va endur el triomf contra el vigent campió el València de bàsquet a domicili. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar 100-105. Sentim precisament el tècnic lleidatà en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
8: Bon inici també del Fiat Girona Fontejau, que va superar l'UCAM Múrcia 84-77, amb una actuació destacada de l'escorta Yacel Pérez amb 20 punts i 9 rebots. Ho explicava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
14: Cuando mi equipo me necesita, siempre estaré ahí para ellos, al igual que ellos para mí. Esto es un equipo. Sin ellos, yo no tendría este gran partido que tuve hoy. Creo que todo se lo debemos primero a Dios, luego a mis compañeros, al staff y a la gran fanaticada que siempre nos apoya.
8: Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo per 110-104. A Motora es disputa avui la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids entre Agadir i Zagora, amb la participació de 22 catalans. Aquest sol ser un escenari de retrobament de tots els dakarians que preparen l'edició de l'any que ve a l'Aràbia Saudita. Sentim el pilot de motos de la Garriga, Edgar Canet.
11: Ganes de córrer el Rally del Marroc. Hem fet feina, hem canviat coses dels entrenaments i amb moltes ganes de competir. També portem diverses coses noves a la moto, així que amb ganes de provar-ho tot en carrera.
8: I el Mundial de Ciclisme de Montreal, el Canadà Victòria i el vespre del nord-americà Brandon McNulty a la prova en ruta masculina.
15: És realment increïble, ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
8: McNulty va acabar per davant de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Mathieu van der Poel.

0: Les 12, bon dia. El govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà en el Consell de Ministres, amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltor i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris per Sumar i Podem es queden curtes. El sindicat de llogateres fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on serà Pedro Sánchez a Barcelona. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment el trànsit en alguns carrers de la capital catalana, reclama un text amb mesures contundents. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que van cometre en l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Rússia prepara més atacs de sabotatge contra Europa, segons els informes d'intel·ligència. Ho ha advertit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, que avui plantejarà als ministres de defensa dels 27 un protocol d'emergència per respondre-hi de manera col·lectiva. La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Joan Pérez Pera evita la presó preventiva un cop ha ingressat la fiança de 80.000 euros imposada pel jutge. En llibertat amb càrrecs haurà de compareixer periòdicament davant l'autoritat judicial i té prohibit sortir del país. La pel·lícula La bola negra dels Javis es converteix en la millor estrena espanyola de la dècada. El primer cap de setmana als cinemes l'han vista 610.000 espectadors i ha superat títols com L'Odissea en pantalla des del juliol.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. El defensa blaugrana, Eric García, ja ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per evitar riscos després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll. I en bàsquet, el Kitchener Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: Temps insegur amb nuvolades i algunes clarianes. Els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit.
1: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts i mig del punt del migdia, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins la 1 amb el repàs a l'actualitat.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El govern espanyol negocia a totes bandes i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per a la compra d'un primer pis, mesures per congelar el preu dels lloguers i la prohibició de desnonar persones vulnerables. També s'impedirà que el fons voltor especulin amb l'habitatge. Falta veure la lletra petita de totes les mesures, però Sumar i Podem ja avisen que el decret es queda curt i allunyen l'acord. Madrid, Paula Brujats.
3: El Ministeri d'Habitatge negocia amb tots els socis de la investidura. Hi ha hagut converses durant tot el cap de setmana, 24 hores, i s'allargaran tot el dia d'avui. L'objectiu és trobar un equilibri amb mesures que agradin als socis d'Esquerres, però també a Junts i al PNB. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, anuncia que seran mesures ambicioses, però no en dona més detalls i confia en l'entesa per aprovar-ho demà al Consell de Ministres.
4: El hecho de que estos días esté habiendo unas negociaciones tan intensas es una buena señal de que todo el mundo ha entendido esta llamada de los ciudadanos para ser capaces de llevar mañana un real decreto ley ambicioso.
3: De moment, el decret recull impedir que els fons voltor comprin edificis sencers i també rebaixar baixes fiscals per a llogaters i per als propietaris que lloguin a un preu assequible. També hi ha acord per donar ajudes a la compra d'un primer pis i per blindar el parc públic d'habitatge. On hi ha més friccions ara mateix entre el govern espanyol i els socis és amb la pròrroga dels contractes de lloguer i en l'abast de la prohibició de desnonar. Sumar i Podem volen que la prohibició afecti tots els propietaris, petits i grans. Junts vol que afecti els fons voltor. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran excepcions ni cediran a un acord descafeinat, diu, per acontentar Junts i el PNB.
5: Las cosas no están para mínimos. Las cosas están para arreglar el problema, no para poner un parche. Y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores, porque esta situación ya no da más de sí.
3: Montero, en declaracions a Televisió Espanyola, on ha reclamat també l'expropiació de tots els pisos dels fons Voltor. Això també ho reclama Sumar, però el PSOE s'hi nega.
0: Doncs Pedro Sánchez ja és a Barcelona enmig de la pressió política i social perquè el Consell de Ministres aprovi demà al matí el decret antidesnonaments. El president espanyol serà a la capital catalana durant tot el dia d'avui i comença aquesta hora amb una intervenció al Design Hub a la plaça de les Glòries. Albert Prat.
6: Pedro Sánchez ha decidit mantenir intacta la seva agenda pública a Barcelona i ara participa a la presentació d'un informe que projecta com seran les nostres vides el 2050. Per tant, s'espera que la crisi de l'habitatge i el cas de la Mari Carmen planin durant tot el debat. Al migdia, el president espanyol es veurà amb un grup d'organitzacions i de lobbies empresarials catalans i a la tarda visitarà una promoció de pisos de lloguer assequible, tot plegat enmig de les negociacions in extremis per acordar la lletra petita del decret. Al vespre també assistirà al lliurament dels Premis La Vanguardia al Palau de Congressos, on hi ha convocades noves protestes del Sindicat de Llogateres.
0: El Sindicat de Llogateres, precisament, que emplaça la ciutadania a assistir a aquesta mobilització pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, després de tallar aquest matí alguns dels carrers a la capital catalana. El sindicat vol aprofitar aquesta visita de Sánchez per pressionar perquè demà s'aprovi aquest nou decret llei d'habitatge i que després encara s'haurà de convalidar el Congrés. Després de 3 anys de legislatura espanyola sense mesures contundents, denuncien al sindicat que calen accions que realment canviïn la vida de la gent. Carme Alcarazo és la portaveu i n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
7: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
0: Aquest matí, com dèiem, desenes de persones han tallat el carrer Còrsega, la plaça de Sants i la Meridiana. Ara per ara no contemplen una acampada a Barcelona com la que s'està fent a Madrid. Això sí, en l'horitzó tenen la convocatòria d'una vaga general a Catalunya pel dret a l'habitatge. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M, ara fa 15 anys, a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb el desallotjament per la força. També en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que, en el cas que es faci una acampada, com la que hi ha a Madrid, es mantindrà obert el diàleg amb el Sindicat de Llogateres i la resta d'entitats.
8: I anirem parlant dia a dia, no em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
0: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos express en pocs dies aquest mes de setembre, l'últim s'ha sabut avui a Calella, el Maresme ha mostrat preocupació pel fenomen, tot i això considera que ara per ara aquesta violència es manté dins dels grups criminals.
8: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: López ha reiterat que mantindrà una línia continuista amb el seu predecessor, Josep Lluís Trapero, alhora que demanarà canvis legislatius i de coordinació perquè el cos exerceixi plenament totes les competències que té assignades. Sentíem, doncs, com en parlava de l'acampada. A Madrid, centenars de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. La intenció dels concentrats és quedar-s'hi almenys fins demà, quan l'executiu de Sánchez hauria d'aprovar aquest decret per evitar els desnonaments. L'Ajuntament de Madrid del PP reclama que els desallotgin. Madrid, Tania Tàpia.
9: Volen fer pressió als partits i al govern espanyol per aconseguir mesures transversals i profundes que acabin amb l'augment de preus sense fre de l'habitatge. Avui, primer dia laborable d'acampada, molts es queden, d'altres marxen a treballar i tornaran a la tarda. Un esperit que recorda el del 15M, 15 anys més tard, amb el mateix escenari i el mateix objectiu, acabar amb l'especulació immobiliària.
10: Aquí la gente trabaja, aparte de acampar, solo que también estamos implicados en esto. He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
11: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
12: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así. Es una situación insostenible.
9: Una protesta que lidera el Sindicat de Llogateres de Madrid, que ha canalitzat la indignació pel desnonament de la Mari Carmen i que no es pensa moure a l'espera de saber què aprova demà el Consell de Ministres. Fernando de los Santos, membre del sindicat, en declaracions a aquesta emissora.
13: Habrá que ver, estaremos muy atentos, que no nos engañen. No queremos un decreto farsa, queremos el decreto Mari Carmen y eso tiene que incluir también alquileres indefinidos.
9: L'Ajuntament a mans del PP ha demanat desallotjar la plaça i acusa la delegació del govern d'haver deixat que s'acampés just davant de la seu del govern d'Isabel Díaz Ayuso. L'alcalde, José Luis Martínez Almeida, a Telecinco.
14: Estamos indignados con el delegado del gobierno y lo digo abiertamente. Nos parece lamentable lo que pasó el otro día. Y yo lo que le digo es que vaya la gente a acampar delante del Palacio de la Moncloa o delante de la sede del Partido Socialista en Ferraz y veremos cuánto tarda la Policía Nacional en sacarles, que es lo mismo que deberían estar haciendo eso.
9: La protesta, però, conviu amb normalitat. Amb el dia a dia de la ciutat hi ha unes 350 tendes que ocupen el centre de la plaça, però la mobilitat està garantida pel voltant.
0: Doncs Isabel Díaz Ayuso qualifica d'ocurrències i de sectàries les mesures que es van coneixent del decret d'habitatge. La presidenta madrilenya ha carregat contra el govern espanyol per permetre l'acampada també a la Puerta del Sol i se'n burla.
15: Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido entre medias un contrato.
0: 12 i 11 minuts.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimiteix en les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu, que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els WhatsApp del CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
17: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio de informació.
16: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional, és a dir, que prefereixen contractar de manera particular una persona en comptes que l'administració li faciliti un cuidador. Aquesta videotrucada la fa un professional que prèviament té accés a les dades de salut de la persona dependent i, segons Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència, es fa amb un familiar present. Són declaracions a aquesta emissora.
18: A les primeres trucades que fem, si veiem que la persona familiar no hi és en aquell moment, el que fem és contactem una entrevista, digui'm vostè quan li va bé que puguem contactar, que estigui també la persona cuidadora habitual, fill, jove, qui sigui. Llavors, el que fem és fem aquestes trobades telemàtiques amb la persona dependent i especialment amb la persona cuidadora.
0: Això està agilitzant molt els tràmits de valoració de la dependència fins a un màxim actualment de 60 dies per a les persones que entren en el circuit. Les que fa més d'un any que estan a l'espera s'aniran agilitzant més lentament, segons Giral.
1: 3CAT Info.
0: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els informes d'intel·ligència pronostiquen que Rússia està preparant més actes de sabotatge. Per fer-hi front, vol plantejar un protocol d'emergència per respondre de manera col·lectiva a accions no armades. Aquest matí es debat en un consell amb els 27 ministres de defensa. Brussel·les, Bruno Forteamires.
19: Kaya Kallas demana als països europeus que extremin la vigilància.
20: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
19: Per això, avui proposarà als ministres de defensa europeus un manual d'emergència per reaccionar de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid.
20: Cobrirà tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada per veure com podem operar conjuntament amb la Comissió Europea, els Estats membres i el Servei Diplomàtic Europeu i mirar quines eines podem fer servir.
19: I demana que més enllà de respondre-hi també hi hagi plans per prevenir possibles sabotatges russos en plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. A la guerra d'Ucraïna, en canvi, Kallas reclama més defenses antiaèries per a Kyiv. Vol que els països que en tinguin les enviïn com més aviat millor. I pel que fa a l'Orient Mitjà, espera que avui algun govern europeu es comprometi a ampliar el nombre de vaixells de guerra que ara mateix vigilen les rutes comercials al Mar Roig davant les amenaces dels rebels útils del Iemen.
0: En punt, un quart d'una del migdia, àrea de serveis a 3cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Marc. Doncs pocs problemes a aquesta hora. Destaquem només l'AP7. Hi ha retencions a l'altura de l'Ametlla de Mar en els dos sentits a causa d'unes obres. I el Ripollès, la carretera local GIB-4016, continua tallada a Planoles per un vehicle avariat. Pel que fa al transport públic, a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre, els trens de la línia R8 circulen només entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La línia R2 Nord circula amb retards d'almenys 25 minuts de mitjana. I a l'R7 només circula un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació. A més, segons informa Rodalies de Catalunya, a causa d'una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions no mostren informació correctament actualitzada. Això és tot. Tornem amb més informació viària a 3:15.
1: El temps.
0: Francesc Mauri.
21: La inestabilitat s'accentua en les pròximes 48 hores a Catalunya. Atenció als avisos emesos per part del Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat. Avisos taronja, nombroses comarques, aiguats que poden caure amb intensitat torrencial, 40 litres en 30 minuts o més, i acumular, aquest és un altre avís pel que fa acumulació, 90 litres en 3 hores o fins i tot superiors, en terminis també superiors. Tot plegat, inestabilitat típica de tardor, que no vol dir que a tot arreu plogui de forma torrencial, ni de bon tros. De moment, el matí ha portat alguns aiguats al sector sud de la Costa Brava, Tossa de Mar més de 30 litres, però tot això és i serà, de moment, molt irregular. En les pròximes hores, litoral i prelitoral, i a partir d'aquesta nit i sobretot demà, litoral, prepirineu i Catalunya central, i no tant a la resta. Destacar també la presència d'un ambient no tan càlid com en les últimes hores. De fet, a mesura que avanci la setmana, la temperatura quedarà més curta.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3cat Info.
0: 12 i 18 minuts, la investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Josep Juan Pere ja ha ingressat la fiança de 80.000 euros que li havia imposat el jutge i, per tant, evita la presó preventiva. Viella, Sofia Cabanes.
22: Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial i també se li ha retirat el passaport, a més de prohibir-li sortir del país. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella, que investiga el cas, i en va sortir en llibertat provisional amb càrrecs. Tenia 3 dies per ingressar aquesta fiança de 80.000 euros, un ingrés que avui s'ha fet efectiu. Els Mossos la investiguen per un delicte d'homicidi. Segons s'ha constatat, López Granados, parella de Josep Joan Pere, no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte barceloní a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari.
0: I la Policia Nacional ha detingut un home per l'assassinat amb arma blanca de la seva parella a Benidorm, en el cas que s'investiga com a crim masclista. Els fets han passat aquesta nit i els agents han detingut dues persones més acusades d'encobrir el presumpte homicida. Hi ha el telèfon específic d'atenció i informació contra la violència masclista, el 900-900-120. Funciona les 24 hores cada dia de l'any, atén consultes i urgències i és gratuït. De fet, no queda ni registrat al mòbil i és confidencial. Atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones. En cas d'emergència per una agressió, també es pot trucar al 112. I el Pla Bastió, el reforç policial a l'Hospital de Llobregat dels últims 5 mesos, ha aconseguit trencar la tendència a l'alça i reduir els delictes a segona ciutat de Catalunya. A més, després d'una reunió entre l'alcalde David Quirós i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat un pla per combatre les bandes juvenils arreu del país. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
23: Bon dia. La consellera Núria Parlon celebra que des de l'abril fins ara els fets delictius convencionals, sense incloure-hi els ciberdelictes, a l'Hospitalet de Llobregat hagin baixat d'un 13,15%. Parlon garanteix la continuïtat d'aquest pla amb més controls policials, més coordinació i eficàcia, que ha aconseguit trencar la tendència delictiva a l'Hospitalet de Llobregat.
3: És un pla que ha funcionat. En 5 mesos els delictes han baixat un 16,24% respecte al mateix període. I on més han millorat les dades és en els robatoris a l'interior de vehicle. Aquí tenim doncs, una reducció que ha caigut al 43,2%. I els robatoris amb violència, que també afecten clarament a la percepció de seguretat que té la ciutadania, que han caigut un 20,6%, i els furts un 18,3%.
23: Parlon també ha anunciat que els Mossos d'Esquadra estan treballant en una estratègia per afrontar el fenomen de les bandes juvenils a tot Catalunya.
0: El govern invertirà 2,5 milions d'euros en l'ampliació de l'Institut de Recerca Biomèdica CatSud, al campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Feia dues dècades que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques. Tarragona, Manel Sastre.
4: La consellera Núria Parlon.
5: El complex duplicarà l'àrea d'investigació actual i inclourà millores d'accessibilitat i de gestió energètica. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, destaca la importància de potenciar centres com aquest que treballen, a més, en coordinació amb els hospitals.
6: Ampliem les infraestructures també de l'Hospital Joan 23 amb aquesta inversió, un total de 2,5 milions d'euros que permetran doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars, entre d'altres.
5: El director de l'Institut de Recerca Biomèdica CatSud, Jordi Vendrell, explica en detall què preveu fer el projecte, que hauria d'estar acabat a finals de l'any vinent.
24: Millorar la habitabilitat dels espais i dotar-los de noves estructures de recerca que actualment s'han quedat petites. Tenim més de 9 grups de recerca amb els seus investigadors corresponents treballant en un espai relativament petit, uns 600 metres quadrats.
5: Vendrell ha remarcat l'aposta que suposa aquesta decisió del govern i ha recordat que feia dues dècades que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques.
1: Resca Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
25: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
26: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les 3,
27: l'espai de reflexió a la tertúlia.
28: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb humanitat?
29: I em va no vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
28: El més perillós és que escapi el nostre control.
30: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
1: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
31: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
32: Te has creído toda esa propaganda.
33: Te caes a tomar un tiro en la cabeza.
34: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
0: La pel·lícula La Bola Negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Segons dades de l'empresa d'audiència Box Office, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a la taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge. El primer dia de projeccions La Bola Negra va superar l'Odissea de Christopher Nolan i dissabte va ser el segon millor dia d'una estrena espanyola, només al darrere de Torrente Presidente. 5 minuts i seran 1:15 del migdia.
1: Esports.
0: El del Serra, bon dia.
4: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi en la categoria masculina. Els premis a millor jugador i jugadora del món els decideixen 100 periodistes internacionals. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots. Són declaracions que ha fet el diari AS.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
4: Entre les favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre. Precisament Alexia Putellas, en una entrevista a Ràdio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça i ho ha fet amb aquestes paraules.
8: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
4: A la Lliga de les Nacions de la UEFA, avui s'han de jugar dos partits més de la Lliga A. Són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. Demà juga a Sevilla a l'Espanya-Croàcia, ja sense el blaugrana Eric García, que ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona després de no haver pogut disputar dissabte el partit davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució, segons indicava en un comunicat. Ahir el també blaugrana Karim Adeyemi va jugar com a titular durant 76 minuts amb Alemanya en la derrota per 0-1 contra Grècia. I el lateral Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega. D'altra banda, Xavi Hernández va aconseguir la seva primera victòria com a tècnic dels Països Baixos després de guanyar per 1-2 a Sèrbia.
9: More or less the same.
10: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
4: Parlem ara de bàsquet perquè el Kitzan AS Manresa ha informat que el seu base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai, que entrena precisament l'ex-blaugrana Xavi Pascual.
11: Està preparat tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
4: Ahir a la Lliga CB, gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip de Gerard Encuentra va guanyar 100-105. Sentim precisament el tècnic lleidatà en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
4: Bon inici també del Fiat Girona a Fontejau, que va superar l'UCAM Múrcia per 84-77 amb una actuació destacada de l'escorta Yaciel Pérez amb 20 punts i 9 rebots. Mentrestant, la sisa Joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo per 110-104.
1: 3CAT Info.
4: A motor, es disputa avui la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, entre Agadir i Zàgora, amb la participació de 22 catalans. Aquest sol ser un escenari de retrobament de tots els dakarians que preparen l'edició de l'any que ve a l'Aràbia Saudita. Sentim el pilot de motos de la Garriga, Edgar Canet.
13: Ganes de córrer el Rally del Marroc. Hem fet feina, hem canviat coses dels entrenaments i amb moltes ganes de competir. També portem diverses coses noves a la moto, així que amb ganes de provar-ho tot en carrera.
4: I el Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà, victòria i el vespre del nord-americà Brandon McNulty a la prova en ruta masculina.
14: És realment increïble, ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
15: I have a lot of messages, but I need to get through a lot.
4: McNulty va acabar davant de l'australià Michael Matthews i del neerlandès Mathieu van der Poel. Encara en ciclisme, el català Abel Balderston de l'equip Caja Rural ha acabat en segona posició a la segona etapa del Tour de Langkawi, que es fa a Malàsia, que va començar ahir i s'acabarà diumenge vinent.

0: Dos quarts d'una del migdia, sintonitzeu 3CAT Info.
1: 3CAT Info.
0: Moment de fer un cop d'ull als principals titulars. A aquesta hora, el govern espanyol negocia contrarrellotge amb les formacions polítiques al decret d'habitatge antidesnonaments que vol aprovar demà el Consell de Ministres amb mesures per prohibir la compra especulativa als fons voltors i bonificacions fiscals a inquilins i propietaris. Per sumar, ja Podem es queden curtes. I el sindicat de llogateres, que fa una crida a la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, on serà Pedro Sánchez. De fet, el president espanyol ja ha arribat a Barcelona. El sindicat, que aquest matí ha tallat puntualment, per cert, el trànsit en alguns carrers de Barcelona, reclama un text amb mesures contundents. També estem pendents de la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres n'aprovarà demà el relleu. La seva marxa arriba dos mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica dels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Anirem al Carràs. Pagesos, ecologistes i entitats socials adverteixen que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. El pla tarda mobilitzacions o fins i tot als jutjats. Passarem per Suècia, on es complica la formació del govern. La líder socialdemòcrata Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions, ha admès avui que per ara no reuneixen les condicions per formar executiu amb la resta de forces de centre-esquerra. I d'altra banda, el Ministeri de Sanitat vol incorporar l'avortament farmacològic als centres d'atenció primària mitjançant canvis al Reial Decret que ho regula. La ministra Mònica García ha afegit que també es permetrà l'accés d'aquests centres als fàrmacs més habituals fins ara reservats en l'àmbit hospitalari.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per la una. Audal avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
2: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi a la categoria masculina, la femenina. Alexia Putellas n'és una de les principals candidates.
0: I pel que fa al temps, insegur, amb nuvolades i algunes clarianes, els núvols més actius se situaran al litoral i al prelitoral amb risc d'alguns ruixats localment intensos i puntuals. Seran més probables al nord de la costa central. A la nit, el risc de ruixats també se situarà al Prepirineu. La pluja guanyarà més terreny a la nit. Passen 2:02 del migdia. El govern espanyol negocia a totes bandes i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per a la compra d'un primer pis, mesures per congelar el preu dels lloguers i la prohibició de desnonar persones vulnerables. També s'impedirà que els fons voltors especulin amb l'habitatge. Falta veure la lletra petita de totes les mesures, però Suma i Podem ja avisen que el decret es queda curt i allunyen l'acord. Madrid, Paula Brujats.
3: El Ministeri d'Habitatge negocia amb tots els socis de la investidura. Hi ha hagut converses durant tot el cap de setmana, 24 hores, i s'allargaran tot el dia d'avui. L'objectiu és trobar un equilibri amb mesures que agradin als socis d'Esquerres, però també a Junts i al PNB. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, anuncia que seran mesures ambicioses, però no en dona més detalls i confia en l'entesa per aprovar-ho demà al Consell de Ministres.
4: El hecho de que estos días esté habiendo unas negociaciones tan intensas es una buena señal de que todo el mundo ha entendido esta llamada de los ciudadanos para ser capaces de llevar mañana un real decreto ley ambicioso.
3: De moment, el decret recull impedir que els fons voltor comprin edificis sencers i també rebaixes fiscals per a llogaters i per als propietaris que lloguin a un preu assequible. També hi ha acord per donar ajudes a la compra d'un primer pis i per blindar el parc públic d'habitatge. On hi ha més friccions ara mateix entre el govern espanyol i els socis és amb la pròrroga dels contractes de lloguer i en l'abast de la prohibició de desnonar. Sumar i Podem volen que la prohibició afecti tots els propietaris, petits i grans. Junts vol que afecti els fons voltor. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran excepcions ni cediran a un acord descafeinat, diu, per acontentar Junts i el PNB.
5: Las cosas no están para mínimos. Las cosas están para arreglar el problema, no para poner un parche. Y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores, porque esta situación ya no da más de sí.
3: Montero, en declaracions a Televisió Espanyola, on ha reclamat també l'expropiació de tots els pisos dels fons voltor. Això també ho reclama Sumar

0: que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
1: Aquest matí, desenes de persones han tallat el carrer Còrsega, la plaça de Sants i la Meridiana. Ara per ara no contemplen una acampada a Barcelona com la que s'està fent a Madrid. Això sí, a l'horitzó tenen la convocatòria d'una vaga general a Catalunya pel dret a l'habitatge.
2: 3Cat Info.
1: Passen 5 minuts de 12:45 del migdia. Anem en directe a Lleida perquè pagesos, ecologistes i entitats socials adverteixen que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. El Plàter i ho faran a mobilitzacions o als jutjats. Asseguren que destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions. Avui el Front Comú contra el Pla l'han fet evident a Alcarràs, al Segrià. Per tant, anem en directe, com dèiem, a Alcarràs. Estela Busoms, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Sí, una foto que ha reunit davant d'una macrocentral solar, la més gran de Catalunya, totes les organitzacions agràries, juntament amb Ipcena, Ecologistes de Catalunya, i també entitats com Pobles Vius, Lleida contra l'Amat i la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. El pla del govern per repartir els centres de producció d'energia renovable pel país va rebre més de 12.000 al·legacions que ara s'estan estudiant, però els contraris van més enllà. Volen que es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, Pilar Corberó, adverteix que no es quedaran quiets.
4: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plàter quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
3: Entitats que tenen discrepàncies en altres qüestions, en aquesta lluita van a l'una, ho destaca Eduard Escolà de Revolta Pagesa.
5: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la Revolta Pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial per garantir de que no se'ns imposin aquests macroparcs de la manera que ho estan tramitant.
3: També hi ha desenes d'ajuntaments que hi estan en contra. La gran demanda, buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
1: Estela Busoms, des d'Alcarràs, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ara són 12:45 d'una al migdia.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: El delegat del govern espanyol a Ceuta dimitirà en les properes hores. La Moncloa prepara el seu relleu que s'aprovarà demà al Consell de Ministres i arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a Ceuta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Miguel Ángel Pérez Triano ha demanat deixar el càrrec i és una decisió personal, expliquen fonts de la Moncloa, i en destaquen la feina immensa, diuen, que ha fet estes setmanes. El delegat del govern espanyol està a l'ull de l'huracà per la crisi a Ceuta, ha rebut crítiques per la prevenció de la tragèdia. El seu excap de gabinet va rebre els whatsapps dels CNI alertant de diverses crides a les xarxes el 29 de juliol, però Triano va negar per activa i per passiva que rebés cap avís oficial d'una entrada massiva.
7: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sinó un simple intercanvio d'informació.
6: Este dijous, l'excap de gabinet està citat a declarar com a testimoni davant la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada a Ceuta del 30 de juliol.
2: 3Cat Info.
1: Es complica la formació de govern a Suècia. La líder socialdemòcrata Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions del 13 de setembre, ha admès avui que ara per ara no es reuneixen les condicions per formar executiu amb la resta de forces de centre-esquerra. Aquest grup inclou el partit de l'esquerra, que entre d'altres va ser contrari a l'ingrés de Suècia a l'OTAN. La formació d'un govern de centre-esquerra suposaria un canvi respecte als últims 4 anys en què Suècia ha estat governada pel centre-dreta, amb el suport extern dels demòcrates suecs, el partit d'extrema dreta. En aquest temps, el país nòrdic ha fet un gir encara més accentuat cap a polítiques migratòries molt restrictives i en el marc de la lluita contra el crim organitzat ha intentat rebaixar l'edat penal a 13 anys. Andersson no ha tancat definitivament la porta a formar govern, però el portaveu del Parlament pot ara traslladar la formació de l'executiu a l'actual primer ministre, el conservador moderat Ulf Kristersson. El bloc de centre-dreta, però, no suma majoria perquè l'extrema dreta va baixar 3 punts a les eleccions. Saltem al Regne Unit. Tres migrants han mort aquest matí quan intentaven creuar el canal de la Mànega per arribar al país, segons ha informat France Press. La prefectura francesa ha explicat que l'embarcació en què anaven, els anomenats taxi boat, ha naufragat davant la costa de Guissan, a uns quilòmetres al sud de Calais. Els ocupants han demanat ajuda i una embarcació al rescat que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, on la barca no s'havia arribat a enfonsar. A mig matí ha desembarcat els rescatats al port de Calais. Es desconeix encara el motiu de l'accident, la quantitat total de gent que hi anava i la seva nacionalitat.

0: En el que portem d'any, 22 persones han mort en aquesta ruta migratòria, segons dades oficials. I la policia ha impedit aquest matí un altre intent de l'Ordre d'Orange de fer una polèmica desfilada unionista a Portdown, a Irlanda del Nord. Pretenien passar per un carrer que estava tallat pels manifestants republicans i quan a primera hora han sortit de l'església de Dumfries, diversos vehicles policials s'han interposat en el seu camí. Ahir ho van intentar tot el dia, però els opositors van bloquejar la carretera per on havia de passar. Entre els concentrats hi havia fins i tot la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, cosa que ha generat tensió política amb els partits unionistes britànics. Aquesta marxa orangista és especialment sensible perquè travessa un barri majoritàriament nacionalista i en la dècada dels 90 va derivar en diversos aldarulls. Aquest any, per primera vegada en 3 dècades, la justícia ha donat el vistiplau i això ha revifat les tensions prèvies a l'acord de pau. 3CAT Info. El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per incorporar l'avortament farmacològic als centres d'atenció primària, ho ha anunciat la ministra Mònica García.
1: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: I ha afegit que també es faran els canvis legals que permetin l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
1: També iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mefepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primària. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
0: Actualment a Catalunya, quan una dona vol avortar farmacològicament ha d'anar al metge de capçalera que la derivarà, si està dins de les primeres 9 setmanes de gestació, al seu centre a CIR, és a dir, als Centres Públics d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva. Aquí li donaran 2 fàrmacs que ha de prendre a casa. Entre les 10 i les 14 setmanes d'embaràs ha de fer-se en un centre hospitalari.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva ja des de principis d'aquest any. Per tant, els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests 2 dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Yolanda Adroer és secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics en declaracions a 3CAT Info.
3: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
0: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable de l'àrea pública de Comissions Obreres.
4: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
0: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 13:35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals. I 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. És una iniciativa que vol potenciar la cultura difuminant les fronteres administratives existents entre els territoris. La primera acció que es fa és crear un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
5: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local dels 3 territoris. És un projecte pioner al conjunt de l'estat espanyol i que, per exemple, permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats tant al Matarranya com als Ports. José Antonio Cruz és el gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
6: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força i crec que tot el que sorgirà serà positiu.
5: Un cop identificats tots els agents culturals, volen crear un directori cultural conjunt. Com a referència, han agafat el col·lectiu Cultura que fa 5 anys que existeix aquí a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaia, que és la responsable, en posa un exemple.
7: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujamaa, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls hi, sobre una convocatòria on se'ls hi donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris. Treballar en els tres territoris alhora.
5: Una iniciativa que en definitiva reivindica que el riu Sénia i el Massís dels Ports també són espais amb un territori cultural compartit.
0: Tres quarts d'una del migdia.

0: Àrea de serveis, trànsit, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Pocs problemes a aquesta hora. Destaquem només l'AP7, amb retencions a l'altura de l'Ametlla de Mar en els dos sentits a causa d'unes obres. I al Ripollès ja s'ha obert el trànsit la carretera local GIB-4016, que estava tallada a Planoles per un vehicle avariat. Pel que fa al transport públic, segons Adif, ja s'ha resolt la incidència per un robatori de cable de coure a Granollers i els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 recuperen gradualment la freqüència de pas habitual. Això és tot. Renovem la informació viària al Catalunya al dia, a la una.
2: El temps.
0: Francesc Mauri.
3: Pendents de la possibilitat d'aiguat, sobretot entre la propera nit o demà al matí. De moment, el matí ha portat un ruixat intens, més de 30 litres a Tossa de Mar, amb doncs, una mica d'aigua corrent per tot arreu. Són coses locals, de moment, i aquesta tarda seran així, locals, irregulars, molt irregulars, litoral i prelitoral. Però aquesta nit i demà ja podran ser més freqüents, tot i que no general, sempre amb irregularitat. I preferentment litoral i prelitoral a partir d'aquesta nit i demà, i també a Catalunya Central o al Prepirineu. Hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya de nivell taronja, amb torrencialitat, més de 40 litres en 30 minuts i acumulació important, 90 litres en tan sols 3 hores o fins i tot més litres. Precaució, per tant, a totes les rieres, cursos hídrics i àrees que puguin presentar problemes amb típics aiguats de tardor. La temperatura va a la baixa els propers dies i notarem una mica més de fresca.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Dues persones detingudes per estafar 200.000 euros a un home en la compra d'un habitatge a Cambrils, al Baix Camp. Es tracta de dos estafadors professionals que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars. Tarragona, Manel Sastre.
4: La víctima va contactar amb els detinguts després de veure un anunci en una plataforma de venda a internet. Els dos detinguts, pare i filla de 74 i 50 anys, es van presentar com especialistes intermediaris en subhastes immobiliàries. L'home va fer diversos pagaments i transferències bancàries amb l'objectiu de participar en el procediment i optar la suposada adjudicació de l'habitatge a Cambrils. Durant mesos van mantenir el contacte amb el perjudicat, els dos detinguts, a qui aportava documentació relacionada amb la subhasta i li reclamaven aportacions econòmiques sota diferents conceptes, entre els quals hi havia pagaments parcials pel preu de l'habitatge i honoraris professionals. Els Mossos d'Esquadra, però, van poder determinar que part dels imports per formalitzar l'adjudicació no s'havien abonat dins dels terminis previstos, motiu pel qual l'habitatge no va arribar a ser adjudicat a la víctima. Finalment, es van detenir els dos responsables de l'estafa a Tàrrega, que ja tenia nombrosos antecedents per fets similars.
2: Tresca Info.
5: A casa tenim quatre fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Tresca Info.
0: Figueres vol limitar la concentració de comerços que, segons l'Ajuntament, degraden la ciutat. Per això el consistori vol que hi hagi almenys 50 metres de separació entre aquests establiments. És una de les mesures del nou Pla Especial d'Usos Comercials. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
7: El pla afectarà activitats que, segons l'Ajuntament, ja tenen una oferta excessiva, com els supermercats 24 hores, els negocis de manicura, els establiments d'accessoris de telefonia o els de productes de cannabis. Tot i que s'estan ultimant detalls, una de les mesures que preveu és establir un mínim de 50 metres entre establiments d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
8: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
7: El govern municipal, en mans de Junts, que té majoria absoluta, preveu aprovar-ho al ple de novembre.
2: 3CAT Info.
0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set va ser la construcció més valuosa que es va descarregar ahir a la plaça del castell de Torredembarra, Josep Almirall.
9: La colla del Baix Llobregat ha descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 7 de 7, però a la cinquena ronda, veient possibilitats d'endur-se la victòria, ha descartat el 7 de 7 i ha provat i descarregat el 5 de 7 amb l'agulla. Joel Segura n'és el cap de colla.
10: Sempre ens fixem molt amb les colles grans, ens fixem molt amb els games extres, però crec que aquestes petits castells, aquests petits que per nosaltres són grandiosos, crec que fan de veritat que el món casteller segueixi viu com sempre.
9: En segona posició s'ha classificat la colla castellera de Figueres i han completat el podi els castellers de Cerdanyola, totes dues colles amb el 2 de 7 descarregat.
0: La verema a la comarca del Priorat s'enllesteix amb menys producció per culpa de la calor, però amb més qualitat gràcies a la pluja. Les condicions climàtiques han avançat la collita, cada any comença abans a causa de les altes temperatures. Falset, Ariadna Escoda.
11: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la campanya sigui de menys producció que un any normal, però amb una major qualitat del raïm a causa de les pluges. Ho destaca Jaume Balaguer, president de la DEUC Priorat.
12: La perspectiva és bona, tot i haver tingut un any complicat pel tema de les calors, que han sigut extremes. Sembla ser que la collita serà bona. Hi ha hagut pluges d'última hora que encara també han ajudat amb alguns punts a acabar de madurar i augmentar una miqueta la qualitat del raïm.
11: Tot plegat es tradueix en una previsió que en el cas del Priorat s'enfila als 5 milions de quilos de fruita, mentre que la DEUC Montsant esperen superar els 6 milions.
0: I actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pack protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. Ho repassem amb l'Òscar Callau.
13: I believe there are monsters born in this world to human parents.
14: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck i que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50, amb James Dean de protagonista. Un gran drama familiar i generacional ambientat al món rural de Califòrnia entre la Guerra Civil nord-americana i la Primera Guerra Mundial, però que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. També dijous, HBO Max estrena War, un thriller judicial britànic que segueix la gran disputa entre dos bufets d'advocats de Londres per un cas de divorci milionari, enverinat i molt mediàtic. Els cònjuges que se separen són un magnat tecnològic interpretat per Dominic West i una famosa estrella de cine a qui dona vida Sienna Miller.
15: Do you ever get that feeling when things go bad?
14: Sicaris, armes, drogues, crims, acció, revenges i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Interpreta la Jackie, una traficant de cocaïna que viu a tot drap venent també obres d'art mitjançant sofisticades trames fiscals. Una vida de luxe que salta pels aires quan uns despietats assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada.
16: Off, I didn't sign up for this.
14: El drama romàntic Les cartes de la vida surt divendres a Netflix. Tyler Perry dirigeix aquesta història d'amor, redempció i segones oportunitats protagonitzada per una mare soltera i un reclús, tots dos afroamericans. La relació neix quan ella, embarassada, treballa de funcionària a la presó, on ell la protegeix i la salva durant un motí. Les cartes que s'intercanviaran quan ella plega seran l'origen d'un amor que haurà de lluitar contra tota mena de prejudicis.
17: Tornaya Volgitza, que significa l'ova negra.
18: És un assassinat a sueldo.
14: La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, l'ova negra, a partir de divendres a Prime Video. En aquesta nova tongada, la turmentada i superintel·ligent investigadora Antonia Scott ha de resoldre un crim de la màfia russa a la Costa del Sol, perseguida per una letal assassina sou coneguda com a Loba Negra. Amb catalans al repartiment, com Vicent Andongo, Àlex Brendemull o Adriana Torrevejano. Filmin emet a partir de dimarts Inspectora Ellis, un thriller policial britànic de to dramàtic, amb aquesta detectiu interpretada per Sharon D. Clarke com a brillant investigadora d'assassinats. Un personatge amb un gran sentit de la justícia que haurà de combatre, però, els menyspreus d'alguns companys pel fet de ser dona.
2: Esports.
0: 5 minuts fins la 1. Odal Serra, bon dia.
19: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi en la categoria masculina. Els premis a millor jugador i jugador del món els decideixen 100 periodistes internacionals. L'exblaugrana Joao Félix explica per què considera ara mateix Lamine Yamal com el millor de tots. Són declaracions que ha fet el diari AS.
20: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
19: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciaran els guanyadors es farà el proper 26 d'octubre. Precisament Alexia Putellas, en una entrevista a Ràdio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça amb aquestes paraules.
21: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
2: 3CAT Info.
19: A la Lliga de les Nacions de la UEFA avui s'han de jugar dos partits de la Lliga A. Són el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. Demà jugarà a Sevilla l'Espanya-Croàcia, ja sense el blaugrana Eric García, que ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona, després de no haver pogut disputar dissabte el partit davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre, que va notar precisament durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo per precaució, segons indicava en un comunicat. Ahir el també blaugrana Karim Adeyemi va jugar com a titular durant 76 minuts amb Alemanya en la derrota dels germànics per 0-1 contra Grècia. I el lateral blaugrana Cancelo va jugar els 90 minuts amb la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega. D'altra banda, el terrassenc Xavi Hernández va aconseguir la seva primera victòria com a tècnic dels Països Baixos, després de guanyar per 1-2 al camp de Sèrbia.
22: More or less the same.
23: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
22: Than today, for example, but yeah, so satisfied.
19: Parlem ara de bàsquet. Perquè el Kitsanàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga, davant el Dubai, que entrena Xavi Pascual.
24: Està preparat tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
19: Ahir a la Lliga ACB, gran debut de l'Ilerna Lleida, que es va endur el triomf del Roig Arena contra el vigent campió, el València Bàsquet. L'equip que entrena Gerard Encuentra va guanyar per 100-105. Sentim precisament el tècnic Lleida, tant declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
25: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
19: Bon inici també del Fiat Girona Fontejau, que va superar l'UCAM Múrcia 84-77, amb una actuació destacada de l'escorta Yacel Pérez amb 20 punts i 9 rebots. Mentrestant, la sisa joventut es va estrenar ahir al migdia amb una derrota a la pista del Breogán de Lugo per 110-104.
2: 3CAT Info.
19: A motor, a hores d'ara es disputa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, entre Agadir i Zagora, amb la participació de 22 pilots catalans. Aquest sol ser un escenari de retrobament de tots els dakarians que preparen l'edició de l'any que ve a l'Aràbia Saudita. Sentim el pilot de motos català, Edgar Canet.
26: Canes de córrer el Rally del Marroc. Hem fet feina, hem canviat coses dels entrenaments i amb moltes ganes de competir. També portem diverses coses noves a la moto, així que amb ganes de provar-ho tot en carrera.
19: I el Mundial d'Esquilisme de Montreal al Canadà, victòria i el vespre del nord-americà Brandon McNulty a la prova masculina en ruta per davant de l'australià Matthews i del neerlandès Van Der Poel.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Pedro Sánchez és a Barcelona. De fet, ara mateix està fent el seu discurs en unes hores clau per decidir si les lleis canvien de veritat alguna cosa que permeti alleugerir l'olla a pressió de la crisi de l'habitatge, ja sigui amb la renovació automàtica dels contractes de lloguer, impedint que els fons voltor especulin amb l'habitatge o prohibint el desnonament de persones vulnerables, com ha passat amb la Mari Carmen Abascal a Madrid. Però això comporta uns equilibris entre els interessos que defensen l'esquerra i la dreta difícils, molt difícils. Ahir van començar a córrer convocatòries promogudes per activistes per l'habitatge, que vaticinaven un matí molt complicat per la circulació a la ciutat de Barcelona, fent-ho coincidir amb la visita del president espanyol. Al final, però, han estat talls curts, de poca afectació, amb poc múscul de manifestants, i que han alterat poc el ritme i la rutina habitual d'un dilluns a la ciutat. El desplegament dels Mossos d'Esquadra ha acabat de descafeinar la protesta, els han impedit tallar la Diagonal, com pretenien, cosa que sí que s'hagués notat efectes de col·lapse de trànsit. A la Meridiana eren poc més d'una quarantena de persones a Sants, poca gent també. Aquest matí s'ha nedat poc i s'ha guardat la roba ben de pressa, potser per agafar forces de cara a la tarda, quan hi ha convocada una protesta davant del Palau de Congressos, on es fa l'acte, un lliurament de premis, que ha de tenir Pedro Sánchez com un dels convidats. Veurem si en aquesta ocasió l'afluència, els decibels i els efectes de la protesta estan a l'altura de les expectatives que ha aixecat el decret llei que s'ha d'aprovar demà al Consell de Ministres.
0: Catalunya al dia.
1: Així comencem aquest dilluns 28 de setembre. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Amb un programa que recollirà també la protesta que pagesos i ecologistes han fet al Carràs en contra del mar de plaques solars que s'estenen pels camps d'aquest municipi del Segrià.
2: Adverteixen que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, el conegut com a Pla Plater, ja sigui en protestes o amb denúncies als jutjats.
3: La ciutadania de Catalunya i les seves entitats i sindicats s'oposen decididament a l'aprovació del Plater i demanen decidida que el Plater sigui retirat.
1: També hi ha ajuntaments que hi estan en contra i que demanen que es busquin alternatives que no trinxin espais naturals. I encara sobre el primer sector, l'agrari, el govern i els sindicats s'han de seure aquesta tarda per tractar quines mesures es poden aplicar per rebaixar l'impacte de la crisi.
2: Que va encadenant cops el cost desorbitat del combustible en contrast amb els preus paupèrrims que els paguen pels seus productes o els efectes del canvi climàtic.
1: I per tot plegat, recordeu que el dia 14 d'octubre Unió de Pagesos ha convocat una tracturada a Barcelona. Avui també serem a Figueres. A partir d'avui comencen a repartir 20.000 cubells entre els veïns per recollir la brossa orgànica.
4: Restaurants, carnisseries, fruiteries, s'hi va porta a porta perquè d'aquesta manera ells no hagin d'anar a les àrees d'aportació comuns i, per tant, evitarem imatges tan desagradables com la dels desbordaments que solien produir.
2: Serà la primera vegada que es fa a la capital de l'Alt Empordà i, a més, es canvien tots els contenidors.
1: I recollirem també l'escàndol amb les zones blaves del Vendrell.
5: Hi ha una part d'obres pues pinta una zona de la via pública que no té autorització i la gestiona com a zona blava.
1: Què ha passat? Doncs que l'empresa concessionària d'aquestes zones blaves va pintar 82 places de més sense permís als barris de Coma-ruga i de Sant Salvador. És a dir, que s'han estat pagant per llocs que haurien de ser gratuïts.
2: L'Ajuntament se'n va donar a finals de juliol, però el decret per retirar aquestes places de pagament no es va aprovar fins fa 20 dies.
1: L'empresa, que té una tercera part de participació municipal, ja ha presentat recurs. Pel que fa al trànsit, ara ho dèiem, que pintava un matí complicadíssim a Barcelona, al final no ha estat tant. Com tenim el mapa de les carreteres a aquesta hora? Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, Estel, ha estat un matí tranquil al final pel que fa al trànsit i ho continua sent. Destaquem només un tram de retenció a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, en els dos sentits, a causa d'unes obres. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure provocant retards a la R2 Nord i a la R8, però segons Adif, la incidència ja està resolta i els trens recuperen gradualment la freqüència de pas habitual.
1: No tanta tranquil·litat dibuixen els mapes del temps. Francesc Mauri, venen pluges i poden ser fortes, no? Bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, aquesta és la perspectiva de la previsió per aquesta tarda, però sobretot a partir de la matinada i demà dimarts. De moment al matí hem tingut algun tastet, més de 30 litres en poca estona a Tossa de Mar, l'aigua que ha corregut una mica pels carrers, i aquesta tarda d'altres punts del litoral i prelitoral, sempre de forma molt i molt irregular, doncs poden caure aquests ruixats puntualment forts. Atenció Atenció, però, l'avís taronja, nombroses comarques, la propera matinada i demà, més pel Servei Meteorològic de Catalunya. Torrencialitat, més de 40 litres en 30 minuts i acumulació, més de 90 litres, en alguns casos, en 3 hores. En definitiva, molta precaució, litoral i prelitoral, punts de la Catalunya central, fins i tot prepirineu.
1: També tindrem esports quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Au del Serra ens en fa 5 cèntims. Bon dia, també.
8: Bon dia, doncs sí, el defensa del Barça, Eric García, ja ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per evitar riscos després que dissabte no pogués disputar el partit de la Lliga de les Nacions davant Anglaterra per unes molèsties al genoll. L'Ilerna Lleida guanya la pista del València, l'actual campió de la Lliga ACB, per 100-105 en el primer partit de la temporada. També es va estrenar ahir a l'ACB amb una victòria el Fiat Girona, superant l'UCAM Múrcia a Fontejau per 84-77. I tornant al futbol, a la primera federació, el Nàstic de Tarragona, després de 2 derrotes consecutives, ha baixat fins a la 9a posició. Els granes són ara 3 punts de la zona de play-off d'ascens.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: tots els ulls posats en Pedro Sánchez, que és avui a Barcelona enmig de la pressió política i social perquè el Consell de Ministres aprovi demà al matí el decret antidesnonaments, l'anomenat el decret Mari Carmen. Pedro Sánchez ha començat fa poca estona una intervenció al Disseny Hub a la plaça de les Glòries de Barcelona. Pilar García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs en aquesta intervenció ha esquivat parlar pròpiament de la negociació amb els grups polítics per arribar a un acord sobre aquest decret d'habitatge. Sí que ha apuntat algun dels eixos que ha de tenir la política d'habitatge.
2: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales, el sentar las bases del futuro respondiendo a las necesidades del presente y, por tanto, conciliar la urgencia con la trascendencia de los cambios que necesitamos para garantizar la prosperidad de nuestras sociedades.
1: I en aquestes negociacions del govern espanyol amb les diferents formacions polítiques es tracta de trobar un equilibri amb mesures que agradin als socis d'Esquerres, però també a Junts i al PNB. Ja hi ha acord, per exemple, per impedir que els fons voltor comprin edificis sencers i per activar rebaixes fiscals a propietaris i llogaters. Però on hi ha més friccions és a la pròrroga dels contractes de lloguer i en l'abast que ha de tenir la prohibició de desnonar. Suma i Podem volen que afecti tots els propietaris grans i també petits. Altres mesures que proposa el govern espanyol són, per exemple, la regulació del lloguer de temporada, la tributació de l'IVA als pisos turístics, ajudes a la compra del primer habitatge i el blindatge del parc públic. Per Podem i Sumar, tot plegat, de moment es queda curt, creuen que és un pedaç i que falta ambició. Veurem, doncs, com avancen les negociacions i si són capaços de consensuar un decret que aprovi demà el Consell de Ministres, però sobretot que després prosperi quan el Congrés l'hagi de convalidar.
0: Doncs coincidint amb aquesta visita, aquest matí ja hi ha hagut les primeres protestes a Barcelona. Desenes de persones han tallat durant una estona al carrer Còrsega, també al carrer de Sants i la Meridiana, i aquesta tarda a les 7 el Sindicat de Llogateres ha convocat la ciutadania a una mobilització davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president espanyol ha d'assistir a l'acte de lliurament d'uns premis. Sara Riera, bon dia.
3: Bon dia. El sindicat pretén pressionar Sánchez perquè demà s'aprovi un decret llei d'habitatge que doni respostes que funcionin de debò. Carme Arcarazo, portaveu al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
3: I més enllà de protegir les persones vulnerables dels desnonaments, el sindicat creu que el decret també ha d'emparar la renovació automàtica dels contractes de lloguer per evitar que et facin fora quan s'acaba i congelar el preu del lloguer mentre el contracte està en vigor. Sense tot això, ho consideraran un contracte buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no contemplen una acampada a Barcelona com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó tenen la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya.
0: Doncs ara per ara no hi ha prevista una acampada a Barcelona, però dependrà de què acabi passant del resultat d'aquest decret que s'estenguin o no les mobilitzacions i acampades. En aquest sentit, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament que es va fer per la força. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que ha seguit en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
6: I anirem parlant dia a dia, no em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era a aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
5: Ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres. Segons López, la mediació està funcionant i una prova d'això són els talls pactats que s'han fet avui a diversos carrers de Barcelona.
0: Una protesta, per tant, encara molt lluny d'aquell 15M de fa 15 anys, però veurem què passa en funció de com evolucionin les negociacions per aquest decret. Gràcies, Miquel. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Catalunya al dia.
0: La 1:12, les valoracions del grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica. I això què ha permès? Doncs agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per contractar ells mateixos un cuidador no professional. Mònica Mas, bon dia.
8: Bon dia.
0: I com es fa aquesta visita virtual?
8: Doncs el professional té davant les dades mèdiques del pacient i sempre s'intenta fer amb algun familiar o cuidador habitual per analitzar si la persona necessita més o menys ajuda per fer les tasques diàries. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint, com deies, molt bons resultats. Ho destaca Sílvia Subirana, que és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat, també a 3CAT Info.
9: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia fet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
8: Si la persona dependent opta per demanar un servei com una plaça de residència o atenció domiciliària, el procés és més llarg.
0: Per tant, això és només per contractar un cuidador no professional.
8: Per rebre aquesta prestació econòmica.
0: Encara sí. Continua sent el procés que teníem estipulat fins ara.
8: Exacte.
0: No? Gràcies, Mònica. I mentrestant, a Bellver de Cerdanya ja han activat el compte enrere per l'ampliació de la residència de gent gran. S'estrenarà a principis d'any i permetrà gairebé duplicar les places actuals. Bellver de Cerdanya, Joaquim Albalate, bon dia.
10: Hola, Estel, bon dia.
0: Això després d'unes obres que s'han allargat més del compte.
10: Sí, perquè van començar fa gairebé 5 anys i han anat acumulant retards. L'edifici, de fet, es va acabar fa gairebé un any, però faltava tota la part de l'interior. Laia Serra és l'alcaldessa de Bellver.
11: Estem pendents que arribi tot el mobiliari per poder-la obrir i començar a funcionar. Que la veritat és que en tenim moltes ganes perquè s'ha anat demorant molt i sabem que hi ha moltes crítiques a nivell de la ciutadania, però des de l'Ajuntament s'ha fet tot el que s'ha pogut i ens hem anat trobant amb esculls més greus o menys greus, però bueno, els hem anat superant i sembla que ara sí que veiem la llum al final del túnel i podrem obrir, jo entenc que a principis de l'any que ve.
10: La residència passarà de 30 places a 52. La previsió és que s'omplin de seguida perquè ara hi ha uns 10 mesos de llista d'espera.
11: S'han construït 22 places noves, ara mateix tenim 30 usuaris i la nostra idea és fer una part de les places de l'ampliació privades i una part concertades. Ara mateix la residència antiga ja està així, una part són privades, una part són concertades. Les llistes d'espera són molt llargues a tot arreu i bueno, confiem plenament en que la podrem omplir i en el moment que obrim.
10: A la Cerdanya només hi ha una altra residència, la de Puigcerdà, amb un centenar de places. L'any que ve, a més, també començaran les obres de la nova residència pública de la Seu d'Urgell, amb 90 places i 12 pisos tutelats.
0: Doncs bones notícies, per tant, per Bellver de Cerdanya i per la Seu d'Urgell. Gràcies, Joaquim, bon dia.
10: Adéu, bon dia.
0: I bones notícies també per als funcionaris de la Generalitat que podran recuperar aquest any els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber 3CAT Info, aquesta setmana el govern publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies. Núria Har, bon dia.
12: Bon dia. Sí, la previsió és que surti aquest dijous i s'apliqui de manera retroactiva ja des de principis d'aquest any. Per tant, els treballadors públics podran recuperar els dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve. Això equival a 14 hores en assumptes propis. Ho explica Yolanda Druer, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics a 3CAT Info.
13: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps, però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
12: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats que volen que es garanteixin 14 festius al llarg de l'any. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
0: Consignes en contra de mars de plaques solars. Ara ho sentíem, extensions de plaques com les que es poden veure al terme d'Alcarràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país, amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat pagesos, ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. És el polèmic Pla Plater. I ho faran, amenacen amb mobilitzacions o també els jutjats. Asseguren que destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions. Anem a Lleida, Estela Busoms, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: Els arguments no són nous, però avui han volgut fer, podríem dir, una demostració de força, una foto conjunta, eh?
14: Exacte, Estel, perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, sense excepció, juntament amb IPCENA, Ecologistes de Catalunya i entitats com Pobles Vius i Lleida contra la Mat, sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Són col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions, però en aquesta lluita van a l'una.
0: I estem parlant del pla del govern per repartir pel país els centres de producció d'energia renovable fins al 2050. En vam parlar detalladament en aquest programa. En quin punt està el Plater ara?
14: Doncs ara, fins al juliol, va rebre més de 12.000 al·legacions, que ara s'estan estudiant, i el govern va dir que obriria una segona consulta abans d'aprovar-lo, en un termini encara indeterminat. Però els contraris no en tenen prou. Volen que es retiri i es refaci des de zero, en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la xarxa, Pilar Corberó, i Eduard Escolar, de Revolta Pagesa, adverteixen que no es quedaran quiets.
15: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
16: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la Revolta Pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
14: També hi ha desenes d'ajuntaments que hi estan en contra. I quina és la gran demanda? Doncs buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais que ja estiguin degradats.
0: Molt bé, gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Doncs potser aquest tema, les discrepàncies sobre el Plater, apareix també aquesta tarda a la taula agrària que s'haurà el Departament d'Agricultura i les organitzacions agràries per afrontar la crisi del sector. Tot i que a priori es tractarà la situació del sector vitivinícola, els sindicats van més enllà i posaran també sobre la taula l'augment dels carburants, l'afectació del canvi climàtic als cultius i els preus a la baixa de les produccions. I, per tant, sí que lliga bé amb el Pla Plater perquè el Priorat, sobretot, això afecta alguns dels terrenys que ara es destinen a la vinya. Tornem a Lleida, ara amb en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
17: Hola, bon dia, Estel.
0: És una reunió on, sens dubte, també es parlarà de la tracturada que hi ha convocada, ho dèiem la setmana passada, el 14 d'octubre, a Barcelona.
17: I tant, sí, una tracturada convocada per Unió de Pagesos que reclama ajudes a les administracions per fer front a la crisi del sector. El conseller Òscar Ordeig, abans d'aquesta reunió, es mostrava comprensiu amb els pagesos, tot i que avança que no podran compensar totes les pèrdues.
18: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
17: Recordem que la tracturada del 14 d'octubre passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i també per la plaça Sant Jaume.
0: Doncs a veure com va la reunió de la taula agrària aquesta tarda. Molt bé, gràcies, Pere Joan, bon dia. Adéu. Ara són la 1:20. Doncs amb tot, malgrat tot el que dèiem ara de la crisi del primer sector, l'anuari econòmic comarcal del BBVA parla d'una important recuperació de l'activitat del sector primari que ha situat el Pla de Lleida com a líder del creixement de l'economia catalana. Les comarques lleidatanes van agafar el relleu de les de Girona com el territori que l'any passat va generar més valor afegit del país. Jordi Canal, bon dia.
19: Bon dia. El sector primari lleidatà va créixer un 13,6% i, acompanyat per un fort increment de la construcció, va posar el Pla de Lleida al capdavant del rànquing. Al darrere es van situar, per aquest ordre, l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons l'anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya. Representen 3/4 de l'activitat econòmica del país. Però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanyen pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma i director de l'anuari.
20: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de, bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
19: La construcció també va mostrar un comportament positiu l'any passat, amb un creixement superior al del 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
0: Més coses. Baixen els fets delictius a l'Hospitalet de Llobregat. Després de 5 mesos de l'aplicació del Pla Bastió de reforç i coordinació policial, es trenca la tendència a l'alça dels últims anys a la segona ciutat més poblada de Catalunya. Baixen tots els tipus de delictes, però sobretot ho fan els furts i els robatoris. David Àngela, des de l'Hospitalet, mirant les xifres, els delictes han disminuït un 16,14% concretament.
21: Hola, Estel. Bon dia. Un 16,24% de descens sobre els delictes convencionals, però aquesta xifra redueix el 7,31% si afegim els ciberdelictes. La consellera de l'Interior, Núria Barlón, celebra i garanteix la continuïtat del Pla Bastió.
22: És un pla que ha funcionat. En 5 mesos, els delictes han baixat un 16,24% respecte al mateix període. I on més han millorat les dades és en els robatoris a l'interior de vehicle. Aquí tenim, doncs, una reducció que ha caigut al 43,2%. I els robatoris en violència, que també afecten clarament a la percepció de seguretat que té la ciutadania, que han caigut un 20,6%, i els furts un 18,3%.
21: La pressió policial a l'Hospitalet aquests últims mesos també ha portat 28 delinqüents reincidents a la presó, més de la meitat per robatoris violents. D'altra banda, Parlon també ha anunciat que estan treballant en una estratègia policial per combatre la delinqüència juvenil a Catalunya.
22: I li presentarem en breu una estratègia en aquest sentit contra els grups juvenils i menors que delinqueixen i que tenen actituds violentes. No només a l'Hospitalet, això passa arreu, vull deixar-ho clar. És un pla no només de l'abast per l'Hospitalet, sinó pel conjunt de Catalunya.
21: A més, Parlon també ha anunciat la possibilitat de construir una segona comissaria de Mossos en l'àmbit de la Fira de l'Hospitalet de Llobregat.
0: I els Mossos investiguen un segrest exprés ahir diumenge a Calella, al Maresme, un altre segrest exprés. Segons un testimoni, diverses persones haurien tret la víctima del seu cotxe i se l'haurien emportat amb un altre vehicle. A Miquel Jarque, bon dia de nou.
23: Bon dia de nou.
0: Què en sabem d'aquest cas, que a més se suma a 3 altres episodis similars que hem tingut a les últimes setmanes, no?
24: Sí, d'aquest cas en sabem molt poca cosa. Hem conegut el testimoni que va alertar la policia. Explica que diverses persones haurien tret la víctima dins del seu cotxe, se l'haurien endut contra la seva voluntat. Tot això passa a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat, ahir a 9:15 del vespre. La víctima encara no ha aparegut.
0: No, o sigui, aquesta hora no sabem.
24: De moment no en sabem. D'aquests segrestos n'ha parlat el director general de la policia, Ferran López.
25: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
24: Novament, aquesta vinculació amb el narcotràfic, aquesta és la 4ª detenció il·legal que s'investiga a Catalunya aquest mes de setembre, la 9ª en el que portem d'any.

0: Un altre cas molt mediàtic que vam conèixer la setmana passada. La parella de l'arquitecte barceloní, Josep Joan Pere, ja ha ingressat la fiança de 80.000 euros que li havia imposat el jutge i, per tant, evita la presó preventiva. Se la investiga, recordem-ho, per un delicte d'homicidi. Sofia Cabanes, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Mentre no hi hagi judici, Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial. També se li apliquen mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport i no pot sortir de l'estat espanyol. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella per la mort de la seva parella, el reputat arquitecte Josep Joan Pere. Divendres va poder sortir en llibertat provisional amb càrrecs i tenia 3 dies per ingressar esta fiança de 80.000 euros. Un ingrés que avui, com ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia, s'ha fet efectiu. Els Mossos investiguen López Granados per la seva suposada vinculació amb la mort de l'arquitecte. Segons s'ha constatat, la dona no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari.
0: I a l'Audiència de Barcelona avui ha començat el judici contra un home acusat de matar-ne un altre a ganivetades en ple carrer a Terrassa. Això va passar el 2024. La Fiscalia ha demanat 18 anys de presó i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys. Des de l'Audiència de Barcelona, Ana Alfonso, bon dia.
2: A l'home que avui s'ha assegut al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona se li imputa un delicte d'assassinat. Segons el fiscal, el 17 de gener del 2024, l'acusat va abordar la víctima en ple carrer quan sortia del portal de casa seva i la va agredir amb diverses ganivetades amb una arma blanca. Ho va fer a plena llum del dia, al centre de Terrassa. La víctima, un noi de 21 anys i que era amic de l'acusat, no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va acabar morint a conseqüència de les ferides. Al seu escrit, la Fiscalia demana 18 anys de presó i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè argumenta que l'atac va ser per sorpresa i que hi va haver acarnissament. Un extrem que la defensa nega i diu que la mort va ser resultat d'un enfrontament entre els dos nois. Aquest matí, com dèiem, s'ha constituït el jurat popular d'un judici que s'allargarà tota aquesta setmana i part de la que ve. Durant aquests dies està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis, entre els quals la mare i la germana de la víctima. També 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació dels fets. Els informes finals i les conclusions estan previstos pel dia 5 d'octubre.

0: Més crònica judicial encara, condemnada a 2 anys de presó i 5 d'inhabilitació, una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga, a l'Alt Empordà, per haver-se embutxacat 4.200 euros duplicant les nòmines d'alguns treballadors i desviant els diners al seu compte. Avui a l'Audiència de Girona, la dona ha reconegut els fets, ha acceptat la pena davant del tribunal i ha evitat el judici previst amb jurat popular. Girona, Fèlix Martín.
1: Exacte, i com que va retornar aquests diners, el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. Això ha fet que el magistrat l'hagi condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació.
2: Després per conèixer l'autor dels fets que se li atribueixen i accepta una condemna de 2 anys de presó i 5 anys d'inhabilitació per el desplegament de funcions públiques?
3: Sí.
1: Com que no té antecedents, no haurà d'ingressar a la presó. La dona era treballadora interina i s'encarregava de la gestió comptable i va fer que el sistema informàtic de l'Ajuntament de Vilajuïga pagués 2 nòmines. La primera al compte del treballador i la segona al seu. Admès que ho va fer 4 vegades entre el 2022 i el 2023. Una inspecció de la intervenció municipal ho va destapar aquell mateix any.
0: En punt 2:15.
4: Catalunya al dia.
0: L'empresa mixta que controla la zona blava del Vendrell ha pintat 82 places més de les que té autoritzades. Això és el que ha detectat l'Ajuntament en una inspecció. Segons un informe municipal, durant aquest estiu ha cobrat l'aparcament a veïns i turistes de Coma-ruga i Sant Salvador sense tenir l'autorització per fer-ho i en places que, teòricament, eren gratuïtes. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, per què ha passat això? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel. Mira, segons ha explicat l'alcalde Kenneth Martínez, l'empresa Parvent 93 volia compensar la pèrdua de places que va tenir per unes obres que va fer l'Ajuntament i que li van treure alguns llocs. Cal dir que al gener l'empresa Parvent ja havia rebut la compensació de 144 places, però que tot i això diuen que han perdut espai de zona blava. L'alcalde afirma que un cop detectat s'ha actuat.
6: L'Ajuntament actua com correspon. Inspecció, o sigui, si avui sabem que s'han pintat més és que perquè l'Ajuntament, els tècnics i a instància del propi Ajuntament es va anar a comptar i a verificar això. I l'Ajuntament el que ha dit és, escolta, doncs vist que s'han pintat més, doncs retira aquestes places de més.
5: L'Ajuntament té una tercera part de Parvent on hi té 3 regidors de consellers. Avui se'n parlarà al ple de l'Ajuntament. Alguns grups de l'oposició denuncien el fet que l'Ajuntament hagi tardat a signar un decret per requerir a l'empresa que elimini aquestes 82 places. Sentim Marc Vázquez, de Fem Vendrell, i Lluís Navarrete, de Primer al Vendrell.
7: Com pot ser que hi hagi un informe jurídic on diu que hi ha una activitat il·lícita a Parvent i que l'alcalde fins al 8 de setembre no presenta un decret alcalí.
8: Demanem la reprovació de l'alcalde perquè aquesta actuació no és de rebut, no pots estar esperant quasi 7 setmanes fer el decret d'alcaldia i, per altra banda, doncs, l'actuació dels 3 consellers o no s'hagin enterat o, si s'han enterat, han mirat cap a una altra banda.
5: L'empresa Parvent 93 ha recorregut el decret de l'alcalde.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: I aquest té Josep Montero, que va ser l'encarregat de fer la playlist, la llista de músiques del Piro Musical de la Mercè. És una de les notícies destacades de la web i l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
1: Vidal, bon dia. Aquest cop d'ull que fem diàriament doncs, a la web i l'app del 3Cat Info avui és musical, bàsicament perquè aquí trobareu la playlist d'aquest Piro Musical de la Mercè.
0: Amb totes les cançons que van sonar ahir, eh?
1: Són 48 cançons en total. Alors on danse.
0: Alors on danse. Això és Stromae, que és un dels grups internacionals que va sonar,
1: belga,
0: no?
1: Belga, un grup belga, vull dir, en fi, una cosa que era bastant eclèctica, no trobes? Jo crec que ajuntava bastantes generacions.
0: Sí.

0: allò que diríem per tots els públics, no? Jo crec que petits i grans, tothom va trobar una mica el seu, no? El seu to. Vam trobar Serrat també, vam veure òpera, per tant, jo crec que això. Les 48 cançons les trobareu a la web i l'app del 3cat Info i, per tant, us les podeu, això, descarregar, escoltar, el que vulgueu.
1: Josep Montero com a prescriptor de la nostra música arran del film musical de la Mercè. Gràcies, Marc.
0: Adéu, segon dia.
1: Pel concurs, com sabeu, aquesta temporada ens hem proposat fer un trivial sobre Catalunya. Per distreure-us una miqueta, cada dia us plantegem una pregunta. Avui és dilluns, avui toca història. I abans en parlàvem, amb en Miquel Jarque, ara que tornen les acampades de protesta. Volem saber quants dies va durar l'acampada dels indignats a la plaça Catalunya del 2011. Per tant, aquesta és la pregunta d'avui. Quim Balaguer, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Com sempre, amb tres possibles respostes amb la A.
2: 46 dies.
1: Va durar 46 dies l'acampada dels indignats a la plaça Catalunya el 2011? O amb l'opció B...
2: 73 dies.
1: O amb l'opció C...
2: 17 dies.
1: La resposta la sabreu quan falti un minut per arribar a les dues del migdia.
3: Catalunya al dia.

0: 2022. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
1: Farem per primera vegada la recollida de fracció orgànica, s'incrementa la freqüència de recollida, en el cas de la resta i la fracció orgànica fins i tot arribem a una recollida diària, per tant més freqüència, això voldrà dir menys desbordaments.
0: Per tant, hi haurà contenidors d'orgànica, resta, vidre, envasos, paper i cartró, accessibles les 24 hores i sense necessitar targeta. En 70 àrees també hi haurà punts per dipositar olis domèstics. La transformació del servei d'escombraries arriba després de més de dues dècades amb el model anterior. El sistema també incorpora com a novetat la recollida porta a porta pels comerços i les grans empreses, pel que explica l'alcalde.
1: Restaurants, carnisseries, fruiteries, s'hi va porta a porta a recollir el residu perquè d'aquesta manera ells no hagin d'anar a les àrees d'aportació comuns i, per tant, evitarem imatges tan desagradables com la dels desbordaments que solien produir.
0: La Unió d'Empreses, Fomento de Construcciones i Contrates ha estat l'adjudicatària del contracte per gairebé 39 milions d'euros i per 8 anys.
2: Gràcies, Laia Claret, des de Figueres. I ara us parlem d'una estafa per la qual han detingut dues persones. Per estafar 200.000 euros a un home en la compra d'un habitatge a Cambrils, al Baix Camp. Es tracta de dos estafadors professionals que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I com va anar tot això?
3: Mira, la víctima sembla que va contactar amb els detinguts després de veure un anunci en una plataforma de venda a internet. Els dos detinguts, atenció, són pare i filla, de 74 i 50 anys, que es van presentar com a especialistes i intermediàries en subhastes immobiliàries. L'home va fer diversos pagaments i transferències bancàries amb l'objectiu d'anticipar i de participar en aquest procediment per optar a la suposada adjudicació de l'habitatge de Cambrils. Durant mesos van mantenir el contacte amb el perjudicat, a qui aportaven documentació que estava relacionada amb la subhasta i també li reclamaven noves aportacions econòmiques sota conceptes diferents, com per exemple pagaments parcials pel preu de l'habitatge o també per honoraris professionals. Els Mossos d'Esquadra, però, van poder determinar que part dels imports per formalitzar l'adjudicació no s'havien abonat en els terminis previstos, motiu pel qual l'habitatge no va arribar a ser adjudicat a la víctima. Finalment, es va detenir aquests dos responsables de l'estafa a Tàrrega, l'Urgell, que ja tenien nombrosos antecedents per fets similars.
2: Molt bé, gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: 2:45. Un apunt de transports, ara l'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, que és un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre els mesos de març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat, això segons la Comissió de la Competència. Un fet que explica així el catedràtic en gestió del transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez.
4: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta, no?
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: El sector turístic de Girona reclama que tornin els peatges a la P7 perquè s'hi pugui circular amb seguretat. El pas de camions per l'autopista s'ha multiplicat els últims anys, és que és gratuïta. Això és el que ha reivindicat avui el president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, en la trobada anual que es fa a l'Alt Empordà, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme. És la festa anual del sector, se celebra concretament al castell de Biart, a Masarac, i també hi ha anat en Pau Bertroler.
6: Sí, el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant dels empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
7: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
6: Durant el seu discurs, Escudero també ha demanat el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret, dues ciutats clau pel seu gran nombre de places hoteleres.
7: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, per les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys, amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
6: I ha demanat, Estel, a l'administració

0: l'administració que persegueixi les falses baixes laborals.
1: El govern invertirà 2,5 milions d'euros en l'ampliació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud al campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. Feia dues dècades que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques. Abans li hem dit adeu, però ara el tornem a saludar. Manel Sastre, bon dia de nou.
2: Aquí estem.
1: Què s'hi farà exactament aquí?
2: Mira, el complex duplicarà l'àrea d'investigació actual i inclourà millores d'accessibilitat i també de gestió energètica. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, destacava la importància de potenciar centres com aquest que estaran treballant en coordinació amb els hospitals.
3: Que permetran doncs, el creixement d'infraestructures de recerca, docència i també gestió de la recerca en àmbits que són tan importants com les malalties infeccioses i les malalties que són tan prevalents com l'obesitat, els problemes cardiovasculars.
2: Les millores haurien d'estar acabades a finals de l'any vinent. El director de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Jordi Vendrell, explicava que, en detall, què preveu fer aquest projecte.
4: Millorar la habitabilitat dels espais i dotar-los de noves estructures de recerca que actualment s'han quedat petites. Tenim més de 9 grups de recerca amb els seus investigadors corresponents treballant en un espai relativament petit, uns 600 metres quadrats. Amb aquesta inversió millorarem tota la part d'eficiència energètica de l'edifici.
2: Vendrell remarcava també l'aposta que suposa aquesta decisió del govern i ha recordat que feia 20 anys que no s'invertia tant en investigació en aquestes comarques del sud.
1: Doncs ara sí, Manel Sastre, gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
1: I a la Catalunya Central ja es pot estudiar la carrera de dret de manera presencial. Fins ara només s'impartia a les àrees d'influència de les capitals de demarcació, cosa que obligava molts estudiants de la zona a desplaçar-se fora, sobretot a Barcelona i Girona. Avui precisament comencen els nous estudis de dret a la UBIC, la Universitat Central de Catalunya, el campus de Vic, i el de Manresa també. Amb aquesta nova titulació es cobreix una demanda històrica del territori i es reforça a la zona l'oferta d'estudis universitaris de l'àmbit de les ciències socials i jurídiques. Corresponsal Natia Dell.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: De quantes places estem parlant?
5: Al final parlem de 58 places de tarda al campus de Vic i 53 de matí al campus de Manresa, en un moment amb més demanda que oferta. Josep Purgaia, degà de la Facultat d'Empresa, Comunicació i Dret del campus de Vic.
6: S'han superat totes les expectatives. De fet, tampoc ens ha estranyat tant, perquè sabíem que hi havia molta demanda, diguem-ne, implícita en el territori. Vam sortir amb una oferta inicial de 40 places a Vic i 40 places a Manresa, i al final, la veritat és que en el cas de Vic tenim pràcticament 60 estudiants. No hem fet una aposta per ensenyament massiu.
5: La Maria, que escoltarem de seguida, té 18 anys i és de Sant Fruitós de Bages. Per ella, com per tants altres estudiants d'Osona, el Ripollès, el Berguedà, l'Anoia o fins i tot el Vallès Oriental, és un luxe no haver-se de desplaçar lluny per estudiar el que vol.
7: Poder fer una carrera que m'agrada al costat de casa és una comoditat molt gran i que amb transport públic són ni 10 minuts i aquest nou grau, o sigui, ha sigut un puntazo.
5: El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, David Casellas, és el coordinador del nou grau al campus de Manresa.
8: Complim amb una necessitat del territori i del país, però que era potser una anomalia que només es poguessin cursar un país com Catalunya en llocs centralitzats. Per tant, el fet que ara els estudiants de la Catalunya Central puguin tenir uns estudis d'aquests tan a prop de casa, amb debats, amb simulacions i amb metodologies que són innovadores, doncs ens sembla que és un repte que afrontem amb molta il·lusió i moltes ganes.
5: Tindran més pes les pràctiques en casos reals i també es tindrà cura de la llengua, tal com explica Burgaia.
6: Un dels reptes d'aquest país és obvi, és catalanitzar la justícia, per tant, esperem poder-hi contribuir una mica i treballar molt la practicitat, la simulació, grups reduïts, etc.
5: Amb aquests nous estudis de dret inexistents fins ara a la Catalunya Central, la universitat, que ja té més de 14.000 estudiants, suma 42 titulacions oficials de grau.

0: En punt 3:15, us parlem ara de la cua de l'embassament de Borén, a les Valls d'Àneu, que es transformarà per recuperar aquest espai natural. S'hi faran obres per restaurar-ne la flora i la fauna, ordenant l'accés de vehicles i permetre que aquesta part del Parc Natural de l'Alt Pirineu sigui més accessible. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia. Sí, concretament es vol recuperar la cua de l'embassament, on conflueixen el riu Noguera Pallaresa, els sediments i la vegetació de ribera i millorar-ne l'estat ecològic. L'espai quedarà així destinat a la conservació, la divulgació dels seus valors naturals i l'ús públic ordenat, ja que també es construiran un itinerari accessible, miradors inclusius i es reorganitzarà la zona d'aparcament. S'evitarà així que els vehicles no malmetin el terreny i perquè l'espai es pugui utilitzar de manera més ordenada, sobretot durant els períodes de més afluència. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, detalla les actuacions que s'hi faran.
2: Es tracta de restaurar i millorar els hàbitats de bosc de ribera, crear una bassa d'amfibis i, sobretot, ordenar l'ús públic, perquè actualment es fa un ús bastant desordenat i amb certs impactes, i l'objectiu és establir zones d'aparcament ben habilitades, miradors inclusius per facilitar la visita d'aquest espai de forma ordenada.
1: Les obres que s'han tret a licitació tenen un pressupost de 520.000 euros i està previst que durin 4 mesos.

0: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa per potenciar la cultura als tres territoris i per fer-ho començaran amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Sí, bon dia, i ho faran seguint l'exemple del col·lectiu Cultura que fa 5 anys que funciona aquí a les Terres de l'Ebre. La Xènia Gayan és la responsable i ens posa un exemple del que es pretén.
2: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls hi, sobre una convocatòria on se'ls hi donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris.
1: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local dels 3 territoris en el rerefons i a la reivindicació que els pobles són emissors de cultura i no només receptors. També aquí hi ha 3 catinfons, en parla José Antonio Cruz, que és el gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
3: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
1: És una iniciativa pionera a l'estat espanyol i, en definitiva, el que vol és demostrar que el riu Sénia i també el massís dels Ports no són fronteres, sinó que uneixen un territori amb una cultura compartida.
0: Doncs un exemple més que la Unió fa la força amb aquest Reviscolar a les Terres de l'Ebre. I una nova mostra a la sala Les Bernardes de Salt, al Gironès, uneix elements tan diferents com estampes japoneses, fotografies d'ossos humans i l'evolució del pensament del filòsof Raimon Panikkar. Sota el títol Foc i Èter, agrupa 6 exposicions per reflexionar sobre la destrucció, la purificació i el cicle de la vida. La Maria Rovira ja hi ha anat, ens ho explica amb aquest muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
4: Al peu d'un arbre mort d'on pengen llibres, el director de Les Bernardes, Robert Fàbregas, ens explicava l'essència d'un espai expositiu que és com una mena de refugi del pensament. Som a la sala dedicada al diàleg entre el filòsof Raimon Panikkar i la mirada fotogràfica de Quim Castells.
5: D'aquest arbre mort hi pengen tots els llibres signats per en Raimon i dedicats per en Raimon Panikkar i són fruits que dona un arbre mort. Però què és un llibre? És fusta morta. I la fusta morta què serà? Cendra. I la cendra alimentarà la terra i la terra farà créixer un altre arbre. Per tant, quan parlem de foc, parlem d'energia i parlem de vida.
4: L'essència d'aquest recorregut expositiu de Les Bernardes és el poder de renaixement i regeneració del foc que uneix els camins de la cultura d'Orient i Occident i que comença amb una immersió en el món de les estampes japoneses del segle XIX.
5: Tu entres i trobes l'estampa japonesa del segle XIX, originals, de l'Hiroshi, de Yoshitoshi, i és la lluna. I la lluna no té llum pròpia, depèn del sol. En la teoria, sobretot budista, tots depenem de tots. No hi hauria lluna si no hi hagués sol. No coneixeríem la nit si no coneixem el dia.
4: Repartides en 3 pisos de Les Bernardes, conflueixen l'univers de l'escriptor Hermann Hesse, el del tatuador saltenc Pere Wong i la simbiosi entre les fotografies d'Àlex Ramsey i els poemes d'Alice Lefroy a través d'imatges d'esquelets i ossos, com ens explicava la mateixa poetessa.
6: Each poem is a small story.
7: Cada poema és una petita història en el context d'una narrativa més llarga sobre el dolor. Els poemes estan separats i per tal d'escriure'ls vaig mirar ben de prop les fotografies fins que alguna cosa va connectar amb mi emocionalment. Tots els poemes surten de les emocions.
4: La transició cap al més enllà, en aquesta regeneració, la protagonitzen la galeria d'objectes de Setxo Xirau, que van des de màscares de gas fins als exvots i reliquiaris.
8: El que intento és agafar els objectes, descodificar-los, aïllar-los, presentar-los aquí de manera que generin entre ells unes sinergies o unes energies noves que em permetin un discurs nou. Si no més que un discurs, posem un excursus. No?
4: El bloc expositiu Foc i Èter a Les Bernardes es podrà veure fins al 18 de desembre.
0: Doncs més cultura i també a les comarques de Girona. El Teatre de Salt acollirà l'11 d'octubre l'estrena de Grans Bardisses. És el nou text de Llàtzer Garcia sobre el dol i les relacions familiars. La peça és un dels plats forts de la 35a edició del Temporada Alta que arrenca aquest dissabte i que torna a situar la dramaturgia catalana contemporània al centre de la programació. Montse Mas, bon dia.
9: Bon dia. Sí, amb grans bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar, com deies, la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
10: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges és mort, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, que collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
9: L'espectacle que farà temporada al Teatre Lliure l'any que ve s'havia d'estrenar al Grec, però es va suspendre per la mort de la mare d'una de les actrius i per l'afonia d'una altra.

0: dimensió internacional del Temporada Alta, Montse, la creació catalana manté el seu paper central en aquest festival.
1: Sí, així ho assegura el seu director artístic, Narcís Puig, després de quantificar la presència catalana en 66 propostes d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spumberg.
2: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí. Estem en un molt bon moment i que una gran part de les propostes catalanes que presentem són de gran qualitat.
1: I el torneig de dramatúrgia tornarà a la Planeta de Girona amb 8 creadors nous a partir de dilluns vinent, i el cicle Llibràlex portarà peces breus de Marta Aran, Marta Butxaca, Pere Riera i Joan Iago a 5 biblioteques gironines cada dimarts a partir del 3 de novembre, al Temporada Alta.
0: Doncs això, aquest festival, que ens ocuparà durant unes setmanes i que comença dissabte 11 d'octubre.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports i en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Demà juga a Sevilla, l'Espanya-Croàcia, ja sense el blaugrana Eric García, que ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i ha tornat a Barcelona per precaució.
2: Tot això després de no haver pogut disputar dissabte el partit davant Anglaterra per unes molèsties al genoll esquerre que va notar durant l'escalfament. Després de fer-li algunes proves, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo, com deies, per precaució i evitar d'aquesta manera riscos, segons indicava en un comunicat. Ahir, el també blaugrana Karim Adeyemi va jugar com a titular durant 76 minuts amb Alemanya en la derrota dels germànics 0-1 contra Grècia i el lateral portuguès João Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria a Portugal per 1-2 al camp de Noruega. D'altra banda, un altre ex-blaugrana, el terrassenc Xavi Hernández, va aconseguir ahir la seva primera victòria com a tècnic dels Països Baixos després de guanyar per 1-2 a Sèrbia.
3: More or less the same.
4: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol va aconseguir un empat a Riazor contra el Deportivo de la Coruña.
2: Lara Lacosta va fer el gol de les blanquiblaves a la primera part, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tot el segon temps. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, donava per bo l'empat en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: El 1952 crec que ens portarà Patri. Jo crec que tota la segona part amb una jugada menys i se'ns ha fet molt dur, però bueno, el treball dels jugadors ha sigut espectacular. La veritat que molt contenta per l'esforç dels jugadors i pel punt, perquè el donem per bo després del que s'ha vist.
2: A la classificació, el Barça continua líder invicte amb 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è amb 7 punts, l'Espanyol 12è amb 5.
1: I a la primera federació masculina, primera victòria de la temporada per l'Europa.
2: Els escapulats es van imposar ahir a Can Dragó al Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol de l'últim sospir d'Àlex Cano, en el que va suposar també el debut de Luis Blanco com a tècnic de l'equip gracienc. Sentim precisament Luis Blanco valorant aquesta primera victòria també al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
2: Després d'aquest triomf, l'Europa continua en posicions de descens, però ara amb 4 punts.
1: En bàsquet, la sisa Joventut, l'actual campió de la Supercopa, no va poder estrenar-se ahir amb una victòria a la Lliga ACB.
2: L'equip badaloní va acabar perdent per 110-104 a la pista del Breogán de Lugo. El tècnic Dani Miret, al final del partit, es mostrava força disconforme amb l'actitud defensiva del seu equip.
7: No podem esperar ser competitius, jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
2: Encara en bàsquet, al base del Quitzanàs Manresa, Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fora al pit que va rebre durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica, segons ha informat el club del Bages. D'altra banda, el Barça, que dissabte es va estrenar a la Lliga guanyant el Coruña, ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai, que entrena un ex-blaugrana, Xavi Pascual.
8: Estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
2: Els d'Alexander Sekulic tenen fins a 3 partits aquesta setmana, demà a Dubai, divendres a Istanbul contra el Besiktas, també l'Eurolliga, i el cap de setmana a la pista del Camp Múrcia a la Lliga ACB.
1: Diversos pilots de la demarcació de Barcelona, tant de motos com de cotxes, disputen aquesta setmana el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids.
2: Avui s'han disputat la primera etapa, com deies, i el pilot de motos de la Garriga, Edgar Canet, que no competeix des del maig, té moltes ganes de tornar a la KTM i comprovar les seves millores i, sobretot, preparar-se de cara al Dakar, que, com dèiem, es farà primers de l'any que ve.
1: Molt bé, gràcies, Eudald Serra, i fins demà.
2: Fins demà.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs avui és dilluns i el trivial del Catalunya al dia tocava pregunta d'història. Recordem quina, Quim?
2: Doncs que ara que tornen les acampades de protesta, volíem saber quants dies va durar l'acampada dels indignats a la plaça de Catalunya fa 15 anys, el 2011.
1: Us havíem donat 3 opcions, amb l'A.
2: 46 dies.
1: Amb la B.
2: 73 dies.
1: I amb la C.
2: 17 dies.
1: I la resposta correcta és...
2: És la A, 46 dies, del 15 de maig al 30 de juny del 2011. Tot i que hi va haver un primer desallotjament policial el 12 de juny, el desmantellament final de l'acampada no es va dur a terme fins al 30 d'aquell mes.
1: I avui sentíem els Mossos d'Esquadra que diuen que no tornaran a cometre el mateix error. Veurem què passa si finalment torna a haver-hi acampada. Que acabeu de passar un bon dilluns i fins demà.
3: El govern espanyol busca quadrar els interessos de Sumar, Podem i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Quadrar el cercle d'interessos. Amb Podem i Junts, però també amb Sumar i el PNB, tibant en direccions oposades. Aquest és el repte del PSOE i de Pedro Sánchez a 24 hores del Consell de Ministres de demà amb la voluntat d'aprovar-hi el decret d'habitatge, Joan Bota.
5: Amb una acampada per l'habitatge consolidant-se a Madrid i els partits d'esquerres reclamant els contractes indefinits, Junts insisteix a legislar sobre els fons voltor però deixant els petits propietaris fora de la prohibició de desnonar. El PSOE sent també la pressió del PNB i de Sumar el seu soci al govern.
3: Connectem amb Madrid i amb Barcelona. Paula Brujats i Jordi Corbalan.
6: Sí, perquè Sumar, però també tots els socis de l'esquerra pressionen Pedro Sánchez per aprovar demà un decret ambiciós de màxims i que reculli sobretot la pròrroga automàtica dels lloguers que caduquen els propers 2 anys. Aquest és ara mateix el principal escull de la negociació, segons fons dels partits. Sumar i Esquerra Republicana reclamen al PSOE valentia.
7: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
8: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
9: Junts manté obertes les negociacions, demana a Sumar i Podem que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada protegeixi els petits propietaris.
10: Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
3: I enmig de tot això, aquest migdia, Pedro Sánchez ha evitat entrar al fons de la qüestió en un acte a Barcelona, on avui està de visita.
5: Aquesta tarda, el sindicat de llogateres crida precisament a protestar al Palau de Congressos en un acte on també hi haurà el president del govern espanyol. En aquest context, i amb l'acampada de la Porta del Sol de Madrid de fons, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que, en cas d'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'actuaria molt diferent de com es va fer el 15M.
11: Jo hi era aquella acampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
3: A la crònica internacional, Europa vol establir un protocol d'emergència per reaccionar en bloc al que s'ha anomenat atacs híbrids de Rússia. Accions de sabotatge no reivindicades que els serveis d'intel·ligència pronostiquen que aniran a més. Brussel·les, Bruno Fortea.
12: I per això la Unió Europea demana als països que extremin la vigilància, però evita concretar si una majoria d'estats dona suport per ara als seus plans de crear un protocol de resposta col·lectiva. Brussel·les remarca que serà un manual complementari a l'OTAN, en cap cas substitutiu, i que només s'activaria quan hi hagi sabotatges contra infraestructures de menys gravetat que una agressió militar convencional.
3: I el Ministeri de Sanitat vol que els CAPs puguin donar directament el tractament per un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva.
5: Fins la setmana 9 d'embràs, l'avortament farmacològic es pot fer a casa, sentiu la ministra Mònica García.
13: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
3: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
3: Avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
14: 100 periodistes de tot el món ja han decidit el seu vot. A priori, Lamine Yamal, Kane i Mbappé són els 3 grans favorits de la categoria masculina i Alexia Putellas és entre les principals candidates de la millor jugadora. Eric García, que ahir va deixar la concentració espanyola, no té cap lesió greu, només molèsties al genoll. I el bàsquet Manresa, el base Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha complicacions a la C14, Ribera d'Urgellet, on es fa pas alternatiu a causa d'un accident. A Barcelona, a la Ronda Litoral, entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Rodalies, encara afectacions a les línies R2 Nord i R8 per una incidència per robatori de cable ja resolta.
3: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
3: Esteu molt pendents de les pluges.
16: Sí, de moment ruixats dispersos aquesta tarda. Allà on caiguin del litoral i prelitoral poden tenir una certa intensitat o localment forts. Aquest matí a Tossa de Mar més de 30 litres, però això dispersos, és a dir, sol en un sector i al costat doncs aquest aiguat. Serà de matinada i demà, quan els ruixats i tempestes sempre al litoral, prelitoral, Catalunya central, podrien tenir intensitat forta o molt forta, fins i tot torrencial. Això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Això d'intensitat, pel que fa a acumulació, es podria arribar als 90 litres en tan sols 3 hores. Diversos avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, alguns d'ells de color taronja. Per tant, sentit comú, molta precaució, perquè algunes de les pluges, com dèiem, poden ser importants.
3: I està atents a la previsió, com la que ens ha fet el Francesc Mauri. Gràcies, Francesc, bon dia.
16: Gràcies, bon dia.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. El govern espanyol continua negociant amb els seus socis a contrarrellotge per intentar aprovar demà mateix el nou decret llei d'habitatge, una norma que inclourà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i també mesures per congelar el preu del lloguer. El PSOE, pressionat pels socis i també pel carrer, ha de fer equilibris per poder mantenir el suport dels partits que són a la seva esquerra, però també, alhora, que no es despengin ni Junts per Catalunya ni tampoc el PNB. Comencem per la pressió dels seus socis d'esquerres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
3: Uns socis que acaben de comparèixer, tots junts, a les portes de l'hospital on encara hi ha la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada dimecres passat. Què han dit aquests socis a l'esquerra del PSOE?
17: Sí, des d'aquí Sumar i la resta de partits d'esquerres han enviat un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova un decret de màxims o no l'avalaran, i fins i tot Sumar, el soci del govern espanyol, amenaça en plantar-se demà i no anar al Consell de Ministres. Sumar posa com a condició la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys. Volen que es congelin per evitar així pujades abusives de preu, i aquí és on ara mateix hi ha, segons fonts de la negociació, el principal punt de friccions. La ministra de Sumar, Mònica García, i també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, han reclamat valentia al Partit Socialista.
7: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
18: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
17: L'altre escull de la negociació és sobre l'abast de la prohibició de desnonar. Les esquerres reclamen que es prohibeixi a tots els propietaris, petits i grans, fer fora els seus inquilins si són vulnerables, i també volen que es desencalli finalment la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sentim Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
8: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
17: La crisi de l'habitatge ha provocat avui aquesta foto inèdita a les portes de l'hospital on hi ha ingressada la Mari Carmen. Tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'hi ha sumat també Podem. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per acontentar Junts i el PNB.
19: Las cosas no están para mínimos, para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números, y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
17: Ara mateix les negociacions continuen entre els socis de l'investidura i el Ministeri d'Habitatge. Ahir les negociacions es van allargar fins la matinada. El Partit Socialista no dona gaires més detalls de les mesures, però ja avança que hi ha acord per prohibir els fons voltors, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i per donar ajudes per comprar un primer pis.
3: Doncs mentrestant, Junts per Catalunya, que també és necessari per tirar endavant aquestes mesures, demana a Sumar i a Podem que surtin de la trinxera i que s'avinguin a negociar un mínim comú denominador per tal que demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada que protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
9: Junts no es mou de les seves propostes, bateria d'incentius fiscals per a llogaters i propietaris, suspendre els desnonaments de pisos de propietat de fons voltor i protegir els petits propietaris. No entren a valorar propostes com a la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta crida a la resta de formacions.
10: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
9: En qualsevol cas, els de Puigdemont asseguren que les converses amb la part socialista del govern espanyol continuen obertes i que, arribat el cas, miraran la lletra petita del reial decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
3: Bé, doncs aquestes negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'això.
20: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
3: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada la nit d'avui. I, entre altres coses, aquesta tarda visitarà una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat, bon dia.
21: Bon dia, sí, una visita al barri de Poble Nou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquí en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. Sánchez s'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra el bloc de la dreta.
20: Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
21: A aquesta hora el president espanyol dina amb Salvador Illa i amb un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
3: Bé, doncs aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez de Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, de fet, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana que, això sí, han durat poca estona, Sara Riera.
22: Després d'anys d'inacció, denuncia el sindicat, ara és l'hora d'arremangar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
23: La mesura que proposem és una mesura estructural que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
22: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó, el que tenen és la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals.
3: Aquestes són les protestes que es contemplen aquí a Catalunya. Mentrestant, com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des del dissabte a la nit. Asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable de l'acampada, molts compaginen anar a treballar allà i continua amb la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
1: Bon dia. Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de la capital espanyola. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
2: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
4: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
6: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
1: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
24: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
1: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com són, ara sentíem, els lloguers indefinits.
25: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
1: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla. Però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
3: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen o no aquestes mobilitzacions i acampades que estem explicant de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista avui al Matí de Catalunya Ràdio, Toni Fortesa.
26: López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
11: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
26: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos exprés d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins els grups criminals.
11: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
26: L'última detenció il·legal es va produir ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins el cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot això va passar a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat.
3: Recuperem el tema de l'habitatge. Hem explicat totes les protestes demanant que hi hagi mesures concretes per ajudar a controlar la crisi de l'habitatge. Bé, doncs demà en tindrem una de concreta al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana portarà al debat de política general que arrenca demà al Parlament una proposta per tal de reduir del 10 al 5% l'impost de transmissió patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. En paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha defensat la proposta.
27: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors, és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació. La qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
3: Deixem la crisi de l'habitatge i tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara passen 2 minuts d'un 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional perquè la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
28: Hola, bon dia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, plantes d'energia, xarxes de transport o de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
0: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
28: Calas evita aclarir si la majoria dels països comunitaris per ara veuen amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. De moment, hi ha governs que encara no hi han dit res. Avui, els ministres europeus de defensa han començat a debatre-ho sense massa concrecions. La idea de Brussel·les és que aquest protocol d'emergència agilitzi la coordinació entre els països per reaccionar en bloc en cas que hi hagi un atac híbrid, però sense la necessitat d'activar de forma immediata accions militars.
3: Més coses, el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa tot just 7 mesos. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre totes dues parts. A les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent. Davant la incertesa, avui el preu del barril Brent ha arribat als $108. I encara una cosa més sobre la informació internacional, perquè els 5 detinguts ahir a prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Hola, bon dia. Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius de l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC4.
7: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
5: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
3: Passant 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
12: Catalunya Migdia.
13: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Corrensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
18: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Així és que vostès m'han vingut a veure.
30: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
31: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis.
2: no t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
4: Ciutadans de Catalunya.
8: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
9: Sorpresa.
10: Així que som-hi, a practicar.
4: T'acompanyeu?
2: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
17: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per tal que les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària, Mònica Mas.
0: Sí, actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, és a dir, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra de Sanitat, Mònica García, vol fer-ho més accessible.
19: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
19: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
0: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona l'ASIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
3: I una notícia que us hem explicat des de primera hora d'avui aquí a Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest mateix estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional.
0: Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llistes d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació o el servei.
3: Més coses. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i Sant Esteve. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà dijous la instrucció que regula compensar aquests dies festius que cauen en dissabte, Núria Har.
21: Sí, la previsió és que la instrucció surti l'1 d'octubre i que s'apliqui de forma retroactiva ja des de principis d'any per incloure aquest 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. A partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
22: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
23: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
21: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals.
3: 2 minuts i seran 2:15 de la tarda. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més dels que hi va haver en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari entre Barcelona i Madrid ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el mes de juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Com és que hi ha hagut aquest canvi de tendència, Joan Garcia?
1: Per temps i preu. El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamuz i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
6: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia. I això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta, no?
1: Serà a partir del 5 d'octubre quan Vueling tornarà a volar entre les dues capitals perquè hi veu una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de l'aerolínia.
9: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per certs tipus de clients.
1: Tot i amb això, la quota de mercat continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irio en té una quarta part i Ouigo un 15%.
3: D'aquí a 10 segons seran 2:45. Avui a Lleida...
10: No volem más ataques! No volem más ataques!
3: Són consignes en contra de grans extensions de plaques solars que s'han sentit avui al Carràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat els pagesos, els ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, l'anomenat Plater. Diuen que ho faran amb mobilitzacions o als jutjats. Lleida, Estela Bussoms asseguren que el pla destrueix terrenys agrícoles i que afavoreix l'especulació de grans corporacions.
11: Hola, Òscar. Sí, els arguments no són nous, però avui han volgut fer una demostració de força perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, ecologistes i entitats sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions en aquesta lluita van a l'una. Volen que el pla es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la xarxa Pilar Corberó i Eduard Escolat de Revolta Pagesa adverteixen que no es quedaran quiets.
17: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
24: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la Revolta Pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
11: Reclamen alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
3: Per cert, que estàvem a Lleida, el Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana, segons l'últim anuari comarcal del BBVA, Laia Ortega.
25: Doncs sí, les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor afegit gràcies a que l'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%. Al darrere es va situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons aquest anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 parts de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanya pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB.
26: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
25: La construcció també va créixer l'any passat més que el 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
3: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la cultura.
30: Catalunya migdia.
5: grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
7: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Podríem tenir son.
14: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
15: Mare, literalment.
13: O poques ganes de treballar.
15: És que tinc molta feina.
14: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
13: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.
18: Catalunya migdia.
3: Passant 4 minuts a 2 quarts, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula que ha marcat l'agenda informativa els últims dies.
27: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: I que podríem dir que en els primers dies ha confirmat les expectatives, perquè La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes. Una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la pel·lícula ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilles aquest any, Òscar Callau.
28: Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb aquest total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
3: I del cinema a la televisió?
29: I believe there are monsters born in this world to human parents.
3: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
28: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 a

0: reben l'encàrrec de matar-la. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, l'Ova Negra, a partir de divendres a Prime Video. Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per l'assassina sou l'Ova Negra. El repartiment i actors catalans, per cert, com Vicent Andongo o Àlex Brendemull.
1: Hem començat amb cinema, hem seguit amb televisió, ara teatre. Perquè aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la seva programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text, Montse Mas.
2: Amb Grans Bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
3: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a... No diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no? Què collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
2: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la seva programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunsberg.
4: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí.
2: El torneig de dramatúrgia tornarà a la Planeta de Girona amb 8 autors nous a partir de dilluns i el cicle Llibràlex portarà peces breus de Marta Aran, Marta Butxaca, Pere Riera i Joan Iago a 5 biblioteques gironines cada dimarts a partir del 3 de novembre.
1: I ara anem al sud del país. Sí.

0: prop d'Aragó.
1: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, però també de Terol i de Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que vol unir forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del directori cultural conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
3: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls hi i sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració amb un artista o agent dels altres territoris.
2: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
4: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i estar i sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
2: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
1: I abans dels esports, Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona.
5: Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
1: Blaumut encara la seva gira El millor que hem fet, amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa als escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran a Escaldes-Engordany, a Andorra.
6: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Tranquil·litat absoluta amb Eric García.
7: Que ahir va tornar de la selecció espanyola cap a Barcelona. Ara ens ho explicarà el Roger Bosà, però el central del Barça no té cap lesió greu.

Iniciem la segona setmana de l'aturada de seleccions i, de moment, només un jugador del Barça ha hagut de tornar a Barcelona. Estem parlant d'Eric García, que va deixar la selecció espanyola aquest cap de setmana per unes molèsties físiques. Aquest matí ha passat

0: per la ciutat esportiva, però vaja, el que dèiem, Roger Arbosà, tranquil·litat perquè el jugador està bé.
1: Sí, molta tranquil·litat, això ens diuen també des del Barça, ja és a Barcelona Eric des d'ahir, després que ahir va quedar desconvocat, per precaució, insistim, només són molèsties en aquest genoll esquerre, però per evitar riscos, Eric no passarà més proves, sí que, com deies, avui ha anat a la ciutat esportiva, ha saludat, els metges se l'han mirat, li han fet un cop d'ull, han parlat amb ell, i entre això i les proves que li van fer ahir a la Federació Espanyola, a la selecció espanyola, doncs tenen tots molt clar, el jugador i també el Barça, que no és res seriós i que només són petites molèsties.
0: La resta de blaugranes i de jugadors catalans segueixen amb la selecció espanyola, que aquesta tarda ja viatjarà cap a Sevilla per jugar un partit demà.
1: Sí, avui a les 6 cap a Sevilla, després sentirem més tard a les 8 el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, des del Pizjuán. Demà el partit és el Pizjuán contra Croàcia, ara amb 6 del Barça, la selecció espanyola, sense Eric, que demà han de jugar aquest segon partit dels 4 partits que Espanya jugarà en aquesta aturada. Demà, com dèiem, contra Croàcia, amb Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i Lamine Yamal. Veurem demà com de la Fuente gestiona els minuts de tots ells. Això és important, tenint en compte que són 4 partits en total i que dissabte passat, doncs, per exemple, van jugar els 90 minuts Cubarsí, Rodri i Lamín i Olmo pràcticament. També estarem pendents de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar aquests dies. Dissabte va quedar descartat, però pot tenir la seva oportunitat o demà, o si no, en els dos últims partits que falten. Per tant, important el que digui de la Fuente avui i veure com gestiona aquests minuts a partir de demà.
0: De la resta d'internacionals blaugranes, destaquem alguns noms propis. D'entrada, hi ha un jugador que també torna, Ramon Salmurri, però no per lesió.
2: Karim Adeyem i acaba la concentració amb la selecció alemanya. Jürgen Klopp ha fet dos blocs de 22 futbolistes en aquesta llarga aturada. Adeyem hi formava part del primer bloc i deixa la disciplina de la Mannschaft i torna, per tant, a la dinàmica del Barça. El Barça té festa aquesta setmana. L'equip torna als entrenaments el dia 5 també amb Karim Adeyem. I, per cert, João Cancelo va jugar ahir els 90 minuts com a lateral dret en la victòria de Portugal 1-2 contra Noruega, i avui Rafinha des del Brasil apunten que tant ell com Vinícius seran titulars demà en el segon partit contra Austràlia. A més, pel que s'explica des del Brasil, Rafinha està entrenant com a davanter centre.
0: I avui, 28 de setembre, acaben les votacions per la pilota d'or. Periodistes de tot el món ja han decidit qui són per a ells els millors jugadors de la temporada 2025-2026. Ja no caldran més entrevistes de Lamine o Mbappé per demanar el vot, perquè tot el que passi a partir d'ara amb ells no influirà en aquesta pilota d'or, que s'entrega el 26 d'octubre. Però sí que potser hi va influir el partit que es va jugar dissabte a Wembley de la selecció espanyola, on Lamine va tornar a tenir una gran actuació, Salmo, i va tornar a demostrar per què creu que l'han de donar la pilota d'or.
2: Sí, Lamine va tornar a ratificar la seva candidatura amb un gran partit. És evident que la pilota d'or fa referència al millor futbolista de la temporada passada, però aquest tram d'any, aquest tram de temporada, condiciona també la mirada d'alguns dels votants, i en aquest sentit Lamine està aprofitant aquest context. Sense anar més lluny, en aquesta aturada destaca per sobre d'alguns dels seus rivals com Mbappé o Harry Kane. I com a conseqüència d'això, o no, els elogis li van plovent. En aquest cas, d'un excompany, João Félix, des de la selecció portuguesa, entrevista al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
0: Doncs el debat mediàtic ha estat molt centrat en Lamine, també en Mbappé, en aquest cara a cara, però hi ha un nom que continua acumulant obres d'art. Nou gol de Leo Messi de falta aquesta matinada.
4: Le va a pegar Leo al arco, nomás golazo!
2: És un gol de falta que sembla pràcticament un córner en curt. Quan tothom espera la centrada, Messi enrosca la pilota, pal llarg, el segon pal, superant el porter i fent un gran gol en una falta directa en el partit entre Columbus Crew i l'Inter Miami. Tot i el gran gol de Messi, va ser una derrota del conjunt de l'Inter Miami, 2-1, que ocupa ara mateix la tercera posició a la conferència est de l'MLS.
0: Seguim parlant de la pilota d'or. Fins ara hem parlat d'aquesta categoria masculina. La categoria femenina, entre les favorites d'aquesta pilota d'or, destaca Alexia Putellas, novament. L'ex blaugrana, ara al London City, ha tingut un reconeixement avui pel Barça, Montse Raya.
5: La migcampista de Mollet del Vallès ha estrenat temporada amb una nova samarreta als 32 anys i amb dues pilotes d'or ja guanyades als anys 2021 i 2022. Alexia sap que ningú al Barça ha agafat el dorsal 11 de la seva samarreta després de la seva marxa i té clar que una gran part de la seva vida professional serà sempre al Barça.
6: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: Declaracions d'Alexia Putellas a Ràdio Marca, que l'ha visitat a Londres per donar-li un premi per ser una icona, referent i exemple per a milions de persones.
0: Doncs algunes d'aquestes joves que es fixaven en Alexia, que la tenien com a icona i com a referent, Montse, s'han proclamat campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola.
5: Amb una gran presència de jugadores catalanes i del Barça amb l'equip que s'ha imposat en la final als penals contra Corea del Nord. El partit va acabar amb empat a 0 a l'equip espanyol i eren Carla Julià i Aisha Càmara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaugrana cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaugrana Rosalía Domínguez va guanyar la pilota d'or del torneig. I de la Lliga F destaquem l'empat a 1 de l'Espanyola i a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part.
0: I en aquesta aturada, a banda de l'Anglaterra-Espanya, que es va jugar dissabte a Wembley, que ja n'hem parlat amb el Roger Arbusà, s'han jugat altres partits i hem tingut, per exemple, la primera victòria de Xavi amb els Països Baixos i sorprenent derrota de Jürgen Klopp amb Alemanya, Marcos García.
7: Exacte, sí, la victòria de Xavi és en el Sèrbia 1, Països Baixos 2, i Xavi, evidentment, satisfet amb la versió dels seus.
8: In terms of values...
9: Pel que fa als valors, ha estat força semblant i estic content. Pel que fa al futbol, hem d'atacar els espais en el moment oportú. Hem de fer bé la pressió alta, el bloc mig, la línia defensiva, però està bé, és qüestió de temps.
7: Els periodistes de Països Baixos ja han tingut oportunitat de demanar a Xavi la comparativa entre el primer partit, empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, i aquest segon, victòria contra Sèrbia, diu Xavi que veu un pas endavant en els seus.
8: More or less the same.
9: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra l'Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
7: En canvi, desfeta a Alemanya 0-1 contra Grècia. A més, a casa, el blaugrana Adeyemi va jugar ahir 75 minuts amb els alemanys. El va substituir Gnabry a la segona part. També ahir Noruega 1, Portugal 2 i, com dèiem, aquest Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen dos partits, els dos del grup A, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
0: Un mes de futbol, perquè a València han presentat Javier Aguirre com a nou entrenador, el mexicà, que té el repte de treure del descens l'equip de Mestalla, Joan Fitó.
10: El València és el segon per la cua, 4 punts de 21 possibles, i la distància entre l'afició i la propietat és enorme. El Vasco Aguirre n'és conscient i només té una recepta per redreçar-ho.
11: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar. Ese es el plan inmediato, ¿no?
10: Javier Aguirre ha explicat que després del Mundial va deixar passar 4 o 5 propostes, però assegura que no podia dir que no al València.
11: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
10: El primer partit de Javier Aguirre com a tècnic del València serà diumenge 11 d'octubre al camp del Racing de Santander.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: Victòria, victòria, victòria, victòria! Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James.
0: Primera doncs després de guanyar l'Efes, el Barça de bàsquet prepara el segon partit de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pasqual.
13: Catalunya migdia.
14: Grans batutes, grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
14: Entrades a auditori.cat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Som 3CAT.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça Bàsquet, que ja és a Dubai, on demà jugarà la segona jornada de l'Eurolliga, Ernest Macià.
19: Doncs sí, és una setmana amb molts viatges pel Barça, 10.000 quilòmetres. Ahir, de fet, va marxar ahir, no avui. Van marxar el dia abans, dos dies abans, perquè és un viatge de 5 hores, i el Barça es trobarà al Dubai de Xavi Pasqual. Un equip que la primera jornada va guanyar el Madrid, per tant, estem parlant ja d'un equip que ha jugat Supercopa Europea i, per tant, és, en teoria, dels que aspira a entrar a la Final Four. A part de Pasqual, també hi haurà Xenguelia. És, per tant, un duel molt difícil. I avui sentíem des de Dubai a Xavi Pasqual adoptar un rol discret davant la visita del seu ex equip.
20: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant un partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
19: Un petit hàndicap pel Barça, i és que ha viatjat a Dubai sense tres dels seus pivots, és a dir, només amb un pivot, Balcerovski, que l'altre dia va fer 21 punts perquè no hi havia més recanvis, i amb un que estem pendent de fitxar, doncs, i que encara no arribarà ni a curt ni a mitjà a termini. Amb tots aquests hàndicaps i les lesions, el Barça afronta una setmana duríssima. Agustí Noval.
21: Yo creo que intenso, intenso, más que nada por todos los viajes, por toda la carga física que conlleva. Pero aparte estamos con baja y eso quiere decir que somos menos jugadores para jugar. Entonces, bueno, nada, prepararse físicamente, mentalmente y estar preparado, que es lo importante.
0: I aquest cap de setmana ha estat l'estrena de la Lliga ACB, amb victòria del Barça dissabte, derrota del Manresa també dissabte, i en canvi hi victòries del Lleida i el Girona, però Ernest, derrota de la penya.
19: Sí, exactament. Va sorprendre una mica com va perdre la penya, encaixant 110 punts, i a més va ser una constant tot el partit. La penya sempre va anar per sota, finalment 110 a 104, tot i tenir la Provítola i Riqui, que ja ho van fer bé ja, però la penya va trobar a faltar la baixa de jugadors d'aquells que s'arremanguen i defensen fort, i això doncs es va traduir en aquests 110 punts. Com deies, molt bona la victòria al Girona, 84-77, amb un bon partit en general i un últim quart també excel·lent, però del que va passar ahir sobresurt, i a la nit van parlar amb el seu entrenador, l'Hilern a Lleida. L'equip de Jart Encuentra va guanyar la pista del campió de Lliga en un partit on el València va exhibir doncs, tot el potencial, va fer 100 punts, però el Lleida va aguantar i a l'últim quart va aconseguir doncs, sostenir el torcebraç per acabar-se imposant contra tot pronòstic 100-105. Aquest és Jart Encuentra, el club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
22: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
19: Bé, recordem també que hi ha una notícia que d'aquest cap de setmana ens deixa una lesió, la de Hugo Benítez. El Baxi Manresa, un cop fort al tòrax, ha fet que aquest matí hagués de passar pel quiròfan una breu intervenció que això sí farà que sigui baixa ja no només pel partit europeu d'aquesta setmana, sinó probablement pel proper mes.
0: I en handbol, el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, que jugarà dijous contra el Veszprém de Xavi Pascual, Montse.
5: Els de Carlos Ortega s'han imposat al Zamalek egipci 39-29 en el segon partit de la fase de grups del Mundial. Destaquen els 7 gols d'Ian Barrufet i també amb 7 Ludovic Fàbregas, millor jugador del partit. També actuació destacada de porter Sergei Hernández, amb 6 aturades a la primera part, de les quals 2 penals. Els blaugranes ja són matemàticament primers classificats del grup A i jugaran la final del Mundial contra el Veszprém aquest dijous. L'equip hongarès, dirigit per Pascual, també ha guanyat els 2 partits que ha disputat contra l'Al-Ahly i el Fuxe alemany. Abans, demà, el Barça d'handbol juga un intranscendent últim partit de la fase de grups davant el Montada marroquí en directe per Esport 3.
0: I el Granollers que escalfa motors per al debut de la Lliga Europea de dimecres a la pista del potent Flensburg.
5: Els alemanys són un dels grans favorits al títol d'aquesta segona competició europea d'handbol. El tècnic Antonio Rama afronta així el debut europeu del Granollers.
1: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal. Tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
5: Dimecres a 3:45 de la tarda, Flensburg-Granollers, partit de la primera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea, també en directe a Esport 3.
0: Ahir es va tancar el Mundial de Ciclisme a Montreal amb la prova en línia Elite masculina. Amb l'absència de Tadej Pogacar, la cursa va ser molt oberta, farcida d'alternatives i amb un vencedor inesperat, Isaac Vilalta.
3: Doncs sí, guanyador inesperat en una cursa espectacular, molt dura, plena d'alternances i en què els grans favorits es van deixar veure una vegada i una altra. Van der Poel i Van Aert ho van provar de lluny. Sexas i Del Toro van donar la cara fins al final. I Evenepoel, Roglic, Pedersen també van estar entre els millors. El moviment bo, però, va ser el del nord-americà Brandon McNulty a 30 quilòmetres del final. En diferents moments va estar a punt de ser neutralitzat, però va resistir i va guanyar l'or i el mallot irisat.
18: És realment increïble. Ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
3: A la cursa femenina dissabte, Demi Follering va ser la més forta després de superar Nevia Doma en l'esprint final. Longo Borghini i Reiser van entrar just darrere seu. Paula Blasi, malalta i amb dues caigudes, va abandonar la part inicial de la cursa.
0: I tornant al futbol, la jornada del cap de setmana a la primera federació ens ha deixat un duel català i la primera victòria de l'Europa, Carles Vila.
23: Ahir l'equip escapulat es va imposar per 1-0 al Rayo Majadahonda en el debut de Luis Blanco a la banqueta. Josep va marcar el gol de la victòria a l'últim minut de partit. Escoltem el nou tècnic de l'Europa.
24: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
23: Dissabte al Sant Andreu es van portar la victòria al nou estadi contra el Nàstic. Els granes són ara novens, amb els mateixos punts que el Sant Andreu, que és desè. L'Europa continua en zona de descens a la 18a posició.
0: I amb què acabem, Marcos?
7: Doncs dues coses molt ràpides. En Teo Damià Aguilar, que 22 catalans competeixen aquesta setmana al Rally del Marroc, que és penúltima prova del Mundial de Raids, i que la República Txeca és la nova campiona de l'antiga Copa Federació, la Copa Billie Jean King.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Són les 3.
26: Catalunya Migdia.
3: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat sobretot les negociacions entre els partits de la majoria de la investidura per tal que el govern espanyol pugui tirar endavant el decret d'habitatge que estaria previst a aprovar demà i després hauria de passar també el tràmit de la votació al Congrés dels Diputats. També hem connectat amb Brussel·les, on aquest matí s'ha fet un Consell de Ministres de Defensa dels 27 per analitzar l'amenaça d'atacs híbrids de Rússia. I ens hem fixat també en els canvis que el Ministeri de Sanitat vol introduir en els protocols per tal que els CAPs, els centres d'atenció primària, puguin donar directament el tractament per fer un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, carrega contra el Tribunal Suprem en el seu escrit de defensa de l'amnistia i defensa aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta dels consellers del govern de l'1 d'octubre. A l'esborrany de la sentència, que s'aprovarà la setmana vinent i ja que ha tingut accés a aquesta emissora, Conde Pompidó assegura que el Suprem ha fet una interpretació extensiva i contrària a l'esperit i finalitat de la norma. També defensa que l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació és l'única lògica i amb sentit comú. Per cert, encara sobre amnistia, l'Audiència Nacional també mou fitxa per aplicar-la a la dotzena de CDRs acusats per terrorisme 2 mesos i mig després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a aplicar-la i que responia directament als dubtes de l'audiència. Els magistrats donen ara 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'oblit judicial. Mentrestant, el País Valencià, Juan Fran Pérez Llorca afronta el seu primer discurs com a president de la Generalitat en el debat de política general amb un PP que es resisteix a confirmar si serà el cap de llista a les pròximes eleccions autonòmiques. Anem a València, Marta García.
4: L'oposició també ho interpreta més o menys així, perquè Diana Morán diu que avui no hem sentit el president perquè Pere Llorca no mana i Joan Baldoví l'ha qualificat d'ànec coix. Discurs de 2 hores del president començant i acabant en valencià, però on ha prevalgut el castellà. Pere Llorca s'han recordat de Pedro Sánchez en temes com la vivenda i en el que considera ell un greuge comparatiu del govern central amb el País Valencià i ha carregat contra Compromís. Diu que està més preocupat de contentar Catalunya que de pensar en els valencians i en aquest sentit diu mai serem, ha dit Pere Llorca, una filial dels Països Catalans. Agraïments al suport de Vox i parlar també de la llengua.
6: Per descomptat que defendrem el valencià, que no pertany a cap partit, pertany al poble que el parla i per tant tenim que defensar el valencià. No van a poder reduir-ho, no van a poder manipular-ho.
4: Ara a les 4 se reprèn el debat amb la intervenció dels grups de l'oposició.
2: Protecció Civil, mentrestant, ha activat l'alerta del pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Anem ara al Centre de Comunicació d'Emergències a Barcelona, Miquel Jarque.
8: Bona tarda. L'alerta del pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6 fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat. Protecció Civil descarta els missatges és alert, tot i que es poden registrar crescudes ràpides en les conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
9: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el servei meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
2: I un apunt més, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora que treballa a la L9 dels ferrocarrils de la Generalitat, que és la del Putxet. La consellera del Territori, Sílvia Paneque, ha dit que es posarà en marxa només quan es tingui l'absoluta certesa que les obres es poden reprendre. Anna Escura.
11: Bon dia. Sílvia Paneque ha dit que es produirà l'inici de les obres quan es tingui l'absoluta certesa que es pot fer amb la màxima seguretat i que durant les primeres setmanes i mesos la prioritat del govern ha estat l'atenció als veïns.
26: Les primeres setmanes i mesos hem estat molt centrats amb els veïns i veïnes, amb els reallotjaments que s'han pogut produir, amb l'atenció econòmica i personal a les famílies. Crec que en aquests moments encara s'està en el pàrquing, no?, procedint a algunes injeccions, i quan tinguem tota la seguretat d'aquesta, doncs, tots els assentaments fets, serà el moment de reiniciar.
11: Tot això ho ha dit en una visita d'obra al punt d'atac de la Gran Via de les obres de la L8 dels ferrocarrils. I aquí sí que tenim dades de posada en marxa. La tuneladora començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 2027. La consellera ha explicat que durant el mes d'octubre s'acabarà de perforar el túnel que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. Si tot va com està previst, la tuneladora arribarà a Gràcia durant el primer trimestre del 2028 i la intenció és que la nova línia, que permetrà unir la
10: les estacions de ferrocarrils de la plaça Espanya i de la Gala Placídia entri en funcionament a principis del 2032. El tram inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic.
26: Quan veiem totes aquestes obres, finalment hem de pensar que al darrere l'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas, més enllà de Barcelona, que també hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
10: Com dèiem, durant el mes d'octubre, la tuneladora acabarà de perforar el tram que va des del carrer Llança fins al carrer Vilamarí.
25: Passen 6 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
25: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
25: L'advocat i escriptor Jordi Cabré. Bona tarda.
14: Bona tarda.
25: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfagembe. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
25: És molt aplicada i amb el subratllador va fent de color taronja.
15: Tot
25: coloraines,
15: aquí, tot equipada.
25: Tot molt bé, escolta'm. Quan jo era petit, de nena. Aquestes coses són de nena. Sí, sí, es deia així. Ah, sí, sí, de tenir tot allò.
15: He més dir-me això a mi,
25: quan jo era petit,
15: ara.
25: Dic, sí, sí, escolta'm.
14: Pot ser molt bona lletra.
25: Sí, això sempre, això sempre. I, va,
15: no, però tenim poc temps,
25: fluorescents de colors, sí, depèn del tema, una és rosa, l'altre verd, l'altre groc, bé, bé.
15: I així quan tenim l'oportunitat, pap, directe.
25: Perfecte, perfecte, molt bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els dilluns qui ho fa és l'Elisenda Pineda. Bona tarda. Que té, que té gelosia.
13: No, no. És que tinc una teoria.
25: Tens gelosia, perquè que... ha estat que jo he inventat mira, això i llavors has estat...
13: No, no, no, no, no.
25: Oh, Déu-n'hi-do, eh?
15: No,
25: un, dos, tres, quatre, cinc fluorescents d'aquests, eh? De colors fluorescents.
14: Aquí, rosa.
13: Tens Lumière, sí, senyor. Sí? I tinc una teoria, i és que no és només una cosa molt femenina portar el subratllador, sinó que, a més, és d'Empollona. L'esquema està a les Empollones de la classe.
25: Et diré una cosa. I tenir els apunts ben escrits i amb rotuladors, aquí és on havies de demanar els apunts.
13: Ah, veus? Veus? Sí,
25: ja t'ho dic ara. Si fos noia o noia, era igual, però aquí havies de demanar els apunts, perquè si prenia tanta molèstia això, probablement fossin uns bons apunts.
13: És Empollona, Empollona, però aquí li demanaven els apunts. Bé, jo he de dir-te que fins a 8 de GB vaig ser Empollona i després em vaig descantillar.
25: Una cosa, et vas perdre pel camí.
13: Sí,
25: van entrar altres interessos a la teva vida i llavors ja vas perdre el focus.
13: Sí, interessos de senyors que es feitaven. Bé, és igual.
25: Som-hi, vinga.
13: Ens ha agradat a casa. Hem tingut bastant de tirada amb aquest tema,
25: no, ja
13: però
25: dit tu sola.
13: Endavant, us explicaré un altre moment.
25: Molt bé.
13: Bé, escolteu, sembla que arriba el canvi de temps, eh? Diuen que aquesta tarda comencen les pluges.
25: Ara sí, ara sí.
13: Es veu que ara ja s'hi val.
25: Dies que val, però no, no acaba de...
13: Sí, sí, ha fregat el pal, però es veu que aquesta tarda ja marcarem gol, en aquest sentit. Entrarà per l'escaire, això sí, però mica en mica ens haurem d'anar adaptant al nou temps. Haurem de fer un canvi d'armari, Això està claríssim. Ha arribat el moment de canviar els banyadors per les rebaquetes, O començar a posar mitjons. Quina ràbia fan els mitjons, sobretot quan has de posar rentadora i els has d'estendre. Sí, sí. A l'estiu penses, quin goig de rentadora, amb una regulada la tinc estesa. Sí, sí. Què ha passat? No hi ha mitjons, ha passat. Bé, ha arribat el moment, els que sou més dropos que el que va inventar el botó de posposar l'alarma, que aneu a la bugaderia a buscar els abrics i el nòrdic, que els teniu allà des de Sant Joan, us hauria de caure la cara de vergonya. Cabré, tots d'aquests. Has deixat el nòrdic a la bugaderia. Segur que ho estic dient i hi ha algú a casa que de cop i volta hi pensa.
25: Algú ha dit, ostres, el nòrdic.
15: Hi ha gent que potser que no li han importat.
13: Sí, sí, també és molt probable, hi ha gent cotxinota.
25: També et diré una cosa, i aprofito, faig un incís, Sisplau, el canvi d'armari... progressivament. No cal que avui vagis amb allò, amb sandàlies i bermudes, i demà llavors ja vagis amb un polar,
15: Sí,
25: no,
15: és
25: mig, perquè hi ha
13: gent que... Vaig veure-ho la setmana passada,
25: senyor. No, és que la que refresca una mica, hi ha gent que, escolta'm, ja està, bufanda i som-hi.
14: Sí, sí.
13: Petrarca amb Fabra i Puig. Estava per si es vol donar per al·ludit, vull dir, des d'aquí es devia treure aquella dessuadora al bany Maria, perquè amb la calor que fa, doncs... Us he de traslladar una pregunta a la taula abans de començar a exposar aquest tema, i aviam si me la podeu respondre i si la voleu respondre, Quant temps fa que no us compreu roba?
15: Dues setmanes.
13: Dues setmanes, la Júlia?
25: Sí, jo, por ahí.
13: Sí, també. Òscar, molt bé. Pensava que eres d'aquests de...
25: Però comprar roba, què vol dir comprar roba? Jo compro una peça i avall,
13: Ah, ja està, allò que necessites,
25: Però dissabte vaig haver d'anar de compres, no per mi.
13: Ah!
15: Últimament va molt de compres, l'Òscar. Només fa que parlar de compres de les filles.
25: Els que tenim fills o filles que van creixent, escolta'm, a la que s'intueix el canvi de temps, s'ha d'anar,
13: sí. A més, fan una febrada i de seguida et creixen 5 centímetres.
25: Ràpid, no val res de l'any passat. Sí.
13: Horrorós, horrorós.
15: Doncs jo divendres.
13: Sí, divendres a divendres, l'Alba.
14: Un mes.
13: Un mes, D'acord. I de la roba que no feu servir, aquella que dieu, ja està, ha quedat al fons de l'armari realment oblidada, i que podem donar-li un segon ús, Què en feu d'aquesta roba?
14: Jo li passo la meva germana, el primer filtre.
13: Molt bé.
14: Que li agrada molt això de reutilitzar tot el que no vull, jo li porto tot i ja ho gestiona.
13: D'acord.
14: O ara m'he aficionat també a vendre-la per internet.
13: Ah.
14: Això és una novetat.
25: Compte,
13: Uau. D'acord, molt bé, Júlia. Alba?
15: Jo no, jo la porto allà aquells bidons de...
25: Jo també.
15: Humana o de no sé...
13: També?
15: No?
13: Sí.
15: I la dels nens sí que la passo a altres mares o pares si necessiten.
13: Mm-hmm. Altres nens necessiten.
16: La meva filla està venent, però jo... Fons d'armari vol dir que està al fons de l'armari.
13: Exacte.
16: Allà s'ha quedat.
13: Exacte, o sigui que l'has oblidada completament, sí, sí, aquella peça,
16: no,
13: de roba.
16: Parles,
13: sí. No, o sigui, ni que sigui per netejar l'armari per dins algun dia, no. Cabré, fes un esforç, has d'anar a buscar el nòrdic a la bugaderia i treure aquella bola de camises que tens al fons de l'armari. Bé, la meva dèria d'avui va precisament d'això. Ja fa algunes dècades que la moda canvia cada any per obligar el populatxo que no es pot comprar un pis, ja que no ens podem comprar un pis, doncs almenys mira, anirem a la moda, oi? Per això tenim les marques de roba low cost, que en català correcte en direm a preu assequible. Són aquestes marques pensades per la classe treballadora, pels que sabem el que costa un cafè amb llet. Vaja. Què passa amb aquestes marques? Doncs que els dissenys altament actualitzats és el que les defineixen i la qualitat és una miqueta baixa. Llavors, què passa? Que et convida que cada any diguis «Ai, ara m'ha sortit aquella bola, la samarreta, amb el frec de la bossa de mà, etcètera, etcètera, me'n compro una altra». Zero consciència mediambiental. D'acord? Què ha passat els últims anys? Doncs que la roba de preus assequibles ha deixat de ser de preus assequibles. Perquè ara te'n vas a una d'aquestes grans botigues, digue-li al tiet Amancio o aquesta gent, i el que abans et costava doncs 5 euros una samarreta bàsica, ara te'n costa 20. Les de 5 euros són les de la pila del greix, aquelles que tenen pols.
15: Sí.
13: Saps? Que,
15: sí.
13: És que ni les espolsen, les deixen allà que dius, home, una planxeta, alguna cosa. No. Per tant, ja ens rumiem una mica més comprar roba cada temporada, a no ser que ho necessitis, però ja t'ho rumies dues vegades, perquè dius, ei, un pantaló i un jerseiet, 100 euros. 100 euros que puc fer servir per fer la compra de la setmana, per exemple. A més, hem perdut el costum de les nostres mares i àvies, que era d'arreglar tota aquella roba que quedava una miqueta malmesa, aquell mitjó amb el tomàquet, per exemple, quina expressió tan maca el tomàquet, que és aquell forat al mitjó, ja no es fa servir perquè ja es llença el mitjó d'allò. Ja no es sergeix, ja no es posen pegats en els genolls.
25: En genolleres, sí, o polseres, fins i tot. Sí. Sí.
13: I tant, que havíem heretat tots els... Jo sóc la petita de 6 cosins i, clar, quan m'arribava tota la roba, fill meu, allò estava arrossegat per tot arreu.
16: I arrodones.
13: I tant, llavors, ma mare m'hi posava pegats que semblava Hamilton, saps el que vull dir?
25: Bueno, però no cobraves.
13: Tenia... No, exacte. Ja no pugem les vores, ja no canviem les cremalleres, quan se'ns trenca alguna cosa, o a la bassa, és igual. Totes aquestes peces que només necessiten una repassadeta queden com la bola del cabrer, al fons de l'armari. Què fem ara a la classe treballadora quan volem fer un canvi d'armari però no podem ni volem gastar-nos 100 euros en uns pantalons i un jersei de petroli que intenten vendre't com si fos llana? Doncs de cap a la roba de segona mà. Llavors hi ha dues opcions. Una, la Júlia, que diu, mira, he començat a vendre-la per aquestes plataformes. Dues, les portem aquests contenidors grans, de la Humana, etcètera, etcètera. Sí? Bé, la primera fórmula, que és la de vendre tota aquesta roba, té el seu paper a l'hora de fomentar la reutilització i allargar el cicle de la vida de la roba. Dius, mira, escolta, me la poso jo, també se la porta una altra persona i així no la llancem, eh? Però hi ha una coseta que se'n diu lletra petita que fa un grinyola una mica, eh? Per què? Doncs perquè estem convertint aquestes plataformes en una extensió del capitalisme de plataformes i del consumisme ràpid. Llavors és com, pam, pam, hi ha gent que està enganxadíssima a aquestes plataformes, no només amb roba, també amb estris, amb, bueno, això, una bicicleta, de cop i volta un inflador de rodes, de cop i volta un nen, saps? Aquesta criatura, mira, et vendré per Vinted, que maco aquesta amenaça, no? O a la pop que vas, saps? Maco. Bé, llavors hi ha alguns sectors de la societat que evidentment han apuntat quina és la lletra petita d'aquestes plataformes, no? Per exemple, funcionen com a corporacions transnacionals que s'apropien de dades. Des del 2025, els drets d'imatge i les dades que tu penges a plataformes com Vinted pertanyen a aquestes plataformes i a aquestes empreses. Tu deixes de ser-ne a mui senyor. Converteixen l'usuari també en un autònom, que ha de fer tota la feina. Jo faig la fotografia, jo la penjo, jo ho cobro, jo ta. Clar, aquesta gent no fan res, tota la feina se l'emporta aquesta gent. I llavors, lluny de frenar el consum, molts cops incentiven l'acumulació i la ràpida revenda de productes de la mateixa fast fashion, que en diem com el tiet Ortega, etcètera, etcètera. Bé, actuant com un canal més de comerç massiu. I a banda d'això també hi ha l'impacte fiscal. Si vens fins a 2.000 euros encara, te'n salves de pagar IVA i impostos, però a partir de 2.000 euros ja et demanen que paguis impostos. Bé, com a resposta a aquesta lògica, hi ha moltíssima gent doncs, que no veu bé aquesta manera d'intercanviar roba per diners i el que fa, doncs, proposen mercats d'aquests doncs, de cara a cara, físics, que tu puguis acudir-hi, que sàpigues d'on ha sortit aquella roba, etcètera, etcètera. I, per una altra banda, hi ha les botigues de segona mà. que a mi això em té el cor robat. Sabeu que hi ha botigues casa, sí, que pots comprar a pes, fins i tot. Vull dir que et compres dues calces de setí i et surt per pèl en 10, perquè evidentment allò no pesa res. Però si vols un abric una miqueta, allò que dius, ai, mira, l'abric ha de pesar.
25: Clar.
13: Un abric que no pesa no abriga ni res. L'abric ha de pesar. Tu has de sortir de casa pensant, Déu del cel, si porto una persona al damunt. Ara sí que surto bé. 6 de febrer. Perfecte. Una meravella. Doncs bé, aquestes botigues, el que agafen és que agafen aquesta roba que posem en els contenidors, que evidentment els hi surt gratuïta, els hi fan un baldeio, que diu ma mare, saps? Una cop te la passen per la rentadora, la deixen penjant dos dies, pam, i te la venen. Fins al punt que he arribat a veure botigues de segona mà amb etiquetes posades de gent que llença roba amb l'etiqueta posada. Clar, fa 40 anys enrere ma mare ens feia portar la roba a la parròquia i aquella roba anava per gent que ho necessitava i ningú pagava ni un duro i tampoc ningú en feia negoci amb aquella roba. Llavors ell ens feia sentir molt bé, 1.000 pessetes pel dòmon i anar a la parròquia a deixar la roba que no fèiem servir. Clar, després de tot això tu penses... Entenc que, clar, el tema de donar la roba a qui la necessita hauria de ser una opció. Jo pensava que quan la deixàvem en els contenidors anava gent que la necessitava.
15: Sí, jo també.
25: Doncs... Jo sí que van a les botigues de segona mà i penso... Depèn,
14: hi ha algun contenidor que en principi sí hauria de ser així, però després han creat ja les seves pròpies botigues.
13: Bueno. Aquí està. I aleshores dius, home, jo fa potser 5 o 10 anys sí que dipositava aquesta roba als contenidors pensant doncs, que no en feien cap ús a nivell de negoci, no en treien cap rendiment. Però clar, quan de cop i volta, tant, jo me'n recordo quan era petita, que anava pel carrer i vaig veure una nena del meu barri que portava un vestit que ma mare havia donat a la parròquia i la vaig odiar molt, aquella nena, perquè aquell vestit m'agradava moltíssim i a més li es queia més que a mi. Vull que em torni a passar això. Anar pel carrer i pensar, mira aquella, li queden millors meus pantalons que a mi, saps? Podria estar bé. I llavors, clar, estem pensant, com ho hem de fer, això? És a dir, estem tan precaritzats i tan subjugats al capitalisme que només entenem la solidaritat en el cas que hi hagi un mínim d'intercanvi monetari, que hi ha gent que fins i tot ven aquelles sabates que ha portat 10 anys, que tenen la forma del teu peu amb els teus galindons, i li has d'anar a vendre una pobra senyora que li calen unes sabates, doncs dona-li, si li van bé, bé, i si no, doncs mira, una altra història. Com ho veieu, això? Què hem de fer amb aquesta roba?
25: M'ha agradat molt perquè primer has destrossat l'opció de la Júlia i després la de la Vera meva. Vull dir, no hi ha res bo. Res va bé. Res és bo.
14: Jo, en el meu cas, a la meva defensa, he de dir que també per un tema de, bueno, doncs això de fiscalitat i tot això, el que faig és acabar comprant. És a dir, el cercle del capitalisme continua. És a dir, tots els ingressos que tu reps a l'aplicació acabes dient, bueno, compro alguna cosa.
15: Es pot gastar dins la mateixa aplicació.
13: Ah, sí? I a més et dona l'opció aquesta de reinvertir inverteix aquí mateix.
14: Sí, és a dir, mai acaben convertir-se entre cometes en diners, sí, en valor, però no en un diner monetari, directament, sinó que tornes a comprar una altra cosa d'algú altre que és de segona mà.
13: I tot queda allà, també,
14: Sí,
13: són diners que no surten de l'aplicació.
14: Tot estan sempre al seu poder, això segur.
13: Carambes, carambita i carambirulí.
14: Sí.
13: sí. Clar, i a més, que puc entendre que es pugui vendre una bicicleta, per exemple, no? Dius, mira, una bicicleta, que és una cosa que pots tenir o no, pots triar o no tenir una bicicleta. Però, clar, un jacet que t'hagi fet boles, no ho sé si...
25: No hauries de...
15: Sí, no, i a mi l'altre dia just em va passar una cosa curiosa amb el meu fill, el gran, que és petit, encara té 10 anyets, però hi havia una cosa que no li anava bé i em va dir, mama, això en lloc de donar-ho, vull obrir un compte del Vinted aquest. I vaig dir, com? I diu, sí, perquè clar, això està bé. I va ser com pensar, ostres, per què donem allò que està rebentat? L'altre ho volem... Vull dir que hi vam haver, ens vam asseure, vam estar parlant i vaig dir, no, vull dir, realment intentem donar roba que estigui en bones condicions, però jo em pensava que era perquè hi havia gent que la reutilitzava, no? Perquè després la tornaven a vendre. Però aquí, en el fons, també, jo crec que en el centre hi ha aquest hiperconsumisme de tantíssima roba que arribem a tenir,
13: clar,
15: no? Que Marie Kondo en el seu moment ens va intentar ajudar, però que no.
13: No, i ella mateixa després em va desdir.
25: Sí.
15: També se'm
13: va
15: desdir, no? Perquè
13: va dir,
15: excessiu. Però vull dir que jo crec que és com una bogeria, no? I també ara quan anaves explicant tot això també em sentia malament perquè pensava, bueno, i com ho pots fer bé al final, les coses, no?
13: Aquí està.
15: Saps?
13: Com perquè, fem bé això?
15: Clar, com ho fem bé? Perquè penses que ho estàs fent bé, però no estàs fent bé. Perquè, llavors és com, Dios, no? És complicat.
14: O sigui, el millor era la millor situació era la de les parròquies. El problema és que, per exemple, la de Martorell va un moment que van dir, això ja està,
15: clar,
14: fins aquí.
15: Ja no podem més roba.
14: Clar, al final també estaven gestionant certes coses que potser tampoc...
13: És com les biblioteques, no? Que hi ha gent que va a les biblioteques a entregar llibres que tenen a casa que ja no el llegiran mai més o que no els volen perquè els hi fan nosa. Aleshores, clar, la biblioteca diu, això no és un lloc per venir a deixar llibres. Vull dir, clar, què en fem de tot això?
14: Draps.
15: En Cabré el té allà guardat, en Jordi té allà guardat.
25: No va fer la paraula,
16: Jordi. Desconec el tema i m'ha sorprès molt i no el conec prou, i em sembla que has il·lustrat a molta gent que no sabia que això existia, però si alguna cosa veig que ha canviat és que potser sí que està perdent el costum de donar. És a dir, ara qualsevol cosa petita que tinguem per casa que no fem servir s'ha d'intercanviar econòmicament. Clar. I el costum de donar-ho simplement, clar, escolta, i que sigui el que Déu vulgui, això sí que ho estem perdent. És l'única cosa que veig que abans sí que passava, que escolta, confio que això ho agafi algú que pugui necessitar gratuïtament i només perquè a mi ja no em fa cap servei, i ara no, a veure què replego.
13: Mm-hmm. Suposo que respon a unes estructures mentals, no?, de que fa 20, 30, 40 anys enrere tenia molta consciència de classe i de societat i sabíem que el veí, si necessitava ajuda o una mica de sal, doncs estàvem allà per ajudar-nos, i poso aquest exemple, ho redueixo aquí, però sí que és veritat.
16: Jo li
13: cobro
16: la sal,
13: ara...
16: al veí, eh?
13: Sí. Jo depèn de qui. Depèn de qui, tinc algun veí que penses, ai, Déu, n'hi ha, sí, ha un que es perfuma molt. I entres a l'ascensor i penses, ai, veig el Sant del Roser. Amb aquest no n'hi ha aigua, saps què vull dir? Ja. Es deu dir Ramon.
25: Jo pensava en aquestes plataformes que fan negoci. Aquest cap de setmana, per exemple, tinc un fill que ara està obsessionat que necessita diners. Necessita diners i necessita diners.
13: Ah, sí, eh?
25: I llavors la manera que ell ha pensat de treure més diners és vendre els llibres que ja no llegeix, perquè ja li han quedat més petits. Llavors hi ha aplicacions que et compren els llibres de segona mà. 25 cèntims, 33 cèntims, clar, 44, depenent del títol. I clar, em deia...
16: La gran enciclopèdia catalana.
25: 40 cèntims. I ja jo pensava, que algú fa negoci amb això, perquè clar, aquest llibre que compren a 40 cèntims, igual el revenen després. No dic que el revenguin a 20 euros, que és el que van un llibre, però clar, només que en demanin 7 o 8 euros, clar, estan rascant moltíssims diners a compte de la gent que, perquè ja no li caben els llibres, perquè ja no se'ls llegirà o el que sigui, els, diguem-ne que els ven, però clar, a uns preus. Mm-hmm. Clar, quan em van ensenyar els preus, em pensa, on dia...
13: Sí,
25: és que no et surt a compte, i a més els has de dur a algun lloc, etc. O sigui, endavant en una feina.
13: Però et faig una pregunta. No és el mateix que quan anàvem a caldre paire? A portar les coses també, ens ho venia, sí, bueno, li veníem a pes, i també a les botigues dels Encants, les parades dels Encants, que dius, home, també han estat venent moltes coses de segona mà durant molts anys i també els hem validat. Quina és la diferència?
26: Jo amb això que deia en Jordi, per mi, i quan parlàvem amb el meu fill l'altre dia, també li deia la reflexió important de dir per què allò que està en un bon estat i li tens com un vincle, estàs disposat a, o sigui, desempallegar-te'n, però a través d'un intercanvi econòmic, perquè això té valor, i en canvi allò que està ja una mica rebentat, això sí que ho dono, no? Quan realment jo crec que l'important és si dius, ostres, el que deia aquest cercle al final, no? De que al final són aquests cercles també d'ajuda. Escolta, doncs això està bé, això està en bon estat, ho dono, el que està en mal estat ho llenço. Ara no, ara dono allò que està en mal estat i el que està bé ho venc. Que per altra part també els nanos joves o les noies joves diuen, no, així entrec uns calerons, que també ho puc entendre, però a mi sí que em va petar bastant el cap quan vaig veure que ells feien una mica aquesta distinció de dir, allò que està bé, ho venc. I el que està malament, igual que amb els jocs, no? El que està malament, ho dona. No, és que has de donar sobretot el que està bé, perquè potser és per gent que no poden comprar-se aquest joc que està en molt bon estat. Llavors, aquí hi ha un tema de valors molt profund que crec que estem com perdent, no? En aquests intercanvis, al final. No ho
13: correcte,
26: sé,
13: és un tema de valors.
14: Jo crec que també està vinculat a l'arrelament.
26: És a dir, no, la barraca no cal, però
13: ara ja no ens deixen clar com ho fem, això, ara.
16: Tampoc,
13: com ho fem?
26: És que la barraca tampoc.
14: Clar. No, però sobretot amb tema, més enllà de la roba, també amb tema de mobles i així, és cert que, bueno, jo conec el cas de Barcelona, però hi ha xarxes comunitàries també de veïns, sí, o de pares d'escoles, i per tant això també té la seva tirada i també funciona. Hem d'explorar-ho més, segurament, però és que en el moment en què entra un aplicatiu, jo crec que ja és on perdem el control sobre tot això. I l'altra banda és, potser, no consumir tant, no comprar tant, perquè segurament, i sóc la primera que m'agrada comprar, però penso que la majoria de coses no les necessito.
25: El pecat és d'origen, El pecat no és com, el problema no és com te les has de fer, sinó per què han entrat a casa. Tanta roba, tants llibres, tants...
13: Bueno, i que hauríem de pensar, també, vull dir, les sabates és un exemple claríssim. Abans es tenien unes sabates del dia a dia i les de diumenge. Punt, no n'hi havia més. Quants parells de sabates tenim ara a casa?
26: No, l'accés és...
13: Clar, bambes per fer esport, bambes per anar al carrer, sabates una miqueta per arreglar si has de sortir, no sé què, unes altres sabates pel dia a dia, un mocasí que està de moda, el mocasí, com no tindràs un mocasí cabré, que tu en tens... Avui porto xancleta. Bueno, sí, tant. La senyora se'ns permet. Sí.
16: Jo això no ho faré,
25: Bé, doncs l'Elisenda Pineda, que ha posat en dubte moltes dels convenciments de la gent que estava reciclant la roba d'una manera o d'una altra.
13: Ara, exacte, i ara anem al desert d'Atacama, que hi ha aquella muntanya de roba també, amb etiquetes posades, que és meravellosa, també. Sí.
25: Elisenda, gràcies.
13: Gràcies
25: a
13: vosaltres.
25: D'aquí a 5 minuts seran 2:15, una pausa i entrem en matèria.
1: Catalunya migdia.
5: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys.
1: Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Aquí el tens.
17: Ja?
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Grans batutes, grans emocions.
22: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
21: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
22: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
21: Entrades a auditori.cat.
27: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
28: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
29: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
27: La història del restaurant que ho va canviar tot.
28: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
27: Gènesi. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya migdia.
30: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
31: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
32: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
33: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
31: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
25: D'aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Alba Algemé, amb la Júlia Regué i amb el Jordi Cabré. El dia en què el govern espanyol negocia amb els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez el decret d'habitatge que vol aprovar demà en Consell de Ministres. Fins ara es plantegen mesures per prohibir la compra especulativa i bonificacions fiscals a llogaters i a propietaris. El Partit Socialista mira de fer la quadratura del cercle perquè intenta acontentar els seus socis de govern, Sumar, però també Junts per Catalunya i el PNB, i no perdre tampoc partits d'esquerra com Esquerra Republicana, com Compromís, com el BNG, etc, etc. I tots ells pretenen coses diferents. I tot això amb milers de persones al carrer explicitant el descontentament ciutadà que totes les enquestes han pronosticat els últims anys. El problema de l'habitatge és i ha estat la principal preocupació ciutadana els últims anys. Hi ha hagut converses tot el cap de setmana. Pel que sabem, es limitarà la compra especulativa d'edificis sencers als fons d'inversió. Hi haurà rebaixes fiscals pels llogaters i pels propietaris que lloguin a un preu assequible. Hi haurà ajudes per la compra d'un primer pis i mesures per blindar el parc públic d'habitatges. On sembla que falta acord és en la pròrroga dels contractes de lloguer i amb els desnonaments, que en definitiva ha estat la gota que ha fet vessar el got. Ara per ara, el plantejament és prohibir el desnonament de persones vulnerables. Pedro Sánchez, que avui és a Barcelona, té doncs un problema gros sobre la taula del Consell de Ministres. Sembla però que Junts i el PNB, sabent anar a negociar el decret, volen incloure incentius fiscals per petits propietaris i llogaters i suspendre els desnonaments en els fons d'inversió. I a l'altre costat, com dèiem, Podem, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG, que demanen als socialistes una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. De seguida sento la vostra opinió, però deixeu-me saludar el Sergio Nassarre, que és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i que ha estat director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Professor Nassarre, bona tarda.
34: Hola, bona tarda, com esteu?
25: que ara mateix sembla difícil acontentar totes les opinions i tots els interessos de les diferents sensibilitats polítiques, però és evident que el problema de l'habitatge, que ja fa anys que està sortint a totes les enquestes com el principal problema que més amoïna no només a Catalunya, sinó fet a tot Espanya, ara, amb la gent al carrer, una acampada a la Puerta del Sol a Madrid, avui manifestacions al matí a Barcelona i se n'espera una altra aquesta tarda, ara mateix és possible trobar una solució que contenti a tothom o el problema és tan gros que difícilment es trobarà una solució que contenti a tots?
0: Doncs, com bé diu, realment és un problema, podríem dir, estructural. El problema de l'habitatge ens ve, com a mínim, des del 2007. Per tant, ja portem quasi 20 anys. Intentar buscar solucions, diguem, ràpides, en moments, diguem, socialment amb certa càrrega, diguem, moral, etc. Això pot ser fins i tot contraproduent. És a dir, depèn de quines mesures es prenguin, doncs pot anar inclús a pitjor.
25: S'ha arribat a un punt de no retorn? És a dir, ara ja la situació és insostenible?
0: No, és a dir, com li deia, portem 20 anys amb un progressiu deteriorament de l'accés a l'habitatge, precisament per les normes, per les lleis que s'han anat aprovant tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. De fet, si mirem les xifres de com està Espanya en relació als països europeus, tots els països de l'Europa nòrdica estan pitjor que nosaltres, tots. Per tant, Noruega, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Països Baixos, tots tenen nivells de sobreendeutament familiar a causa de l'habitatge més alts que els nostres. Els danesos, per exemple, són el triple. El triple de les famílies daneses estan sobreendeutades a causa de l'habitatge. Això ens ha de contentar? No, està clar. Però sí que hem de dir que moltes polítiques que s'han pres, no? I agafo com a referència, però n'hi ha més, La llei d'habitatge, la llei 12-2023, ha estat una llei clarament contraproduent. És a dir, el 2023 estàvem malament, però estàvem tan malament com ara. Per tant, una de les mesures que es podria fer perfectament és la derogació de la pròpia norma, cosa que no està dins de l'agenda, clar.
25: Clar, el problema també, quan intentem fer entrevistes sobre el tema de l'habitatge, és que hi ha posicions molt de part. Hi ha qui diu, el que s'ha de fer és regular el preu del lloguer. Hi ha qui diu, no, si regules el preu del lloguer, treus pisos o habitatges del mercat, perquè hi haurà gent que no el posarà en lloguer. Hi ha d'altres que diuen, no, s'ha d'actuar contra els grans tenidors. Altres diuen, no, és que si vas contra els grans tenidors, tenen un percentatge molt petit del parc de vivendes que s'està llogant. La majoria són de petits tenidors. Hi ha una posició que sigui més o menys homologable per tothom i que tothom la pugui acceptar, o tothom està tan a les trinxeres, entre comentes, que és difícil trobar un punt mig?
0: Això és una gran pregunta. Des de la universitat ho portem dient des de fa molt de temps. Sí que hi ha solucions, podríem dir, provades acadèmicament, és a dir, avalades científicament per experiències a d'altres països, per resultats d'unes polítiques o d'unes altres, i per tant, des de la universitat, jo crec que tenim una idea bastant aproximada del que pot funcionar i del que no pot funcionar.
25: I què funcionaria? Què és el que s'hauria de fer?
0: Per exemple, en els dos exemples que vostè ha posat, no, el tema del control de renda, doncs, és claríssim que no ha funcionat mai. No ha funcionat mai a cap país, en qualsevol tipus de bé, sigui el del menjar, sigui l'habitatge, o qualsevol tipus de bé, i en qualsevol moment de la història. El que ha passat sempre ha estat, en un primer moment, doncs el que estem veient a Catalunya des de que es van introduir al març de 2024, per tant, una baixada molt considerable de l'oferta, Catalunya és un 20%, una millora petitíssima, diguem, amb l'estabilitat dels preus, però en contra està que en les zones no tensionades ha pujat molt més. A Catalunya, clarament, els tres municipis amb cert número d'habitants, de més de 20.000 persones, doncs en aquest període ha pujat fins a un 12%, no? Com per exemple en ciutats com Vilaseca, no? Llavors, i el que passa ulteriorment és mercat negre, deteriorament de l'estoc immobiliari, els pisos que es lloguen són més petits, però això no és cap novetat, des de la universitat ja ho sabíem tot això, perquè ha passat a tots els països, no? Hi ha un estudi del professor Colodini de fa un parell d'anys que estudia 200 treballs acadèmics sobre aquesta matèria en 5 continents, i les conclusions són les mateixes a tot arreu, no? Per tant, doncs clar, quan ens diuen el control de renta, això ja sabem que no funciona, que és totalment al revés, no? I en relació a l'altre, sobre els grans tenidors, doncs vostè també té raó, és a dir, els grans tenidors controlen un parc d'habitatge molt petit, però els grans tenidors, el que ningú explica, és que són conseqüència de les polítiques d'habitatge tant de Catalunya com la resta de l'Estat durant els darrers anys. Abans no existien. I no existien perquè la propietat de l'habitatge estava molt distribuïda entre les famílies. És a dir, tothom podia, estalviant, esforçant-se, doncs, intentar comprar un petit piset, alguna cosa, més o menys lluny de la ciutat on s'ha de treballar, on es vol viure, però tothom hi podia accedir. Això, per exemple, estem parlant, doncs, clarament, fins al 2007, amb molt d'esforç i tal. Però què ens ha... Què ha passat? Doncs que tenim una sèrie de normes, en concret la llei 1-2013, la llei 5-2019, que són, per exemple, dues normes, també serien candidates, doncs, a la seva revisió, que han impedit i han dificultat que les famílies puguin comprar. Per tant, els han abocat a tots a llogar en un mercat escàs, un mercat cada vegada més car, i per tant ha estat un complet desastre. I per tant, els fons, els estrangers, els que siguin, han dit, bueno, escolta, si no compreu vosaltres i no us deixen, ja els compro jo. I és el que han fet, han anat acumulant habitatges, no? Per tant, no totes les lleis diguem, donen igual, dius, clar, fem això i aquestes mesures i segur que funcionen. Això és fer volar coloms, això és fer un brindis al sol, no? Mm. Moltes vegades. El que cal és més rigor acadèmic i més estudiar, clar.
25: Per tant, quines mesures han funcionat en altres països? Què és el que s'hauria de fer?
0: Per exemple, doncs hi ha una cosa en què fallem al màxim, que és una política coherent i constant d'habitatge. Una política coherent tant vertical

0: punts de connexió per a que aquestes polítiques puguin durar en el temps, no? O sigui, per tant, permetin que tingui doncs certa recança amb aquestes polítiques, diguem, a priorístiques, ràpides i tal, nascudes d'una voluntat popular, bla, bla, etc., que això doncs, no, probablement no es portarà enlloc.
1: Però quan demana un pacte, per exemple, què? Construir més, més pisos de protecció oficial, bueno, per exemple?
0: No necessàriament. Per exemple, una de les qüestions estructurals en les que s'hauria de passar a aquest pacte seria la seguretat jurídica, article 9.3 de la Constitució, i el que diu és que tothom ha d'entendre quines són les regles del joc i que se li aplicaran sense cap dubte, no? I això va bé per tothom, va bé pels arrendadors, pels arrendataris, pels constructors, pels usuaris finals, pels bancs, pels deutors hipotecaris. És a dir, entendre les regles del joc. Bé, doncs portem 20 anys destrutant totes aquestes regles del joc. Ara és molt difícil saber, i Catalunya és un gran exemple amb això, és molt difícil saber com es compra i es ven una casa correctament a Catalunya. És superdifícil. Quan això fa 10 anys, abans del 2015, això no passava. Llogar, doncs no saps ben bé si podràs fer fora el llogater o no, si es quedarà més temps, si t'entra una persona, un ocupa casa teva quan el pots fer fora. Tota aquesta inseguretat jurídica comporta que molts pisos que no cal que es construeixin, que ja existeixen a les nostres ciutats, no surtin al mercat. I llavors ha estat quan el legislador, especialment el català, copiat després amb altres comunitats autònomes, doncs comença a amenaçar, doncs si no voleu llogar, doncs us multarem, us posarem recàrrecs tributaris, us expropiarem els habitatges. Bueno, clar, això encara crea més inseguretat jurídica per tot el sistema en general. És a dir, construir un habitatge, construir un bloc, com dèieu abans en el resum, això pot trigar 7, 8, 10 anys. Però hi ha estoc immobiliari disponible. Molt d'ell només cal que necessita doncs, un acompanyament en renovació energètica, en accessibilitat, en una posada al dia. I no tots els propietaris tenen 25.000 o 30.000 euros per a posar-los en marxa, no? Per tant, polítiques més incentivadores i d'acompanyament triguen més amb els efectes, però sí que poden tenir una sensació doncs, de més tranquil·litat, doncs, bueno, d'oferir habitatge a les altres persones doncs, que no en tenen. Doncs un dels riscos que podem veure amb aquestes mesures que es preveuen per a demà i que s'han anat filtrant és que ja definitivament doncs, l'oferta d'habitatge baixi doncs, encara més. No?
1: Ara, per exemple, els moviments, sobretot a través del sindicat de llogateres, per exemple, demanen contractes indefinits. És una bona mesura contractes indefinits o és contraproduent?
0: Bueno, els contractes indefinits jo sempre els he defensat que siguin opcionals. O sigui, és cert que ara doncs, la normativa d'arrendaments no permet contractar un lloguer indefinidament. S'ha de fixar un termini. Normalment es fixa d'un any, però la llei et força fins a 5 o 7 anys. Bé, doncs bueno, a mi no em sembla malament que això fos optatiu. I per incentivar-ho doncs es donessin tot tipus de facilitats. Doncs, per exemple, una major corresponsabilitat en l'habitatge amb el llogater o com per exemple doncs, una capacitat per al propietari de poder-ho recuperar quan tingui una necessitat econòmica molt greu. I de fet això era una proposta que van presentar la Generalitat de Catalunya i que la va presentar la consellera en el seu moment el 2017, no? Que era una conseqüència d'un grup de treball amb 15 experts, bueno, de tota Catalunya i tal, de tots els colors, doncs, que vam arribar a aquestes conclusions i que bueno, i no s'ha fet res més. No? Per tant, que sigui opcional, és a dir, que hi hagi un contracte de, diguem, temporal, no? D'aquests, hem dit, 5 anys o 7 anys, i un altre alternatiu incentivat, indefinit, a mi no em sembla malament. Ara, tot el que sigui forçar, és a dir, obligar, això no ens porta en lloc. Si, per exemple, un agafa bueno, l'exemple més clar és el d'Espanya, és a dir, quan l'any 64 es van introduir els lloguers indefinits, doncs a Espanya llogava un 65% de la població. El boom immobiliari llogava un 12%. Per tant, hi havia una desaparició total, no?, del mercat de lloguer. I si un agafa models com Alemanya o Suïssa o Àustria, que sí que tenen lloguers indefinits, com li he dit al començament, aquests països, diguem, les seves polítiques d'habitatge no són massa comparables perquè els seus resultats de sobreendeutament familiar a causa de l'habitatge és molt més alt que a Espanya. És a dir, tot el que han fet durant aquestes dècades amb aquestes mesures els ha resultat pitjor que tot el que hem fet nosaltres, no?
1: Tinc aquí a la taula l'Alba Fagem, el Jordi Cabré i la Júlia Reguer. L'Alba li volia fer una pregunta. Insistem, estem parlant amb Sergio Nasarre, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i va ser director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Alba.
2: Bon dia. Una pregunta. Aquests dies està sorgint alguns models, per exemple, crec que és el Canadà, que ha prohibit la compra a estrangers i fins i tot a grans tenidors, i que, bueno, posaven sobre la taula, crec que també hi havia algun altre país que per poder comprar

0: comprar o adquirir un habitatge havies com de demostrar arrelament en el territori. Què en pensa vostè? Aquestes polítiques són efectives, no? Són aquelles polítiques una mica que netegen la cara al final de l'estratègia i sembla que fas alguna cosa però no tenen impacte? Això realment es podria aplicar aquí?
1: Bueno, o sigui, discriminar els ciutadans europeus per poder comprar, etcètera, a Espanya si no es renegocien els tractats, això no es pot fer. Això ho podem fer països com Malta, que en el seu moment, quan van pactar la seva entrada a la UE, doncs ja ho van introduir, no? Perquè són unes illes petites, etcètera, i per tant, doncs, bueno, estava justificat, doncs, una excepció amb controls, etcètera, etcètera. Això, per una banda, pel que fa a estrangers. Pel que fa a compra de grans tenidors, sí que tenim un exemple en algunes ciutats dels Països Baixos. Jo només conec un article científic en aquest sentit, i el que conclou aquest article científic és que efectivament, doncs, com no se'ls va deixar, doncs van baixar les adquisicions d'habitatges per fons, i dic, bé, doncs ja està, missió complida. Bueno, no exactament. Què va passar llavors? Doncs, bueno, que l'oferta de lloguer va baixar, van començar les compres, per tant, el que va passar va ser una gentrificació en el barri. No sé si aquesta terminologia és coneguda per l'audiència, però bàsicament el que estem parlant és que hi havia una substitució de la població d'aquell barri, perquè, o d'aquells barris afectats, perquè fins aquell moment eren llogaters d'aquests fons, doncs, que tenien un preu i una renda, però a mesura que aquests pisos van sortint al mercat de venda, els van comprar gent amb un alt poder adquisitiu, perquè els Països Baixos són dos països amb més tensió habitacional de tota Europa. I, per tant, això, diguem, tots la gent més humil que vivia allà, doncs van quedar tots expulsats al barri, no? I, per tant, una pujada de preus impressionant, com passa amb qualsevol barri gentrificat, i, bueno, total, un complet desastre, no? Clar.
2: El Jordi Gabriel també m'ha aixecat la mà, i la Júlia també. Una pregunta cada un, i acomiadarem el Sergio Nassar.
3: Sí, bona tarda. Vostè ha dit que detectava l'inici de l'alçada aquesta tan espectacular de preus el 2007, i la pregunta és per què. És a dir, va haver-hi algun canvi, va haver un xoc econòmic, legislatiu, demogràfic, que pugui detectar com allò de... potser va ser la globalització, allò que des del 2007 no es deixa dormir en termes de preus dels habitatges.
1: Doncs, bueno, el 2007 va començar la crisi financera mundial. Que, clar, els més joves, doncs, no, potser no l'han viscut, estaven potser al pati del col·legi, potser no havien nascut, no? Però els que ja tenim certa edat, aquella crisi financera mundial que encara patim, és a dir, potser els més joves pensen que viure és una cosa semblant amb això, però els que van viure l'època de boom immobiliari, doncs viure pot ser una altra cosa, no? En aquell moment es va prendre una decisió purament política, que després es va concentrar en una directiva europea, la 2014-17, en la qual es va decidir, doncs, que les persones més humils, la classe mitjana-baixa i la gent de classe baixa, no puguin comprar, no puguin finançar la compra d'un habitatge. Va ser una decisió política, essencialment, a més, instigada des d'Espanya, etcètera, etcètera. La conseqüència d'això per als països on no tenim una tradició de lloguer, doncs, com per exemple Portugal, Itàlia, Espanya, Malta, Grècia, etcètera, va ser un cop de caos, no? El que vivim ara. Aquestes persones van quedar expulsades...
3: Que es limitava l'accés a les hipoteques dels bancs, no?
1: Correcte. Van quedar expulsades del mercat d'habitatge amb propietat i han quedat expulsades després de l'habitatge de lloguer, no? Per tant, estan en un laberint, és a dir, aquest deteriorament que hem vist a Catalunya de lloguer d'habitacions o el lloguer negre, doncs això és la conseqüència d'això, no? Per tant, aquesta decisió es pot revocar, passa que ningú està per la labor, no? I això és un dels grans temes que s'haurien de tractar. Però més enllà d'això, vostè té raó, és a dir, el 2024, les famílies espanyoles que estaven més sobreendeutades a causa de l'habitatge, per tant, que superaven el 40% dels seus ingressos dedicats a l'habitatge, era quasi el doble de les que havia en plena bombolla immobiliària el 2004. És a dir, 20 anys després de la bombolla, amb polítiques d'habitatge multinivell, moltíssimes, a centenars, tant a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell nacional, a nivell europeu, etcètera, totes elles el que han provocat és que les famílies el 2024 estaven al doble de sobreendeutades, les famílies espanyoles, que estaven en plena bombolla immobiliària, que ja sabeu que té una mala premsa, la gent allà, doncs, pagava molts diners i s'hipotecava molt. Bueno, doncs bé, les xifres quan es comparen estan molt pitjor, el doble de pitjor que el que estàvem en plena bombolla immobiliària. Per tant, el que s'ha de fer és repensar tot el que s'està fent a Catalunya des del 2015 i a la resta de l'Estat des del 2021.
2: Júlia?
4: Sobre el que comentava abans de la pregunta de l'Alba, jo crec que aquí el que es planteja no és tant la compra en si, perquè crec que és un veto molt difícil de col·locar, sinó quin ús se'n fa un cop que tu l'has comprat. És a dir, lligar una cosa amb l'altra. Jo crec que aquí, com a mínim, els informes que tenia el govern i que van fer experts en habitatge sí que hi veien recorregut. No sé si vostè opina el mateix o creu que no. O sigui, és una via només basar-se en per què fas servir això, ho dic perquè alguna escletxa hi ha de poder ser, diguéssim. No, vull dir, no sé si dient només dins de la Unió Europea poc podem fer, sinó llavors el que estem dient és que no només no tenim competències a Catalunya, sinó que el propi estat, davant del mercat, ja no pot intervenir més, i em costa de veure-ho.
1: Entenc el seu neguit. Bàsicament això ens dona la resposta a l'article 33 de la Constitució. És a dir, l'article 3 de la Constitució, l'apartat primer, reconeix la propietat privada. Reconeix vol dir que ni l'autorga, ni la constitueix, ni res de res, sinó que reconeix que ja existeix i que, per tant, la Constitució l'empara com un dret subjectiu. Per tant, això vol dir que el pots protegir, com per exemple doncs, tota la normativa en contra dels ocupes o dels robatoris, doncs deriva d'això, de la protecció de la propietat privada, tant moble com immoble. No? Quan roben el mòbil, etcètera, és exactament el mateix. No? Ara bé, es pot ficar l'Estat o alguna comunitat autònoma a exigir un sol ús per a l'habitatge, és a dir, que certs immobles urbans només es puguin destinar a viure-hi? Jo crec que no. Això no ho resisteix la Constitució. Això ho hem de vincular amb l'article 348 del Codi Civil quan diu que la propietat és el dret a usar i disfrutar de les coses. Sí? I no es pot buidar, amb les limitacions de les lleis, però aquestes lleis no poden buidar el contingut essencial de l'article 33 de la Constitució i, per tant, no pot eliminar tots els usos, per tant, el 99,9% dels usos, i només deixar-ne un. Això, diguem, seria inconstitucional. Sí? No ho resisteix. Per tant, tota aquesta línia, que efectivament, com vostè diu, està reconeguda a l'article 7, article 10 i 11 de la llei d'habitatge, la llei 12 de 2023, doncs això no ens porta enlloc. És a dir, això és essencialment inconstitucional, sí.
2: És Sergio Nassar, és catedràtic de la Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i va ser director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Queden 11 minuts per arribar a les 4. Tinc encara pendent una publicitat. Fem una cosa. Tenim la publicitat i després comentem tot el que ha dit Sergio Nassarre perquè moltes solucions no se'n veuen a l'horitzó.
5: Catalunya migdia.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
10: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
11: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
10: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
11: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
5: Catalunya migdia.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: Venta. Ocasión Plus.
14: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
15: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
16: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
16: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
2: una mica més de 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda amb l'Alba Alfagem, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré, després d'aquesta entrevista amb Sergio Nasarre, catedràtic, expert en polítiques d'habitatge, va dirigir la càtedra UNESCO d'habitatge, per tant, es dona per segut que entén del que parla, però de l'entrevista molt esperançadora i molt encoratjadora no ho ha pas sigut, perquè, clar, per lo que diu, la majoria de les mesures que estan sobre la taula o en altres països no han funcionat o no han funcionat amb la rapidesa que necessitem, que aquí és on em sembla que és una de les claus del problema, i és que calen solucions urgents. Perquè quan et diuen no cal ampliar el parc de vivenda pública, sí, però és que això no es fa d'avui per demà, això necessites uns quants anys per aconseguir els permisos, per engegar les construccions, etc, etc. Per tant, a la gent que té ara un problema per llogar un pis, aquesta gent, aquesta solució no li serveix, perquè haurà d'esperar un munt d'anys que hi hagi un parc públic de vivenda, si és que s'aconsegueix, perquè, clar, ningú no et garanteix que qui, si vagin canviant els colors polítics dels diferents partits, no es canvi la política. No,
3: i a més a més, els interessos electorals són tan contraposats, electorals, eh? Perquè si l'objectiu és bastant compartit, em sembla que podem fins i tot estar a prop d'un acord que pot ser bastant positiu, si realment la gent té l'objectiu compartit, que és que la gent pugui tenir una casa. A nivell electoral és molt més difícil, perquè jo és que defenso els pobres, és que jo defenso els rics, etc, i tothom tira cap a casa, però ara mateix la cosa ha esdevingut tan greu que jo tinc un punt d'esperança, és a dir, a mi sempre m'ha semblat que l'interès del petit propietari i del llogater no està tan lluny l'un de l'altre. Partits polítics a banda, però aquests interessos, només que s'aliessin, que poguessin, i estic fent sent molt teòric, només que fessin una aliança, cadascú casa seva, però una aliança mínima contra els grans tenidors, contra la gent que realment distorsiona el mercat, tant el gran tenidor com la regulació excessiva, si realment trobessin el punt dolç mig, la quadratura del cercle, que em sembla que és el que s'està intentant ara mateix, perquè si es crea una majoria per aquest decret serà en partits més o menys defensors del petit tenidor i partits més o menys defensors del llogater, amb totes les excepcions que vulgueu, em sembla que això podria intentar trobar-se un principi de sentit comú.
4: Jo és que crec que no hem de confondre coses. És a dir, pot ser que els seus interessos no siguin tan diferents, però és que avui en dia és la principal escletxa de desigualtat. És a dir, el petit propietari és el que cobra pràcticament la meitat del sou del llogater. Això què fa? Que enquista la situació del propi llogater, que mai podrà ser un petit propietari perquè la meitat del seu sou no la podrà estalviar, sinó que l'haurà de dedicar a la renda d'una altra persona, que en aquest cas podrà acumular-la per comprar un altre immoble. És a dir, jo crec que estem aquí. Aquest és el problema. I és cert que Espanya és un petit... És un país
3: de...
4: Sí, clar, que es necessiten.
3: El llogater no pot llogar si no hi ha un propietari.
4: I tant. Però el que dic és que els seus interessos ara mateix, per com ha esdevingut el mercat, i crec que això també és una decisió política, és a dir, sempre es diu això, no?, de que Espanya és un país de petits propietaris, o és perquè hi havia normes que afavorien això. Uh-huh. És a dir, la gent, si tu ara li preguntes, tu estàs bé de lloguer, et diran, no, jo em vull comprar un pis. O no et diu això la gent, o la gent prefereix viure de lloguer i dependre d'un altre.
3: També és cultural, perquè a Alemanya això no passa. Però sí,
4: pot ser, però ara mateix la situació està tan malament que jo no vull confondre el que estem parlant de grans tenidors, el que estem parlant de fons voltor, amb el que és una persona que entén que pot tenir un pis on viure i un altre. És a dir, són coses diferents. I crec que la magnitud de les lleis també ha de ser diferent.
2: És cultural, fruit de la tradició i del context. Perquè, clar, la gent que ara està de lloguer i veu que de sobte poden venir i apujar-te el lloguer un no sé quants per cent i que de sobte et poden prendre el pis perquè el necessiten pel seu fill, que vés a saber si és veritat o és mentida, potser sí, potser no. No, però llavors la gent diu, escolta'm, aquesta incertesa que hi ha aquí en aquest mercat de lloguer, doncs me'n vaig a la compra. En canvi, en altres països en què no hi ha aquesta incertesa, la gent pot estar de lloguer amb tota la tranquil·litat del món perquè sap que no li vindrà el propietari a augmentar-li el preu d'una barbaritat o a prendre-li el pis per
3: una altra. I aquest és el punt que hem de trobar, perquè tant el propietari està interessat en tenir llogater, com el llogater està interessat en tenir un propietari que no sigui un animal.
4: Sí, però és que el llogat és el que se'n va al carrer. Perdó? És que aquesta és la diferència, sí, que un se'n va al carrer i l'altre no. L'altre pot buscar una altra persona que li segueixi pagant.
3: Però això passa tota la vida. Llavors, el que dic és que s'ha de trobar un punt...
4: No ens podem posar en igualtat de condicions.
3: No, però és que mai ho estaran. Per això es diuen diferent. Un es diu propietari i l'altre és el llogater. El que passa és que hem de trobar la manera que el propietari no sigui un animal i el llogater tampoc intenti quedar-s'hi per tota la vida a qualsevol, a un preu molt rebaixat, a un preu impossible a nivell de mercat. Aquest punt, jo diria que no pot ser tan difícil de trobar. És a dir, si eliminem de l'equació tota la gent que simplement vol fer negoci i posem al mig simplement la gent que té un pis, que el vol llogar, purament, i la gent que simplement vol llogar un pis a un preu assequible, em sembla que això ha de ser perfectament possible. És que si no, si tothom va tirant de és que jo no puc ser, no puc ser propietari, tu sí que ho ets, sí, escolta, sí, això és així, jo soc propietari, tu no ho ets, què fem? Ens entenem o no?
4: Però si no hi ha un mediador, que en aquest cas crec que ha de ser l'Estat, posant certs topalls de preu, em sembla impossible això. Per què? Perquè el que té el pis dirà no, no, jo en vull més, i si me'l pot llogar una persona de fora que cobra més però està aquí fent teletreball i em pot pagar més diners, jo aquí triaré.
3: Com ha anat això dels topalls?
4: Això funciona així.
3: Com ha anat això dels topalls?
4: De moment el que no sabem és com hauria anat si no hi fóssim.
3: Però com ha anat? És a dir,
4: de moment a Barcelona
3: ara mateix el mercat del lloguer com està?
4: A Barcelona ha funcionat.
3: Sí? Com? És a dir, el mercat del lloguer ha incrementat?
4: Congelant el preu. Home, congelar el preu, que ja és molt, eh?
3: Llavors aquest que es vol fer, a sang de què? Si
4: el problema és que tu has de fer una regulació que sigui coherent, i per mi crec que ha de ser a nivell català. Si no, el que passa és que acabes expulsant la gent de Barcelona per portar-la a ciutats de la perifèria, que és el que ara s'estan trobant molta gent del voltant que veu que ja no pot viure al seu propi poble.
2: Deixa'm dir que des del 2022 al 2024, segons dades de l'Incasòl, que és on queden registrats tots els contractes de lloguer, és veritat que a la ciutat de Barcelona el preu de lloguer ha baixat un 8%, però que ha baixat un 22% el nombre de contractes. No sabem si perquè hi ha menys pisos al mercat o perquè la gent que en altres condicions haguessin intentat llogar un contracte en un pis millor ha preferit no moure. Escolta, jo no em moc perquè tal com estan les coses em quedo amb aquest que tinc. Però en tot cas hi ha un 22% menys de contractes a un 8% menys de preu. Això també
0: I als voltants ha pujat de preu. Mm. Per altres Banyoles, per exemple, s'han disparat. Vull dir que al final també és com una expulsió. A veure, jo crec que aquí, en essència, no, el fet de... la llar al final hauria de ser un dret i no només un actiu financer, que una mica és el greu problema que hi ha. I abans ho parlava l'expert, no? La necessitat de regular, i el que diu en Jordi al final, suposo que si realment volen aprovar demà el decret aquest, el decret Mari Carmen, o hi ha un cert equilibri entre d'alguna forma que els petits propietaris rebin algun tipus d'incentiu, o serà molt difícil que es pugui arribar.
3: També,
0: El lloguer té, per suposat, però per exemple el que no podem permetre és en un país com el nostre, on la llar és l'habitatge és un dret fonamental, una persona amb un nivell de vulnerabilitat tan extrema tu la puguis deixar al carrer, saps què vull dir, sense cap tipus d'alternativa. Llavors hi ha com uns bàsics que ara mateix estan permetent i que jo crec que han de ser com allò que deia ell, no? Com aquest pacte estructural, si no, no ens en sortirem.
2: Un minut, i seran les 4, comença a sonar la sintonia, vol dir que estem a punt de saludar el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Avui t'he deixat poc temps, per vendre el peix.
18: Estava trist.
2: No, però no me n'oblido mai de tu.
18: No, ho sé, que sempre
2: tens tinc els meus pensaments.
18: Saps qui és i tens clar d'on surt Guitarrica de la Fuente?
2: Sé qui és, no tinc tan clar d'on surt.
18: Té vinculacions majors de les que ens pensem en casa nostra, en Catalunya.
2: Molt bé, i ho explicaré avui a la tarda.
18: Sí, no, t'imagines que et dic, no ho hem trobat.
2: Busca-ho. Tu a través d'internet.
18: Sí, ho hem trobat.
2: Recordem que és un dels ingredients de la bola negra, per exemple.
18: Sí, és un dels protagonistes. I després avui estrenem secció Els Omnis, objectes musicals no identificats amb l'Edipou. No t'ho perdis.
2: Molt bé, doncs escolta, no m'ho perdo. La tarda de Catalunya Ràdio de seguida amb el Francesc Garriga, els blocs informatius del 3Cat Info a Catalunya Informació de partir d'ara. Júlia Reguer, Jordi Cabré i Alba Alfageme, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Gràcies, bona tarda.
2: Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
19: Trescat Info.

Són les 4, bona tarda, benvinguts. Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. I el director general dels Mossos, Ferran López, assegura que en el cas que els activistes per l'habitatge campin a Barcelona, el cos no repetirà els errors que es van cometre el 15M amb el desallotjament per la força. López també ha assegurat que l'onada de segrestos exprés d'aquest setembre respon a un tipus de violència interna dins de l'entorn criminal. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'UO. Ho fan la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses i inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un SOS alert o restringir la mobilitat o alguna activitat. I la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. I en l'àmbit internacional també us explicarem que els 5 detinguts ahir, sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra, eren joves britànics que vivien a Londres. No se sap ni la motivació ni l'objectiu, ni què hi havia dins els vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació.

0: I en l'àmbit cultural també us explicarem que la pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
1: Esports.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen els Georgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. En clau, Barça, Eric Garcia i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les acusacions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa al temps, a poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats, dispersos i localment intensos al litoral i al prelitoral. Una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i la matinada. L'ambient ara és suau, amb màximes que han tocat els 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a la sintonia de 3Cat Info. Fins les 5.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Doncs comencem. Sumar pressiona Pedro Sánchez i reclama que el decret d'habitatge de demà inclogui la pròrroga automàtica dels lloguers. El govern espanyol negocia contra rellotge i també necessita quadrar els interessos de Junts i el PNB per tirar endavant la norma que inclourà rebaixes fiscals per propietaris i llogaters i ajudes per comprar un pis. Anem a Madrid, Paula Brujats.
3: Compte enrere i pressió dels partits d'esquerra, Suma envia un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova demà un decret de màxims o es plantaran i no es presentaran al Consell de Ministres. Suma reclama la pròrroga automàtica de tots els contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys per evitar pujades abusives de preus. La ministra Mònica García i el portaveu dels comuns Gerardo Pisarello reclamen valentia al Partit Socialista.
4: Si es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
5: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
3: Un altre escull de la negociació és la prohibició de desnonar persones vulnerables. L'esquerra vol que es prohibeixi a petits i grans propietaris i també que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
6: Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
3: L'habitatge ha aconseguit avui una foto inèdita, la de tots els partits de l'Esquerra units per un mateix objectiu. S'han concentrat a les portes de l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de 87 anys, desnonada la setmana passada. Podem també s'hi ha sumat i avisa Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per acontentar Junts i el PNB.
7: El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
3: Ara mateix les negociacions continuen entre el Ministeri d'Habitatge i els socis de Sánchez. Ahir es van allargar fins la matinada. El PSOE de moment no detalla les mesures, però sí que avança que hi ha acord per prohibir els fons voltor, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per als propietaris i llogaters i ajudes per comprar un primer pis. També es preveu apujar l'IVA als pisos turístics.
0: I Junts per Catalunya demana als partits de l'esquerra que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments d'habitatges de fons voltor i a la vegada protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
8: Junts no es mou de les propostes d'habitatge que el 3 de setembre Míriam Nogueras va entregar en mà a Pedro Sánchez al Congrés. D'una banda, suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor i que temporalment no puguin comprar més habitatges i, de l'altra, incentius fiscals a llogaters i petits propietaris. La negociació amb la part socialista del govern espanyol i els de Puigdemont es manté oberta i va ben encarrilada, admeten des de Junts. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta apel·lació a la resta de formacions.
9: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
8: Junts no entra a valorar propostes com la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges de fons voltor. Arribat el cas, estudiaran la lletra petita del Reial Decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
0: Les negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'aquí.
10: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona, s'hi estarà fins ben entrada la nit i, entre altres coses, aquesta tarda visita una promoció d'habitatge protegit. Barcelona, Albert Prat.
11: Sí, una visita al barri de Poblenou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquest migdia en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. S'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge es una prioridad y ha disparado contra la derecha.
10: Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
11: Aquest migdia el president espanyol ha dinat amb Salvador Illa i un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
0: I aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que han durat poca estona. El sindicat denuncia que després d'anys d'inacció, ara és l'hora d'arremangar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Carazo és portaveu del sindicat al matí de Catalunya Ràdio.
12: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
0: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, ho consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó tenen la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals. I justament a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des de dissabte a la nit, asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable d'acampada, molts compaginen anar a treballar i continuar la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
13: Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de Madrid. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
14: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
15: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser tres pisos.
16: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
13: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
17: No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
13: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny, Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com ara sentien, la dels lloguers indefinits.
18: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
13: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla. Però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
0: I els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen les mobilitzacions i acampades de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre en l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
19: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
0: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos exprés d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins dels grups criminals.
19: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i al prelitoral. De moment es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Anem al Centre de Comunicació d'Emergències, Barcelona, Miquel Jarque.
20: L'alerta del Pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6. Fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat i es poden registrar crescudes ràpides en conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
21: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
20: Des del Centre de Comunicació d'Emergències es descarta de moment enviar un missatge és alert. Tampoc es preveu que siguin necessàries restriccions de mobilitat ni suspendre classes.
0: És 4:15 de la tarda. I a aquesta hora és moment d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info, el temps, també la situació de la mobilitat. Comencem actualitzant què està passant a les carreteres també pel que fa al transport públic del país. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Doncs amb diverses incidències que afecten la circulació, tot i que en general és tranquil·la, però hi ha alguns punts especialment conflictius. Ara hi ha tallada l'autovia A2 a l'altura de Castellolí, a la comarca de l'Anoia, en direcció Barcelona, per l'accident d'un turisme que ha sortit de la via i ha volcat a la mitjana, segons s'informen des del Servei Català de Trànsit. També hi ha un sol carril obert a la circulació en aquest punt en direcció Lleida. Això provoca uns 3,5 km de cua en totes dues direccions. Hi ha un vehicle que ha cremat a l'autovia C-17 a l'altura de Lliçà d'Amunt, en sentit nord, en direcció Vic. Fins ara hi havia un carril tallat, però ara s'ha tallat completament la circulació en aquest punt, cosa que provoca retencions des de Parets de com a mínim 2 km. S'estan fent desviaments pel lateral, a l'altura del punt quilomètric 17, segons informen també des de Trànsit. També s'estan registrant retencions en sentit contrari, des de Granollers i fins a Lliçà, en direcció Barcelona. També aturats a l'autopista del Maresme, a la C-32, entre Montgat i Tallà, en sentit nord, en direcció Mataró-Girona. I és que hi ha un vehicle avariat que talla un carril. A la resta, poques complicacions. Només hi ha cua a la Ronda de Dalt, entre Sant Gervasi i Pedralbes, en direcció Llobregat, per alguna possible incidència, i també entre Diagonal i Pedralbes, en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic, els trens de la línia R4 de Rodalies, circulen per via única entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig per una incidència a la infraestructura. Per això tenen retards que poden superar els 20 minuts, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
22: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
23: Recta final del mes de setembre i ho fa amb un temps cada cop més insegur. De fet, s'espera que durant les pròximes hores el temps continuï amb una certa inestabilitat
1: estabilitat amb el cel variable, però amb ruixats que ja truquen a la porta de la façana costanera i s'espera que durant la tarda vespre en vagin arribant, sobretot al litoral i al paralitoral, i localment aquests podrien ser puntualment intensos. Bàsicament, com dèiem, concentrats al litoral i al paralitoral des de l'Alt Empordà fins al Garraf. La situació es tornarà més insegura, més inestable, amb unes pluges que aniran a més aquesta propera matinada, especialment cap al Camp de Tarragona fins al Delta de l'Ebre, i demà al migdia tarda a les comarques de Barcelona i comarques de Girona. Fins aleshores, doncs, encara amb presència de força núvols, algunes clarianes i unes temperatures prou suaus arreu del país. Les màximes avui més altes, tocant pràcticament la xifra dels 31 graus al sud del país.
0: Gràcies, Néstor.

0: Passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, carrega contra el Suprem en el seu escrit de defensa de l'amnistia, al qual ha tingut accés 3cat.info, i aposta per aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i a la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'esborrany de la sentència, que s'aprovarà la setmana vinent, Conde Pumpido assegura que el Suprem ha fet una interpretació extensiva i contrària a l'esperit i finalitat de la llei d'amnistia i que es nega a aplicar-los reiteradament l'oblit judicial. També defensa que l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació és l'única amb lògica i sentit comú i insisteix en diverses pàgines a argumentar que això compleix els supòsits amnistiables a la llei perquè no hi va haver corrupció. El president del Constitucional també considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. La sentència de Conde Pumpido, en aquest cas sobre l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa, s'aprovarà dimarts de la setmana vinent al Constitucional. En el mateix ple també s'aprovarà la sentència del magistrat conservador José María Macías, en aquest cas sobre l'exconseller Jordi Turull, en què defensa amnistiar-lo. Totes dues sentències establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que les acatarà, fet que obrirà el retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Per cert, encara sobre l'amnistia, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar-la a la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. 2 mesos i mig després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, favorable a aplicar-la i que responia directament als dubtes de l'audiència, els magistrats donen ara 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'aplicació de l'oblit judicial.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: I anem ara a Brussel·les. La Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Bruno Fortea.
2: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, com ara plantes d'energia, aeroports o xarxes de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
3: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari i amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
2: Evita aclarir si la majoria dels països comunitaris han vist amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. A l'espera de veure quin és el seu encaix final amb l'OTAN, avui els ministres europeus de defensa han començat a discutir-ho sense gaires concrecions i Kallas els avisa que l'amenaça russa anirà a més. Cita informes d'intel·ligència per llançar aquesta alerta.
3: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
2: I per això Brussel·les demana als països europeus que extremin la vigilància.
0: Els 5 detinguts ahir prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar, Londres, Quim Olivares.
4: Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius de l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC4.
5: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
4: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
0: I el líder suprem iranià Mojtaba Khamenei afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre les dues parts. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa just 7 mesos. Però en tot cas confirma que les posicions estan allunyades. En les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent.
1: 3CAT Info.
6: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
7: Toda esa propaganda.
8: Te caes a tomar un tiro en la cabeza.
0: La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies la cinta ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any. Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla, dissabte, i 1,72 milions diumenge amb un total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
1: Esports.
0: Informació esportiva. Fins 4:45 de la tarda, i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
9: Bona tarda, Joan. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats. Unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. L'exjugador del Barça, Joao Félix, explica per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots. Són declaracions en una entrevista al diari AS.
10: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
9: Per la seva banda, Alexia Putellas, en una entrevista a Ràdio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça amb aquestes paraules.
11: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
1: 3CAT Info.
9: Al Barça, dos jugadors internacionals han tornat abans no es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona. L'evolució de les seves molèsties al genoll esquerre que van impedir que jugués l'Anglaterra-Espanya de dissabte. La Federació Espanyola, de fet, va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya, tal com estava previst. Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar als partits de la Lliga de les Nacions, i Adeyemi és el primer grup i ja ha jugat els dos primers partits. Recordem que seran una sèrie de 4 partits en aquesta aturada pels partits de seleccions. Avui, per cert, es disputen més partits de la segona jornada de la UEFA Nations League. Destaquem que a les 6 es jugarà el Geòrgia-Ucraïna amb Benat del Girona, la davantera ucraïnesa, i a 8:45, Bèlgica-França amb Koundé del Barça a la defensa francesa, i Turquia-Itàlia a 2 partits a 9:15. Demà jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. Contra la selecció de Croàcia, l'equip espanyol jugarà 2 partits. El primer serà a Sevilla, mentre que el segon serà el 6 d'octubre a Split. Dels partits jugats ahir, destaquem el triomf de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Els Països Baixos van derrotar Sèrbia per 1-2.
8: More or less the same.
12: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
8: Today, for example, but yeah, so satisfied.
9: Tornant al Barça, la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les declaracions d'aquest el 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. A la primera divisió, el València ha presentat aquest migdia Javier Aguirre com a nou entrenador en el lloc de Carlos Corberán.
13: La gente estará cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander. Intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria. Está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: En bàsquet, el Quitxanàs Manresa ha informat que el seu basà Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai de l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Els Alexander Sekulic tenen fins a 3 partits aquesta setmana. Com diem, demà a Dubai, divendres a Istanbul contra el Besiktas, també a l'Eurolliga, i el cap de setmana a la pista de l'Ucam de Múrcia a la Lliga CB.
0: Dos quarts de 5 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I aquesta hora estem destacant les negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà a saber tots els detalls del text per valorar si hi dona o no suport. I que Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses i inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i al prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un es alert o restringir la mobilitat o alguna activitat. I que la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia, els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que a les comarques de les Terres de l'Ebre, el Matarranya i els Ports neix el projecte Reviscolar, una iniciativa que busca impulsar el sector cultural en tres territoris, aquests tres territoris que tenen moltes coses en comú. Us expliquem en què consisteix d'aquí uns minuts. I repassarem les novetats que arriben aquesta setmana a les plataformes amb actrius molt destacades, entre elles Catherine Zeta-Jones. I abans de les 5 de la tarda serà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
9: Per començar, que avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. En canvi, a la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. En clau Barça, Eric Garcia i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i d'Alemanya per diferents motius. I que la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa al temps, a poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats dispersos i localment intensos al litoral i al prelitoral. Una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i la matinada. L'ambient és suau ara mateix, amb màximes que han tocat els 30 graus. Suma pressiona Pedro Sánchez i reclama que el decret d'habitatge de demà inclogui la pròrroga automàtica dels lloguers fins al 2028. El govern espanyol negocia a contrarrellotge amb tots els socis d'investidura i també necessita quadrar els interessos de Junts i el PNB per tirar endavant la norma, que inclourà rebaixes fiscals per propietaris i llogaters i ajudes per comprar un pis. Madrid, Paula Brujats.
14: Compte enrere i pressió dels partits d'esquerra, Suma envia un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova demà un decret de màxims o es plantaran i no es presentaran al Consell de Ministres. Suma reclama la pròrroga automàtica de tots els contractes de lloguer que caduquen els propers dos anys per evitar pujades abusives de preus. La ministra Mònica García i el portaveu dels comuns Gerardo Pisarello reclamen valentia al Partit Socialista.
15: Si es que no va a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
16: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
14: Un altre escull de la negociació és la prohibició de desnonar persones vulnerables. L'esquerra vol que es prohibeixi a petits i grans propietaris i també que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
17: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
14: L'habitatge ha aconseguit avui una foto inèdita, la de tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'han concentrat a les portes de l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de 87 anys, desnonada la setmana passada. Podem també s'hi ha sumat i avisa Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per a contentar Junts i el PNB.
18: El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
14: Ara mateix les negociacions continuen entre el Ministeri d'Habitatge i els socis de Sánchez. Ahir es van allargar fins la matinada. El PSOE, de moment, no detalla les mesures, però sí que avança que hi ha acord per prohibir els fons voltor, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per als propietaris i llogaters i ajudes per comprar un primer pis. També es preveu apujar l'IVA als pisos turístics.
0: Sobre la qüestió de l'habitatge, Sergio Nasarre, catedràtic i exdirector de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, remarca que és un problema estructural que fa dècades que dura i alerta que buscar ara una solució ràpida per la pressió social potser no dona els resultats que es voldria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Intentar buscar solucions, diguem, ràpides, en moments, diguem, socialment amb certa càrrega, diguem, moral, etc. Això pot ser fins i tot contraproduent. És a dir, depèn de quines mesures es prenguin, doncs pot anar inclús a pitjor.
0: Passen gairebé 6 minuts de 4:45 de la tarda. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Barcelona, Miquel Jarqué.
20: L'alerta del Pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6. Fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat i es poden registrar crescudes ràpides en conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
21: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
20: Des del centre de...

0: contra infraestructures vitals, com ara plantes d'energia, aeroports o xarxes de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
1: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
0: Evita aclarir si la majoria dels països comunitaris han vist amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. A l'espera de veure quin és el seu encaix final amb l'OTAN, avui els ministres europeus de defensa han començat a discutir-ho sense gaires concrecions i Calas els avisa que l'amenaça russa anirà a més. Cita informes d'intel·ligència per llançar aquesta alerta.
1: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
0: I per això Brussel·les demana als països europeus que extremin la vigilància.
2: I a Suècia es complica la formació de govern després de les eleccions del 13 de setembre. La líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions, ha admès que ho té molt difícil per formar govern amb la resta de forces de centre-esquerra. Sobre el paper sumen majoria, però el partit l'esquerra està sent díscol. Aquesta formació, que era contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, ha arribat a un acord amb el partit Moderats per designar el portaveu del Parlament, un escenari que Andersson dibuixa així.
3: Em prenc seriosament l'anunci del partit l'esquerra. Basant-me en això i sumant-hi les converses que hem tingut, arribo a la conclusió que ara mateix no tinc possibilitat de formar govern.
2: La formació d'un govern de centre-esquerra suposaria un canvi respecte als últims 4 anys en què Suècia ha tingut un govern conservador amb el suport extern de l'extrema dreta. En aquest temps, el país nòrdic ha fet un gir encara més accentuat cap a polítiques migratòries molt restrictives i en el marc de la lluita contra el crim organitzat ha intentat rebaixar l'edat penal a 13 anys. Andersson no ha tancat definitivament la porta a formar govern, però el portaveu del Parlament pot ara traslladar la formació de l'executiu a l'actual primer ministre, el conservador moderat Ulf Kristersson. El bloc de centre-dreta, però, no suma majoria perquè l'extrema dreta va baixar 3 punts en les eleccions. I segona dimissió per la crisi migratòria a Ceuta. El delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma plega per la campanya d'atacs que diu que ha rebut i es defensa de les crítiques, assegurant que va demanar més policies dies abans de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres anunciarà demà el seu relleu. Tornem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: En una compareixença sense preguntes, Miguel Ángel Pérez Triano ha dit que dimitix i que marxa de la política per les amenaces que ha rebut i denuncia que s'ha mentit quan se l'ha culpat per no haver previngut l'entrada massiva del 30 de juliol. Assegura que no tenia competències per fer-ho i que va fer tot el que estava a les seues mans.
5: Desde el primer momento transmitimos lo que estaba ocurriendo y pedimos medidas y refuerzos. Desde semanas antes ya gestionábamos una grave crisis migratoria y emitimos informes y comunicaciones diarias.
4: La seva dimissió arriba després de la del seu cap de gabinet, assenyalat per rebre els whatsapps del CNI que avisaven d'una entrada massiva a Ceuta i que Pérez Triano va dir que no es podien considerar oficials. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuat que el ja exdelegat no diu la veritat.
6: Y también pedir al nuevo delegado pues la máxima sinceridad en los planteamientos que haga ante la opinión pública.
4: El nomenament del nou delegat a Ceuta es farà oficial demà al Consell de Ministres.
2: El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament perquè les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària. Si actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva, ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
7: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
2: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
7: També iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mefepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivo.

0: exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
1: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona la CIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari. Canviem de qüestió, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a 3CAT Info.
2: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pie a pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i a aconseguir la prestació o el servei. I baixen els fets delictius a l'Hospitalet de Llobregat. Després de 5 mesos de l'aplicació del Pla Bastió de reforç i coordinació policial, es trenca la tendència a l'alça dels últims anys a la segona ciutat de Catalunya. Baixen tots els tipus de delictes, però sobretot ho fan els furts i els robatoris. David Àngela, mirant les xifres, els delictes han disminuït un 16,14%.
3: Un 16,24% de descens sobre els delictes convencionals, però aquesta xifra redueix el 7,31% si afegim els ciberdelictes. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, celebra i garanteix la continuïtat del Pla Bastió.
4: És un pla que ha funcionat. En 5 mesos, els delictes han baixat un 16,24% respecte al mateix període. I on més han millorat les dades és en els robatoris a l'interior de vehicle. Aquí tenim doncs, una reducció que ha caigut el 43,2%, i els robatoris amb violència, que també afecten clarament a la percepció de seguretat que té la ciutadania, que han caigut un 20,6%, i els furts un 18,3%.
3: La pressió policial a l'Hospitalet aquests últims mesos també ha portat 28 delinqüents reincidents a la presó, més de la meitat per robatoris violents. D'altra banda, Parlon també ha anunciat que estan treballant en una estratègia policial per combatre la delinqüència juvenil a Catalunya.
4: I li presentarem en breu una estratègia en aquest sentit contra els grups juvenils i menors que delinqueixen i que tenen actituds violentes. No només a l'Hospitalet, això passa arreu, vull deixar-ho clar, és un pla no només de l'abast per l'Hospitalet, sinó pel conjunt de Catalunya.
3: A més, Parlon també ha anunciat la possibilitat de construir una segona comissaria de Mossos en l'àmbit de la Fira de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Passen 40 segons de 4:45 de la tarda, obrim àrea de servei a 3CAT Info. Amb en Néstor Gómez actualitzarem la previsió meteorològica, però abans ens actualitzem pel que fa a la situació a la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Millora la situació perquè hi havia fins fa pocs minuts 3 vies principals tallades a la circulació. Ara ja cap d'elles no es troba totalment tallada. Anem a PAMS. A l'autovia A2, a l'altura de Castellolí, en direcció Barcelona, hi ha hagut un accident. Un turisme ha sortit de la calçada i ha bolcat a la mitjana. Hi han hagut d'intervenir bombers de la Generalitat, forces de seguretat, també els diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques, entre les quals un helicòpter medicalitzat. Ara ja s'ha pogut obrir un carril i hi ha retencions de 3,5 km en direcció Barcelona. Fins ara s'estaven fent desviaments per la carretera C-37. També s'ha pogut obrir un carril a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, que durant una estona ha estat completament tallada la circulació, també per un altre accident. Hi ha 4 km de cua en aquesta zona. I també un carril obert a l'autovia C-17 a l'altura de Lliçà de Vall, en direcció Vic, on hi ha hagut un camió que ha cremat. Ara, com dèiem, un carril obert a la circulació i 3 quilòmetres de cua des de Parets del Vallès. També complicacions a la C-32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Montgat i Taià, en direcció Mataró-Girona, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril de circulació. A la resta, petites aturades a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a les rondes de Barcelona. La ronda de dalt amb cua des de Vallcarca fins a Pedralbes en sentit Llobregat, i també entre Esplugues i Pedralbes en sentit Besòs. Compte per seguir alguna possible incidència en direcció Llobregat, pel que sembla. També aturats a la ronda litoral per retencions curtes entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs, i entre Fòrum i Diagonal Mar en direcció Llobregat. A la resta, de moment, amb poques complicacions, i el transport públic, recordem que els trens de la línia R4 de Rodalies tenen retards que poden superar els 20 minuts, i és que circulen per via única entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig a causa d'una incidència a la infraestructura. Més informació actualitzada al punt de les 5.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Bona tarda.
1: Néstor.
6: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per una inestabilitat que anirà guanyant terreny. La tarda serà variable, amb núvols cada cop més amenaçadors al litoral i al prelitoral, i és en aquestes comarques on s'esperen ruixats, fins i tot també alguna tempesta, que podria ser localment intensa, en principi concentrades entre l'àrea de l'Alt Empordà i el Montsià, però ja diem al llarg de la tarda, però sobretot al vespre i nit, s'intensificaran més cap a la costa central, entre la costa central i també la Costa Brava. I atenció, perquè sobretot de cara a aquesta propera nit i matinada, sí que ja poden ser encara més intensos a punts de la façana costanera. Cap a l'interior, molts núvols, però poca precipitació. De fet, pot caure alguna goteta aquesta tarda cap al Pirineu, Prepirineu, però seran de menor importància. Tot això amb un dilluns que té un ambient suau, amb unes màximes que han tocat la xifra dels 30-31 graus pràcticament a Santa Coloma de Farners, també a Vallfogona de Balaguer o a Vinebre. De cara a demà, més inestabilitat, més pluges que poden ser més intenses i, sobretot, temperatures similars a les d'avui.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai. Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
8: L'Estefan.
7: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
9: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
7: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
10: S'anaven apagant màquines ràpidament.
11: Era literalment una batalla existencial.
7: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: 3CAT Info.
1: Passen 5 minuts de 4:45 de la tarda. 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. És una iniciativa que uneix forces d'aquests tres territoris per potenciar la cultura. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
13: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del Directori Cultural Conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
14: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori, i se'ls hi, sobre una convocatòria on se'ls hi donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris.
13: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
15: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i de més, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns en la Unió està a la força.
13: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
1: I el Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana segons l'últim anuari comarcal del BBVA. Les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor afegit gràcies a la recuperació del sector primari. L'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%, i acompanyades per un fort increment de la construcció van posar el Pla de Lleida al capdavant del rànquing. Al darrere es van situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons l'anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 parts de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanyen pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB i director de l'Anuari.
12: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de, bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
1: La construcció també va mostrar un comportament positiu l'any passat amb un creixement superior al del 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.

0: Aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Sal Grans Bardisses, el seu últim text. A l'obra, guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
1: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a... No diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada, tota ella, i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
0: Pel director, volem dir, del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunsberg.
2: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí.
0: A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibràlegs i el torneig de dramatúrgia, que viurà la gran final el proper 30 de novembre. Cinc minuts i les 5 de la tarda, temps per la informació esportiva a 3Cat Info.
3: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Bona tarda, Ricard.
4: Bona tarda, Joan. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or en categoria masculina. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats. Unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. L'exblaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
5: Si hi ha un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
4: Per la seva banda, Alexia Putellas, del London City, és una de les favorites a guanyar la pilota d'or en categoria femenina. En una entrevista a Radio Marca, ha parlat del vincle que té Alexia amb el Barça.
6: És la part emocional o el vínculo que se genera desde pequeña, siendo de Barcelona, toda la familia culé, yendo desde pequeña al estadio, al Camp Nou, y luego está lo que sientes siendo jugadora, ¿no?
4: El Barça masculí, dos jugadors internacionals, han tornat abans, no es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona l'evolució de les seves molèsties al genoll esquerre, unes molèsties que el van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst. I és que Jürgen Klopp, el nou seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar els partits de la Lliga de les Nacions i Adeyemi és el primer grup i ja ha jugat els dos primers partits. Avui, per cert, es disputen més enfrontaments de la segona jornada de la UEFA Nations League. A partir de les 6, Geòrgia-Ucraïna, amb Banat del Girona a la davantera ucraïnesa, i a 8:45, Bèlgica-França, amb Koundé del Barça amb els francesos, i Turquia-Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. Tornant al Barça, la demanda del Futbol Club Barcelona contra Florentino Pérez per les declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. A la primera divisió, el València ha presentat aquest dia Javier Aguirre com a nou entrenador en el lloc de Carlos Corberán.
7: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
3: 3Cat Info. Toda la información esportiva.
4: El Kitsanàs Manresa ha informat que el seu base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat, recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça ja és dels Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga de bàsquet davant el Dubai de l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos, amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
4: El Barça de bàsquet té fins a 3 partits aquesta setmana. Demà a Dubai, com acabem d'explicar, divendres a Istanbul contra el Besiktas, també a l'Eurolliga masculina de bàsquet, i el cap de setmana a la pista de l'UCAM de Múrcia, a la Lliga ACB. Pel que fa al motor, ja ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants d'Agadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatges respecte a Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà, a la primera etapa, a Agadir-Zarona, de 636 quilòmetres en total, 268 dels quals seran cronometrats. I en vol, el Barça jugarà dijous a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. Els blaugranes s'enfrontaran als Vespem hongarès de l'extècnic del Barça Xavi Pascual i de l'exporter Emil Nielsen. Abans, però, l'equip ha de tancar demà la fase de grups amb un partit intranscendent davant el Montada del Marroc.
8: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora, com sempre, comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Bona tarda. Complicacions per diversos accidents. A l'AP7, 4 quilòmetres de cua, a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona. Hi ha un carril tallat a l'autovia A2, un sol carril obert a Castellolí, també direcció Barcelona, per un turisme volcat. Hi ha uns 3 quilòmetres i mig de cua en tots dos sentits. I a la C-17, aturats entre Parets i Lliçà d'Amunt en direcció Vic per l'incendi d'un camió.
0: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus del lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El sindicat de llogateres crida la ciutadania a participar aquesta tarda, a partir de les 7, davant el Palau de Congressos en una mobilització pel dret a l'habitatge. Pedro Sánchez hi té un acte oficial i el sindicat vol pressionar perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb mesures contundents. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i també la resta dels consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fan la sentència que està redactant i que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En llibertat, els 5 joves britànics detinguts ahir sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra. No se sap si la motivació, ni l'objectiu, ni què hi havia dins dels vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses, també d'inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un alert o restringir la mobilitat en alguna zona. I la pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, en una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
2: Esports. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen el Georgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. En clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I ens falta repassar el temps. A poc la inestabilitat guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats dispersos, també localment intensos, com dèiem, al litoral i al prelitoral, una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i també la matinada. L'ambient és suau, amb màximes que han tocat els 30 graus.
3: Trescat Info.
0: 5 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Suma pressiona Pedro Sánchez i reclama que el decret d'habitatge de demà inclogui també la pròrroga automàtica dels lloguers fins al 2028. El govern espanyol negocia ara a contrarrellotge amb tots els socis d'investidura i també necessita quadrar els interessos de Junts i el PNB per tirar endavant la norma que inclourà rebaixes fiscals per propietaris, també per llogaters i ajudes per comprar un pis. Comencem, doncs, anant cap a Madrid. Paula Brujats.
4: Compte enrere i pressió dels partits d'esquerra, Suma envia un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova
0: demà un decret de màxims o es plantaran i no es presentaran al Consell de Ministres. Sumar reclama la pròrroga automàtica de tots els contractes de lloguer que caduquen els propers dos anys per evitar pujades abusives de preus. La ministra Mònica García i el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, reclamen valentia al Partit Socialista.
4: Si es que no va a haver solució al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
5: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
0: Un altre escull de la negociació és la prohibició de desnonar persones vulnerables. L'esquerra vol que es prohibeixi a petits i grans propietaris i també que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
6: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
0: L'habitatge ha aconseguit avui una foto inèdita, la de tots els partits de l'Esquerra Units per un mateix objectiu. S'han concentrat a les portes de l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de 87 anys, desnonada la setmana passada. Podem també s'hi ha sumat i avisa Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per a contentar Junts i el PNV.
7: El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
0: Ara mateix les negociacions continuen entre el Ministeri d'Habitatge i els socis de Sánchez. Ahir es van allargar fins la matinada. El PSOE, de moment, no detalla les mesures, però sí que avança que hi ha acord per prohibir els fons voltor, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per als propietaris i llogaters i ajudes per comprar un primer pis. També es preveu apujar l'IVA als pisos turístics.
8: Les negociacions a contrarrellotge que dèiem han enganxat Pedro Sánchez de Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'aquí.
9: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
8: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada aquesta nit i, entre d'altres coses, aquesta tarda visita una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat.
10: Sí, una visita al barri de Poblenou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquest migdia en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. S'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra la dreta.
9: A cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
10: Aquest migdia el president espanyol ha dinat amb Salvador Illa i un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
8: Doncs bé, aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí hi ha hagut les primeres protestes ja pel dret a l'habitatge, amb talls al carrer de Còrsega, Sants i també la Meridiana, que han durat poca estona. I el sindicat denuncia que després d'anys d'inacció, ara és l'hora de remengar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Sentim Carme Arcarazo, portaveu del sindicat al matí de Catalunya Ràdio.
11: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
8: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu de lloguer. Sense tot això, ho consideraran un decret buit, han dit, i continuaran també endavant amb més mobilitzacions. De moment, ara per ara, però no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó tenen, això sí, la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals. I com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des de dissabte
0: a la nit i asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable, d'acampada, molts compaginen anar a treballar i continuar també la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Tornem cap a Madrid, Tània Tàpia.
12: Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de Madrid. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
13: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
14: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
15: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
12: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta s'assumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
16: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
12: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern de madrileny, Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com ara sentien, la dels lloguers indefinits.
17: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
12: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla, però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
0: Doncs bé, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen aquestes mobilitzacions i acampades de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat també en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan tampoc s'ha de desallotjar.
18: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era a aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
0: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos exprés d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins dels grups criminals.
18: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: Per cert, que l'última detenció il·legal va ser ahir a la nit a Calella, al Maresme, i segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot i això, ha passat la zona dels apartaments Codina, al sud de la localitat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, carrega contra el Suprem en el seu escrit de defensa de l'amnistia, al qual ha tingut accés 3CAT Info, i aposta per aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i també la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En aquest esborrany de la sentència, que s'aprovarà la setmana vinent, Conde Pumpido assegura que el Suprem ha fet una interpretació esbiaixada i també contrària a l'esperit de finalitat de la llei d'amnistia i que es nega a aplicar-lo reiteradament l'oblit judicial. També defensa que l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació és l'única amb lògica i sentit comú i insisteix també en diverses pàgines a argumentar que això compleix els supòsits amnistiables de la llei però que no hi va haver corrupció. El president del Constitucional també considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. La sentència, en aquest cas, sobre l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà dimarts de la setmana vinent al Constitucional, en el mateix ple que també s'aprovarà la sentència del magistrat conservador José María
8: Macías, en aquest cas, sobre l'exconseller Jordi Turull, en què defensa amnistiar-lo. Totes dues sentències establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que les acatarà, fet que obrirà el retorn de l'expresident doncs, Carles Puigdemont a Catalunya. I per cert que, encara sobre l'amnistia, l'Audiència Nacional mou fitxa ara per aplicar-la a la dotzena de CDRs acusats per terrorisme 2 mesos i mig després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable, recordem, aplicar-la i que responia directament als dubtes de l'audiència. Els magistrats donen ara 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'aplicació de l'oblit judicial. I abans de l'àrea de servei, també us expliquem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat de perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i prelitoral. Barcelona, Miquel Jarque.
19: L'alerta del Pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6. Fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat i es poden registrar crescudes ràpides en conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
20: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
19: Des del Centre de Comunicació d'Emergències es descarta de moment enviar un missatge és alert. Tampoc es preveu que siguin necessàries restriccions de mobilitat ni suspendre classes.
8: És 5:15. Actualitzem la situació del trànsit i també del transport públic. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es manté un sol carril obert a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Barcelona per l'accident molt aparatós d'un turisme que ha bolcat completament a la mitjana. Els bombers ja han pogut retirar la persona que havia quedat atrapada i un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'hospital. Hi ha, com us dèiem, un carril obert en direcció Barcelona i uns 3,5 km de cua en totes dues direccions perquè encara s'hi està treballant. També complicacions a la P7 amb uns 4 quilòmetres de retenció a l'altura de l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona. Aquí han topat 4 vehicles sense ferits, segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit. Es manté un carril tallat i un d'obert. I també un carril tallat a l'autovia C-17 a Lliçà d'Amunt en direcció Vic, on ha cremat un camió. Hi ha retencions des de Parets del Vallès i això afecta també per darrere l'autopista AP-7, també a l'altura de Parets en direcció Girona, fins al punt d'enllaç amb la C-17. També es manté un carril tallat a la C-32 Nord, a l'autopista Pista del Maresme, a l'altura de Taià, en direcció Mataró-Girona, a causa d'un vehicle avariat i això provoca uns 3,5 km de cua des de Montgat. A la resta, pel que fa a l'àrea de Barcelona, aturats a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, també cues a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i continua al lateral la B-30 a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. I pel que fa a les rondes, la retenció més llarga és a la ronda a dalt entre Treball d'Hebron i Pedralbes en direcció Llobregat, on hi ha alguna possible incidència, i en sentit contrari també aturats des de Diagonal i fins a Vallcarca. I a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, al Port i a Sant Adrià, sentit Besòs, i en direcció Llobregat entre Fòrum i la Barceloneta, i també a l'altura del Port Vell. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards que poden superar els 20 minuts als trens de la línia R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig, que obliga circular-hi per via única. Més informació actualitzada al punt de 2:15.
8: Gràcies, Mariluz. I actualitzem també la crònica meteorològica.
3: El temps.
8: Amb en Néstor Gómez.
21: Recta final del mes de setembre i ho fa amb un temps cada cop més insegur. De fet, s'espera que durant les pròximes hores el temps continuï amb una certa inestabilitat, amb el cel variable, però amb ruixats que ja truquen a la porta de la façana costanera i s'espera que durant la tarda vespre en vagin arribant, sobretot al litoral i al paralitoral, i localment aquests podrien ser puntualment intensos. Bàsicament, com dèiem, concentrats al litoral i al paralitoral des de l'Alt Empordà fins al Garraf. La situació es tornarà més insegura, més inestable, amb unes pluges que aniran a més aquesta propera matinada, especialment cap al Camp de Tarragona fins al Delta de l'Ebre, i demà al migdia tarda a les comarques de Barcelona i comarques de Girona. Fins aleshores, doncs, encara amb presència de força núvols, algunes clarianes i unes temperatures prou suaus arreu del país, les màximes avui més altes, tocant pràcticament la xifra dels 31 graus al sud del país.
2: Fresca Info.
0: El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament perquè les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària. Actualment, a Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al CIR de referència, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara, la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
4: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: I ha afegit també que es faran canvis legals per permetre aquest ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
4: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
0: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona la CIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
2: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional en llibertat amb mesures cautelars als 5 detinguts ahir prop d'una base aèria britànica que utilitzen els Estats Units a l'oest d'Anglaterra. Tots són britànics entre 23 i 25 anys i han estat interrogats durant aquest matí. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Les autoritats britàniques estan investigant si els arrestats actuaven al servei d'algun govern estranger, tot i que de moment no han apuntat cap hipòtesi. El govern iranià s'ha afanyat aquest matí a assegurar que no té cap relació amb aquests fets. I la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant dels futurs sabotatges russos a l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre el protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
22: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, com ara plantes d'energia, aeroports o xarxes de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
23: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
22: Evita aclarir si la majoria dels països comunitaris han vist amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. A l'espera de veure quin és el seu encaix final amb l'OTAN, avui els ministres europeus de defensa han començat a discutir-ho sense gaires concrecions i Kallas els avisa que l'amenaça russa anirà a més. Cita informes d'intel·ligència per llançar aquesta alerta.
23: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
22: I per això Brussel·les demana als països europeus que extremin la vigilància.
0: Doncs bé, almenys una dona ha mort i una vintena de persones més han quedat ferides després d'un nou atac de Rússia al centre de la capital ucraïnesa Kyiv. Un dron ha impactat contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències a plena llum del dia. Segons les autoritats locals, un altre atac també ha afectat un centre mèdic al centre de la ciutat. Durant les últimes setmanes, recordem, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna afectant infraestructures estratègiques, com per exemple benzineres, magatzems logístics o bé centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avenç militar més de 4 anys i mig després de la invasió de l'inici. Fora d'aquí, 4 persones més han mort en atacs russos durant les últimes hores al centre est del país, 3 a la capital Dnipro i un altre més a Sinnikapol.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
24: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos. El sueño va sobre el tiempo flotando
0: como un pez. La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros.
8: Només en 3 dies, la cinta ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any. Segons les dades d'empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge, aquestes dades van créixer encara més, amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb un total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La Bola Negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea, de Christopher Nolan, i l'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any amb una producció espanyola després de Torrente Presidente i també de la novena millor de la història.
2: Esports.
8: 5 minuts per 6:15, moment per repassar tota l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Txell. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Avui es tanquen les votacions per a 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. L'exblaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
6: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
5: I Alexia Putellas, per la seva banda, en una entrevista a Ràdio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça amb aquestes paraules.
7: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: El Barça masculí, dos jugadors internacionals, han tornat abans, no es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona a l'evolució de les seves molèsties al genoll esquerre que van impedir que jugués l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst. Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar als partits de la Lliga de les Nacions i Adeyemi és del primer grup i ja ha jugat els dos primers partits. Avui, per cert, es disputen encara més enfrontaments de la segona jornada de la UEFA Nations League. Destaquen a les 6 els Geòrgia-Ucraïna, amb Benat del Girona a la davantera ucraïnesa i a partir de 8:45, Bèlgica-França, amb Conté del Barça, amb els francesos i el Turquia Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. Dels partits jugats ahir, destaquem el primer triomf de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Ha estat en el seu segon partit. Ahir, els Països Baixos van derrotar Sèrbia per 1-2.
9: More or less the same.
10: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
5: La demanda del Barça, per cert, contra Florentino Pérez per les declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat, recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça de bàsquet ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai, de l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
25: Està preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
5: El Barça de bàsquet té fins a 3 partits aquesta setmana. Demà a Dubai, divendres a Istanbul contra el Beşiktaş, també a l'Eurolliga, i el cap de setmana a la pista de Lucan Murcia a la Lliga ACB. Pel que fa al motor, ja ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat avui amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants d'Agadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà, a la primera etapa, Agadir-Zagora, 636 quilòmetres totals, 268 quilòmetres dels quals cronometrats. Dani Oliveres és un dels pilots catalans que hi participen.
9: L'objectiu que tenim principal, que és el de sempre, el millor resultat possible. Sí que és veritat que aquí podrem comparar-nos amb tots els equips, perquè hi ha tots els equips amb tots els millors pilots, on ens trobarem tots els pilots que estarem al Dakar, per tant aquí serà un bon entreno per poder comparar-nos. Intentar guanyar la carrera és l'objectiu principal de nosaltres. Fer aquesta carrera bé per poder preparar bé el Dakar 2027.

0: Són 6:15. Repassem els principals titulars d'aquesta hora. Com sempre, però abans fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Bona tarda. Destaquem els 6 quilòmetres de cua que hi ha a l'autopista AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident múltiple que talla un carril. També un sol carril obert a l'autovia 2 a Castellolí, direcció Barcelona, per un turisme que ha bolcat a la mitjana. Hi ha uns 2,5 quilòmetres de cua. També aturats a la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt, en direcció Vic, per l'incendi d'un camió que deixa un sol carril obert a la circulació, i també llarga cua a la Ronda de Dalt entre Vall d'Hebron i Pedralbes, direcció Llobregat.
0: I més titulars. Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per acordar un nou decret d'habitatge per demà. Mentre l'esquerra del PSOE pressiona amb la congelació dels preus de lloguer, Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment, es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. I fins a les 6 en punt, també us explicarem més notícies, com per exemple que la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant els futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. O que les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica des d'aquest estiu, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. També que Llàtzer García torna al Temporada Alta amb l'estrena de Grans Bardisses, un text sobre la mort i el dol que va guanyar el Premi Quim Massó l'any passat. La gran final del 16è Torneig de Dramatúrgia Catalana es farà el 30 de novembre. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegim?
2: Que avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen els Geòrgia-Ucraïna a les 6 de la tarda i el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia, tots dos a 9:15. En clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya per diferents motius.
0: I ens falta el temps. A poc, la inestabilitat, com us dèiem, guanyarà terreny. Al llarg de les pròximes hores s'esperen ruixats dispersos, però localment intensos, cap al litoral i al prelitoral. Una situació de pluges que s'intensificarà de cara a la nit i també de matinada. L'ambient és suau, amb màximes que avui han tocat els 30 graus. Dos quarts i pràcticament ja 6:03. Sumar pressiona Pedro Sánchez i reclama que el decret d'habitatge de demà inclogui també la pròrroga automàtica dels lloguers fins al 2028. El govern espanyol negocia a contrarrellotge amb tots els socis d'investidura i també necessita quadrar els interessos de Junts, i el PNB partirà endavant aquesta norma, que inclourà rebaixes fiscals per propietaris i llogaters i també ajudes per comprar un pis. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
3: Compte enrere i pressió dels partits d'esquerra, Suma envia un ultimàtum a Pedro Sánchez: o s'aprova demà un decret de màxims o es plantaran i no es presentaran al Consell de Ministres. Suma reclama la pròrroga automàtica de tots els contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys per evitar pujades abusives de preus. La ministra Mònica García i el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, reclamen valentia al Partit Socialista.
4: Si es que no va a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
5: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
3: Un altre escull de la negociació és la prohibició de desnonar persones vulnerables. L'esquerra vol que es prohibeixi a petits i grans propietaris i també que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
6: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
3: L'habitatge aconsegueix seguit avui una foto inèdita, la de tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'han concentrat a les portes de l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de 87 anys, desnonada la setmana passada. Podem també s'hi ha sumat i avisa Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per a contentar Junts i el PNB.
7: El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números, y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
3: Ara mateix les negociacions continuen entre el Ministeri d'Habitatge i els socis de Sánchez. Ahir es van allargar fins la matinada. El PSOE de moment no detalla les mesures, però sí que avança que hi ha acord per prohibir als fons voltor la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per als propietaris i llogaters i ajudes per comprar un primer pis. També es preveu apujar l'IVA als pisos turístics.
0: I no deixem Madrid perquè Urbà Gestión, aquesta empresa propietària del pis de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada la setmana passada, s'asseurà a negociar amb la seva advocada el retorn al seu domicili. Urbà Gestión està disposada doncs, a mantenir el preu de lloguer que pagava la Mari Carmen i intentar tancar un acord que li permeti tornar al pis on ha viscut durant 70 anys. L'Ajuntament de Madrid farà de mediador ara entre les dues parts. Àngels Lafuente.
8: La reunió arriba amb una proposta sobre la taula. Urbà Gestión ha situat en 580 euros el nou lloguer per a Mari Carmen, que abans de ser desnonada pagava mensualment al voltant de 500 euros. La proposta dels propietaris del pis no supera el 40% dels ingressos nets de la Mari Carmen, el màxim de l'esforç que ha de fer un llogater, segons estableix el servei de mediació del lloguer de l'empresa municipal de l'habitatge. A la reunió també s'abordaran altres qüestions per fer possible el retorn de la Mari Carmen al seu pis, com ara la durada del nou contracte i la resta de condicions del lloguer. Si s'arriba a un acord, les parts firmarien un nou contracte un cop extingit judicialment el de renda antiga. Amb la reunió d'avui, l'Ajuntament de Madrid obre una nova via, farà de mediador en la negociació després de rebutjar divendres la solució plantejada per Urbà Gestión d'incorporar el pis al programa Reviva i facilitar que la Mari Carmen tornés al seu domicili amb un lloguer estable i assequible. El consistori madrileny va considerar que no complia els requisits legals recollits en les bases del programa.
0: I Junts per Catalunya demana als partits de l'esquerra que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments d'habitatges de fons voltor i a la vegada també protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
9: Junts no es mou de les propostes d'habitatge que el 3 de setembre Míriam Nogueras va entregar en mà a Pedro Sánchez al Congrés. D'una banda, suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor i que temporalment no puguin comprar més habitatges i, de l'altra, incentius fiscals a llogaters i petits propietaris. La negociació amb la part socialista del govern espanyol i els de Puigdemont es manté oberta i va ben encarrilada, admeten des de Junts. El portaveu del partit, Josep

0: política general, que arrencarà demà al Parlament, una proposta per reduir del 10 al 5% l'impost de transmissions patrimonials per la compra d'un primer habitatge per viure-hi. I en paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha defensat aquesta proposta.
1: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors, és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació. La qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
0: El tipus reduït del 5% ja s'aplica ara a determinats col·lectius, com per exemple famílies monoparentals, també famílies nombroses, joves de fins a 35 anys o bé persones amb discapacitat. Esquerra també proposarà que l'impost de transmissions patrimonials es pugui pagar de manera fraccionada, cosa que ara, de moment, no és possible.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I avui estem molt pendents del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per perill de pluja intensa i també inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment, això sí, es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Centre de Comunicació d'Emergències, Barcelona, Miquel Jarque.
3: L'alerta del Pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6. Fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat i es poden registrar crescudes ràpides en conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el servei meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
3: Des del Centre de Comunicació d'Emergències es descarta de moment enviar un missatge és alert. Tampoc es preveu que siguin necessàries restriccions de mobilitat ni suspendre classes.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Estats Units i l'Iran tenen previst mantenir en les pròximes hores converses per separat amb els mediadors de Qatar, segons les fonts diplomàtiques citades per diverses agències internacionals. Les reunions tindran lloc a Nova York i està previst que hi participi el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi. Sobre la taula hi haurà un nou text a partir de la proposta de 7 punts de l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i que ja va rebutjar, de fet, Donald Trump. En paral·lel a aquests contactes, les parts mantenen el to bel·licista. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma en un nou missatge per escrit que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat també els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant del Golf com el Mar Roig. El líder iranià no ha aparegut mai en públic ni s'ha sentit la seva veu des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, el primer dia d'atacs dels Estats Units i Israel avui fa tot just 7 mesos. El bloqueig de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i la reactivació de la guerra al Iemen mantenen disparat de moment el preu del petroli. El barril de Brent ha arribat als $108. I d'altra banda, les sancions per part dels Estats Units a Teheran han provocat també la caiguda de la moneda nacional, el rial, fins al seu mínim històric. I també ha provocat escassedat de medicaments, segons el director general d'una farmacèutica iraniana.
5: Actualment, a causa del bloqueig dels ports, no hi ha la possibilitat de transportar matèries primeres i recentment també s'han paralitzat els vols de les aerolínies que ja no porten carregaments a l'Iran. Això ha provocat moltes dificultats.
0: La setmana passada, les aerolínies de l'Iran també es van veure obligades a cancel·lar vols internacionals per aquestes sancions. I es complica la formació del govern a Suècia després de les eleccions del 13 de setembre. El líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions, com dèiem, el 13 de setembre, ha admès que ho té molt difícil per formar govern amb la resta de forces de centre-esquerra. Sobre el paper, sumen majoria, però el partit de l'esquerra està sent díscol. Aquesta formació, que era contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, ha arribat a un acord ara amb el partit de moderats per designar el portaveu del Parlament, un escenari que Andersson dibuixava així.
6: Em prenc seriosament l'anunci del partit l'esquerra. Basant-me en això i sumant-hi les converses que hem tingut, arribo a la conclusió que ara mateix no tinc possibilitat de formar govern.
0: La formació d'un govern de centre-esquerra suposaria un canvi respecte als últims 4 anys en què Suècia ha tingut un govern conservador amb el suport extern de l'extrema dreta. En aquest temps, el país nòrdic ha fet un gir encara més accentuat cap a polítiques migratòries molt restrictives i en el marc de la lluita contra el crim

0: organitzat ha intentat, per exemple, rebaixar l'edat penal als 13 anys. Anderson no ha tancat, però, definitivament la porta a formar govern, però el portaveu del Parlament pot ara traslladar la formació de l'executiu a l'actual primer ministre, el conservador moderat Ulf Kristersson. El bloc de centre-dreta, però, no suma majoria, perquè l'extrema dreta va baixar 3 punts en les eleccions. 3CAT Info. 3CAT Info. Les valoracions del grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el pla de cura, s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaració a 3CAT Info.
1: Una persona que entra al sistema de sol·licitud de dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera, també els temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació del servei. I abans de l'àrea de servei, també us expliquem que l'avió esgarrapa terreny ara al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi van haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA i, mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Tres quarts de sis en punt. Actualitzem la situació a les carreteres, també del transport públic. Aquí Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ara el punt més conflictiu és l'autopista AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, perquè hi ha dues situacions. Primer de tot, hi ha uns 4 quilòmetres de cua entre el Perelló i l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona a causa d'un accident que deixa un sol carril obert a la circulació, i una mica més endavant comença una altra cua a l'altura de l'Ametlla de Mar, que aquesta és d'uns 6 quilòmetres, i això passa perquè ara hi ha també un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. Per tant, en total hi ha pràcticament 10 quilòmetres de congestió en aquesta zona. Millora, en canvi, la situació a l'autovia A2, però encara uns 2 quilòmetres i mig de cua entre Òdena i Castellolí en direcció Barcelona, perquè recordem que hi ha un sol carril obert a la circulació perquè un turisme ha sortit de la via i ha bolcat completament a la mitjana. Ja han retirat la persona ferida en aquesta col·lisió. També es manté un sol carril obert a l'autovia C-17 a l'altura de Lliçà de Vall en direcció Vic, on ja treballen per retirar un camió que ha cremat, i això provoca uns 3 quilòmetres de cua des de Parets del Vallès. I afecta també per darrere l'autopista AP7, amb retencions a la sortida de Parets per enllaçar amb la C-17. També treballen per netejar la calçada a la C-32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Taià, en direcció Mataró-Girona, on hi ha hagut un vehicle avariat, encara un carril tallat a la circulació, i uns 3 quilòmetres i mig de cua des de Montgat. A la resta de l'àrea de Barcelona, aturats a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. També continua la cua al lateral, a la B-30, a l'altura de Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra direcció Girona. Els accessos a Barcelona des del sud, autopista B-23, amb retencions al tram final entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits, i a la C-32 sud, l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels. També aturats a la B-25 a l'altura de Sant Boi en tots dos sentits. Pel que fa a les rondes de Barcelona, continua complicada la ronda a dalt amb cua entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs, i també de Vall d'Hebron a Sant Gervasi direcció Llobregat, i a la ronda litoral aturats entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs, a l'altura del Port en totes dues direccions, també a la Barceloneta i a Sant Adrià sentit Besòs, i entre Fòrum i Vila Olímpica en direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que els trens de la línia R4 de Rodalies estan circulant per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació per una incidència d'infraestructura. Això provoca retards que poden superar els 20 minuts als trens de l'R4. Més informació al punt de les 6.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per una inestabilitat que anirà guanyant terreny. La tarda serà variable, amb núvols cada cop més amenaçadors al litoral i al prelitoral, i és en aquestes comarques on s'esperen ruixats, fins i tot també alguna tempesta, que podria ser localment intensa. En principi concentrades entre l'àrea de l'Alt Empordà i el Montsià, però ja diem, al llarg de la tarda, però sobretot al vespre i nit, s'intensificaran més cap a la costa central, entre la costa central i també la Costa Brava. I atenció, perquè sobretot de cara a aquesta propera nit i matinada sí que ja poden ser encara més intensos a punts de la façana costanera. Cap a l'interior, molts núvols però poca precipitació. De fet, pot caure alguna goteta aquesta tarda cap al Pirineu, Prepirineu, però seran de menor importància. Tot això amb un dilluns que té un ambient suau, amb unes màximes que han tocat la xifra dels 30-31 graus pràcticament a Santa Coloma de Farners, també a Vallfogona de Balaguer o a Vinebre. De cara a demà, més inestabilitat, més pluges que poden ser més intenses i, sobretot, temperatures similars a les d'avui.
3: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: L'Amèrica de Trump, el laboratori d'una nova extrema dreta.
6: En ple debat sobre els riscos del desenvolupament de la intel·ligència artificial, Donald Trump defensa que no calen controls i que la millor salvaguarda és tenir-lo a ell al capdavant del país. Un president fort, intel·ligent i amb alt coeficient intel·lectual. El discurs del president nord-americà d'una elit intel·lectual al capdavant dels estats beu del pensament neoreaccionari, un nou corrent polític nascut amb el mil·lenni que ha agafat força als Estats Units en el segon mandat de Trump.
7: La creença que existeixen jerarquies naturals que s'han de reflectir en l'ordre social. Els que tenen el quocient intel·lectual més alt són els més intel·ligents, els més eficients, i per tant han d'ocupar posicions importants en la societat.
6: Qui parla és Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, publicat per Edicions 62, on analitza aquest pensament neoreaccionari que volen derrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa.
7: El que cal entendre com a il·lustració fosca és una altra visió de la modernitat, que defensa la innovació tecnològica i el capitalisme, però que rebutja el projecte moral. Vol desfer el projecte universalista i moral de la il·lustració, que dona lloc a la nostra concepció actual de la democràcia i dels drets humans.
6: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, el pensador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land, però també s'hi han sumat multimilionaris de Silicon Valley, com Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida empresa tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. Arnaud Miranda, professor de la Universitat Sciences Po de París, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que hi ha hagut un canvi entre el primer mandat de Trump en la influència del corrent nacional populista de Steve Bannon i la situació actual. Es veuen iniciatives com el Departament d'Eficiència dirigit per l'empresari Elon Musk o la idea de convertir Gaza en una mena de Riviera del Pròxim Orient.
7: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura a Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
6: Però aquest canvi radical, que ha trencat les normes i consensos multilaterals gestats després de la Segona Guerra Mundial, ha necessitat un caldo de cultiu. I Donald Trump ha sabut treure profit del desencant en la societat nord-americana, com ha explicat a Barcelona l'escriptor i acadèmic canadenc Michael Ignatieff.
8: La confiança interna basada en tres pilars, la globalització, l'ordre internacional basat en normes i les aliances, es van enfondrar perquè Trump és un depredador i els depredadors tenen olfacte per a la sang. Ell va percebre arreu del país que si pressionava en aquests àmbits hi hauria una sagnia. Això és precisament el que estem veient.
6: I això ha fet engegar una contrarrevolució basada en la manipulació de la història, segons Ignatieff.
8: En Donald Trump's electoral appeal, the key word... En el reclam electoral de Donald Trump, la frase clau és, una altra vegada, fer que Amèrica torni a ser gran una altra vegada. Això t'ho diu tot. Es tracta d'una contrarrevolució a gran escala contra la revolució liberal dels anys 60. Ell vol que Amèrica retrocedeixi cap a un passat imaginari, recordat de manera distorsionada. Distorsionada en el sentit que s'oblida, per exemple, que al sud dels Estats Units els negres no tenien dret a vot, que els nord-americans homosexuals no tenien drets, que les dones havien d'estar-se a la cuina, etc. És, doncs, un programa clarament reaccionari.
6: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure, segons Arnaud Miranda. El corrent s'ha estès clarament a l'Argentina de Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o la d'Alemanya en plena ascensió és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
7: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
9: És un reportatge de Vicent Mifsud amb el muntatge musical de Nil Hernández.

0: Aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels del certamen és Llàtzer Garcia, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. A l'obra, guanyadora del Premi Quim Massó l'any passat, Garcia explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i també el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria. A més, el certamen també comptarà un any més amb el cicle Llibràlegs i el torneig de dramatúrgia que viurà la gran final el 30 de novembre. Esports. Fins les 6 en punt. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. El Barça masculí, dos jugadors internacionals han tornat abans no es tanqui la finestra de partits de seleccions, i són dos motius ben diferents. El primer és el d'Eric Garcia, que seguirà a Barcelona. L'evolució de les seves molèsties al genoll esquerre que van impedir que jugués l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo. El segon nom és el de Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem torna de la concentració d'Alemanya tal com estava previst, i és que Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar els partits de la Lliga de les Nacions, i Adeyemi és del primer grup i ja ha jugat els dos primers partits. Avui, per cert, es disputen més enfrontaments d'aquesta segona jornada de la UEFA Nations League. Destaca a partir de les 6 el Geòrgia-Ucraïna, amb Benat del Girona amb els ucraïnesos, i a 8:45 dos partits més, el Bèlgica-França amb Koundé del Barça a la defensa francesa i el Turquia-Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. 3CAT
2: Info.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or en categoria masculina. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. L'exjugador del Barça, Joao Félix, explica en una entrevista al diari AS per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
1: Per la seva banda, Alexia Putellas és una de les grans favorites a guanyar la pilota d'or en categoria femenina. I en una entrevista a Ràdio Marca ha parlat del vincle que l'uneix al Barça.
4: És la part emocional o el vínculo que se genera desde pequeña, siendo de Barcelona, toda la familia culé, yendo desde pequeña al estadio, al Camp Nou, y luego está lo que sientes siendo jugadora, ¿no?
1: Seguint al Barça, la demanda contra Florentino Pérez per les declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final, i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. A la primera divisió, el València ha presentat aquest migdia Javier Aguirre com a nou entrenador en el lloc de Carlos Corberán.
5: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije: Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: El 15 Nas Manresa ha informat que el seu base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat, recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club manresà no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça de bàsquet jugarà demà el primer dels tres partits que disputarà aquesta setmana. Serà la pista d'un vell conegut. El Dubai entrarà per l'extènic blaugrana Xavi Pasqual.
6: Estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
1: El segon partit serà divendres contra el Beşiktaş a Istanbul, també a l'Eurolliga, i diumenge visitarà el Lucan de Múrcia a la Lliga ACB. I en motor ja ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants d'Agadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà a la primera etapa, a Agadir-Zagora, de 636 quilòmetres, dels quals 268 són cronometrats.
2: Trescat Info.
7: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació a les carreteres catalanes. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Uns 6 quilòmetres de retencions intermitents a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona-Tarragona, per un accident i un vehicle avariat que talla un carril a tots dos punts. Es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a Castellolí, direcció Barcelona, per un turisme que ha bolcat a la mitjana. Hi ha uns 2 quilòmetres i mig de cua. I destaquem també la retenció a la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt, en direcció Vic, on treballen per retirar un camió cremat.
7: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si l'acord no és de màxims. I l'esquerra pressiona amb la congelació dels preus del lloguer. Junts diu que esperarà a saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En llibertat sota fiança, els 5 joves britànics detinguts ahir sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar dels Estats Units a l'oest d'Anglaterra. No se sap ni la motivació, ni l'objectiu, ni què hi havia dins dels vehicles en què anaven, però la policia té obertes diverses línies d'investigació. I la Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Les valoracions de grau de dependència es fan per via telemàtica des d'aquest estiu, segons ha pogut saber 3Cat Info. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Els Mossos investiguen la quarta detenció il·legal d'una persona a Catalunya en pocs dies. L'últim cas és el d'un home a qui es van endur un cotxe a la força i el van introduir en un altre vehicle ahir a la nit a Calella. El director dels Mossos, Ferran López, assegura en declaracions a 3Cat Info que es tracta d'una pràctica entre bandes criminals. Actrius molt destacades a les sèries que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. Catherine Zeta-Jones és una narcotraficant perseguida per sicaris a Kill Jackie d'HBO. Florence Pugh a Netflix interpreta la mare que abandona els seus bessons a l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck.
2: Esports.
1: Avui es juguen més partits de la UEFA Nations League. Destaquen el Geòrgia-Ucraïna, amb anat del Girona la davantera ucraïnesa, amb empat a 0 el marcador. També juguen avui el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia, tots dos a 3:15. En clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. I la demanda del Barça a Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
7: I pel que fa al temps, durant les pròximes hores els núvols aniran en augment i les pluges arribaran cap al tard al litoral i al prelitoral. Estem a les portes d'una situació de pluges intenses i abundants que ens afectarà dimarts. Durant el matí a la meitat sud del país i a la tarda es desplaçaran cap al nord.
2: 3CAT Info.
7: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a la sintonia de 3CAT Info fins les 7.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
7: Som-hi. El PSOE negocia contrarrellotge el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Pedro Sánchez ha de trobar una fórmula perquè el decret convenci tant l'Esquerra com Junts i el PNB. Els socis de govern Sumar amenacen de plantar el Consell de demà si el decret no inclou la pròrroga dels lloguers que caduquen els pròxims 2 anys. Mònica García, ministra de Sanitat, i Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
9: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
10: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
7: La pròrroga dels lloguers i la congelació dels preus és l'escull principal, però hi ha un altre punt que allunya Junts i el PNB de l'Esquerra, la prohibició de desnonar persones vulnerables que els partits d'Esquerra demanen que afecti tant petits com grans propietaris. Des de Junts per Catalunya defensen suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor i també incentius fiscals a llogaters i petits propietaris. Josep Rius és el portaveu del partit.
11: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
7: La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és una altra de les friccions en les negociacions. Avui l'Esquerra s'ha concentrat davant l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada la setmana passada. I les negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'aquí.
12: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
7: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona, s'hi estarà fins ben entrada la nit, i, entre altres coses, aquesta tarda visita una promoció d'habitatge protegit, Albert Prat.
13: Sí, una visita al barri de Poblenou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquest migdia en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. S'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra la dreta.
12: Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
13: Aquest migdia el president espanyol ha dinat amb Salvador Illa i un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
7: Aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge, amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que han durat poca estona. El sindicat denuncia que després d'anys d'inacció, ara és l'hora de remengar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo és portaveu del sindicat al Matí de Catalunya Ràdio.
14: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
7: El sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, ho consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó tenen la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals. I per primer cop, anem ara a Madrid, Urba Gestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, està disposada a negociar que torni al pis d'on va ser desnonada la setmana passada. Ho farà en una reunió amb l'advocada de la Mari Carmen i l'Ajuntament de Madrid mediarà entre les dues parts, Àngels Lafuente.
15: Beatriz Duro, advocada de la Mari Carmen, ha arribat a la reunió esperançada, veu amb bons ulls la voluntat d'Urba Gestión de negociar i no descarta cedir en algunes qüestions per poder arribar a un acord que permeti el retorn de la Mari Carmen al pis on ha viscut els últims 70 anys.
16: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las cesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer cesiones.
15: En tot cas, apuntar que Urba Gestión ha situat en 580 euros el nou lloguer per a la Mari Carmen, que abans de ser desnonada pagava mensualment al voltant de 500 euros. La proposta dels propietaris del pis no supera el 40% dels ingressos nets de la Mari Carmen, el màxim de l'esforç que ha de fer un llogater, segons estableix el Servei de Mediació del Lloguer de l'Empresa Municipal de l'Habitatge. A la reunió també s'abordaran altres qüestions per fer possible el retorn de la Mari Carmen al seu pis, com ara la durada del nou contracte i la resta de condicions del lloguer. Si s'arriba a un acord, les parts firmarien un nou contracte, un cop extingit judicialment el de renda antiga.
7: L'habitatge i el finançament han estat dues de les qüestions que han protagonitzat la reunió que han mantingut Pedro Sánchez i Salvador Illa amb el G8. És el grup que aplega algunes de les principals organitzacions econòmiques, empresarials i de la societat civil catalanes. Segons han traslladat els mateixos participants a la trobada, també s'ha parlat d'immigració i s'ha abordat la situació de les infraestructures, la dimensió de les empreses i altres factors relacionats amb la competitivitat empresarial. Fonts del govern han qualificat de cordial la reunió. Per part del G8 han assistit a la cimera Josep Lluís Sanfeliu, president de Barcelona Global, Josep Santa Creu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia, Carles Puig de Travi, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Tacho Benet, president de FEMCAT, Antoni Canyete, president de PIMEC i Josep Mateu, president del RAC. Per part del govern d'Espanya també hi ha participat Manuel de la Rocha, director de l'Oficina d'Afers Econòmics.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
7: 3 minuts i un quart de 7 de la tarda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'esborrany de la sentència que ha tingut accés 3CAT Info i que es votarà en ple la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació del Tribunal Suprem sobre la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. I afegeix que és de sentit comú aplicar-la també pels delictes de malversació. El president del Tribunal Constitucional també considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Són els principals arguments de Cándido Conde Pumpido per la sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. Es votarà el ple del Tribunal Constitucional dimarts que ve, juntament amb la que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial de Jordi Turull. Totes dues sentències establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que les acatarà, fet que obrirà la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. A més, pel que fa a l'amnistia de la dotzena de CDRs encausats per terrorisme, avui l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Mou fitxa 2 mesos i mig després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aplicar-la.
2: 3CAT Info.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir a un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home a qui van treure del seu vehicle enmig de l'AP7. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que es tracta de pràctiques entre grups criminals.
17: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
7: Canviem de qüestió. Activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses en les pròximes hores, especialment al litoral i al prelitoral. L'alerta se situa en un nivell de 4 sobre 6 fins dimecres a la matinada. Es preveuen pluges locals amb alta intensitat i, per això, Protecció Civil alerta de crescudes ràpides de rius o rieres que habitualment baixen amb poc cabal. De moment, però, es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat o l'enviament de missatges és alert. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil.
18: En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aquest seguiment i aquesta alerta, que estiguin al cas. Evidentment, encara que nosaltres no tirem un esàler, encara no fem un avís massiu, si algú té que sortir de casa seva i veu que plou a bots i barrals i que no pot sortir, doncs aplica el seny com demanem sempre.
7: L'episodi s'intensificarà a partir de la mitjanit i durarà fins dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de fortes ratxes de vent i poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i prudència amb la mobilitat. Justament ens dediquem ara a la mobilitat. Quan som al punt horari d'un quart de set de la tarda, connectem amb l'equip viari per conèixer quina és la situació ara a les carreteres catalanes. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs encara complicacions a diversos punts provocades per incidències. On n'hi ha més és a l'AP7, a la zona sud, a l'altura de l'Ametlla de Mar. Entre el Perelló i l'Ametlla de Mar hi ha uns 6 quilòmetres de retencions intermitents en direcció Barcelona-Tarragona. I és que primer hi ha un accident i després un vehicle avariat que talla en un carril a tots dos punts. A l'autovia A2 queden encara uns 2 quilòmetres de cua a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona, on hi ha hagut un turisme que ha bolcat a la mitjana. Hi ha un sol carril obert a la circulació. Es manté un carril tallat a la C-17 a l'altura de Lliçà d'Amunt en direcció Vic per l'incendi d'un camió que estan treballant per retirar. Això provoca retencions des de Parets i també encara aturats a l'autopista del Maresme, la C-32 a l'altura de Tallà, des de Montgat fins a Tallà en direcció Mataró-Girona, perquè hi ha hagut un vehicle avariat i ara cal netejar la calçada. A la resta, pel que fa a cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona, n'hi ha la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró en direcció d'entrada, l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, i també hi ha retencions a la mateixa avinguda Diagonal fins a plaça Francesc Macià en tots dos sentits, però sobretot en direcció de sortida de Barcelona. A la ronda de dalt, aturats entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs, a la ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta, Sant Adrià, Sant Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C-32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en sentit sud, en direcció Castelldefels. La C-60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. I pel que fa al transport públic, es mantenen els retards que poden superar els 20 minuts a la línia R4 de Rodalies, després que han reparat una incidència a la infraestructura entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig. Més informació actualitzada al punt de 2:15.
7: Gràcies, Mariluz. Fins després.
8: Bona tarda.
7: El temps, Dani Ramírez.
19: A poc, els núvols aniran en augment i les pluges aniran entrant de mar cap a terra. S'espera que cap al tard d'avui les pluges arribin de mar cap a terra i afectin qualsevol punt de la façana costanera des del Montsià fins a l'Empordà. I atenció, perquè localment aquestes precipitacions podrien ser intenses. En canvi, com més cap a l'interior, el temps estarà una miqueta més tranquil, però també en presència de força núvols i sense descartar algunes precipitacions puntuals i febles a l'àrea del Pirineu. Ara bé, la situació començarà a complicar-se una miqueta més a partir de la matinada, amb les pluges que es concentraran cap al Camp de Tarragona, cap al Penedès, Terres de l'Ebre, que poden ser localment intenses, deixar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, el que es considera pluja torrencial, i més de 90 litres en 3 hores. Això durant el matí, a la meitat sud del país, incloent també la costa central. I demà a la tarda, aquestes pluges es traslladaran a les comarques de Girona i es mantindran també a l'àrea de la costa central o a l'àrea de Barcelona. Unes pluges que en alguns registres podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Un dimarts de pluges intenses al litoral i al prelitoral, i si bé a la tarda pot ploure a bona part del Pirineu i del Prepirineu, en principi en aquell sector tendiran a ser força més febles. On s'espera més menys pluja aquest dimarts, serà cap a ponent, amb unes temperatures que es mantindran similars a les d'avui, amb màximes que rondaran al voltant dels 28 graus, les més altes del dia, cap a ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
7: No és en Daniel Ramírez, és en Néstor Gómez qui ens ha costat aquesta previsió meteorològica. Passen 4 minuts, ara mateix, del punt horari d'un quart de 7 de la tarda.
2: 3CAT Info.
7: Continuem a 3CAT Info. Més qüestions. En llibertat amb mesures cautelars, els 5 detinguts ahir prop d'una base aèria britànica que utilitzen els Estats Units a l'oest d'Anglaterra. Tots són britànics, d'entre 23 i 25 anys, i han estat interrogats durant el matí. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Les autoritats britàniques estan investigant si els arrestats actuaven al servei d'algun govern estranger, tot i que de moment no han apuntat cap hipòtesi. El govern iranià s'ha defensat aquest matí a assegurar que no té cap relació amb aquests fets. I la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
20: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, com ara plantes d'energia, aeroports o xarxes de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
21: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
20: Evita aclarir si la majoria dels països comunitaris han vist amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. A l'espera de veure quin és el seu encaix final amb l'OTAN, avui els ministres europeus de defensa han començat a discutir-ho sense gaires concrecions i Kallas els avisa que l'amenaça russa anirà a més. Cita informes d'intel·ligència per llançar aquesta alerta.
21: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
20: I per això Brussel·les demana als països europeus que extremin la vigilància.
7: Almenys una dona ha mort i una vintena de persones més han quedat ferides després d'un nou atac de Rússia al centre de la capital ucraïnesa, Kyiv. Un dron ha impactat contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències a plena llum del dia. Segons les autoritats locals, un altre atac també ha afectat un centre mèdic al centre de la ciutat. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna, afectant infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avenç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de l'invasió. Fora de Kyiv, 4 persones més han mort en atacs russos durant les últimes hores al centre-est del país, 3 a la ciutat de Dnipro i 1 més a Sinelnikov.

0: Un quart i mig a 7 de la tarda, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3Cat Info. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que, asseguren, es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a 3Cat Info.
1: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pia pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quant tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i a aconseguir la prestació o el servei.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Obrim plana cultural, actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. I believe there are monsters born in this world to human parents. Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Edén, el gran drama familiar de John Steinbeck ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista. Aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de la Cathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, Loba Negra. A partir de divendres a Prime Video, la investigadora Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per una assassina sou coneguda com la Loba Negra. Al repartiment hi ha actors catalans com Vicent Andongo o Àlex Brendemühl. I Sicaris, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. Al repartiment hi trobem el català Òscar Jaenada. Esports. Fins 6:45 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. El Barça masculí, dos jugadors internacionals han tornat abans no es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona l'evolució de les seves molèsties del genoll esquerre que van impedir que jugués i salta a l'Anglaterra a Espanya. De fet, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst. Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar els dos primers partits de la Lliga de les Nacions i Adeyemi estava en aquest primer grup. Avui, per cert, es disputen més partits de la segona jornada de la UEFA Nations League. Un d'ells està en joc, és l'empat a 0 entre Geòrgia i Ucraïna, amb el davanter del Girona Barat a la davantera ucraïnesa. I a 9:15 es jugaran dos partits més. Són el Bèlgica-França, amb Koundé del Barça en França, i el Turquia-Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. 3Cat Info. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or en categoria masculina. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. L'exjugador del Barça, João Félix, ha explicat en una entrevista al diari AS per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots.
4: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
3: Per la seva banda, Alexia Putellas és una de les favorites a guanyar la pilota d'or en categoria femenina. En una entrevista a Radio Marca, l'actual jugadora de London City, ha parlat del vincle que l'uneix al Barça.
5: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: Tornant al Barça, la demanda contra Florentino Pérez per les declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. I segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta de les acusacions que va fer, presentar una querella criminal. A la primera divisió, el València ha presentat aquest migdia Javier Aguirre com a nou entrenador en el lloc de Carlos Corberán.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El Quitzenàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un nou motòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat, recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica i el club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça de bàsquet jugarà demà el primer dels tres partits que disputarà en una setmana. Serà a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per l'extècnic del Barça, Xavi Pascual. De fet, el Barça ja és dels Emirats Àrabs i el segon partit serà divendres contra el Beşiktaş a Istanbul, també a l'Eurolliga, i diumenge visitarà l'UCAM Múrcia a la Lliga ACB.
2: 3CAT Info.
3: En motors ja ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat avui amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants de Gadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà, a la primera etapa a Gadir-Segura, a 636 quilòmetres, dels quals 268 cronometrats. I en handbol, el Barça tancarà demà la fase de grups del Mundial de Clubs d'Egipte davant el Montada del Marroc.

0: Són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora fem un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat al país. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara complicacions per diverses incidències. A la P7, uns 5 quilòmetres de retencions intermitents del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona per un accident i després un vehicle avariat. Hi ha un carril tallat a tots dos punts. A l'autovia A2, encara aturades a Castellolí, direcció Barcelona, on hi ha un sol carril obert per l'accident d'un turisme que ha volcat a la Mitjana. I encara cua també a la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt en direcció Vic, que treballa per retirar un camió incendiat.
0: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si l'acord no és de màxims. I l'esquerra pressiona amb la congelació dels preus del lloguer. Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. També us explicarem que Urbà Gestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada la setmana passada, s'asseurà a negociar amb la seva advocada el retorn al seu domicili. Urbà Gestión està disposada a mantenir el preu del lloguer que pagava la Mari Carmen. Ho ampliem d'aquí uns minuts. I mentrestant, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des de dissabte a la nit i asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. En aquesta segona part de l'informatiu també parlarem de l'AP7. La Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges en aquesta via perquè sigui un altre cop transitable. I parlarem de la pel·lícula La bola negra, dels Javis. Ha aconseguit més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. En només 3 dies s'ha convertit en la quarta pel·lícula que ha aconseguit més taquilla aquest any. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda arribarà la informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, amb quin argument destacat?
2: Doncs que avui juguen més partits de la UEFA Nations League, destacant el Geòrgia, Ucraïna, el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia. I en clau Barça, Eric García i Karim Adeyemi tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya per motius diferents. I la demanda, d'altra banda, del Futbol Club Barcelona, Florentino Pérez, per les declaracions del president del Madrid sobre el cas Negreira, avança. Un jutge de la capital espanyola ha citat les dues parts del 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa a la meteorologia, durant les pròximes hores els núvols aniran en augment i les pluges arribaran cap al tard, al litoral i al prelitoral. Som a les portes d'una situació de pluges intenses i abundants que ens afectarà demà dimarts. Durant el matí a la meitat sud del país i a la tarda es desplaçaran cap al nord. I us ho dèiem en titulars, el PSOE negocia a contrarrellotge el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Pedro Sánchez ha de trobar una fórmula perquè el decret convenci tant l'Esquerra com Junts i el PNB. Els socis de govern Sumar amenacen de plantar el Consell de demà si el decret no inclou la pròrroga dels lloguers que caduquen els pròxims 2 anys. Mònica García, ministra de Sanitat, y Edna Estrems, diputada de Esquerra Republicana.
3: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
4: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
0: La pròrroga dels lloguers i la congelació dels preus és l'escull principal, però hi ha un altre punt que allunya Junts i el PNB de l'Esquerra, la prohibició de desnonar persones vulnerables, que els partits d'Esquerra demanen que afecti tant petits com grans propietaris. Des de Junts per Catalunya defensen suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor i també incentius fiscals a llogaters i petits propietaris. Josep Rius és el portaveu del partit.
5: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és una altra de les friccions en les negociacions. Avui l'esquerra s'ha concentrat davant l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada la setmana passada. I justament per primer cop Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, està disposada a negociar que torni a l'habitatge d'on va ser desnonada, ara ho dèiem la setmana passada, ho farà en una reunió amb l'advocada de la Mari Carmen i l'Ajuntament de Madrid mediarà entre les dues parts. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Beatriz Duro, advocada de la Mari Carmen, ha arribat a la reunió esperançada, veu amb bons ulls la voluntat d'Urbagestión de negociar i no descarta cedir en algunes qüestions per poder arribar a un acord que permeti el retorn de la Mari Carmen al pis on ha viscut els últims 70 anys.
6: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las cesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero... Claro que podemos hacer cesiones.
1: En tot cas, apuntar que Urbagestión ha situat en 580 euros el nou lloguer per a la Mari Carmen, que abans de ser desnonada pagava mensualment al voltant de 500 euros. La proposta dels propietaris del pis no supera el 40% dels ingressos nets de la Mari Carmen, el màxim de l'esforç que ha de fer un llogater, segons estableix el Servei de Mediació del Lloguer de l'Empresa Municipal de l'Habitatge. A la reunió també s'abordaran altres qüestions per fer possible el retorn de la Mari Carmen al seu pis, com ara la durada del nou contracte i la resta de condicions del lloguer. Si s'arriba a un acord, les parts firmarien un nou contracte un cop extingit judicialment el de renda antiga.
0: Seguim a Madrid. Allà centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des de dissabte a la nit i asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable d'acampada, molts compaginen anar a treballar i continuar la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça, Tània Tàpia.
7: Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de Madrid. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
8: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
9: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser tres pisos.
10: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
7: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
11: No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
7: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny, Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com ara sentien, la dels lloguers indefinits.
12: Yo lo pido

0: el 5% l'impost de transmissions patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. En paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha defensat la proposta.
1: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors, és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació. La qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
0: El tipus reduït del 5% ja s'aplica ara a determinats col·lectius com famílies monoparentals, famílies nombroses, joves fins a 35 anys o persones amb discapacitat. Esquerra també proposarà que l'impost de transmissions patrimonials es pugui pagar de manera fraccionada, cosa que ara no és possible.
2: 3Cat Info.
0: Els Estats Units i l'Iran tenen previst mantenir en les pròximes hores converses per separat amb els mediadors de Qatar, segons fonts diplomàtiques citades per diverses agències internacionals. Les reunions tindran lloc a Nova York i està previst que hi participi el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi. Sobre la taula hi haurà un nou text a partir de la proposta de 7 punts de l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i que ja va rebutjar Donald Trump. En paral·lel a aquests contactes, les parts mantenen el to bel·licista. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma en un nou missatge per escrit que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El líder iranià no ha aparegut mai en públic ni s'ha sentit la seva veu des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, el primer dia d'atacs dels Estats Units i Israel avui fa 7 mesos. El bloqueig de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i la reactivació de la guerra al Iemen mantenen disparat el preu del petroli. El barril de Brent ha arribat als $108. De l'altra banda, les sancions per part dels Estats Units a Teheran han provocat la caiguda de la moneda nacional, el rial, fins al seu mínim històric. També han provocat escassetat de medicaments, segons el director general d'una farmacèutica iraniana.
3: Actualment, a causa del bloqueig dels ports, no hi ha la possibilitat de transportar matèries primeres i recentment també s'han paralitzat els vols de les aerolínies que ja no porten carregaments a l'Iran. Això ha provocat moltes dificultats.
0: La setmana passada, les aerolínies de l'Iran també es van veure obligades a cancel·lar vols internacionals per les sancions. Quatre minuts i tres quarts de set de la tarda, el Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'Avortament perquè les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària. Si actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, és el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra Mónica García vol fer-ho més accessible.
4: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
4: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
0: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona la CIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, però s'ha de fer en un centre hospitalari. Canviem de qüestió. Parlem ara de ratpenats. Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més dels que hi van haver en tot l'any passat. Segons dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat per ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que es notifiquen més casos perquè la població i els professionals sanitaris estan més conscienciats dels riscos del contagi. I també perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals

0: salvatges cap a entorns que no són habituals, ho ha dit a 3cat.info.
1: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra i per l'altre perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Les agressions passen especialment a l'estiu, per tot plegat, des del Departament de Salut demanen que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contreure la ràbia. I l'avió Esgarrapa terreny el tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors és directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
2: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és una cosa que es valora molt per certs tipus de clients.
0: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris de Damut i Gelida del gener van incrementar el temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. La quota de mercat, però, continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irion té una quarta part i Oigo un 15%. Tres quarts de set de la tarda, és moment d'obrir àrea de servei a 3cat.info. Comencem actualitzant la situació de la mobilitat al país. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Encara complicacions, tot i que milloren a diversos punts a causa d'incidències. Es manté un sol carril obert a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona, on hi ha hagut un turisme que ha sortit de la via i ha bolcat completament a la mitjana. Encara, com us deia, amb un carril obert, però només queda un quilòmetre de cua en aquesta zona. També queden uns 5 quilòmetres de congestió a l'autopista AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha primer de tot un vehicle avariat i després un accident. Hi ha un carril tallat a tots dos punts. I també es manté un sol carril obert a la C-17 a l'altura de Lliçà de Vall en sentit nord en direcció Vic per neteja de la via després que han retirat un camió que ha cremat. A la resta queden també aturades en alguns accessos a Barcelona, la C-58 i la C-33 amb cua des de Montcada fins a Torre Baró en direcció d'entrada. L'autopista B23 amb retencions al tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. I a la mateixa Diagonal també retencions fins a Francesc Macià sobre plaça Francesc Macià, sobretot en direcció de sortida de Barcelona. A les rondes, cua a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, la ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc a l'altura de Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta en direcció Llobregat. I al transport públic encara hi ha retards a la línia R4 de Rodalies, que poden superar els 20 minuts després que fa estona que han reparat una incidència a l'infraestructura. Més informació al punt de les 7.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Bona tarda.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: A mesura que passin les hores, el temps s'anirà complicant. Els núvols augmentaran i arribaran les pluges, unes pluges que cap al tard d'avui ja entraran de mar cap a terra i poden afectar qualsevol punt de la façana costanera i del litoral i fins i tot el prelitoral des del Montsià, també des del Baix Ebre, fins a l'àrea de l'Empordà, és a dir, qualsevol punt de la façana costanera. Com més cap a l'interior, el temps estarà una miqueta més tranquil, però en presència de força núvols. El temps es complicarà sobretot a partir de la matinada, amb pluges que ja poden ser localment intenses al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a l'àrea del Penedès, unes pluges que poden deixar més de 40 litres en 30 minuts i acumulacions superiors als 90 litres en 3 hores. Les pluges es concentraran durant el matí a la meitat sud i durant la tarda, a partir del migdia, a les comarques de Barcelona i sobretot també a les comarques de Girona. També en aquestes contrades, pluges que poden superar clarament els 40 litres en 30 minuts i els 90 en 3 hores i que al llarg del dia poden acumular en alguns casos més de 100 litres per metre quadrat. Com més cap a l'interior, menys plourà. De fet, s'espera que possiblement cap al Pla de Lleida no caigui gota o caigui poca precipitació. I al Pirineu es pot escapar alguna precipitació, però seria de caràcter feble o localment moderada. Tot això en un dimarts, amb temperatures similars a les d'avui, on les màximes més altes rondaran la xifra dels 28-29 graus.
4: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
6: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Més qüestions. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 2027. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que la tuneladora es posarà en marxa durant el mes d'octubre i que perforarà el tram que va des del carrer Llançà fins al carrer Vilamarí. El tram que ha d'arribar fins a Gràcia inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic, i millorarà, diu la consellera, la mobilitat i la connexió amb altres comarques.
7: Quan veiem totes aquestes obres, finalment hem de pensar que al darrere l'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas, més enllà de Barcelona, que també hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
0: Si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032. Anem ara a Viella. La parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere ja ha ingressat la fiança de 80.000 euros que li havia imposat el jutge i, per tant, evita la presó preventiva. Se la investiga per un delicte d'homicidi, Sofia Cabanes.
8: Mentre no hi hagi judici, Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial. També se li apliquen mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport i no pot sortir de l'estat espanyol. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella, que investiga el cas de la mort de la seva parella, el reputat arquitecte Josep Joan Pere. Divendres va poder sortir en llibertat provisional amb càrrecs i tenia 3 dies per ingressar esta fiança de 80.000 euros. Un ingrés que avui, com ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha fet efectiu. Els Mossos investiguen López Granados per la seva vinculació amb la mort de l'arquitecte. Segons s'ha constatat, la dona no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte barceloní a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari.
0: La Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a l'AP7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president, Antoni Escudero, en la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Pau Bertrulli.
9: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
10: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo és pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
9: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
10: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, per les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
9: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
11: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any. Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer, amb 1,64 milions d'euros de taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb un total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La Bola Negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història. I aquest és el moment en què la nau Starship de l'empresa SpaceX amarava a l'oceà Pacífic després del seu primer viatge orbital. L'aparell s'ha enlairat aquest migdia en un vol de prova que la companyia feia per 14a vegada. Tot i que estava previst que el vol durés unes 10 hores i fes 6 voltes a la Terra, finalment s'ha escurçat i ha acabat tornant al cap de 3 hores de vol sense que la companyia hagi aclarit quantes voltes orbitals ha pogut fer. En aquest temps, però, el coet ha arribat a 275 quilòmetres de distància sobre la Terra i ha pogut desplegar 26 satèl·lits que donaran servei a la xarxa Starlink d'Elon Musk. 5 minuts i arribarem al punt horari de les 7 de la tarda.
6: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
12: Bona tarda, Joan. Al Barça, dos jugadors internacionals han tornat abans. No es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona. L'evolució de les seves molèsties del genoll esquerre que van impedir que jugués l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst. Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar als partits de la Lliga de les Nacions i Adeyemi és del primer grup i ha jugat els dos primers partits. Avui, per cert, es disputen més enfrontaments d'aquesta segona jornada de la UEFA Nations League. Un d'ells, dels destacats, està ara mateix al descans. És del Geòrgia 0, Ucraïna 0, amb la presència del davanter del Girona, Benat, amb els ucraïnesos. A 8:45 jugaran dos partits més, el Bèlgica-França, amb Koundé del Barça amb a la defensa francesa, i el Turquia-Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla.
6: 3CAT Info.
12: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or en categoria masculina. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats. Unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. Jugadors com João Félix, excompany temporalment de Lamine Yamal al Barça, o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi, creuen que el de Rocafonda és mereixedor de la pilota d'or.
13: Es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil que siempre va a despertar controversia.
12: Per la seva banda, Alexia Putellas, una de les favorites a guanyar la pilota d'or en categoria femenina, ha parlat de la seva etapa al Barça amb bones paraules. Ha estat en una entrevista a Ràdio Marca.
14: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
12: Seguint el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les declaracions que el president del Real Madrid va fer el 12 de juny sobre el cas Negueira avança. Un jutge de Madrid ha citat Florentino Pérez i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I a la primera divisió, el València ha presentat aquest migdia Javier Aguirre com a nou entrenador en el lloc de Carlos Corberán.
15: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo, una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
12: Pel que fa al bàsquet, el Quick Gimnàs Manresa ha informat que el seu base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat, recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica, però el club manresà no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça de bàsquet jugarà demà el primer dels tres partits que disputarà aquesta setmana. Serà a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per extècnic blaugrana Xavi Pasqual. De fet, el Barça ja és als Emirats Àrabs. El segon partit serà divendres contra el Besiktas a Istanbul, també a l'Eurolliga, i diumenge visitarà el Lucan de Múrcia a la Lliga ACB. Sentim el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
16: No, for us, every game is super important.
17: Per a nosaltres cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai. Tant si és a fora com si és a casa, volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
16: And at the same time to compete to win.
12: Es dona la circumstància que Alexander Sekulić la temporada passada era el tècnic del Dubai i que Xavi Pasqual, fins fa unes setmanes, fins a uns mesos, era l'entrenador del Barça.
6: 3CAT Info.
12: I en motor ja ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat avui amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants d'Agadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders, amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà a la primera etapa.
6: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Uns 3 quilòmetres de cua a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23 des d'Esplugues per enllaçar amb l'avinguda Diagonal, on hi ha algun tram del lateral tallats per un acte oficial al Palau de Congressos. També cua a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs i a causa de diverses incidències encara complicacions a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona i a l'AP7 a l'Ametlla de Mar també en direcció Barcelona-Tarragona.
0: Negociacions d'última hora del govern espanyol amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Sumar amenaça de plantar el Consell de Ministres si l'acord no és de màxims i l'esquerra pressiona amb la congelació dels preus del lloguer. Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si hi dona suport. El sindicat de llogateres crida la ciutadania a partir d'aquesta hora davant del Palau de Congressos en una mobilització pel dret a l'habitatge. Pedro Sánchez hi té un acte oficial i el sindicat vol pressionar perquè demà el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb mesures contundents. El president del Tribunal Constitucional es carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i també la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència, que s'està redactant i que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. El govern destinarà ajudes als pagesos per als sectors i territoris més afectats per la sequera i també l'augment de preus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquesta mateixa tarda als sindicats que consideren que els ajuts han de ser generals per tot el sector. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. La pel·lícula La bola negra dels Javis aconsegueix més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació que frega els 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any.
2: Esports. Els jugadors del Barça, Eric García i Karim Adeyemi, tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya per diferents motius. També en futbol, avui es tanca la votació per escollir el guanyador a la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I ens falta el temps. Durant les pròximes hores els núvols aniran en augment i les pluges arribaran cap al tard, al litoral i també cap al prelitoral. Estem a les portes d'una situació de pluges intenses i abundants que ens afectaran dimarts, durant el matí, a la meitat sud del país i cap a la tarda també es desplaçaran cap al nord.
3: Trescat Info.
0: 7 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: El PSOE negocia contrarrellotge al decret d'habitatge que, tot just demà, portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Pedro Sánchez ha de trobar una fórmula perquè el decret convenci tant a l'esquerra com Junts i al PNB. Els socis de govern, Sumar, amenacen de plantar el Consell de demà si el decret no inclou la pròrroga dels lloguers que caduquen els pròxims 2 anys. Mònica García, ministra de Sanitat, i Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
5: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
0: La pròrroga dels lloguers i la congelació dels preus és l'escull principal, però hi ha un altre punt que allunya Junts i el PNB de l'esquerra. És la prohibició de desnonar persones vulnerables, que els partits d'esquerra demanen que afecti tant petits com també grans propietaris. Des de Junts per Catalunya defensen suspendre els desnonaments de pisos de fons voltors i també incentius fiscals a llogaters i petits propietaris. Sentim Josep Rius, és el portaveu del partit.
6: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és una altra de les friccions en aquestes negociacions. Avui l'esquerra s'ha concentrat davant l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada la setmana passada. I com us dèiem, les negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez avui a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només tot just unes hores, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'aquí.
7: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada aquesta nit i, entre d'altres coses, aquesta tarda també visita una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat.
8: Sí, una visita al barri de Poblenou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquest migdia en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. S'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra la dreta.
7: A cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: Aquest migdia el president espanyol ha dinat amb Salvador Illa i un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
0: Doncs bé, aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez de Barcelona, el sindicat de llogateres han convocat una concentració que ha de començar, de fet, a aquesta hora, davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, com dèiem, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge, amb talls al carrer Còrsega, a Sants i també a la Meridiana, que ha durat poca estona. El sindicat denuncia que després d'anys d'inacció, ara és l'hora d'arremangar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat al Matí de Catalunya Ràdio.
9: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
0: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i també la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, ho consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant doncs, amb més mobilitzacions. De moment, ara per ara, però no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. A l'horitzó tenen, això sí, la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals. Doncs bé, per primer cop Urba Gestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, està ara disposada a negociar que torni al pis d'on va ser desnonada la setmana passada. Ho faran una reunió amb l'advocada de la Mari Carmen i l'Ajuntament de Madrid. Mediarà entre les dues parts. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
10: Beatriz Duro, advocada de la Mari Carmen, ha arribat a la reunió esperançada, veu amb bons ulls la voluntat d'Urba Gestión de negociar i no descarta cedir en algunes qüestions per poder arribar a un acord que permeti el retorn de la Mari Carmen al pis on ha viscut els últims 70 anys.
11: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las cesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer cesiones.
10: En tot cas, apuntar que Urba Gestión ha situat en 580 euros el nou lloguer per a la Mari Carmen, que abans de ser desnonada pagava mensualment al voltant de 500 euros. La proposta dels propietaris del pis no supera el 40% dels ingressos nets de la Mari Carmen, el màxim de l'esforç que ha de fer un llogater, segons estableix el Servei de Mediació del Lloguer de l'Empresa Municipal de l'Habitatge. A la reunió també s'abordaran altres qüestions per fer possible el retorn de la Mari Carmen al seu pis, com ara la durada del nou contracte i la resta de condicions del lloguer. Si s'arriba a un acord, les parts firmarien un nou contracte un cop extingit judicialment el de renda antiga.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, també l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En aquest esborrany de la sentència que ha tingut accés 3CAT Info i que es votarà la setmana que ve en ple, Conde Pumpido assenyala que la interpretació del Tribunal Suprem sobre la llei d'amnistia és esbiaixada i també contrària a la finalitat de la norma. I afegeix que és de sentit comú aplicar-la també pels delictes de malversació. El president del Tribunal Constitucional també considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Són els principals arguments de Cándido Conde Pumpido per a la sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. Es votarà, com dèiem, al ple del Tribunal Constitucional dimarts que ve, juntament amb la que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial de Jordi Turull. Totes dues sentències establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que les acatarà, fet que obrirà la porta del retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. A més, pel fet de l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme, avui l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin, mou fitxa, 2 mesos i mig després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés, doncs, aplicar-la. I més qüestions. El govern destinarà ajudes als pagesos per als sectors i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels preus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquesta mateixa tarda als sindicats, que consideren que els ajuts han de ser generals per tot el sector. Barcelona, Joan García.
12: No s'ha concretat de quant serà el total de les ajudes que prioritzaran les explotacions que acreditin una disminució significativa de la producció o facturació derivada de la situació actual. A Brussel·les es demanarà que s'activin els fons de contingència europeus i la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països. I al Ministeri, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
13: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents, doncs, pels cultius més afectats.
12: Ordeig ho ha explicat a la reunió de la taula agrària i els sindicats ho han rebut més aviat amb un cert escepticisme. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, i Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
14: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat o ha insinuat que es vol ajudar, doncs, només a certs sectors, i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors, perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
15: Si no volem tindre problemes d'incendis, si no volem tindre molts i molts problemes de pastures, ramaderia extensiva, hem de començar-ho a prioritzar tot com a país, no com a individualment un sector o un altre.
12: El govern també s'ha compromès a accelerar pagaments i tramitacions en curs per valor de 168 milions d'euros.
0: I avui estem molt pendents del temps perquè està activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses en les pròximes hores, especialment al litoral i al prelitoral. L'alerta se situa en el nivell 4 sobre 6 fins dimecres a la matinada i es preveuen pluges locals amb alta intensitat i per això Protecció Civil, doncs, alerta de crescudes ràpides de rius o rieres que habitualment baixen amb poc cabal. De moment, però, es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat o l'enviament de missatges és alert. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
16: En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aquest seguiment i aquesta alerta, que estiguin al cas, evidentment encara que nosaltres no tirem un esàler, encara no fem un avís massiu, si algú té que sortir de casa seva i veu que plou a bots i barrals i que no pot sortir, doncs aplica el seny com demanem sempre.
0: L'episodi s'intensificarà a partir de la mitjanit i durarà ben bé fins dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats també de fortes ratxes de vent i poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i prudència amb la mobilitat. I abans de la previsió meteorològica i de fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també us expliquem que l'avió esgarrapara terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi van haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, és un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'Aena. I mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre perquè veu que hi ha una altra necessitat de connectivitat. És un quart de vuit en punt. Actualitzem la situació a les carreteres i també del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23, amb vehicles completament aturats entre Esplugues i l'entrada per l'avinguda Diagonal. Ara mateix s'està fent una manifestació just davant del Palau de Congressos. Per tant, precaució si circuleu per aquesta zona i feu servir vies alternatives sempre que sigui possible. Cues també a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i Sant Gervasi, en sentit Besòs, a causa d'un accident que talla un carril a la circulació. A la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i a la Barceloneta direcció Llobregat. I fora de l'àrea de Barcelona, encara complicacions a l'autovia A2 a Castellolí en direcció Barcelona, on hi ha un sol carril obert perquè un turisme aquesta tarda ha bolcat a la mitjana. També encara problemes a l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat, i a la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà de Vall en direcció Vic, on reparen els danys que ha provocat l'incendi d'un camió i encara un carril tallat a la circulació. El transport públic encara retards als trens de la línia R4 de Rodalies, que poden superar els 20 minuts, després que fa estona que han reparat una incidència a la infraestructura. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. I del trànsit al temps.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: A poc els núvols aniran en augment i les pluges aniran entrant de mar cap a terra. S'espera que cap al tard d'avui les pluges arribin de mar cap a terra i afectin qualsevol punt de la façana costanera des del Montsià fins a l'Empordà. I atenció, perquè localment aquestes precipitacions podrien ser intenses. En canvi, com més cap a l'interior, el temps estarà una miqueta més tranquil, però també en presència de força núvols i sense descartar algunes precipitacions puntuals i febles a l'àrea del Pirineu. Ara bé, la situació començarà complicada una miqueta més a partir de la matinada amb les pluges que es concentraran cap al Camp de Tarragona, cap al Penedès, Terres de l'Ebre, que poden ser localment intenses, deixar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, el que es considera pluja torrencial, i més de 90 litres en 3 hores. Això durant el matí a la meitat sud del país, incloent també la costa central. I demà a la tarda aquestes pluges es traslladaran a les comarques de Girona i es mantindran també a l'àrea de la costa central o a l'àrea de Barcelona. Unes pluges que en alguns registres podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Un dimarts de pluges intenses al litoral i al prelitoral, i si bé a la tarda pot ploure a bona part del Pirineu i del Prepirineu, en principi en aquell sector tendiran a ser força més febles. On s'espera menys pluja aquest dimarts serà cap a Ponent, amb unes temperatures que es mantindran similars a les d'avui, amb màximes que rondaran al voltant dels 28 graus, les més altes del dia, cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
18: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
19: L'Estefan.
18: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
19: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
18: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
20: S'anaven apagant màquines ràpidament.
21: Era literalment una batalla existencial.
18: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: La Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant dels futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Anem ara cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
2: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, com ara plantes d'energia, aeroports o xarxes de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
4: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
2: Evita aclarir si la majoria dels països comunitaris han vist amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. A l'espera de veure quin és el seu encaix final amb l'OTAN, avui els ministres europeus de defensa han començat a discutir-ho sense gaires concrecions i Kallas els avisa que l'amenaça russa anirà a més. Cita informes d'intel·ligència per llançar aquesta alerta.
4: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
2: I per això Brussel·les demana als països europeus que extremin la vigilància.
0: I encara en plana internacional, almenys una dona ha mort i una vintena de persones més han quedat ferides després d'un nou atac de Rússia al centre de la capital ucraïnesa, Kiev. Un dron ha impactat contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències a plena llum del dia, segons les autoritats locals. Un altre atac també ha afectat un centre mèdic al centre de la ciutat. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital ucraïnesa, afectant infraestructures estratègiques com, per exemple, benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avenç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de la invasió. Fora de Kiev, 4 persones també han mort en atacs russos durant les últimes hores al centre est del país. 3 a la ciutat de Dnipro i un altre més a Sinelnikov. I encara en plana internacional, les autoritats britàniques han anunciat que deixen en llibertat més mesures cautelars als 5 detinguts prop de la base aèria de Fayeford, a l'oest d'Anglaterra. Aquestes instal·lacions les fan servir els Estats Units com a suport logístic en la guerra contra l'Iran. Els sospitosos són ciutadans britànics de 23 a 25 anys i s'investiga si estaven transportant explosius per preparar un atemptat terrorista. El cap de la policia antiterrorista, Lawrence Taylor, ha volgut deixar clar que, malgrat que siguin ara alliberats, les investigacions continuen.
22: Per deixar-ho ben clar, això no vol dir que la investigació hagi acabat. Estan subjectes a condicions estrictes pel que fa als seus desplaçaments i al contacte amb altres persones i continuen estant sota investigació mentre explorem diverses línies d'indagació.
0: Les autoritats britàniques estan, com dèiem, investigant si els arrestats actuaven al servei d'algun govern estranger, tot i que, de moment, no han apuntat cap hipòtesi. El govern iranià s'ha afanyat aquest matí a assegurar que no té cap relació amb aquests fets.
23: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la cinta ja s'ha convertit doncs, en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any. Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. I dissabte i diumenge aquestes dades encara van créixer més, amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb un total doncs, de 4,7 milions d'euros. I si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea, de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat doncs, la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola, després de Torrente Presidente, i la novena millor de la història. Aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels d'aquest certamen és Llàtzer Garcia, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. A l'obra, guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, Garcia explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar també la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva obra.
5: passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella, i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, que collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
0: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la programació. Aquest any són 66 les propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanova, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunger.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Txell. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats. Unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. L'exblaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal ara mateix com el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
6: I Alexia Putellas, com diem, una de les favorites a endur-se el guardó en categoria femenina, ha assegurat o ha explicat en una entrevista a Radio Marca que la seva etapa al Barça va ser la millor de la seva vida.
8: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: 3CAT Info.
6: El Barça masculí, mentrestant, dos jugadors internacionals han tornat abans, no es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona. L'evolució de les seves molèsties al genoll esquerre que van impedir que jugués l'Anglaterra-Espanya de dissabte. La Federació Espanyola, de fet, va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi, i en el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst. I és que Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar als partits de la Lliga de les Nacions, i Adeyemi és del primer grup i ja ha jugat els dos primers partits. Avui, per cert, es disputen més enfrontaments a la segona jornada de la UEFA Nations League. Segueix en joc el Georgia 0, Ucraïna 0, amb la presència del davanter del Girona Banat amb els ucraïnesos. I a 8:45 destaquem també el Bèlgica-França amb Koundé del Barça amb els francesos, i el Turquia-Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola. S'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. Dels partits jugats ahir, destaquem el primer triomf de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Els Països Baixos van derrotar Sèrbia per 1-2.
24: More or less the same.
25: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix, i contra Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
6: I la demanda del Barça contra Florentino Pérez per les declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Club Blanc i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fons del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final, i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: En bàsquet, el Kitza Nas Manresa ha informat que el seu base Hugo Benítez té un nou motòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. El club manresà no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. D'altra banda, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai de l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Es dona la circumstància que el Dubai ara està entrenat per l'extècnic blaugrana i el Barça ara l'entrena l'extècnic del Dubai. Un fet que valora l'actual tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
9: És
10: una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers, tots dos. Coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps, per mi serà un partit molt interessant. Dubai té un equip amb molt talent, molta experiència i ha millorat respecte a la temporada passada. Serà un gran repte enfrontar-nos a ells, una batalla tàctica, i l'energia serà una part molt important del partit.
6: També es dona la circumstància que el Barça de bàsquet jugarà fins a 3 partits aquesta setmana. Demà, el de Dubai, divendres a Istanbul contra el Beşiktaş, també l'Euroliga, i el cap de setmana a la pista de l'UCAM Múrcia a la Lliga ACB.

0: Són 7:45. Principal titular d'aquesta hora, el govern espanyol negocia a contrarrellotge amb els seus socis per tancar un acord per poder aprovar demà el decret d'habitatge. Suma amenaça de plantar al Consell de Ministres si l'acord no és de màxims i Esquerra pressiona amb la congelació dels preus de lloguer. Junts diu que esperarà saber tots els detalls del text per valorar si dona suport. I fins les 8 en punt també us explicarem altres notícies, com per exemple que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva. Per tant, ja des de principis d'aquest any. De seguida ho ampliarem. També que els Mossos investiguen la quarta detenció il·legal d'una persona a Catalunya en pocs dies. L'últim cas és el d'un home a qui es va endur d'un cotxe a la força i el van introduir en un altre vehicle ahir a la nit a Calella. El director dels Mossos, Ferran López, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que es tracta d'una pràctica entre bandes criminals. També que actrius molt destacades a les sèries que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming. Catherine Zeta-Jones és una narcotraficant perseguida per sicaris a Kill Jackie. Florence Pugh, a Netflix, interpreta la mare que abandona els seus bessons a l'este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck. I en esports, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
1: Doncs que els jugadors del Barça, Eric García i Karim Adeyemi, tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i d'Alemanya per diferents motius. Eric García per molèsties físiques i Karim Adeyemi perquè era el pla que ja estava previst per la selecció d'Alemanya.
0: I de seguida repassem la previsió meteorològica, però a aquesta hora també estem molt pendents de l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sí, hi ha tallada l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos en tots dos sentits a causa d'una manifestació. També hi ha tallat el lateral en direcció d'entrada, mentre que hi ha obert el lateral en direcció de sortida. Això provoca retencions des d'Esplugues fins a l'entrada a Barcelona per la Diagonal.
0: I ara sí, la previsió meteorològica. Durant les pròximes hores, els núvols aniran en augment i les pluges arribaran cap al tard també al litoral i al prelitoral. Estem a les portes d'una situació de pluges intenses i abundants que ens afectarà sobretot dimarts. Durant el matí, a la meitat sud del país, i a la tarda es desplaçaran també cap al nord. Dos quarts i pràcticament 8:03. El PSOE negocia a contrarrellotge el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Pedro Sánchez ha de trobar una fórmula perquè el decret convenci tant l'Esquerra com Junts i el PNB. Els socis del govern, Sumar, amenacen de plantar. El Consell demà si el decret no inclou la pròrroga dels lloguers que caduquen els pròxims 2 anys. Sentim Mònica García, ministra de Sanitat, i Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
3: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
4: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
0: La pròrroga dels lloguers i la congelació dels preus és l'escull principal, però hi ha un altre punt que allunya Junts i el PNB de l'Esquerra, la prohibició de desnonar persones vulnerables que els partits d'Esquerra demanen que afecti tant petits com també grans propietaris. Des de Junts per Catalunya defensen suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor i també incentius fiscals per llogaters i petits empresaris. Sentim ara Josep Rius, és el portaveu del partit.
5: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és una altra de les friccions en aquestes negociacions. Avui l'Esquerra s'ha concentrat davant l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada la setmana passada. I Esquerra Republicana portarà al debat de política general, que arrencarà demà al Parlament, una proposta per reduir del 10 al 5% l'impost de transmissions patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. I en paral·lel, Esquerra defensa augmentar també la fiscalitat als que acumulen diversos immobles. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, ha defensat aquesta proposta.
6: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació, la qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
0: El tipus reduït del 5% ja s'aplica ara a determinats col·lectius, com per exemple famílies monoparentals, també famílies nombroses, joves de fins a 35 anys o persones amb alguna discapacitat. Esquerra també proposarà que l'impost de transmissions patrimonials es pugui pagar de manera fraccionada, cosa que ara no és possible.
7: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. Els Estats Units i l'Iran tenen previst mantenir en les pròximes hores converses per separat amb els mediadors de Qatar, segons fonts diplomàtiques citades per diverses agències internacionals. Les reunions tindran lloc a Nova York i està previst que hi participi el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi. Sobre la taula hi haurà un nou text a partir de la proposta de 7 punts de l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i que ja va rebutjar Donald Trump. En paral·lel a aquests contactes, les parts mantenen el to prop bel·licista. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, afirma en un nou missatge per escrit que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran també de tot mar de l'Aràbia, la porta d'entrada tant del Golf com el Mar Roig. El líder iranià no ha aparegut mai en públic ni s'ha sentit la seva veu des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, el primer dia d'atacs dels Estats Units i Israel avui fa tot just 7 mesos. El bloqueig de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i la reactivació de la guerra del Iemen mantenen disparat el preu del petroli. El barril del Brent ha arribat als $108. I d'altra banda, les sancions per part dels Estats Units a Teheran han provocat també la caiguda de la moneda nacional, el rial, fins al seu mínim històric. També ha provocat escassetat de medicaments, segons el director general d'una farmacèutica iraniana.
8: Actualment, a causa del bloqueig dels ports, no hi ha la possibilitat de transportar matèries primeres i recentment també s'han paralitzat els vols de les aerolínies que ja no porten carregaments a l'Iran. Això ha provocat moltes dificultats.
0: La setmana passada, les aerolínies de l'Iran també es van veure obligades a cancel·lar vols internacionals per aquestes sancions. I es complica la formació del govern a Suècia després de les eleccions del 13 de setembre. El líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions el 13 de setembre, ha admès que ho té molt difícil per formar govern amb la resta de forces de centre-esquerra. Sobre el paper, sumant majoria, però el partit de l'esquerra està sent díscol. Aquesta formació, que era contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, ha arribat a un acord amb el partit Moderats per designar el portaveu del Parlament, un escenari que Andersson dibuixava així.
9: Em prenc seriosament l'anunci del partit l'esquerra. Basant-me en això i sumant-hi les converses que hem tingut, arribo a la conclusió que ara mateix no tinc possibilitat de formar govern.
0: La formació d'un govern de centre-esquerra suposaria un canvi respecte als últims 4 anys en què Suècia ha tingut un govern conservador amb el suport de l'extrema dreta. En aquest temps, el país nòrdic ha fet un gir encara més accentuat cap a polítiques migratòries molt restrictives i en el marc de la lluita contra el crim organitzat ha intentat, per exemple, rebaixar l'edat penal als 13 anys. Andersson no ha tancat, però, definitivament la porta a formar govern, però el portaveu del Parlament pot ara traslladar la formació de l'executiu de l'actual primer ministre, el conservador moderat Ulf Kristersson. El bloc de centredreta, però, no suma majoria, perquè l'extrema dreta va baixar 3 punts en aquestes eleccions. I el Marroc ha detingut l'alcalde de Tanger.

0: del govern dona del país.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Policia Nacional ha detingut avui un home acusat de matar amb una arma blanca la seva parella de 33 anys a Benidorm. Els agents han detingut també dues persones més acusades d'encobrir el presumpte autor d'aquest assassinat. El cos de la dona l'han trobat en una zona deshabitada, al terme municipal de Finestrat, a la Marina Baixa. Els tres detinguts tenen entre 30 i 45 anys. I el telèfon específic d'atenció i informació contra la violència masclista és el 900-900-120. Funciona, recordem, les 24 hores del dia i de l'any i l'atén consultes i urgències i és gratuït. No queda registrat al mòbil i és confidencial. Atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones. En cas d'emergència per una agressió també es pot trucar al 112 i també es pot recórrer al WhatsApp 601-00-11-22, gestionat pels Mossos d'Esquadra, que ofereix informació i assessorament policial a les dones que són víctimes de violència masclista o bé que creuen que ho poden ser. I més qüestions. La parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere ja ha ingressat la fiança de 80.000 euros que li havia imposat el jutge i, per tant, evita, doncs, la presó preventiva. Se la investiga, recordem, per un delicte d'homicidi. Anem cap a Viella. Sofia Cabanes.
2: Mentre no hi hagi judici, Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial. També se li apliquen mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport i no pot sortir de l'estat espanyol. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella, que investiga el cas de la mort de la seva parella, el reputat arquitecte Josep Joan Pere. Divendres va poder sortir en llibertat provisional amb càrrecs i tenia 3 dies per ingressar esta fiança de 80.000 euros. Un ingrés que avui, com ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha fet efectiu. Els Mossos investiguen López Granados per la seva vinculació amb la mort de l'arquitecte. Segons s'ha constatat, la dona no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte barceloní a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari.
0: I una informació que us avançàvem al sumari. Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones va treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir a un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'AP7. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que es tracta de pràctiques entre grups criminals.
3: Ens preocupa, està passant. I d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabtes. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva, per tant, ja des de principis d'aquest any, i els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any també cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Yolanda Adroer, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics, en declaracions a 3CAT Info.
4: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
0: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. Al sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Sentim Manel Fages, secretari de Polítiques Públiques i responsable d'àrea pública de Comissions Obreres.
5: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
0: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. I d'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important, per exemple, és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració

0: d'administració dels sindicats difereixen en 32 hores anuals. I més qüestions. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer ja des d'aquest estiu per via telemàtica, per tal d'agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza en casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional. És un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a aquesta emissora.
1: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pi a pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament també està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de la llista d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir també la prestació o bé el servei. És 7:45, actualitzem la situació del trànsit i també del transport públic. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ara mateix la incidència més destacable és que es manté tallada l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos en tots dos sentits a causa de la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres. També hi ha tallat la calçada lateral en direcció d'entrada, mentre que sí que es manté obert el lateral en direcció de sortida de Barcelona. Per tant, hi ha uns 3 quilòmetres de cua en aquesta zona, el tram final des d'Esplugues fins a entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Es recomana fer servir vies alternatives, sobretot les rondes, per evitar la retenció i el tall que hi ha en aquesta zona. També està provocant retencions a altres vies dels voltants. A la resta ja queden poques complicacions, encara un carril tallat a l'autovia A2, a l'altura de Castellolí, en direcció a Lleida, en direcció a Barcelona, volem dir, a causa d'un accident, però ja pràcticament no provoca complicacions. I també hi ha un nou accident ara a la mateixa autovia A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, en direcció Lleida, que talla un carril i de moment provoca aproximadament un quilòmetre de cua. Al transport públic encara pot haver-hi afectacions als trens de l'R4 de Rodalies, després que aquesta tarda han reparat una incidència d'infraestructura entre Montcada, Bifurcació i Fabra i Puig. Més informació al punt de les 8.
3: El temps.
0: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
4: A mesura que passin les hores, el temps s'anirà complicant. Els núvols augmentaran i arribaran les pluges. Unes pluges que cap al tard d'avui ja entraran de mar cap a terra i poden afectar qualsevol punt de la façana costanera i del litoral i fins i tot del prelitoral des del Montsià, també des del Baix Ebre, fins a l'àrea de l'Empordà, és a dir, qualsevol punt de la façana costanera. Com més cap a l'interior, el temps estarà una miqueta més tranquil, però en presència de força núvols. El temps es complicarà sobretot a partir de la matinada, amb pluges que ja poden ser localment intenses al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a l'àrea del Penedès, unes pluges que poden deixar més de 40 litres en 30 minuts i acumulacions superiors als 90 litres en 3 hores. Les pluges es concentraran durant el matí a la meitat sud i durant la tarda, a partir del migdia, a les comarques de Barcelona i sobretot també a les comarques de Girona. També en aquestes contrades, pluges que poden superar clarament els 40 litres en 30 minuts i els 90 en 3 hores, i que al llarg del dia poden acumular en alguns casos més de 100 litres per metre quadrat. Com més cap a l'interior, menys plourà. De fet, s'espera que possiblement cap al Pla de Lleida no caigui gota o caigui poca precipitació. I al Pirineu es pot escapar alguna precipitació, però seria de caràcter feble o localment moderada. Tot això en un dimarts, amb temperatures similars a les d'avui, on les màximes més altes rondaran la xifra dels 28-29 graus.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquest és el moment en què la nau Starship de l'empresa SpaceX amarava a l'oceà Pacífic després del seu primer viatge orbital. L'aparell s'ha enlairat aquest migdia en un vol de prova de la companyia que feia per 14a vegades i tot i que estava previst que el vol durés unes 10 hores i fes 6 voltes a la Terra, finalment s'ha escurçat i ha acabat tornant al cap de només 3 hores de vol, sense que la companyia hagi aclarit quantes voltes orbitals doncs ha pogut fer. En aquest temps, però, el coet ha arribat a 275 quilòmetres de distància sobre la Terra i ha pogut desplegar 26 satèl·lits que donaran servei a la xarxa Starlink d'Elon Musk. I més qüestions. 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que uni forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer, doncs, comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Anem ara cap a Tortosa, Jordi Barranca.
1: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del Directori Cultural Conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
2: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, pues es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris.
1: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
3: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
1: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
0: I també us expliquem el canvi en el sistema de recollida de residus a Figueres. Per primera vegada es recollirà la matèria orgànica, es farà porta a porta als comerços i es canviaran tots els contenidors de la capital de l'Alt Empordà. Figueres, Laia Claret.
4: Es repartiran 20.000 cubells petits perquè els veïns separin la matèria orgànica per abocar els contenidors. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
5: Farem per primera vegada la recollida de fracció orgànica, s'incrementa la freqüència de recollida. En el cas de la resta i la fracció orgànica arribem a una recollida diària.
4: Els ciutadans tindran contenidors d'orgànica, resta, vidre, envasos, paper i cartró. Seran accessibles 24 hores i no es necessitarà targeta. El sistema també incorpora com a novetat la recollida porta a porta pels comerços i les grans empreses, pel que explica l'alcalde.
5: Restaurants, carnisseries, fruiteries, s'hi va porta a porta perquè d'aquesta manera ells no hagin d'anar a les àrees d'aportació comuns i, per tant, evitarem imatges tan desagradables com la dels desbordaments que solien produir.
4: La Unió d'Empreses Fomento de Construcciones i Contrates ha estat l'adjudicatària del contracte per gairebé 39 milions d'euros i per 8 anys.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més dels que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, des del gener i fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat per ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiorot, assegura que es notifiquen més casos perquè la població i els professionals sanitaris estan més conscienciats dels riscos de contagi. I també perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals salvatges cap a entorns que no són tan habituals. Ho ha dit a 3Cat Info.
6: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com podrien ser els fruits. I aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Les agressions passen especialment durant l'estiu i per tot plegat des del Departament de Salut demanen que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant del risc de contraure la ràbia.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a la plataforma de streaming.
8: I believe there are monsters born in this world to human parents.
0: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat amb la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista, i aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de la Cathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Victoria Luengo torna a protagonitzar també la segona temporada de Reina Roja, l'Ova Negra, a partir de divendres a Prime Video. La investigadora Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per una assassina sou coneguda com a l'Ova Negra. Al repartiment hi ha actors catalans també, com Vicenta Ndongo o Alex Brandenmull. Do you ever get that feeling when things go bad? I Sicaris, drogues i glamour, tacant de sang, la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'elit reben l'encàrrec de matar-la. Al repartiment hi trobem, per exemple, el català Òscar Jaenada. I Filmin emet a partir de divendres Lady, és un fals documental en to de comèdia sobre una esbojarrada aristòcrata britànica a qui dona vida Sian Clifford. Esports. Fins les 8 en punt. Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Txell. Dos jugadors internacionals del Barça han tornat abans no es tanqui la finestra de partits de seleccions. Un d'ells, Eric García, seguirà a Barcelona. L'evolució de les seves molèsties al genoll esquerre que van impedir que jugués l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, la Federació Espanyola va decidir desconvocar-lo. El segon jugador és Karim Adeyemi. En el seu cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst, i és que Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar als partits de la Lliga de les Nacions, i Adeyemi és del primer grup i ha jugat els dos primers partits. Avui, per cert, es disputen més partits de la segona jornada de la UEFA Nations League. Un dels partits destacats ja finalitzat és el Geòrgia 0, Ucraïna 0, amb la presència de Banat del Girona a la davantera ucraïnesa. A 8:45 començaran dos partits més també dels destacats, són el Bèlgica-França, amb Koundé del Barça a la defensa francesa, i el Turquia-Itàlia. Demà jugarà la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Croàcia a Sevilla. 3CAT Info. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or en categoria masculina. Avui es tanquen les votacions per als 100 periodistes internacionals acreditats. Unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala que es farà a Londres. Jugadors com Joao Félix, excompany de Lamine Yamal al Barça, o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, creuen que el de Rocafonda és mereixedor de la pilota d'or.
10: Es complicado, es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil, que siempre va a llevar, va a despertar controversia.
9: Per la seva banda, Alexia Putellas, com diem, una de les favorites a guanyar la pilota d'or en categoria femenina, ha parlat del vincle que l'uneix al Barça en una entrevista a Radio Marca.
11: És la parte emocional o el vínculo que se genera desde pequeña, siendo de Barcelona, toda la familia culé, yendo desde pequeña al estadio, al Camp Nou, y luego está lo que sientes siendo jugadora, ¿no?
9: D'altra banda, la demanda del Barça contra Florentino Pérez per les declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira segueix avançant. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president de Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. També a la primera divisió, el València ha presentat aquest migdia Javier Aguirre com a nou entrenador en el lloc de Carlos Corberán.
12: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
9: El Barça de bàsquet jugarà demà el primer dels tres partits que disputarà aquesta setmana. Serà a la pista d'un vell conegut. El Dubai entrenarà per l'estènic blaugrana Xavi Pascual, mentre que l'actual entrenador del Barça, Alexander Sekulic, ocupava la banqueta de l'equip dels Emirats Àrabs. Un fet que valora l'actual tècnic blaugrana Sekulić.
13: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers. Nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps per mi serà un partit molt interessant. Dubai té un equip amb molt talent, molta experiència i ha millorat respecte a la temporada passada. I l'energia serà una part molt important del partit.
9: El segon partit del Barça aquesta setmana serà divendres contra el Besiktas a Istanbul, també l'Eurolliga, i diumenge visitarà el Camp Múrcia a la Lliga CB. D'altra banda, el Kitsanes Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un nou motòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. I en motor, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot KTM s'ha perdut les quatre darreres curses per lesions derivades d'una intervenció que va patir l'espatlla esquerra el juliol del 2025.
7: Trescat Info.

0: Les 8, bona tarda. Comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es manté tallada l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos en tots dos sentits per la concentració convocada pel sindicat del Llogateres. També hi ha tallat el lateral en direcció d'entrada i obert el lateral en direcció de sortida. Provoca 2 quilòmetres de cua d'Esplugues a la Diagonal direcció Barcelona i també retencions a la mateixa avinguda Diagonal en direcció de sortida. Es recomana fer servir vies alternatives.
0: El PSOE continua negociant el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense tenir encara els suports garantits per aprovar-lo. Segons l'esborrany de decret a què ha tingut accés 3cat.info, el govern espanyol planteja una pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes de lloguer que s'acaben a finals del 2028 i prohibeix els desnonaments també en els propers 2 anys en pisos de fons voltor. El president del Tribunal Constitucional carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Ho fa en la sentència que està redactant i que s'ha de votar en ple la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. La Unió Europea es prepara per respondre col·lectivament davant la guerra híbrida que planteja Rússia. Els ministres de Defensa dels 27 han començat a estudiar un protocol impulsat per la diplomàcia europea que no pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. I el Regne Unit ordena la llibertat amb mesures cautelars per als 5 joves britànics sospitosos de preparar un atemptat contra una base militar nord-americana a Anglaterra. Les autoritats antiterroristes deixen clar que les investigacions continuen i una de les línies apunta cap a la possibilitat que treballessin per algun govern estranger. El govern destinarà ajudes als pagesos per als sectors i territoris més afectats per la sequera i l'augment de preus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquesta tarda als sindicats, que consideren que els ajuts han de ser generals per tot el sector. I els Mossos investiguen la 4ª detenció il·legal d'una persona a Catalunya en pocs dies. L'últim cas és el d'un home a qui es van endur d'un cotxe a la força i el van introduir en un altre vehicle ahir a la nit a Calella. El director dels Mossos, Ferran López, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que es tracta d'una pràctica entre bandes criminals.
2: Esports. Els jugadors del Barça, Eric García i Karim Adeyemi, tornen a Barcelona des de les concentracions d'Espanya i Alemanya per diferents motius. D'altra banda, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els 3 grans favorits per guanyar el premi. A la categoria femenina, Alexia Putellas és una de les principals candidates. I la demanda del Barça Florentino Pérez per les declaracions del president del Madrid sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat les dues parts el 25 de novembre a un acte de conciliació.
0: I pel que fa al temps, es complicarà durant les pròximes hores. Avui cap al tard, les pluges arribaran de mar cap a terra i serà demà quan s'intensificaran el litoral i el prelitoral. Les més intenses cauran durant el matí entre el Camp de Tarragona i la Costa Brava, i localment seran torrencials.
3: 3cat Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Soc en Joan Vilaplana i fins les 9 repassarem l'actualitat d'aquest dilluns 28 de setembre.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat Info.
0: Comencem. Centenars de persones tallen l'avinguda Diagonal a Barcelona davant del Palau de Congressos, convocades pel Sindicat de Llogateres. És una de les concentracions per pressionar el govern espanyol perquè aprovi un decret llei que empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer i la congelació del preu. Unitat Mòbil a Barcelona, Ricard Luque i Vicent Mifsud, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Més d'un miler de persones participen de la concentració convocada pel sindicat de llogaters, el sindicat de l'habitatge socialista de Catalunya i col·lectius com la PA, una concentració que ha tallat i encara talla l'avinguda Diagonal de Barcelona, justament davant del Palau de Congressos de Catalunya. Reclamen un decret que contemple quatre punts bàsics: lloguer indefinit, la congelació de lloguers actuals, mesures per evitar els abusos també de lloguer d'habitacions a l'estacionalitat per evitar la regulació. Carmen Arcarazo, portaveu del sindicat de llogaters, diu que amb independència del que surti demà del Consell de Ministres, la lluita continuarà.
5: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
4: Des del Sindicat Socialista de l'Habitatge es reclama un canvi radical de la política d'habitatge. La seva portaveu és Pilar Sánchez.
6: Creiem que el Real Decret no és suficient, és totalment, són mesures totalment de mínims, cal anar més enllà, res de congelació dels preus, del que es tracta és de baixar-los radicalment, hem de baixar els preus.
4: A la concentració, cants contra els especuladors, suport a la veïna de Madrid, Mari Carmen, que el seu desnonament ha obert tota aquesta mobilització a l'estat espanyol, i so també de claus per denunciar la falta d'habitatge assequible.
0: Doncs és en Vicent Mifsud en directe des de Barcelona i amb el suport tècnic d'en Ricard Luque. Gràcies, Vicent.
4: Bona tarda.
0: I el PSOE continua negociant el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Segons l'esborrany de decret a què ha tingut accés 3cat.info, el govern espanyol planteja una pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes de lloguer que acaben a finals del 2028 i prohibeix els desnonaments, també en els propers 2 anys en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges en mans de persones físiques o jurídiques, llavors són les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional per als inquilins vulnerables. Sense alternativa, se suspendria el desnonament en alguns casos. Una altra de les novetats que recull l'esborrany del decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són mesures aplicables en zones tensionades i per joves. Junts per Catalunya, a més de defensar suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor, també demanava incentius fiscals per petits propietaris i llogaters. Pedro Sánchez es troba en temps de descompte per trobar una fórmula perquè el decret convenci tant l'Esquerra com Junts i el PNB. La congelació de preus del lloguer era una de les exigències de Sumar, que, de fet, amenaçava de plantar demà al Consell de Ministres si no es prorrogaven els contractes. Mònica García, ministra de Sanitat, i Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
7: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
8: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
0: La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és una altra de les friccions en les negociacions. Avui l'Esquerra s'ha concentrat davant de l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada la setmana passada. I érem fa uns instants davant les portes del Palau de Congressos. Allà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assisteix a un acte aquest vespre. Sánchez avui ha mantingut l'agenda oficial que tenia prevista a Barcelona, no ha fet cap referència encara a les negociacions per l'aprovació del decret d'habitatge. En el primer dels actes públics ha dit que l'accés a l'habitatge és una prioritat i no ha concretat res més.
9: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Urba Gestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, està oberta a negociar que torni a l'habitatge d'on va ser desnonada la setmana passada. L'Ajuntament de Madrid mediarà entre les dues parts. Mentrestant, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid asseguren que seguiran amb la protesta encara que se solucioni la situació de la Mari Carmen. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
10: La pluja no ha desanimat gens ni mica els centenars de persones acampats aquí a la Puerta del Sol, disposats a aguantar i resistir, diuen, fins al final, independentment de si intervé la policia per desallotjar-los. Així de contundent es manifestava Iker, estudiant universitari.
11: Estamos aprendiendo más o menos cómo podemos hacer frente a esta posibilidad de la policía. Y bueno, es la idea que tenemos. Por ahora estamos aquí y cuando vengan, bueno, estamos dispuestas a intentarlo hasta el final y bueno, tenga las consecuencias que tenga.
10: I és que més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Centenars de persones, la majoria estudiants, però també gent més gran, continuen la protesta, reclamen mesures concretes que acabin amb l'especulació. Ho verbalitzava Irene, estudiant de 22 anys.
12: Bueno, pues nada, estamos aquí acampando un poco por protestar contra la situación que hay con la vivienda ahora mismo y pensar que probablemente nunca podremos llegar a comprar una casa, tener una casa propia o incluso en este punto alquilarlo sin compartir piso.
10: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, la portaveu Carolina Vilariño ha advertit que l'acampada instal·lada a la Puerta del Sol seguirà més enllà del decret del govern espanyol o fins i tot d'un possible acord entre Urbà Gestión i els representants de la Mari Carmen que permeti que torni al seu domicili.
13: L'acampada continúan sol, vamos a estar ahí presionando para poner el problema de la vivienda en el centro. Esto va más allá de Mari Carmen. El Real Decreto es el primer paso, los contratos indefinidos es fundamental. Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Mari Carmen más.
10: L'alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, exigeix el desallotjament de la plaça, però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú, perquè defensen és una reivindicació pacífica.
3: 3CAT Info.
0: 4 minuts i un quart de 9 del vespre, el Meteocat apuja el grau de perill de precipitacions intenses de cara demà al matí i el situa en uns 5 sobre 6. Segons els últims mapes de pronòstic, podrien arribar a caure més de 40 litres en mitja hora al litoral i prelitoral entre les comarques del Garraf i la Selva. Amb aquest grau de perill es podria enviar missatges d'alerta i aplicar restriccions. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
14: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
0: L'episodi s'intensificarà a partir de la mitjanit i durarà fins dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de fortes ratxes de vent i poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i prudència amb la mobilitat.
3: 3CAT Info.
0: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'esborrany de la sentència que ha tingut accés 3CAT Info i que es votarà en ple la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació del Tribunal Suprem sobre la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. I afegeix que és de sentit comú aplicar-la també pels delictes de malversació. El president del Tribunal Constitucional també considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido ho fa constar la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà i, per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. I, mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa amb l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. Dos mesos i mig després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aplicar-la, ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions a 3CAT Info.
15: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
0: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre. I marxem ara a Brussel·les. La Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Bruno Forteamiras.
16: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, com ara plantes d'energia, aeroports o xarxes de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
17: We need some kind of mechanism.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
16: Evita aclarir si la majoria dels països comunitaris han vist amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. A l'espera de veure quin és el seu encaix final amb l'OTAN, avui els ministres europeus de defensa han començat a discutir-ho sense gaires concrecions, i Kallas els avisa que l'amenaça russa anirà a més. Cita informes d'intel·ligència per llançar aquesta alerta.
18: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
16: I per això Brussel·les demana als països europeus que extremin la vigilància.
0: Obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, ja pràcticament sense complicacions, però recordem que es manté tallada l'avinguda Diagonal de Barcelona a l'altura del Palau de Congressos, a la zona de Pedralbes, les Corts, en tots dos sentits, a causa de la concentració convocada per col·lectius a favor de la vivenda. Hi ha tallat també el lateral de la Diagonal en direcció d'entrada i obert el lateral només de sortida. Ha disminuït la retenció perquè ara ja hi ha menys volum de trànsit, però encara queda un quilòmetre de cua a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. També hi ha retencions a la mateixa Diagonal d'Entença a plaça Pius 12 de sortida de Barcelona, i també aquest tall provoca retencions a altres vies de la zona, sobretot de Pedralbes, per on s'està desviant la circulació. Per això es recomana fer servir itineraris alternatius que no siguin la Diagonal, com ara les rondes. Aquesta manifestació, aquest tall, també afecta a les línies d'autobusos que passen per la zona, l'AXIS, B1, X1, 7, 33 i 67, també el 113 i el 175 dels autobusos de Barcelona, que circulen desviats. D'altra banda, el tramvia de Barcelona, que també passa per aquesta zona, i alterades les freqüències de pas de les línies T1, T2 i T3 del tram baix a causa d'un accident. I a Rodalies, els trens de l'R4 circulen amb retards que poden superar els 20 minuts per una incidència ja resolta fa estona. Més informació al punt de 3/4.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
1: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
19: El temps de les pròximes hores, estarem pendents d'aquestes pluges que es presentaran ja a darrera hora d'avui, però sobretot aquesta matinada, i s'intensificaran demà. I haurem de fer un seguiment especial perquè poden ser intenses i fins i tot torrencials, tot coincidint entre les 8 i les 2 del migdia, aproximadament a la costa central, nord de la Costa Daurada, o també cap a l'àrea del Camp de Tarragona, fins a la Costa Brava, àrees com per exemple la Selva. Durant tota la franja matinal, fins, com dèiem, fins al migdia o fins a les dues del migdia, haurem de fer un seguiment d'aquestes pluges de realment la intensitat que s'espera, perquè poden superar els 40 litres en 30 minuts, el que es considera pluja torrencial, i en 3 hores es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat. Alguns models meteorològics eleven aquesta xifra clarament per sobre dels 100 litres. Sempre al litoral i al prelitoral, perquè a les comarques de l'interior poc plourà, si és que arriba la pluja a caure, i sí que s'espera en alguns ruixats durant la tarda al Pirineu, però seríem de caràcter feble o localment moderat. Aquesta precipitació anirà acompanyada, lògicament, d'un descens de la temperatura, amb unes màximes que en lloc del país arribarà a la xifra dels 30 graus.
0: Gràcies, Néstor. Les autoritats britàniques han anunciat que deixen en llibertat amb mesures cautelars els 5 detinguts prop de la base aèria de Fairford, a l'oest d'Anglaterra. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units com a suport logístic en la guerra contra l'Iran. Els sospitosos són ciutadans britànics de 23 a 25 anys i s'investiga si estaven transportant explosius per preparar un atemptat terrorista. El cap de la policia antiterrorista, Lawrence Taylor, ha volgut deixar clar que, malgrat que siguin alliberats, les investigacions continuen.
20: Per deixar-ho ben clar, això no vol dir que la investigació hagi acabat. Estan subjectes a condicions estrictes pel que fa als seus desplaçaments i al contacte amb altres persones, i continuen estant sota investigació mentre explorem diverses línies d'indagació.
0: Les autoritats britàniques estan investigant si els arrestats actuaven al servei d'algun govern estranger, tot i que de moment no han apuntat cap hipòtesi. El govern iranià s'ha afanyat aquest matí a assegurar que no té cap relació amb aquests fets.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Tornem a Catalunya. El govern destinarà ajudes als pagesos per als sectors i territoris més afectats per la sequera i l'augment de preus. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ho ha anunciat aquesta tarda als sindicats, que consideren que els ajuts han de ser generals per tot el sector. Barcelona, Joan Garcia.
21: No s'ha concretat de quan serà el total de les ajudes que prioritzaran les explotacions que acreditin una disminució significativa de la producció o facturació derivada de la situació actual. A Brussel·les es demanarà que s'activin els fons de contingència europeus i la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, i al Ministeri, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
22: La Comissió Europea actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents pels cultius més afectats.
21: Ordeig ho ha explicat a la reunió de la taula agrària i els sindicats ho han rebut més aviat amb un cert escepticisme. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, i Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
23: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat que, o insinuat que es vol ajudar, doncs, només a certs sectors, i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors, perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
24: Si no volem tindre problemes d'incendis, si no volem tindre molts i molts problemes de pastures, ramaderia extensiva, hem de començar-ho prioritzar tot com a país, no com a individualment un sector o un altre.
21: El govern també s'ha compromès a accelerar pagaments i tramitacions en curs per valor de 168 milions d'euros.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir a un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home a qui van treure del seu vehicle enmig de l'AP7. El director general dels Mossos, Ferran López, assegura que es tracta de pràctiques entre grups criminals.
25: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: I el Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament perquè les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària. Si actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
26: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación, y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona la CIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari. Aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. A l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva obra.
2: passa una mort durant l'obra, un dels personatges és mort, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
0: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spundberg.
3: Esports.
0: Fins al punt horari de 8:45 del vespre i amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
4: Bona tarda. La segona jornada de la UEFA Nations League continua avui amb la disputa de diversos partits. De fet, fa uns minuts s'ha acabat el Geòrgia 0, Ucraïna 0, amb el davanter del Girona Benat, que ha jugat els primers 45 minuts del partit. D'aquí poc menys de 20 minuts, a 8:45, començaran dos partits més. El Bèlgica-França, amb el blaugrana Jules Koundé, d'inici a la banqueta, i també es disputarà el Turquia-Itàlia. Demà serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a 8:45 del vespre a la Croàcia del porter del Barça, Livaković, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. De fet, fa uns minuts, a la prèvia del partit, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeixia que hi haurà rotacions.
5: Es razonable que hi haurà algunos cambios por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
4: Demà a la Nations League també jugaran el República Txec-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el dubte del blanquiblau Derkusic, que divendres va acabar lesionat l'Eslovènia-Escòcia. També es disputarà demà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha. I mentrestant també dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat a Barcelona enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des d'aquí l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el jugador avui ha estat a la ciutat esportiva Joan Gamper i des del Barça confien que estarà a punt per jugar el primer partit dels Blaugrana contra el Getafe després de l'aturada de seleccions. El segon jugador que ha tornat és Karim Adeyemi, en aquest cas l'extrem, ha tornat de la concentració d'Alemanya, tal com estava previst. Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per disputar els 4 partits de la Lliga de les Nacions i Adeyemi, que era el primer grup, ja ha jugat els 2 primers partits.
3: 3CAT Info.
4: I Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són els grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Avui es tanquen les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix, excompany de Lamine Yamal al Barça, o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, creuen que Lamine Yamal és mereixedor de guanyar la pilota d'or.
6: És complicat. Jo crec que hi ha una terna ahí o 4 jugadors que poden optar a ello. Hombre, jo si tiro por ser espanyol, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil que siempre va a despertar controversia.
4: I en paral·lel, Alexia Putellas, una de les favorites, en una entrevista a Radio Marca ha parlat de la seva etapa al Barça amb aquestes paraules.
7: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
4: I precisament tornat al Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions el 12 de juny sobre el cas Negreira avança. El jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Real Madrid no s'hi presenta o no retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I mentrestant en bàsquet, el Barça jugarà demà el primer dels 3 partits que disputarà aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per l'ex-tècnic blaugrana Xavi Pescual. L'entrenador blaugrana, Alexander Sekulic, vol anar partit a partit.
8: Para nosaltres cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai. Tant si és a fora com si és a casa, volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
9: And at the same time to compete to win.
4: El Barça aquesta setmana també jugarà divendres contra el Besiktas, també a l'Eurolliga, i diumenge visitarà el Múrcia a la Lliga ACB de bàsquet.

0: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que més d'un miler de persones tallen l'avinguda Diagonal a Barcelona davant del Palau de Congressos convocades pel Sindicat de Llogateres. És una de les concentracions convocades per pressionar el govern espanyol perquè aprovi un decret llei que empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer i la congelació dels preus. Les negociacions per aquest decret d'habitatge encara estan en marxa. Segons l'esborrany a què ha tingut accés 3CAT Info, el PSOE planteja una pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes de lloguer que s'acaben a finals del 2028 i prohibeix els desnonaments, també en els propers 2 anys, en pisos de fons voltor. Segons fonts de Junts, el govern espanyol s'allunya de l'acord treballat els últims dies. En aquesta segona part de l'informatiu també parlarem de mobilitat entre Barcelona i Madrid. Pugen els usuaris que fan aquesta connexió en avió i, en canvi, baixen els que la fan en tren. D'aquí uns minuts hi posem xifres. I també sobre mobilitat parlarem de l'AP7. La Federació d'Hostaleria de Girona reclama que aquesta via torni a ser de peatge. Consideren que és la fórmula perquè torni a ser transitable. I ens fixarem en les novetats en la gestió del calendari laboral dels funcionaris. Ara, els treballadors públics podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. I quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre, arribarà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Roger?
1: Doncs que avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els 3 grans favorits per guanyar el premi en categoria femenina. Alexia Putellas és una de les candidates. Mentrestant, 2 internacionals del Barça ja han tornat a Barcelona. Eric García, que seguirà des d'aquí l'evolució de les seves molèsties al genoll, i Adeyemi, que ha estat alliberat pel seleccionador alemany.
0: I el temps es complicarà durant les pròximes hores. Avui cap al tard les pluges arribaran de mar cap a terra i serà demà quan s'intensificaran al litoral i al prelitoral. Les més intenses cauran durant el matí entre el Camp de Tarragona i la Costa Brava i localment poden ser torrencials. Com us dèiem, el PSOE continua negociant el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Segons l'esborrany de decret a què ha tingut accés 3CAT Info, el govern espanyol planteja una pròrroga automàtica de 2 anys dels contractes de lloguer que acaben a finals del 2028 i prohibeix els desnonaments, també en els propers 2 anys, en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges en mans de persones físiques o jurídiques, llavors són les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional per als inquilins vulnerables. Sense alternativa, se suspendria el desnonament en alguns casos. Una altra de les novetats que recull l'esborrany del decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són mesures aplicables en zones tensionades i per a joves. Junts per Catalunya, a més de defensar suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor, també demanava incentius fiscals per petits propietaris i llogaters. Pedro Sánchez es troba en temps de descompte per trobar una fórmula perquè el decret convenci tant l'Esquerra com Junts i el PNB. La congelació de preus del lloguer era una de les exigències de Sumar que, de fet, amenaçava de plantar de mà el Consell de Ministres si no es prorrogaven els contractes. Mònica García, ministra de Sanitat, y Edna Streams es diputada de Esquerra Republicana.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
3: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
0: La regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions és una altra de les friccions en les negociacions. Avui l'Esquerra s'ha concentrat davant de l'Hospital Gregorio Marañón, on hi ha ingressada la Mari Carmen, que és la veïna de Madrid desnonada la setmana passada. I més d'un miler de persones tallen l'avinguda Diagonal a Barcelona davant del Palau de Congressos convocades pel Sindicat de Llogateres. És una de les concentracions per pressionar el govern espanyol perquè aprovi aquest decret llei que empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer i la congelació dels preus. Unitat Mòbil a Barcelona, Ricard Luqué i Vicent Mifsud.
4: Més d'un miler de persones participen de la concentració convocada pel sindicat de llogaters, el sindicat de l'habitatge socialista de Catalunya i col·lectius com la PA, una concentració que ha tallat i encara talla l'avinguda Diagonal de Barcelona, justament davant del Palau de Congressos de Catalunya. Reclamen un decret que contemple quatre punts bàsics: lloguer indefinit, la congelació de lloguers actuals, mesures per evitar els abusos també de lloguer d'habitacions o l'estacionalitat per evitar la regulació. Carmen Arcarazo, portaveu del sindicat de llogaters, diu que amb independència del que surti demà del Consell de Ministres, la lluita continuarà.
3: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
4: Des del Sindicat Socialista de l'Habitatge es reclama un canvi radical de la política d'habitatge. La seva portaveu és Pilar Sánchez.
5: Són mesures totalment de mínims, cal anar més enllà, res de congelació dels preus, del que es tracta és de baixar-los radicalment, hem de baixar els preus.
4: A la concentració, cants contra els especuladors, suport a la veïna de Madrid, Mari Carmen, que el seu desnonament ha obert tota aquesta mobilització a l'estat espanyol, i so també de claus per denunciar la falta d'habitatge assequible.
0: Els concentrats són a les portes del Palau de Congressos perquè allà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assisteix aquest vespre a un acte. Sánchez, que avui ha mantingut l'agenda oficial que tenia prevista a Barcelona, no ha fet cap referència encara a les negociacions per l'aprovació del decret d'habitatge. En el primer dels actes públics ha dit que l'accés a l'habitatge és una prioritat i no ha concretat res més.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: I anem ara a Palma. Allà centenars de persones es concentren també davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin demà al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les Illes la situació és especialment complicada per la pressió turística. Caterina Carmany.
7: La plaça de Cort està plena de manifestants que reclamen un lloguer just. Molts joves i també moltes mares que pateixen perquè els seus fills no poden llogar un habitatge. Segons el sindicat de llogateres a les Balears, el problema arriba a una situació extrema. Sentim Òscar Martínez.
8: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que, basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar als residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrava aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
7: El preu del lloguer s'enfila als 1.600 euros, un dels més cars de l'Estat, frec a frec a Madrid.
0: I sobre la Mari Carmen, la dona desnonada la setmana passada a Madrid, l'empresa propietària del pis, Urbagestión, està oberta a negociar que torni a l'habitatge. L'Ajuntament de Madrid mediarà entre les dues parts i, mentrestant, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid asseguren que seguiran amb la protesta, encara que se solucioni la situació de la Mari Carmen. Anem cap allà, cap a Madrid. Àngels Lafuente.
9: La pluja no ha desanimat gens ni mica els centenars de persones acampats aquí a la Puerta del Sol, disposats a aguantar i resistir, diuen, fins al final, independentment de si intervé la policia per desallotjar-los. Així de contundent es manifestava Iker, estudiant universitari.
10: Estamos aprendiendo más o menos cómo podemos hacer frente a esta posibilidad de la policía. Y bueno, es la idea que tenemos. Por ahora estamos aquí y cuando vengan, bueno, estamos dispuestas a intentarlo hasta el final y bueno, tenga las consecuencias que tenga.
9: Y es que más de

0: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, la portaveu Carolina Vilariño ha advertit que l'acampada instal·lada a la Puerta del Sol seguirà més enllà del decret del govern espanyol o fins i tot d'un possible acord entre Urbagestión i els representants de la Mari Carmen que permeti que torni al seu domicili.
1: L'acampada continúa en Sol, vamos a estar ahí presionando para poner el problema de la vivienda en el centro. Esto va más allá de Mari Carmen. El Real Decreto es el primer paso, los contratos indefinidos es fundamental. Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Mari Carmen más.
0: L'alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, exigeix el desallotjament de la plaça, però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú, perquè defensen és una reivindicació pacífica.
2: I al País Valencià, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afronta el seu primer debat de política general sense que el PP aclareixi si serà el seu candidat en les pròximes eleccions autonòmiques. Des de l'oposició, Compromís l'acusa de governar al dictat de l'extrema dreta de Vox. València, Marta García.
3: Un Pérez Llorca que ha començat agraint el suport de Vox i ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez en temes com, per exemple, el greuge que ell considera que té el govern central respecte al País Valencià. En un discurs de 2 hores ha presentat diverses propostes en relació a la sanitat, l'educació o la vivenda i també ha deixat intencions clares.
4: No permetrem que mai més ningú ens diga què hem de ser, com hem de parlar, qui és bon valencià i qui és roïn. No anem a consentir-ho. I no anem a permetre que aquesta terra siga una filial dels països catalans.
3: Pérez Llorca acusa Compromís de voler contentar més a Catalunya que no pas als valencians i l'oposició que remarca la seva interinitat. Joan Baldoví de Compromís i José Muñoz del PSPB.
5: Un president de la Generalitat ha d'estar dret, defensant el seu poble, i en canvi vostè està agenollat davant de Vox i arrossegant-se indignament davant de Feijó.
6: Está bien de humillar al presidente de la Generalitat. Por eso yo hago unas preguntas muy claras hoy. Si usted no es bueno para el PP de Génova, ¿por qué tiene que ser bueno para los valencianos? Si el Partido Popular de Génova no confía en usted...
3: Vox ha tingut un discurs més general en una sessió força tranquil·la.
2: Tres minuts i tres quarts de nou del vespre, el Meteocat apuja el grau de perill de precipitacions intenses de cara a demà al matí i el situa en un 5 sobre 6. Segons els últims mapes de pronòstic, podrien arribar a caure més de 40 litres en mitja hora al litoral i prelitoral entre les comarques del Garraf i la Selva. Amb aquest grau de perill es podria enviar missatges d'alerta i aplicar restriccions. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
7: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
2: L'episodi s'intensificarà a partir de la mitjanit i durarà fins dimecres. Els xàfecs poden anar acompanyats de fortes ratxes de vent i poden superar els 40 litres en menys de mitja hora, com dèiem. L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i prudència amb la mobilitat.
8: 3CAT Info.
2: Un parell d'informacions internacionals abans d'obrir àrea de servei a 3CAT Info. El Marroc ha detingut l'alcalde de Tànger enmig d'unes investigacions sobre frau electoral durant els comicis legislatius de dimecres passat. La policia ha arrestat Munir Limouri a l'aeroport de la ciutat quan acabava d'aterrar d'un vol procedent d'Espanya. Els fets van passar el mateix dia dels comicis, quan les autoritats van detenir un membre d'un col·legi electoral mentre manipulava uns vots a favor del partit Autenticitat i Modernitat, al qual pertany l'alcalde. Es dona la circumstància que aquesta formació és la que va guanyar les eleccions i el rei Mohamed VI ha de nomenar un pròxim primer ministre escollint un nom d'aquest partit. Sona amb força el del president de la Federació Marroquina, però la coordinadora del partit i alcaldessa de Marrakeix també es troba a les travesses, cosa que la convertiria en la primera cap de govern dona del país. I anem ara a Itàlia. El candidat de la coalició que governa el país, liderada per la ultradretana Giorgia Meloni, ha guanyat les eleccions que s'han celebrat aquest diumenge i dilluns a la regió de Calàbria, al sud, per escollir un escó vacant a la Cambra de Diputats. El candidat de centre-dreta s'ha imposat amb un 53% dels vots, segons resultats encara per confirmar. i ha estat la primera prova important de la primera ministra davant el nou partit d'extrema dreta.

0: candidata a Futur Nacional abans de les eleccions generals previstes per l'any vinent. El candidat de la formació, liderada per l'exgeneral de l'exèrcit Roberto Bannacci, ha aconseguit només el 10% dels suports i ha quedat en tercera posició, molt per sota de la candidatura de centre-esquerra, que ha estat segona. Ara sí, són 9:45 del vespre, és moment d'obrir àrea de servei a 3CatInfo. Comencem actualitzant la situació pel que fa a les carreteres i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs l'única incidència que es manté és que continua tallada l'avinguda Diagonal a Barcelona davant del Palau de Congressos en tots dos sentits per la concentració que han convocat a col·lectius a favor de la vivenda i que plega un miler de persones. També es manté tallat el lateral en direcció d'entrada, però sí que hi ha oberta la calçada lateral en direcció de sortida. Tot plegat provoca un quilòmetre de cua a l'entrada a Barcelona per l'autopista B23 entre Esplugues i la Diagonal. També hi ha retencions a la mateixa Diagonal en direcció de sortida des d'Entença a Plaça a Pius 12 i també algunes aturades a altres vies de la zona per on s'està desviant la circulació, com ara el lateral de la Ronda de Dalt i també l'avinguda d'Esplugues. Per això es recomana fer servir itineraris alternatius. A la mateixa Ronda de Dalt hi ha una petita retenció a l'altura de Pedralbes en sentit a Besòs. I aquest tall també obliga a desviar 8 línies d'autobusos de Barcelona que passen per la zona. Són les línies A6, B1, X1, 7, 33, 67, 113 i 175. Per aquesta zona també passa el tramvia de Barcelona, que manté alterades les freqüències de pas de les línies T1, T2 i T3 del tram baix a causa d'un accident.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda. El temps.
0: Néstor Gómez.
2: S'esperen pluges intenses cap a darrera hora d'avui, però sobretot ja de cara a dimarts. Un dilluns que hem tingut el cel variable, algunes pluges que sí que han sigut puntualment intenses al matí cap a l'àrea de la selva, però que en definitiva les més intenses s'espera que durant les pròximes hores. De fet, s'espera cap als vols de mitjanit arribin les primeres pluges impulsades pels vents que bufaran de mar cap a terra i poden afectar qualsevol punt de la façana costanera. Ara bé, serà demà dimarts quan aquestes pluges s'intensificaran. Ja de matinada, a punts del Camp de Tarragona, fins i tot també àrees del Penedès, i atenció durant el matí. Entre les 8 del matí i les 2 del migdia ja poden ser intenses o molt intenses, o fins i tot torrencials, el que equivaldria a 40 litres o més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la costa central, àrees també del prelitoral i de zones de la Costa Brava. Durant tota aquesta franja, les pluges poden superar fins i tot, en alguns casos, els 100 litres per metre quadrat. Les pluges ja, de cara al vespre o de cara a demà a la tarda vespre, ja s'anirien desplaçant cap a les comarques de Girona, a la vegada que perdrien intensitat. On menys plourà aquest dimarts cap a Ponent, i les pluges que s'esperen al Pirineu seran entre febles o localment moderades. Tot això amb unes temperatures que es quedaran més curtes. El fet de tenir tants núvols al país farà que les màximes en lloc de Catalunya aixoleixi valors superiors als 28 graus.

0: Marxem ara cap a Viella. La parella de l'arquitecte barceloní, Josep Joan Pere, ja ha ingressat la fiança de 80.000 euros que li havia imposat el jutge i, per tant, evita la presó preventiva. Se la investiga per un delicte d'homicidi, Sofia Cabanes.
1: Mentre no hi hagi judici, Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial. També se li apliquen mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport i no pot sortir de l'estat espanyol. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella, que investiga el cas de la mort de la seva parella, el reputat arquitecte Josep Joan Pere. Divendres va poder sortir en llibertat provisional amb càrrecs i tenia 3 dies per ingressar esta fiança de 80.000 euros. Un ingrés que avui, com ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'ha fet efectiu. Els Mossos investiguen López Granados per la seva vinculació amb la mort de l'arquitecte. Segons s'ha constatat, la dona no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte barceloní a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari.
0: Passen 5 minuts de 3:15 del vespre. Un parell de qüestions ara vinculades amb la mobilitat. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. Són un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, això segons la Comissió de la Competència. Vueling, la principal aerolínia de l'aeroport del Prat, tornarà a volar entre les dues capitals a partir del 5 d'octubre perquè veu que hi ha una necessitat de connectivitat. Sandra Ors és directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Vueling.
2: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és una cosa que es valora molt per certs tipus de clients.
0: Les limitacions de velocitat posteriors als accidents ferroviaris d'Ademuz i Gelida del gener van incrementar el temps de viatge en alta velocitat entre Barcelona i Madrid en 25 minuts. La quota de mercat, però, continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irion té una quarta part i Oigo un 15%. I la Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a l'AP7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president Antoni Escudero en la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Pau Bartrolí.
3: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial de Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
4: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo és pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
3: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
4: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, per les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
3: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
0: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber 3CAT Info, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva ja des de principis d'aquest any. Per tant, els treballadors públics podran recuperar el dissabte 15 d'agost i també el dia de Sant Esteve, que aquest any cau en dissabte. Aquests dos dies equivalen a 14 hores en assumptes propis. Yolanda Drué, secretària del sector de la Generalitat de la UGT Serveis Públics, a 3CAT Info.
5: Aquest any serà retroactiu perquè ha costat molt que sortís aquesta instrucció. S'ha demorat molt en el temps. Però a partir de l'any 27, la idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores en la borseta d'hores d'assumptes personals dels treballadors.
0: Amb aquesta regulació, el govern dona resposta a una demanda dels sindicats. En el sector privat, alguns treballadors ja poden recuperar els festius que coincideixen amb el seu dia de descans. arran de la jurisprudència recent del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Manel Fages és secretari de Polítiques Públiques i responsable d'Àrea Pública de Comissions Obreres.
6: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año teniendo que sacar una orden si los festivos que caían en sábado se recuperaban, no se recuperaban.
0: La mesura vol garantir 14 festius al llarg de l'any, però si ja s'han gaudit i n'hi ha més que cauen en dissabte, la compensació ja no s'aplicarà. D'altra banda, hi ha mesures que continuen encallades en la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en 32 hores anuals.
7: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: La pel·lícula La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes, amb una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies la cinta ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilla d'aquest any. Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge i un total de 4,7 milions d'euros. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
8: Esports.
0: Fins les 9 del vespre i amb en Roger Nau. Roger, bona tarda.
9: Bona tarda. Segona jornada de la UEFA Nations League que continua amb la disputa de diversos partits destacats. Ara mateix en joc el Bèlgica 0, França 0, des de 3:15 amb el blaugrana Jules Koundé d'inici a la banqueta. També s'està disputant el Turquia 0, Itàlia 1, acaba de marcar el conjunt italià. I s'ha acabat fa uns minuts també el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha jugat els primers 45 minuts del partit. Demà serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a 9:15 del vespre a Croàcia. L'equip de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina de Fermín, el jugador del Barça, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantàsticament bé, encaja perfectament la idea de juego que tenim nosaltres.
9: A la Nations League també jugarà demà el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic, tot i que dissabte el jugador blanquiblau va acabar lesionat l'Eslovènia Escòcia. També es disputarà demà l'amistós entre Austràlia i el Brasil amb el blaugrana Rafinha. I mentrestant també dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig de l'aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el jugador ha estat avui mateix a la ciutat esportiva Joan Gamper i des del club blaugrana confien que estarà a punt per jugar el primer partit del Barça contra el Getafe després d'aquesta aturada de seleccions. El segon jugador que ha tornat és Karim Adeyemi. En aquest cas, l'extrem ha tornat de la concentració d'Alemanya tal com estava previst. Jürgen Klopp, el seleccionador alemany, va fer dos grups de convocats per jugar els partits de la Lliga de les Nacions i Adeyemi, que era el primer grup, ja ha jugat els dos primers partits.
8: 3Cat Info.
9: I tot això en futbol, quan Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Avui es tanquen les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Són unes votacions que, això sí, es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com João Félix, l'excompany de Lamine al Barça, o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi creuen que el jugador de Mataró es mereix guanyar la pilota d'or.
11: Es complicado, es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no? Y los ingleses a lo mejor Harry Kane. Y bueno, yo creo que no es fácil, no es una decisión fácil que siempre va a despertar controversia.
9: I tornant al Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. I mentrestant, a primera divisió, el València ha presentat aquest migdia Javier Aguirre com a nou entrenador en lloc de Carlos Corberán.
12: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar. Ese es el plan inmediato, ¿no?
9: I en bàsquet, el Barça jugarà demà a les 6, hora catalana, el primer dels 3 partits que disputarà aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. El Barça, de fet, ja és als Emirats Àrabs. El segon partit serà divendres contra el Besiktas a Istanbul, també a l'Eurolliga, i diumenge visitarà el Múrcia a la Lliga ACB. I mentrestant, en handbol, el Barça tancarà demà la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Eb Sultan al Marroc. Serà un partit intranscendent. La final la jugarà dijous contra el Verespen amb el Barça.
13: Amb el temps en contra, continuen les negociacions perquè el govern espanyol aprovi demà el nou decret d'habitatge, l'anomenat decret Mari Carmen. Però compte perquè les coses continuen encallades, especialment en la protecció dels petits propietaris. El govern espanyol planteja, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que acaben a finals del 28 i prohibeix els desnonaments també en els propers 2 anys en pisos de fons voltor. La reunió del Consell de Ministres comença habitualment a 9:45, per tant, els queda una llarga nit de negociacions. Bona nit, són les 9.
8: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
13: Mentrestant, a aquesta hora, pendents de si Pedro Sánchez es refereix a la qüestió en un acte a Barcelona. Àlex Giral Robert, bona nit.
14: Bona nit, sí, màxima expectació aquí al Palau de Congressos de Catalunya en una gala dels Premis Vanguardia que tancarà el president espanyol amb un petit discurs previst per d'aquí a uns 20 minuts. A més del president Illa, entre els presents, també hi ha Alberto Núñez Feijó, entre el líder del PP i Sánchez, però no hi ha hagut encaixada de mans ni han arribat a coincidir.
13: Això passarà mateix a dins del Palau de Congressos, mentre just a fora... Vicent Mifsud, bona nit. D'això en fa una estona. Quina és la situació ara mateix?
15: Doncs a aquesta hora encara hi ha uns centenars de persones protestant davant del Palau de Congressos, justament en la zona on vegem des de l'exterior els preparatius del còctel als convidats que hi ha a l'interior. Però, això sí, ja ha marxat la gran quantitat de gent que s'havia concentrat en aquest tram de la Diagonal per reivindicar un decret que freni els desnonaments i congeli els lloguers. De moment, aquí, com dic, deu haver uns centenars de persones, arribat a haver possiblement al voltant de 2.000 o un poc més de persones.
13: El cas és que això provoca talls a la Diagonal. Equip viari, Txell Garriga, bona nit. Quina bona és la situació ara?
16: Sí, doncs l'avinguda Diagonal continua de moment tallada en els 2 sentits de la marxa just davant del Palau de Congressos i també està allà al lateral d'entrada cap a Barcelona, però de sortida sí que hi ha un carril obert. Això està provocant, sobretot ara, retenció per la B23 des d'Esplugues cap a la capital, més o menys uns 2 quilòmetres de cua.
17: Una nit, per tant, pendents de les carreteres, però també, sobretot, del temps, perquè pot ploure de manera torrencial les pròximes hores. Gemma Puig, bona nit.
18: Bona nit. Doncs sí, haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps, d'aquests ruixats que aniran arribant de matinada. Ho faran cap a les comarques del Camp de Tarragona i sobretot durant el matí és quan arriba aquesta franja més activa entre la costa i el prelitoral, des de l'Alt Penedès Garraf fins a la Selva, aquí amb avisos de nivell vermell de 5/6, aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, molta, molta precaució tota aquesta zona de la costa del prelitoral que s'allargarà de cara a primera hora de la tarda i després després marxaria cap a les comarques de Girona. Per tant, demà una situació complicada, per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
17: Gràcies, Gemma. Situació complicada i per això d'aquí uns minuts, cap a un quart de 10, Protecció Civil ha convocat els mitjans per explicar el desplegament i les mesures que s'adoptaran dins el Pla Inuncat, una intervenció que seguirem en directe aquí al Catalunya Nit.
13: La pugna entre les altes instàncies de la justícia espanyola puja avui un altre graó. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, qüestiona obertament la interpretació que ha fet el Suprem de la llei d'amnistia. Defensa que s'apliqui als líders del procés. Ho fan una ponència que es votarà el 6 d'octubre i que considera que el Suprem s'ha apartat de l'esperit i la finalitat de la llei. També us explicarem que l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme.
17: El nou director general de la policia, Ferran López, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i s'ha referit als segrestos exprés que s'han documentat en els últims dies a Catalunya. Ahir mateix, a Calella, n'hi va haver un altre.
19: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
13: I coneixerem de prop la problemàtica que afecta els productors de vi. La Federació de Cooperatives reclama arrencar 2.000 hectàrees de ceps cada any per reduir una producció que ja no troba prou compradors. El problema és que el consum de vi cau, els cellers acumulen excedents i els preus que reben els pagesos sovint no cobreixen ni els costos de producció. En parlarem amb un petit productor.
17: També serem al concert inaugural de la temporada del Palau de la Música i sentirem qui ha tocat així de bé l'orgue de la Catedral de Lleida aquesta tarda.

0: És una organista de 100 anys que no té capacitat d'audició, és sorda, és la Montserrat Torrent, que ha atès a la nostra companya a Lleida, la Júlia Albacar, a qui ha explicat moltes coses de la seva vida que sentirem cap allà a 3:15.
1: I al bloc d'esports, en Roger Arnau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui, finalment, es tanquen les votacions de la pilota d'or.
2: Se n'ha parlat i se'n continuarà parlant molt, però avui era l'últim dia que els 100 periodistes acreditats podien votar. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé, en categoria masculina, són els grans favorits per aconseguir el guardó, mentre que Alexia Putellas, en la femenina, és una de les futbolistes amb més opcions. Avui sentirem més veus donant suport a Lamine. El blaugrana, per cert, és a Sevilla amb la selecció espanyola, on demà jugarà l'Espanya-Croàcia de la Nations League. Això sí, el resultat de la pilota d'or no el sabrem fins al 26 d'octubre, en una gala a Londres.
1: I després dels esports, com cada dilluns, Antoni Padilla ens explicarà alguna altra cosa més del món dels esports. Avui, concretament, quins són aquests problemes financers del Manchester City que li poden fer perdre alguns dels títols aconseguits i fins i tot baixar a segona divisió.
0: Doncs ja estem tots a punts, inclòs també el periodista i escriptor Daniel Vázquez Sallés, que ja el tenim aquí per fer l'apunt final a les 11.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 7 minuts, hores abans que es reuneixi el Consell de Ministres amb el repte d'acordar el nou decret d'habitatge. Pedro Sánchez participa ara mateix en un acte a Barcelona. Estem pendents de la seva intervenció en els pròxims minuts i també de la concentració de protesta que hi ha fora el recinte, al Palau de Congressos, a l'interior, pendent de Pedro Sánchez. I tenim l'Àlex Giralt Robert. Àlex, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I a l'exterior continuen concentrades centenars de persones, han arribat a ser unes 2.000 aquesta tarda, convocades pel sindicat de llogateres per pressionar el govern espanyol perquè demà aprovi un decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal. Començarem per aquí. Allà hi tenim la unitat mòbil amb Ricard Luque i Vicent Mifsud. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació ara, Vicent, aquí?
2: Doncs aquesta hora ha baixat molt la presència de manifestants, que en alguns moments, com diu, ha plegat, possiblement ha superat les 2.000 persones, tots amb cants contra els especuladors, suport a Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid que va ser desnonada de 87 anys, i també record de les dues dones que s'han suïcidat últimament després de desnonaments a Catalunya. Tots amb aquests cants i també fent sonar les claus per denunciar la falta d'habitatge. Estaven convocats pel sindicat de llogateres, el sindicat de l'habitatge socialista de Catalunya i també col·lectius com la PA, i han reclamat que el decret sobre que s'ha d'aprovar demà en el Consell de Ministres ha de contemplar lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i també mesures per a evitar alguns subterfugis, alguns abusos que es fan a través del lloguer de temporada o el lloguer d'habitacions, una pràctica que denunciava justament un dels portaveus del sindicat de llogateres adreçant-se a tots els concentrats. Era la veu d'Enric Aragonès.
3: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne, i viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: Per això reclamen un canvi radical en la política. Carme Arcarazo, que també és la portaveu del sindicat, abans de que comencés la concentració, ens dia a la premsa que amb independència del que surti demà del Consell de Ministres, la lluita continuarà i animen a fer fins i tot una vaga per reivindicar un canvi radical en la política d'habitatge.
4: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
2: Els convocants han demanat aquest canvi perquè diuen que gràcies a aquesta política de l'habitatge i a aquests desnonaments cruels que denuncien que estan vigent-se, això alimenta la frustració de la societat i també aquesta frustració la pot canalitzar l'extrema dreta. Per això reclamen que demà surti del Consell de Ministres un decret que reculli totes les mesures que han demanat.
0: Gràcies, Vicent. Per tant, pressió des de diversos angles perquè demà hi hagi un bon decret per ells. A dintre, això és el que passa fora del Palau de Congressos, a dintre hi tenim l'Àlex Giralt Robert, perquè aquesta hora està previst que hi intervingui Pedro Sánchez, i estarem pendents també, evidentment, de si fa referència al decret que el govern espanyol continua negociant. Àlex Giralt Robert, no sé si ja ha intervingut o no Pedro Sánchez, si està a punt de fer-ho.
1: Hola, bona nit. Doncs de moment no, encara no. Tots els ulls posats, això sí, en el que pugui dir el president espanyol. En principi, aquí a la gala dels Premis Vanguardia, ell ha de tancar aquest esdeveniment i Escalet en mà està previst que parli, que ho faci quan passin 5 minuts d'un quart de 10, per tant, d'aquí a menys de 10 minuts, però és veritat que mirant l'escaleta sembla que l'acte va amb un xic de retard. En qualsevol cas, aquestes negociacions a correcuita per a un nou decret de l'habitatge que han enganxat Sánchez aquí a Barcelona. Ha tingut agenda tot el dia a la capital catalana. Al matí ha estat el Design Hub, ha dinat també amb empresaris i Salvador Illa, que per cert parlarà abans que Sánchez aquí al Palau de Congressos, i a la tarda també Sánchez ha visitat una promoció d'habitatges assequibles al Poblenou. Per tant, agenda farcida abans d'arribar a la l'acte que ara mateix està en marxa i que estem seguint des de la sala de premsa d'aquí, que no sentiu massa res de fons. Entre els assistents de l'acte hem pogut identificar personalitats com el ministre Hereu, consellers de la Generalitat, hi havia Alicia Romero i Albert Dalmau, l'alcalde Collboni, que també ha fet un petit discurs des de l'escenari, els expresidents José Montilla, Artur Mas i també Pere Aragonès, i cares conegudes de partits com Junts, Vox i també, atenció, Alberto Núñez Feijóo, és una imatge molt poc habitual que coincideixin en públic el president espanyol i el cap de l'oposició, que això sí, no s'han arribat a trobar i per tant no hi ha hagut encaixada de mans ni fotografia conjunta. Per tant, a aquesta hora, de moment sense novetats, a l'expectativa del que pugui dir el president espanyol Pedro Sánchez sobre aquest nou decret de l'habitatge.
0: Gràcies, Àlex. Doncs un cop intervingui, ho recollirem. Fins ara.
5: El cas és que el que pot fer canviar les coses, les negociacions pel nou decret d'habitatge, ara per ara aquestes negociacions continuen obertes. El PSOE encara no té assegurats els suports dels partits per aprovar-lo demà, no per aprovar-lo demà al Consell de Ministres, sinó perquè després pugui prosperar també. L'esborrany del decret que el govern espanyol ha fet arribar als grups i que ha tingut, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que acabin fins al desembre del 2028. Alba Barbosa, bona nit.
6: Bona nit.
5: Aquest esborrany de decret l'hem conegut aquest vespre. Quines mesures més inclou?
6: Sí, també hi ha novetats a banda d'aquesta pròrroga dels lloguers. En un altre dels punts de fricció, el de la prohibició de desnonaments, l'esborrany recull que fins a finals del 2028 quedarà prohibit fer fora de casa persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. I un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu de lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge.
5: Aquest esborrany ja l'han rebut els grups i ja tenim algunes valoracions que dibuixen un escenari, Alba, que és difícil perquè tiri endavant.
6: Sí, Junts per Catalunya s'allunya del nou redactat. Diuen que s'ha convertit en un decret òmnibus i que deixa sense protecció els petits propietaris, posant-los al nivell dels fons voltor. Continuen, però, disposats a seguir parlant. Esquerra Republicana també és crítica amb el text. Consideren que no defineix bé com perseguir els fons voltor, troben a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions, reclamen la suspensió dels desnonaments per a tothom que sigui vulnerable, un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar vivendes.
5: I què diuen des de Sumar, que és el soci de Pedro Sánchez, que demanaven, recordem-ho, un decret de màxims?
6: Doncs tampoc estan satisfets, apunten que l'acord encara està lluny, tot i els avenços en les negociacions d'aquesta tarda. Exigeixen regulació del lloguer d'habitacions, renovació automàtica dels contractes també, però per part del govern espanyol, doncs, continuen sent optimistes perquè aquest decret aglutini el suport dels grups i que pugui ser convalidat al Congrés.
5: Gràcies, Alba.
6: Fins ara.
0: Hem arribat a 9:15 i a pressió, per tant, a Barcelona, però també a Madrid. De fet, ja fa 3 dies que dura aquesta acampada a la Puerta del Sol i els manifestants exigeixen solucions a la crisi de l'habitatge i una sortida per al cas de la Mari Carmen, totes dues coses. Malgrat la pluja, asseguren que mantindran la protesta tant com faci falta. Seguint-ho, hi tenim la Àngels Lafuente des de Madrid. Bona nit, Àngels.
7: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació aquí ara, a la Puerta del Sol?
7: Doncs, com podeu sentir, amb la batucada de fons, ara sí que podem dir que l'esperit del 15M ha tornat a la Puerta del Sol. Després de 15 anys, més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Unes tendes protegides per metres i metres de tendals blaus que s'han aixecat aquesta tarda quan ha començat a ploure. Una pluja que, lluny de desanimar els centenars de joves i no tan joves que acampen a la madrilenya Puerta del Sol, els ha encoratjat a mantenir la concentració i la protesta fins a les últimes conseqüències, com advertia Iker, estudiant universitari.
8: Estamos aprendiendo más o menos cómo podemos hacer frente a esta posibilidad de la policía. Y bueno, es la idea que tenemos. Por ahora estamos aquí y cuando vengan, bueno, estamos dispuestas a intentarlo hasta el final y bueno, tenga las consecuencias que tenga.
7: disposats a resistir i aguantar fins al final. Els concentrats acusen el PSOE i Sumar de ser els responsables de la situació de l'habitatge. Reclamen mesures concretes que acabin amb l'especulació. Poder accedir a un habitatge digne, que per Irene, estudiant de 22 anys, és un objectiu impossible d'aconseguir.
9: Bueno, pues nada, estamos aquí acampando un poco por protestar contra la situación que hay con la vivienda ahora mismo y pensar que probablemente nunca podremos llegar a comprar una casa, tener una casa propia o incluso en este punto alquilarlo sin compartir piso.
7: Tot i l'exigència de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de desallotjar la plaça, la delegació del govern espanyol ja ha dit que no s'ha plantejat, és una reivindicació pacífica, argumenta, i per tant no faran fora ningú.
0: Per tant, tenim les demandes generals pel que fa a la vivenda de tots aquests manifestants, però també el cas particular de la Mari Carmen. Han començat les negociacions entre Urba Gestión i els representants legals d'aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada perquè torni al pis d'on va haver de marxar la setmana passada. L'Ajuntament de Madrid actua de mediador entre les dues parts. No sé si hi ha resultats d'aquesta negociació.
7: Doncs de moment no, perquè després de gairebé 4 hores la reunió continua a porta tancada. Una reunió que d'entrada començava amb bon peu. Urba Gestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, posava sobre la taula un nou lloguer de 580 euros. Abans de ser desnonat era prop del que pagava la dona. Una voluntat negociadora que ha fet que Beatriz Duro, advocada de la Mari Carmen, no descartés cedir en algunes qüestions per poder tancar un acord.
10: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las sesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer sesiones.
7: Més reivindicativa, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Carolina Villarriño, ha volgut deixar molt clar que l'acampada de Madrid seguirà més enllà de l'acord que es pugui acabar portant de retorn a Mari Carmen al seu pis.
11: L'acampada continúa en sol, vamos a estar ahí presionando para poner el problema de la vivienda en el centro. Esto va más allá de Mari Carmen. El Real Decreto es el primer paso, los contratos indefinidos es fundamental. Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Mari Carmen más.
7: En tot cas, si s'arriba a un acord, les parts firmants firmaran un nou contracte un cop extingit judicialment el de renda antigua.
0: Gràcies, Àngels Lafuente, des de Madrid, en directe. Bona nit.
7: Adéu, bona nit, des de la Puerta del Sol.
5: Doncs bé, sobre les negociacions del govern per tirar endavant el decret d'habitatge d'aquí uns minuts i posarem la mirada del nostre col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs, però ara connectem en directe amb la seu de Protecció Civil perquè la subdirectora Imma Soler és a punt d'atendre els mitjans per donar detalls d'aquestes pluges torrencials que s'esperen per demà.
12: S'ha d'explicar bé avui, vale?
5: Doncs bé, hem agafat aquests instants previs. És Imma Soler a punt d'atendre els mitjans, acaba de fer...
12: Sí, quan vulgueu vosaltres.
5: Sí. Acaba de fer aparició
12: bé, ja?
5: A la sala de premsa.
12: Bé, doncs, acabem de fer ara mateix comitè de seguiment del risc dintre de l'alerta que tenim del Pla Inuncat. Continuem en alerta del Pla Inuncat. I ara ens ha avisat el Servei Meteorològic de que les previsions que tenen els hem permès detallar una miqueta més quines són les previsions exactes que podem veure per demà, amb més objectius. Vull dir, una miqueta, com ens comentaven aquest temàtic, encara els hi faltava acabar de veure, aviam com evolucionava el model, doncs ara aquest model els hi ha permès detallar una miqueta més. Aquesta és la paraula que volia utilitzar, detallar una miqueta més. Val? I llavors els que ens diuen és que aquestes pluges que les esperen demà, que esperen que comencin a entrar aquesta nit i matinada, que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva, cap a aquella zona. És una zona àmplia que pot tenir aquesta intensitat de pluges, tant al litoral com al prelitoral, les comarques de litoral i prelitoral, aquestes centrals, entre el que comentàvem, entre el Camp de Tarragona i la Selva, la zona també del Baix Empordà, doncs aquestes pluges que s'esperen ens comenten que no és un fenomen generalitzat, no és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts, en algunes zones. Per això ells han fet un avís de 5 de 6, Compromís perquè creuen que de forma local aquests xàfecs poden tenir una intensitat força, una intensitat de 40 litres en 30 minuts, una intensitat de més de 90 litres en 3 hores, però puntualment, que això pot ser molt local. Que totes les comarques que estan avisades pot ser que no plogui, pot ser que hi hagin ruixats en algunes zones, en altres no, però que veuen que es donen les condicions perquè en molts punts es pugui produir aquesta pluja, que pugui ser que tingui aquesta potencialitat de ser intensa, però que no es produirà tot arreu. No serà una pluja tipus llevantada, una pluja d'aquestes que va passant pel territori, per allà on va passant va descarregant amb intensitat, sinó que es aniran generant aquestes tempestes que puntualment poden ser intenses i poden provocar en algun punt alguna intensitat i alguna acumulació d'aigua, però que no serà generalitzat. Us explico això perquè és molt important aquesta situació d'aquest fenomen que tenim, que no és generalitzat, que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, i per tant hem d'anar-ho seguint per veure quina és l'evolució que va seguint. Entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que és on pot tenir més intensitat, no oblidem, no oblidem que tota la resta del litoral i prelitoral també té aquesta situació de possibilitat d'aquestes pluges, amb un nivell una miqueta més baix de perill, però que també el té. Vull dir que demà hem de ser vigilants aquesta nit, demà a la tarda i també entrada a la nit, vull dir 24 hores, com comentàvem al dematí, hem de ser vigilants d'aquesta situació de pluges que pot ser local i puntualment intenses. Per tant, tota aquesta zona litoral i prelitoral de tot el territori tenim aquest avís. Es concentra en aquestes hores que us comento, entre les 8 i les 2, més en aquesta zona del litoral entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, i el Baix Empordà, la Selva, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent, d'alguna tempesta, de ratxes de vent, d'algun esclafit, aquestes pluges que ens ha fet darrerament, que com heu vist doncs, fa poc vam tenir unes pluges aquí a Barcelona que en un moment donat no plovia en una zona de Barcelona i en una altra sí que estava plovent. Per tant, és aquesta manera de ploure que en alguns punts va poder fer en aquesta força i en algunes zones doncs quasi bé no veurem ploure. Per tant, amb aquesta explicació que ens ha fet el Servei Meteorològic, el que veiem és que hem de ser molt curosos amb aquesta previsió, hem de ser molt curosos, per aquest motiu nosaltres avisarem a la població. Aquestes comarques de litoral i prelitoral, com comento, central entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, nosaltres enviarem una alerta ara aquest vespre, cap a les 10 de la nit, per avisar a tothom que demà tenim aquesta situació de pluges que localment poden ser intenses, i el que demanarem en aquest enviament que fem, que per això avisem ara, perquè tothom estigui avisat que a partir de les 10 de la nit rebran aquesta alerta, per tant algú doncs, que li pugui molestar el soroll, que li pugui doncs, provocar algun malestar, doncs, que pensi que a partir de les 10 pot rebre aquesta alerta, per tant doncs, si vol afluixar el volum o alguna cosa, doncs, també ens va molt bé que feu aquesta difusió vosaltres per avisar aquestes persones que poden tenir més sensibilitat en el so, no? Doncs el que farem serà enviar aquesta alerta, sobretot per demanar això, per demanar aquesta prudència. Que el que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica, com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent, per tant, ser amatents. Per exemple, demà al dematí, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi, perquè seran pluges que aniran passant, que aniran recorreguent el territori de sud cap a nord, per litoral i prelitoral, per tant es aniran movent.
5: Qui parla és Imma Soler, és subdirectora de Protecció Civil en una atenció als mitjans a aquesta hora, quan pràcticament són 2:15 de la nit, advertint d'aquestes pluges que poden demà arribar a ser torrencials, un fenomen que escombrarà a Catalunya i que implica doncs, aquesta prudència que es demana des de Protecció Civil a l'hora de demà fer desplaçaments, estar doncs, amatents i pendents del temps a cada moment.
0: I ara aquí escoltem escoltarem és el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que avui ha passat per Catalunya Ràdio 15 dies després d'assumir el nou càrrec. Ferran López ha esquivat la polèmica sobre la sortida de Josep Lluís Trapero i ha apuntat les línies de treball del cos. El director dels Mossos també s'ha referit als quatre segrestos exprés entre bandes que hi ha hagut en pocs dies a Catalunya. Oriol Pujadó, bona nit.
13: Què tal? Bona nit.
0: L'últim d'aquests segrestos es va produir justament ahir
13: a la nit a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones va treure un home de dins d'un cotxe i el va introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del que es va fer viral a les xarxes, el segrest express d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'autopista AP7 i que van gravar amb el seu telèfon mòbil alguns conductors. El director general dels Mossos, Ferran López, ho enmarca, però, tot en una pràctica exclusiva, diu, entre grups criminals.
14: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
13: En la mateixa entrevista, López també s'ha referit a l'acampada i les mobilitzacions sobre el nou decret de l'habitatge. Ha recordat que si es tornés a fer una acampada, el cos no repetiria errors com els que es van cometre a l'acampada del 15M a Plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament dels acampats per la força.
14: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
13: López recorda que el cos no decideix el grau de tolerància en l'ocupació de l'espai públic ni tampoc quan s'ha de desallotjar.
5: I Catalunya Ràdio ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia als líders independentistes. És la del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Txell Vallespí, què argumenta?
15: Doncs el president del Tribunal Constitucional assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. Remarca que és de sentit comú aplicar-la també pels delictes de malversació i considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido ho fa constar tot plegat en la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà en el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència del magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Aquests dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà. Per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya.
5: I tot això ha passat el mateix dia, Txell, que l'Audiència Nacional ha mogut fitxa en el cas de l'amnistia dels CDRs acusats per terrorisme.
15: Ho fa dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a aplicar-los l'amnistia. L'Audiència dona 10 dies a les parts perquè es posicionin. De fet, en declaracions a Catalunya Ràdio, l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, diu que l'Audiència dilata de manera injustificada el procés almenys fins al mes de novembre.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
17: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: En punt 9:45, atenció a la recepta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per fer front a la crisi del sector del vi. Avisen que estan al límit i per això han reclamat que s'arrenquin 2.000 hectàrees de vinya cada any. La petició l'han fet coincidint amb la taula agrària extraordinària. Exigeixen mesures urgents per garantir la seva viabilitat, com ara 5 milions d'euros més per destilar el vi que s'acumula en molts cellers i cooperatives. I és que en els últims anys el consum de vi s'ha enfonsat i ja se situa a prop dels mínims històrics a tot Espanya. L'any passat, les vendes dels vins amb denominació d'origen a Catalunya van caure un 4%. Per això ara volem saludar Josep Balsebre, que és un petit productor de vinya, però també de fruita seca i d'oliveres, de la Fatarella, la Terra Alta, però és que, a més, és el caps de la sectorial de la vinya i el vi de la Jarc. Josep Balsebre, bona nit.
18: Bona nit.
0: D'entrada, com reben aquesta proposta de la Federació de Cooperatives Agràries d'arrencar 2.000 hectàrees de vinya anuals?
18: Bueno, és una proposta que al final, vist els excedents que tenim de vi i de raïm, haurem d'arribar a fer alguna cosa. Clar, una proposta directa d'arrencada, el que és on entrés el sindicat a llarg, ens fa una mica de por. Però bueno, que s'ha de fer i s'ha de fer alguna cosa, sí. Que només arrencada, creiem que potser hi ha d'altres coses que es poden mirar abans de fer una arrencada definitiva, diem-li. Si arrenquem no podrem tornar a plantar ja.
0: Perquè com funciona això? És a dir, en cas que algú decideixi, doncs miri, jo arranco X hectàrees de vinya, si d'aquí 2 anys s'ho repensa, que ja no hi podria tornar-hi
18: no,
0: a plantar?
18: No, això seria una arrencada, i és el mateix nom, ho diu, una arrencada definitiva. Vull dir, el que decidís arrencar tindria, sí, tindria una ajuda, però ja seria una arrencada, ja no tindria, no tornaria a tindre dret a plantació un altre viatge.
0: I això que estem parlant de la vinya passa amb altres tipus, amb altres sectors, amb altres fruites, o és exclusiu?
18: No, de moment més està la vinya més o menys controlada així.
0: Vostè té 7 hectàrees, dèiem, de vinya. Es planteja arrencar-ne?
18: Bueno, jo, tal com heu dit, també tinc un petit celler i de moment no tinc intenció. Però jo entenc que hi ha gent que potser sí, que potser li interessarà, i que gent més o menys gran o que ha d'aquí uns anys ha de deixar l'explotació, però bueno, potser serà una oportunitat per a poder-ho fer. Però bueno, una arrencada definitiva sense més ni més, jo crec que és una cosa que ens hem de parlar i ens hem de pensar, una mica abans de fer-ho.
0: Deia d'entrada que abans hi hauria altres mesures, abans d'arribar a aquesta més
18: sí,
0: extrema.
18: Clar, no.
0: En quines mesures està pensant?
18: Una mica és el que heu dit al començament. Sí que donem la culpa que ha baixat el consum del vi. El consum del vi, tal com has dit tu al començament, ha baixat un 4%, un 5%, fiquem-hi un 7%, fiquem-hi d'això, però és que estem venint d'uns anys que les produccions de raïm han baixat un 25%, un 20%, i un 15% i un 30%. Vull dir, hi ha hagut unes produccions, uns 4 o 5 anys últims, unes produccions de vi molt baixes. Vull dir, és una cosa molt estranya, que és normal que després d'uns anys de molta producció hi hagi uns excedents, però que després d'uns anys d'unes produccions mínimes tinguéssim uns excedents com tenim ara, també és una miqueta normal, no? Vull dir, jo crec que no és sols la culpa dels pagesos de que produïssin molt, sinó que potser hauríem de mirar de buscar unes altres solucions. No només carregar-nos els pagesos, sinó, vull dir, intentar entre tots buscar un consens entre totes les versions de la vinya, diguem-li, productors, bodeguers,
0: entenc pel que...
18: distribuïdors, tot, no?
0: Entenc pel que ens està dient que, si malgrat que tenen produccions molt més baixes que els últims anys i hi ha molt excedent... que aquí està passant alguna cosa que no veiem clara, que arriba...
18: Aquí, arriba a... la veritat, des del sindicat, des de JARC, ho diem, és una cosa que s'ha de fer i hem d'intentar regular. No podem produir més del que consumim, perquè si no arribarem a un moment que és el que ens passa d'això, que tenim uns excedents. Però, clar, el que també veiem és que després d'uns anys, d'unes collites mínimes, hi ha uns excedents com tenim.
0: Vol dir que arriba més vi d'altres llocs?
18: Sobre números... No mos quadren, no? Ha baixat el consum, no, això no ho podem negar, però potser no ha baixat tant com per a haver estos excedents tan grossos.
0: Això vol dir que s'importa més vi o...?
18: D'algun lloc deu sortir.
0: D'algun lloc que vol dir no reglamentat, no oficial o...?
18: No, entenem-nos. El que clar vol dir... Enguany mateix hi ha hagut empreses. Ara, si vosaltres pot ser-ho, i la gent ho ha digut sentir perquè s'ha parlat en quants puestos. Hi ha hagut lo d'això, que molta gent productora de raïms s'ha quedat sense poder collir els raïms perquè cellers no els han comprat. Molts cellers han comprat, però a molt baix preu. Vull dir, el preu del raïm de l'any passat, enguany, ha baixat moltíssim. La cadena alimentària que diem que hem de seguir, que hem de respectar, enguany, en la qüestió del preu de raïm no s'ha respectat gens. Clar, moltes bodegues han comprat molt menys raïms, però és que este raïm que han comprat de menys no repercuteix molt en la disminució de les ventes que diem que s'han fet.
0: Doncs aquí el sector haurà de...
18: Clar, i llavors una mica és el que t'he dit. Des de ja creiem que no som sols els pagesos els que ens hem de carregar si ens sobrevi. Pues bueno, pues els pagesos deixem de produir i llavors què farem els pagesos? El potencial que tenim ara en la vinya, la veritat sigui dita, Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'hagi de regular, vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos, vull dir... Mm-hmm.
0: Perquè per acabar, canviar del vinya, passar a un altre tipus de fruita... O reconvertir en una altra fruita, el que sigui, és molt complicat?
18: Clar, és complicat perquè vull dir, hi ha terrenos que hi ha, la vinya ja està criada i vale, ja tenim la vinya en producció. Per exemple, en regadiu potser és més fàcil canviar de cultiu, però hi ha molts terrenos de secà que per a canviar de cultiu costarà molt. I l'altra cosa és quin cultiu fiquem, perquè si la vinya va malament, quin cultiu és en agricultura avui en dia que vaig per a tirar coets.
0: Doncs és la situació del sector de la vinya que hem comentat amb Josep Balsebre a partir d'aquesta possibilitat de, en un futur, haver d'arrencar hectàrees de vinya. Gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit.
18: Molt bé, gràcies a vostès i fins la pròxima.

0: Passen 8 minuts de 9:45. El govern destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'hi ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
1: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents, doncs, pels cultius més afectats.
0: Doncs això és el que ha dit Ordeig davant dels sindicats de la taula agrària, que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. La Generalitat també demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals.
2: I fem un apunt d'última hora perquè 21 minuts i arribarem a les 10 i ara sí, ja s'acaba la intervenció de Pedro Sánchez a Barcelona des del Palau de Congressos. Àlex Giralt Robert, bona nit de nou. Què ha dit? Ha parlat d'habitatge?
3: Hola, bona nit. Sí, s'hi acaba de referir. Pedro Sánchez ha destacat que el text sobre habitatge, el Reial Decret, que demà porten al Consell de Ministres, diu, inclou mesures de tot

0: ser un text que, com hem anat repassant al llarg de l'informatiu, ja hem vist que genera malestar entre els aliats parlamentaris de Sánchez, precisament per això, perquè inclou propostes de tots colors. Veurem la història com acaba. D'entrada, demà, pròxim capítol al Consell de Ministres. Per cert, també, una imatge que hem pogut veure a l'entrega de premis d'aquí, els Premis Vanguardia al Palau de Congressos. Amaia, la cantant, la cantautora, ha estat una de les guardonades. Pedro Sánchez li ha lliurat el premi a Amaia i Amaia li ha lliurat a Pedro Sánchez, el president espanyol, una cartolina on s'hi podia llegir decret Mari Carmen. Per tant, aquí un factor més de pressió cap al president espanyol que s'ha pogut veure a dalt de l'escenari.
1: Molt bé, doncs bon detall captat. Gràcies, Àlex Giral Robert, en directe a aquesta hora des del Palau de Congressos de Barcelona. Fem ara una pausa al Catalunya Nit. Bona nit, Àlex. I de seguida tornem amb la resta d'informacions de, del dia.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Com et dius?
5: Josep.
4: On vius?
5: A Blanes.
4: 2 més 2?
5: 4.
4: Capital de França?
5: París.
4: Qui sóc?
5: En Peyu, no?
4: Amb qui tens el mòbil?
5: El mòbil...
4: La fibra?
5: La fibra...
4: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
5: Ah, això.
4: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
6: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
7: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
8: L'Estefan.
7: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
8: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
7: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
9: S'anaven apagant màquines ràpidament.
10: Era literalment una batalla existencial.
7: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
12: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
11: Que està en constant evolució.
13: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
11: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
14: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
7: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Avui també és notícia. Marc Güell.
16: 1:03. Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un sabotatge o un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Avui els governs europeus han començat a estudiar la proposta que en cap cas, diuen, pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona nit.
17: Hola, bona nit. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
17: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaya Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.
16: Al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els estan investigant per un possible complot terrorista, però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares, bona nit.
5: Hola, bona nit. La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar

0: seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
1: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
0: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja, però, les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
2: Més coses. El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. El govern espanyol modificarà el reial decret que regula què és el que poden fer els CAPs, Maria Costa.
3: A Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, que és el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és que tot plegat sigui més accessible.
4: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
2: Sí. Atenció a aquesta dada, els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat aquest any un 23% més respecte a tots els atacs que hi va haver en tot el 2025. Els ratpenats són els principals portadors de la ràbia, Maria.
3: El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos, però també perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
5: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com podrien ser els fruits. I aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
2: I els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva, ja des de principis d'aquest any. Per tant, aquest 2026, els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabte que aquest any cauen en festiu, el passat 15 d'agost i també per Sant Esteve.
6: I un homenatge a Pau Casals. Ha inaugurat la temporada del Palau de la Música Catalana, que estarà dedicada a la Pau. L'ha seguit el Marc Ruiz. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. No el tenim, no el tenim. Ens diuen que l'hem perdut. Doncs vinga, canviem del Palau de la Música pel Teatre Lliure, que tenim de tot aquí, perquè El Barquer, l'adaptació teatral de Permagel i Germans de Sang, lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició. Els guardons s'acaben de lliurar a la Sala Paral·lel 62. Ho ha seguit en directe Marta Vives. Marta, bona nit.
7: Bona nit.
6: Quin ha estat el palmarès, Marta?
7: Doncs mireu, l'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'IRA, que va inaugurar la temporada del Lliure l'any passat, ha estat la més guardonada. A millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique, escoltem-lo.
8: I res, es va produir el petit miracle fent aquesta obra, que tanta gent diferent doncs es posés d'acord amb una cosa, que era explicar tots junts la mateixa història. Història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
7: I també millor interpretació de repartiment, i que bé que hagi estat així, per l'actriu Imma Colomer.
9: És molt bonic treballar amb tanta gent. És una penya, ja gairebé. I treballar al Lliure. I, en fi, que he sigut molt feliç. I espero que es podrà repetir. Gràcies, dono les mans, les comparteixo amb tots vosaltres.
7: Una altra de les protagonistes d'aquesta nit ha estat Permagel, a la Sala Texas, que s'han portat el de millor espectacle de proximitat i també millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I també el musical Germans de Sang, que ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. Sentim-la.
10: I és perquè estic realment commoguda i emocionada i agraïda a la vida i a tota la gent que ha participat en que jo estigui aquí avui, d'estar fent un tipus de teatre musical que realment em commou, un tipus de teatre musical amb contingut social, que aposta per nous llenguatges.
7: I qui estava realment molt emocionada és l'Àngels Gunyalons, que s'ha endut el de millor interpretació pel seu treball La corona d'espines al TNC. Mireu quin crit que ha fet.
11: És el meu primer premi per un text.
10: No és musical! I ho agraeixo moltíssim.
7: I parlant de textos, el text guanyador ha estat el de Marta Butxaca, que s'ha emportat per una bufetada de temps que vam poder veure a la Villarroel aquesta temporada passada. En categoria de circ, els Baró de Bel s'han emportat pel seu poètic Qui som, i els de dansa, La mort i la primavera, La Veronal. I el millor espectacle de carrer ha estat per Marc Salicru i les seves interferències. I especialment, Agnès i Manel, emocionant, ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar. El reconeixement arriba, recordem-ho, després del tancament del Jove Teatre Regina, seu de la companyia des del 1988. Qui ha pujat damunt l'escenari és la seva fundadora, la Maria Agustina Soler.
12: Perquè el futur és dels nens. I si se'ls oblida, no hi haurà futur. Les coses comencen, acaben i continuen. Però sobretot, no deixeu de fer teatre als nens. Moltes gràcies per aquest premi i gràcies.
7: I nosaltres ens afegim en aquesta crida perquè realment els nens són els espectadors del futur, són els espectadors del present i del futur, i mentre hi hagi nens hi haurà teatre. La gala ha acabat, però ara la festa comença amb la música dels Informals, que se sent ja de fons i que això promet que la nit serà molt llarga.
6: Doncs a gaudir-la. Gràcies, Marta.
7: Adéu-siau.

0: I aquest és l'homenatge que li han fet a Pau Casals, que ha inaugurat la temporada del Palau de la Música Catalana, que estarà dedicada a la Pau, com dèiem abans. Ara sí que encén el Marc Ruiz. Bona nit, com ha anat?
1: Hola, bona nit. Doncs, sincerament, això ha estat una meravella que emociona, perquè això que esteu sentint, això tan conegut, l'Oda a l'Alegria, està cantada en català, perquè això és una adaptació que va fer Joan Maragall i que és la que es cantava des del 1900 aproximadament aquí a Catalunya, cada vegada que es representava sobretot aquí al Palau de la Música. I a més avui té una significació molt concreta, perquè té una relació amb qui deies, no? Això estava dedicat a Pau Casals. Doncs té una relació molt concreta amb Pau Casals, com deia el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
0: Marc, aquest concert té un vincle especial amb el fil conductor de la temporada. Quin és?
1: Sí, a veure, això és un himne d'agermanament i un himne de pau, i el leitmotiv d'aquesta temporada és precisament aquest, la pau. Un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, com defensa Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música, que creiem que és, un, com deia el Pau Casals, un llenguatge universal que tothom comprèn i que tothom entén.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català, la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, també molt vinculat amb la pau, i el 300 aniversari de la Passió segons Sant Mateu de Bach, el centenari de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats a Pere Antoni Soler, entre moltíssims altres concerts.
0: Doncs els concerts que ens va explicant sempre al llarg de la temporada el Marc Ruiz, i que n'anirem seguint també aquesta, com hem fet abans amb la Marta Vives i el teatre. Gràcies, Marc. Fins ara. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Tot està per endreçar.
4: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: La lluna i jo compartim les nits d'amor.
4: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Mirem la lluna, que em digui, que em digui, que em digui on et puc trobar.
4: Catalunya Ràdio.
0: Doncs la següent cançó no l'escollim nosaltres, ens indica la previsió del temps.

0: Estem en aquell moment del Catalunya Nit en què entreguem el control de la música a la Gemma Puig, perquè a partir d'aquesta cançó podríem deduir quin temps ens espera per demà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Manel que es diu Alerta, doncs perquè hem d'estar alerta, dient aquests avisos de perill que durant la matinada i sobretot demà al matí, fins i tot amb aquest nivell molt alt de 5 sobre 6, una situació complicada la que tindrem demà d'aquestes pluges que poden ser torrencials, de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, des de l'Alt Penedès Garraf i fins a la Selva, en aquest interval entre les 8 del matí i les 2 del migdia, per tant, molta precaució. Ja començaran de matinada cap al Camp de Tarragona, ruixats que poden ser intensos també, i aniran viatjant en aquest sentit, des del sud-oest cap al nord-est, resseguint la costa i el prelitoral. No vol dir que no plogui cap a l'interior, però aquests ruixats, aquestes pluges més intenses en aquests trams de la costa i del prelitoral. Per tant, molta precaució. També hi ha avisos de fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, estem parlant d'un episodi que demà al matí s'haurà d'anar seguint minut a minut per aquestes pluges, doncs, que poden deixar aquests registres a més significatius.
0: Doncs estem avisats. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

Queda un minut perquè siguin les 10 de la nit i tot just quan siguin les 10, Protecció Civil avisa que justament per aquest risc de pluges torrencials enviarà un SALERT, un missatge als telèfons mòbils per la previsió de pluges intenses demà de 8 a 2 al prelitoral i litoral des del Baix Camp fins a la Selva. És una crida que hem sentit en directe aquí a Catalunya a Nit de Catalunya Ràdio, que feia Protecció Civil a extremar les precaucions en la mobilitat i activitats a l'aire lliure durant tot el dia de demà. Com siguin les 10 en punt, d'aquí 30 segons, doncs sonaran aquests telèfons mòbils i aquesta alerta.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Al Catalunya Nit tenim encara moltes coses per explicar-vos. D'entrada, la crònica esportiva. Hem de dir que els vots ja han estat emesos. S'ha tancat la votació per la disputada pilota d'or. En categoria masculina, Kane, Mbappé i Lamine Yamal sembla que són els favorits. La cerimònia serà a finals d'octubre, per tant, encara queden uns quants dies i unes quantes setmanes. En parlarem de seguida amb Roger Arnau. Els dilluns, a més, és el dia, com sabeu, de la setmana que estem més esportius i entrarem a fons en l'escàndol que pot afectar el Manchester City. Se l'acusa de frau econòmic i s'exposa a sancions molt importants. Tenim preguntes com, per exemple, si els anys de Guardiola estan sota sospita o si el club britànic podria perdre títols com ara la Champions. Totes les respostes de seguida amb el nostre col·laborador, Antoni Padilla.
0: Tot això ho expliquem avui, que és el Dia Internacional de l'Avortament Segur, i ens fixarem en el cas de les dones que han avortat sent adolescents, amb tot el que això comporta. Ho farem aprofitant que dijous arriba als cinemes Les Culpables, un documental que se centra en el testimoni d'un centenar de dones que encara no eren majors d'edat quan van avortar. La mateixa directora del film va ser una d'aquestes adolescents. D'aquí uns minuts, Marta Duran ens presentarà la seva primera pel·lícula, aquí al Catalunya Nit.
2: Ens queda per sentir també l'organista centenària que avui ha fet un concert a la Catedral de Lleida i amb qui ha pogut parlar la Júlia Albacar. I abans de tancar el nostre informatiu, trucarem a la directora del periòdico per saber com plantegen el diari de demà. I la punt final a una jornada tan carregada de notícies la portarà l'escriptor i periodista Daniel Vázquez Sallés. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I el que volem fer ara és escoltar les veus que han marcat de moment aquest 28 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.

0: perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
1: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
2: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador, que crec que és el que la ciutadania està esperant de nosaltres.
4: Que el que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
5: Gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o en realitat doncs ganes de... és un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
6: Ens preocupa, està passant i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
7: És una cosa que s'ha de fer i hem d'intentar regular. No podem produir més del que consumim, perquè si no arribarem a un moment que és el que ens passa d'això, que tenim uns excedents. Però clar, el que també veiem és que després d'uns anys, d'unes collites mínimes, hi ha uns excedents com tenim.
8: La Comissió Europea actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
9: We need some kind of mechanism.
10: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
9: This has to work hand in hand.
11: I res, es va produir el petit miracle fent aquesta obra, que tanta gent diferent doncs es posés d'acord amb una cosa, que era explicar tots junts la mateixa història. Història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Les 10 i 6 minuts, ja ho hem dit, que era un dia especialment carregat de notícies. En tenim una de nova, que acabem de saber, i és que hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, al mateix pis d'on va ser desnonada la setmana passada. Última hora des de Madrid, Àngels Lafuente. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Després de prop de 4 hores i mitja de reunió, s'ha arribat a un acord perquè la Mari Carmen, de 87 anys i amb un 50% de discapacitat, pugui tornar a casa seva, on ha viscut els últims 70 anys. Un acord que a hores d'ara no n'ha transcendit el detall. La lletra petita, principalment el preu del lloguer, i que està a l'espera de que la pròpia Mari Carmen el ratifiqui. I en tot cas, destacar que els protagonistes de la trobada d'aquesta reunió, la família de la Mari Carmen, la seva advocada, el sindicat de llogaters de Madrid i l'empresa propietària del pis, han aconseguit tancar un acord i l'Ajuntament de Madrid ha exercit de mediador.
1: Molt bé, moltes gràcies, Àngels. Doncs aquesta és la informació d'última hora. Haurem de veure, efectivament, aquesta lletra petita que encara no es coneix, però sembla que Mari Carmen, que, recordem-ho, estem parlant des del principi de l'informatiu d'un decret nou d'habitatge que porta per nom, popularment, aquest decret Mari Carmen. Doncs sembla que podrà tornar a casa seva. Aquesta és l'última hora.
3: I això no vol dir, però, que es desconvoqui l'acampada al sol a Madrid, perquè el que volen és forçar també a que el decret sigui el màxim d'ambiciós. A Barcelona també tenim protestes. Continua tallada l'avinguda Diagonal davant del Palau de Congressos. Sentim el so ambient, així que connectem directament amb la nostra unitat mòbil, amb Ricard Luque i Vicent Mifsud. Vicent, bona nit.
4: Sí, bona nit. Doncs aquí la Diagonal continua tancada, tallada, i en aquest moment els antiavalots estan avançant cap a la posició on estem nosaltres, que justament davant dels concentrats, ara queden unes 400 persones aproximadament, que s'havien concentrat just en el punt on des de l'exterior es veia el còctel al que assistien els assistents als premis en els que ha participat Pedro Sánchez. La gent s'ha mogut cap a aquest punt on es veia des de l'exterior quan estaven fent-se aquests menjar posterior als premis, i han començat a cridar, i en aquests moments els antiavalots han avançat un poc les seues posicions, i això ha generat un poc de moviment per aquí, però de moment no hi ha hagut cap avançat la línia d'avalots fins al punt en el que es trobem un poquet uns metres més endavant, i han també tancat les persianes del Palau de Congressos per a que no es poguera contemplar des de l'exterior. En aquests moments tenim antiavalots per tots els voltants d'aquesta zona per impedir qualsevol accés cap al Palau de Congressos i limitar això. I hi ha persones intentant parlar amb els antiavalots per a que no avancen més cap a la zona on estan els concentrats, i al mateix temps gent increpant els agents. Això ens pilla entremig, i estem ara just envoltats des de xicotet grup de concentrats que quedava, tots absolutament envoltats per antiavalots en aquest moment, en el que ens acaba de sonar l'alarma justament
1: a tots.
4: Sí. En aquell moment, coincidint en el moment que estem envoltats damunt per antiavalots. Per tant, se'ns acumulen les sensacions per totes les bandes.
3: Sí, sí, alertes per tot arreu. Gràcies, Vicent. Qualsevol cosa que vulguis destacar, ens demanes.
4: Sí, de moment, només dir que continua tallada la Diagonal, i que sembla que, tot i que hi ha un gran desplegament, no ha arribat a haver per ara cap enfrontament, i són molt poques persones, que vam possiblement dos centenars de concentrats aquí davant del Palau de Congressos.
3: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Fins ara, Vicent.
4: Fins ara.
3: En el punt que hem rebut aquesta alerta de Protecció Civil, que el que indica és que hi ha pluges que poden ser localment molt intenses demà entre les 8 i les 2 del migdia en tot el prelitoral i litoral, des del Baix Camp a la Selva, és una de les informacions que hem explicat anar. En aquest informatiu són les 10 i 11 minuts.
1: I ara toca parlar d'esports. Avui, després de setmanes de declaracions i debats, finalment s'han tancat les votacions per la pilota d'or. Lamine Yamal i Alexia Putellas estan entre els favorits per aconseguir el guardó. Roger Arnau, bona nit.
5: Bona nit, sí. Avui era l'últim dia que els 100 periodistes internacionals acreditats podien votar i a priori. Lamine Yamal és un dels tres principals favorits, juntament amb Harry Kane i Kylian Mbappé, amb permís, com sempre, de Leo Messi. Mentre que Alexia Putellas, en categoria femenina, és una de les futbolistes amb més opcions. El resultat, això sí, no es farà públic fins al 26 d'octubre, per tant encara haurem d'esperar, però avui hem sentit noves veus donant suport a Lamine, entre elles la del portuguès João Félix, és company del jugador de Lamine Yamal al Barça, en unes declaracions al diari AS.
6: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
5: I atenció també perquè també ha parlat de Lamine i li ha donat suport al secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi.
7: Es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no?
5: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pels títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa com a blaugrana.
8: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha cogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tenim la Lliga aturada, això vol dir que partits de seleccions en marxa.
5: I n'hi ha més en marxa. Des de 8:45 està en joc, per exemple, la Nations League, el Bèlgica 0, França 0, amb el blaugrana Jules Koundé, que des de l'inici està a la banqueta, no està jugant, per tant, de moment reservat. De mentrestant, aquesta tarda s'ha disputat el Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Benat ha jugat els 45 primers minuts del partit i demà serà el torn de la selecció espanyola amb Lamine, que s'enfrontarà 8:45 del vespre a Croàcia-Sevilla. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
9: Fermín està en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
5: Demà també jugarà el República Txeca Anglaterra, amb Gordon, també del Barça, l'Eslovènia Macedònia del Nord, amb el blanquiblau d'Erkusic, i també un amistós Austràlia-Brasil, en aquest cas amb Rafinha.
1: I tot plegat mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat a Barcelona.
5: L'Eric García, que seguirà des d'aquí l'evolució de les molèsties al genoll esquerre, que li van impedir jugar contra Anglaterra dissabte a Wembley. De fet, el jugador avui ha estat a la ciutat esportiva Joan Gamper, i des del Barça confien que estarà a punt per jugar el primer partit de Lliga contra el Getafe després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Deiemi, en aquest cas, com estava previst, després de jugar els dos primers partits amb Alemanya a la Nations League. Per cert, encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i asseguren que si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta d'aquestes acusacions que va fer, presentaran una querella criminal.
1: Doncs veurem com avança i com acaba. Gràcies, Roger. El que també hem de veure com acaba és aquesta polèmica que envolta el Manchester City, perquè segur que en els propers mesos parlarem d'aquesta notícia que podria ser, de fet, una de les més importants de l'any al món dels esports. El City, ho vam explicar divendres, va ser declarat culpable de trencar més de 100 normes financeres en el futbol anglès i s'exposa ara a rebre sancions molt dures. Toni Padilla, bona nit.
10: Bona nit, com estàs? Jo molt bé, vosaltres?
1: T'hem posat pressió, hem dit totes les preguntes, totes les respostes. No sé si les tens, totes. Però anem, aviam, en quin punt ens trobem d'aquest cas, aviam.
10: Això és molt interessant perquè encara tècnicament aquest tribunal independent que assessora a la Federació de Futbol Anglès encara no s'ha pronunciat, ho sabem tot per informacions periodístiques que diuen, sabem de fons el tribunal que els han declarat culpables de 115 acusacions, en 114 casos serien culpables. El club i altres fonts internes ho han confirmat, però ara mateix el City pot presentar recurs, per tant les sancions, si en algun cop arriben, trigarien molt a arribar.
1: Molt bé, per què ens que no seguim el futbol anglès així com tu? Amb intensitat, ens pots fer un resum del cas, doncs? Aviam, què és, o sigui, expliquen això, aquestes 115 vulneracions del Codi Financer.
10: Sí, anem una mica més enrere per entendre-ho tot. Val? Any 2008, el xec Mansour Bin Zayed Al Nahyan, una de les persones més importants de l'Emirat d'Abu Dhabi, un dels Emirats Àrabs Units, compra el Manchester City, un club amb molta història, fundat al segle XIX, que havia guanyat molts títols, però el darrer títol que l'havia guanyat era el 1968. Des de llavors, el club de ballada vivia a l'ombra del veí, el Manchester United, arriba a caure a tercera divisió, passava malament. Arriben aquests diners, aquests petrodòlars, i el club, que és un club modest de mitja taula, es converteix, amb el pas del temps, en el millor equip de futbol del món. I en aquest procés és quan s'haurien comès aquests presumptes delictes.
1: Clar, per exemple, són els anys de Pep Guardiola. Alguns. És que, esclar, tothom coneix el City. Si no segueixes molt la lliga anglesa, el coneixes pel Guardiola.
10: Correcte, sí, de fet, a casa nostra...
1: I pels Oasis, no?, perquè segueixen molt a... Manchester City.
10: Quan el City va guanyar la Champions, molta gent es va alegrar perquè era un títol de Pep Guardiola. Doncs bé, anem a intentar posar una miqueta llum a la foscor, que diria Carles Porta. Els delictes investigats són del període del 2009 al 2018. Pep Guardiola arriba al Manchester City el 2016, és a dir, els dos primers anys de mandat de Pep Guardiola sí que estan investigats. La gestió de Guardiola en si no s'ha atacada, no, en aquest cas no és culpable. És tal i com, per exemple, sí que s'investiguen els pagaments a un anterior entrenador, a Roberto Mancini, l'actual selecció italià, el cas de Guardiola, no. Per tant, Guardiola, en principi, és innocent, però és cert que ell arriba al capdavant d'una nau, que ja té embranzida, que ja funciona, perquè s'haurien comès aquests presumptes delictes. Per tant, doncs, d'alguna forma, la gent tacaria el llegat que ha deixat el Pep Guardiola en forma de molts títols pel Manchester City.
1: I com neix l'escàndol?
10: Neix una forma molt curiosa. L'any 2018, un jugador portuguès, el Rui Pinto, crea una pàgina web que es deia Football Leaks, volia ser el Julián Assange del periodisme esportiu, i comença d'una forma il·legal a aconseguir documentació, no només del Manchester City, sinó d'altres clubs i altres ens que gestionen el futbol mundial, per aconseguir mostrar delictes, i aconsegueix una documentació que demostraria que el Manchester City hauria infringit els codis econòmics tant de la UEFA, la Federació Internacional de Futbol, l'Europea de Futbol, com de la Premier League. Neix a partir d'aquí, llavors, com és tan evident, s'ha d'obrir una investigació que acaba en aquest judici que està a punt d'acabar.
1: I quins delictes serien?
10: El principal delicte seria falsificació de documentació, faig un resum molt ràpid, relativa als patrocinis. Val? És a dir, contractes publicitaris, tècnicament d'empreses alienes, privades, que en veritat també pertanyien al mateix xec que era propietari del City, és a dir, passava diners de la seva butxaca d'una banda a l'altra. I això està prohibit, és a dir, un tema de falsedat documental. Igualment, com hem dit, són 115 delictes, la gent dirà, hòstia, cadascun és diferent. No, són agrupats en grans grups, és a dir, d'aquests 115 delictes, 54 són per no proporcionar informació precisa econòmica, 14 per no proporcionar informació precisa de contractes d'entrenadors i de jugadors, 5 per incompliment de normes internacionals, 7 per incompliment de normes angleses i 35 per no cooperació amb les autoritats.
1: Déu-n'hi-do. Clar, molta gent espera quan parlem de fair play, per exemple, no? O sigui, ben bé de què estem parlant, no? Costa entendre on està el delicte, no?
10: És molt complicat, és cert, perquè tècnicament algú podrà dir, escolta, si jo tinc un sinso que el propietari del City, vull posar diners, ho puc fer-ho. Les normatives del futbol, en aquest cas l'anglès, però també passa a casa nostra, són més complexes per garantir la viabilitat dels clubs en cas de que el propietari, si és un magnat, faci afegida econòmica o es cansi. És a dir, han hagut molts clubs de futbol, el Regne Unit els ha passat amb un dels principals clubs, el Glasgow Rangers d'Escòcia, va fer fallida econòmica per una mala gestió d'un milionari i van a parar a quarta divisió. Per evitar fer això, et sotmeten a una sèrie de normes que tu has de complir. I en el cas d'Anglaterra, bàsicament es tracta de que tu no pots tenir més de 115 milions d'euros de pèrdues acumulades en 3 anys. Que alguns clubs ho han tingut sancions, els han tret punts a la classificació. En aquest cas, també el que es fa és intentar crear una balança. Tu has de presentar les teves xifres d'ingressos i de despeses per garantir una certa viabilitat. I com has de fer-ho? Doncs has de garantir que els ingressos que tens són de diferents fonts. O sigui, no depenen només d'una sola persona o d'un sol propietari. Contactes de publicitat, vendre jugadors, acords, gires, d'alguna forma. Clar, el City què va fer? Per créixer va comprar els millors jugadors, els millors entrenadors, va refer l'estadi, va gastar una mortada de calés. Llavors, va quedar totalment la balança econòmica, doncs, no hi havia un equilibri. Gastava molt i no ingressava tant. Llavors, què va fer el City? Doncs, va començar a passar els diners de la seva propietat fingint contractes de publicitat amb empreses, o sigui, part del sou d'aquest entrenador, el Roberto Mancini, es cobrava a través d'una empresa que tècnicament era també propietat de la família reial d'Abu Dhabi per l'altra banda. És a dir, van fer una mica de trampa per poder ficar amb els seus diners que l'equip creixés. No han robat, tots els diners eren seus, però sí que han incomplert les normatives que es fan i que són les que altres clubs els hi afecten. Per tant, els altres clubs estan, doncs, una miqueta enfadats. Més o menys el resum sí. Seria aquest, és complex, és a dir, no estem parlant de que algú que agafa diners i se'ls emporta o que no existeixen, però sí que s'han complert unes normatives que estan bàsicament per garantir que els clubs no depenguin només d'un magnat.
1: No, i que té, contempla sancions molt greus. Sí. No, fortes.
10: Molt fortes. Perquè, clar, si ets culpable de 114 als 115 casos, caldria veure llavors aquest tribunal a quines conclusions s'arribaria. La que sí, llavors, una possibilitat és que et facin començar la següent temporada a la sanció, quan sigui pública, amb menys punts, que et traguessin punts. O sigui, a clubs d'Anglaterra els hi ha passat, Nottingham Forest, Everton, van començar la temporada un amb menys 5 punts i l'altre amb menys 15 punts. En aquest cas, si tenen tantes sancions, serien molts punts, o directament que et facin perdre la categoria. Diu, bueno, vostè ha perdut la categoria, ha de començar segona divisió, que seria un cop dur per Manchester City, i...
1: Perdona, una temporada, no?
10: Clar, mínim. I els jugadors marxarien, perquè clar, no jugaries a Europa, seria un cop molt dur, però també podien anar encara més. És a dir, també els hi podien treure els títols guanyats en aquest període, perquè es considerarien que són títols tacats.
1: Has dit 2009-2018, de quins títols estem parlant?
10: En aquest període, el City guanya 3 títols de la Lliga Anglesa, 3 copes de la Lliga, una copa, una supercopa anglesa. I un dels títols que li traurien és potser el més especial per qualsevol aficionat de Manchester City, que és aquest.
11: Manchester United's game is over. So is Bolton's game at Stoke. QPR are safe, they don't know it yet. Balotelli. Aguero! Staggering! Just staggering!
10: És el gol en el darrer minut de partit de l'última temporada del 96, de la temporada 2021-22, quan el City guanya el seu primer títol de Lliga en el darrer segon des de la temporada 1968. I això és el gol més cridat per tothom. Doncs va ser tacat. Tècnicament s'està mostrant la culpabilitat i el podrien perdre.
1: Déu-n'hi-do. Què diu el City a tot això?
10: Ells presentaran recursos, clamen innocència i les úniques declaracions que tenim és de Haldun al-Mubarak, el president, que acusa els altres clubs de la Premier d'enveja.
12: No acceptaré que ens facin servir com una tàctica perquè no es parli de les males decisions i inversions fetes per altres clubs.
1: Als altres clubs.
10: Clar, que també tens magnats. La mateixa ciutat, el Manchester United, pertanyia a una família nord-americana molt important, els Glazers, ara hi acaba d'entrar un gran grup inversor britànic d'Ineos, i que els altres, d'alguna forma, i foten mortarassa que si no guanyen, els diuen, si vosaltres no sabeu invertir, és culpa nostra. I els altres el que diuen és, escolta, nosaltres potser no hem guanyat perquè complíem les normes, i vosaltres, en canvi, no. De fet, els altres clubs diuen que si es demostra culpabilitat, podrien presentar una demanda per danys i prejudicis. Bé, clar, dirien, és que hem perdut títols per culpa vostra, quan vosaltres no estàveu fent trampes. De moment, presumpció d'innocència, el City presenta recurs, veurem què passa.
1: I dins de tot això, en aquest escenari de sports washing, no? de netejar la imatge d'alguns països, no? En aquest tipus d'inversions...
10: Sí, n'hem parlat molt.
1: Introduint-se a poc a poc...
10: Aquí n'hem parlat molt de com dictadures, estats que no incompleixen les, doncs, els tractats de pau més elementals, utilitzen l'esport, compren clubs, fitxen jugadors, organitzen tornejos, i així molta gent que no té potser molta informació pensa, i ara ve Saudita, mira, a mig d'àrabs, sí, la Fórmula 1, sí, on juga Cristiano, sí, el club del Manchester City, o del PSG, que divertits que són, no? I això no es parla d'altres coses, com que incompleixen doncs, tractats internacionals de drets humans, que no tenen drets a les dones, que assassinen a la comunitat LGTBI i netegen la seva.
1: Així és. Gràcies, Toni. Bona setmana.
10: Anem a veure si em mullo ara, que ha sonat l'alarma.
1: A veure, si ha començat a ploure.
10: Bona nit.
1: Que vagi bé. Fem una pausa per la publicitat i ara, de seguida, a la tornada, coneixerem Les culpables. És el nom d'un documental que s'escau molt avui, Dia Internacional de l'Avortament Segur.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
16: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
17: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
13: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
17: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
18: Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes.
0: Les notícies.
18: Fantabulous night to make romance need the cover of October.
0: Sota la llum de la lluna.
18: And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow.
0: Amb Manel Elias.
18: And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low.
0: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Avui és el Dia Internacional de l'Avortament Segur, un dret que no es garanteix a tot arreu. Aquí és veritat que tenim una de les legislacions més avançades que existeixen, però el procés d'avortar és sempre un moment delicat, especialment en el cas de les noies més joves. Doncs bé, el dia 1 d'octubre s'estrena el documental Les Culpables, que s'endinsa en el testimoni d'adolescents que han avortat.
19: I per què vols aturar l'embaràs?
20: I jo havia de respondre perquè sóc una nena.
21: El dia que vaig fer 15 anys, no ho sabia, però estava embarassada. A mi em va passar això.
22: El què?
23: Vale, doncs comencem. Seqüència 18.2, serà d'espera cap dia.
24: Per què no m'has dit que no estaves bé? És que si no m'ho dius...
21: Jo tenia 19 anys i la meva família no sabia res.
3: Doncs tenim amb nosaltres la principal culpable que existeixi aquest documental. És la directora Marta Duran Lozano. Bona nit i felicitats, Marta.
23: Bona nit, moltes gràcies.
3: Sí, perquè és un documental valent, en forma, en fons, ja ho anirem explicant, i un documental que neix de la teva pròpia experiència personal.
23: Sí, sí, sí. És un documental que, bueno, que fa temps que tenia clar que volia fer en algun punt de la meva vida i me n'alegro, doncs, de per fi poder estrenar-lo aquest dijous.
3: Clar, per preparar el guió, veu recollir el testimoni d'un centenar de dones. Com veu contactar amb elles i com vau acabar decidint quines apareixien o no davant de càmera?
23: Doncs la veritat és que quan va començar el procés d'investigació del documental era Covid, estàvem tancats a casa, llavors el procés d'investigació, clar, no podia anar directament, no, a conèixer i parlar amb dones que haguessin passat per aquesta experiència. Llavors vaig decidir posar un anunci a les xarxes socials, així de senzill. No m'esperava que responguessin tantes dones i la veritat és que va ser una sorpresa. Van ser més de 100 testimonis de dones que havien avortat quan eren adolescents, des dels anys 70 fins a l'actualitat, i la veritat és que em va emocionar molt poder llegir-les.
3: Clar, suposo que canviant els períodes històrics i els anys, evidentment hi ha diferències, però no sé si després d'haver llegit tants testimonis veu arribar algun tipus de conclusions, quins són els patrons que repeteixen.
23: Sí, la veritat és que era molt curiós perquè, bueno, pensaries, no, que una experiència d'una dona que havia avortat en clandestinitat, doncs això als anys 70-80 no tindria res a veure el d'una noia que ho fa a l'actualitat, però era molt curiós de veure que hi havia paraules i expressions que es repetien gairebé literalment, no? La sensació d'aïllament, de falta de suport, de sentir-se soles, de sentir-se incompreses, no? I sobretot de sentir que era una cosa que no es podia explicar. Això es repetia moltíssim.

0: La manera en com ho mostreu davant de la càmera és també molt original. Hi ha sis noies que són les que expliquen, per una banda, la seva història, però també llegeixen els testimonis o recreen situacions. Són noies que actuen molt bé davant la càmera, sí. Tot i que estem parlant d'un documental. No sé si havien de ser actrius també, que els hi hagués passat això, o com veu fer la tria de les que apareixien davant de càmera.
1: Per nosaltres era molt important que fossin noies que sobretot poguessin empatitzar amb les històries que llegien, i llavors volíem una mescla, no? Volíem una mescla de noies que haguessin passat per l'experiència, d'actrius que haguessin passat per l'experiència, una mica per reforçar aquesta idea que l'important no és saber quina història és de quina de les noies o de quina dona que ha escrit aquesta història, sinó aquest retrat coral i aquesta història col·lectiva.
0: Clar, es dona... No sé si dir-ne paradoxa, que per una banda totes les noies que els hi passa això es troben amb que les seves famílies ho volen portar amb discreció, i elles mateixes, la majoria suposo que també. En canvi, en el documental el que feu és un exercici de fer-ho públic.
1: Mm-hmm. Sí, és que crec que al final poder parlar-ho obertament és el que realment sana i el que realment cura i el que realment trenca el tabú. Jo, llegint totes aquelles històries de dones que havien passat per una cosa tan similar al que havia passat jo, vaig tenir un procés terapèutic gairebé, no? d'acceptació i d'entendre que no n'hi havia per tant i que... Bueno, això, que el més important és poder compartir-ho. Et sents molt més normal quan ho fas, i en el millor sentit de la paraula.
0: Tu, a més, incorpores al documental el testimoni dels teus pares, de la teva germana, o també del Luis, que el noi amb qui et vas quedar embarassada.
1: Sí, això era una cosa que va anar evolucionant molt durant el temps. Al principi no tenia gens clar si el meu testimoni havia de formar part, no, de la pel·lícula, també perquè durant molts anys jo era la meva gran por, no, que això fos una cosa pública, però me'n vaig adonar que si totes aquestes dones i sobretot les noies posaven la seva cara i la seva veu per explicar totes aquestes històries silenciades, doncs jo havia de ser la primera, no, també, que digués, doncs jo també he avortat i això ha sigut així, i aquí està la meva història també, una més.
0: Clar, per qui ens estigui escoltant, què diries que diferencia el fet d'haver d'avortar quan ets tan jove, adolescent, o d'una persona adulta? Perquè, per exemple, una de les qüestions que et demana, tot i tenint aquí ara una llei bastant avançada, és que tu, per anar a avortar, depèn de l'edat que tinguis, has d'anar amb un consentiment dels teus pares. Per tant, amb els pares hi havia de parlar sí o sí.
1: Sí, això és el que em va passar a mi personalment, i també crec que, bueno, que l'adolescència és un moment molt vulnerable, no? És un moment en què normalment, doncs, estem coneixent a nosaltres mateixes, a la nostra sexualitat, potser és el moment que estem tenint les primeres relacions sexuals de la nostra vida, no? Llavors, l'avortament moltes vegades és com un còctel molotov que ho rebenta tot això, no? I pot suposar, doncs, un problema molt gros. Llavors, crec que el fet de que passi en un moment on potser veus la maternitat com una cosa tan allunyada, posa alguns problemes i també com alguns avantatges, per dir-ho d'una manera, no? En el moment de decidir què és el que vols fer.
0: És molt interessant el títol que has posat, o que heu posat al documental, Les culpables. Les culpables, amb què jugueu? Per què Les culpables?
1: Bueno, el títol era una mica com un exercici de reapropiació d'aquesta etiqueta, no? Agafar aquesta paraula que potser la societat, doncs, ens ha posat durant molt de temps, i neutralitzar-la, no? Perquè crec que moltes vegades quan pensem en l'avortament pensem en això, com en aquesta decisió agònica i en aquesta culpa que representa, que hem de sentir, no? I després, quan llegeixes aquests testimonis, te n'adones que moltes vegades aquesta culpa no és un sentiment natural, no? Que potser és una construcció social que ens ve de fora, dels silencis, dels prejudicis, de l'entorn o de la fredor amb el que et pots trobar al CAP o als hospitals, per exemple. Llavors era una manera com de donar-li la volta.
0: Doncs Les culpables és el primer llargmetratge de Marta Duran Lozano, que podreu trobar a partir de l'1 d'octubre, per exemple, al Renoir Florida Blanca, i que ja ha començat bé perquè ja té algun premi, com el Doc Around Europe del Docs Barcelona, o el Premi Laia, que atorga el Departament d'Igualtat i Feminisme. Un documental que el pot mirar tothom i treure'n coses interessants des del punt de vista de l'amiga, o del pare, o del germà, o de la pròpia noia que es troba en la situació. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i molta sort amb la pel·lícula.
1: A vosaltres, moltes gràcies i bona nit.

0: Aquesta peça que sentim és una peça per a orgue del segle XVI del compositor Sebastián Aguilera d'Heredia i amb la qual avui l'organista Montserrat Torrent ha obert el seu concert a la Catedral de Lleida aquesta tarda. Als 100 anys, Torrent continua en actiu i oferint concerts com el d'avui i tot just abans, ja us ho hem dit, ha pogut parlar amb la Júlia Albacar, la nostra companya a Lleida. Bona nit, Júlia.
1: Bona nit.
0: T'has comunicat amb ella per diverses vies perquè, ho hem de dir, que és ben sorprenent, tot i que continua tocant, Torrent és malauradament sorda.
1: Doncs sí, però com altres grans figures de la història de la música, la continua vivint apassionadament. Amb algunes preguntes escrites i una mica de gestos improvisats, ens explicava com ella continua sentint el que interpreta.
2: Jo he tingut un oïdo, una vida privilegiada, per tant, penso que recordo coses de quan jo sentia allò. I segona, l'orgue la sento, que tinc un sistema d'estudiar molt profund, no lleuger. Primer llegeixo la música com llegeixo ara aquestes preguntes i després la vaig cantant veu per veu. Naturalment això va quedant gravat. I quan toco ho sento, tot, completament.
1: Una dona que, a més de ser una de les intèrprets més reconegudes al nostre país, ha estat una pionera en l'àmbit de la música. Va impulsar una renovació al món de l'orgue, però també va ser una de les primeres dones a tocar aquest instrument en plena dictadura franquista. Així recorda les seues primeres passes en un món totalment masculinitzat.
2: Això va ser molt dur. I la reacció dels quants organistes masculins va ser violenta, deien. Despreciativament aquesta noia que s'ha cregut. Jo no em creia res, que això és el curiós. Jo no els hi volia fer cap nosa, jo el que volia era disfrutar jo. Entén? Va ser una confusió tremenda, però descrivien que ho deixés córrer, que no era per una noia poder tocar l'orgue. A París, a França, hi havia la Noelie Pierron, que ja estava tocant, i la Marie Claire Alain, famosíssima, però a Espanya que no hi havia cap dona que toqués i es va caure com una... malament, molt malament.
1: Pianista de formació, de fet amb Lleida, la uneix que la seva mare va ser deixeble del compositor i pianista lleidatà Enric Granados, diu que va descobrir l'orgue per la providència.
2: Del piano l'orgue és una història increïble, perquè penso que ha sigut tota la providència o l'atzar. Jo m'inclino més per la providència. I va haver la guerra civil. Va significar un trencament de tots els estudis, de tot. Primer vam anar a parar a Dosrius, a casa de les cosines. I després vam anar a parar a Santa Coloma de Farners, ja passada la guerra. I anàvem a l'església. Però l'organista va dir, no. He sabut que vostès són pianistes. Pugin a les meves germanes i a mi. I han de tocar. I han de tocar, ai, mare de Déu. Però si no hem tocat mai, va dir, no. A l'hora de tocar no hi havia repertori organístic. I tocava amb Chopin. I sonava horrorós. Dic, oi, no m'agrada això. Però un dia, entrant, no sé per què, vam entrar a una hora que no era cap acte litúrgic, vaig sentir l'orgue esplendorós. Dic, oh, com sona, era el doctor Jovany, que era organista. I em va impressionar. Doncs encara que sigui només per l'estiu, vull estudiar una miqueta orgue.
1: El mes d'abril va complir els 100 anys i, coincidint amb la data, Estany es commemora l'any Torrent. Com és fàcil d'imaginar, poques persones han viscut la celebració del seu centenari encara en actiu. I tot i que agraeix el reconeixement, ens explica que no s'hi acaba de sentir còmoda.
2: De vegades jo he dit que em sap greu que ho celebrin en vida, perquè per ells és un compromís i han de fer moltes avances i potser no en farien d'andes. Però jo estic allà davant... Me feien obligats a fer molts elogis que naturalment no mereixo tant. Per mi és una miqueta...

0: 24 a Granada.
1: Doncs sí, la veritat és que ens han quedat amb les ganes de conèixer-la, fins sí. i tot personalment. Gràcies, Júlia. Hem de fer una pausa per la publicitat i de seguida, després de la tornada, començarem a mirar demà.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Sol, solet, vine amb a veure.
5: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: 2 minutets i arribarem a 3:15. És aquell moment de la nit en què tenim una cama posada a l'avui i l'altra ja al demà. I a cavall tenim aquesta qüestió de l'habitatge, que tenim a hores d'ara encara oberta aquesta manifestació. No sabem en quin punt la Diagonal de Barcelona. Per això connectem directament amb els nostres companys que ho estan seguint. Vicent Mipsut, bona nit.
14: Hola, bona nit. Doncs l'afectació aquí a la Diagonal ara és molt limitada. Encara hi ha un tall dins de la Diagonal, però és molt reduït perquè ja s'han obert els laterals i també pràcticament els accessos d'altres carrers. Els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra han encapsulat un reducte que quedava de... no arribaria a 200 persones, que havien fet s'havien assegut al terra de la Diagonal, i ara a poc, després de alguns moments així de tensió i tal, però sense arribar a haver cap enfrontament, encara queden, ja us dic, algunes desenes de persones amb una línia d'agents antiavalots que ha anat cada volta acostant-se més i anant obrint carrers perifèrics des d'on estaven les primeres línies de furgonetes policials, i ara queda absolutament un nucli molt reduït. I a poc a poc ja vegem que agents de la Guàrdia Urbana ja comencen a donar pas alternatiu als vehicles que baixen dels carrers provinents de Pedralbes i també dels laterals de la Diagonal. Per tant, sembla que la cosa a poc va resolent-se, i també estem vegent en aquest moment que molts dels concentrats, alguns dels concentrats, comencen a sortir de la zona aquesta que havia quedat encapsulada pels agents. Per tant, sembla que la cosa es normalitza, i tot i que hi ha hagut alguns moments de tensió, no ha arribat a produir-se càrregues ni res semblant. I en aquest moment, ja vos dic, a poc, pels voltants d'aquest minúscul lloc que queda tallat de la Diagonal, està reobrint-se a poc el trànsit.
13: Doncs aquesta és l'última hora. Gràcies, Vicent.
14: Fins ara. Adéu.
13: I tot això perquè demà, Marc, s'ha d'aprovar aquest... o s'ha d'intentar portar al Consell de Ministres aquest decret de l'habitatge.
15: Sí, que de moment no té el suport garantit dels grups parlamentaris un cop arribi al Congrés, perquè no veuen bé el text d'aquest esborrany que els ha fet arribar el PSOE. Els critiquen aquest document tant els socis de govern de Pedro Sánchez, des de Sumar, com també des de Junts, que diuen, per exemple, que aquest decret no diferencia entre petits propietaris i fons voltors. Cantó, Esquerra, també diu que

0: troba a faltar la regulació del lloguer d'habitacions. Hem sentit ja abans Pedro Sánchez aquesta nit des de Barcelona demanant responsabilitat a tots els partits. Per tant, veurem què passa. Aquest esborrany sí que planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que acabin com a molt tard al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments en pisos de fons, Voltó.
1: Clarament, demà estarem pendents d'això i també estarem pendents del cel. Ens han sonat les alarmes als telèfons mòbils en directe aquí a l'estudi. Com a totes les cases, Txell-Garriga, perquè demà s'esperen algunes pluges torrencials.
2: Sí, de fet, estem davant d'un nou episodi de pluges molt intenses i inundacions a les comarques del litoral i també del prelitoral. S'han enviat, com deies, un missatge d'alerta a 13 comarques, entre elles Baix Camp o La Selva, per pluges localment molt fortes, que podrien arribar a superar els 40 litres en només mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6 ja a partir d'aquesta matinada. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demanava prudència.
3: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
2: De fet, a Barcelona l'Ajuntament també ha demanat revisar les teulades o desconnectar els aparells electrònics.
0: Dos temes, ja ho veieu, ben potents per aquestes pròximes hores i que també centraran la nostra atenció i, evidentment, les del matí de Catalunya Ràdio. Si us sembla, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
4: Bona nit, Marc, què tal?
0: Molt bé. Escolta, em sembla que demà, bàsicament, dos fronts oberts, pluges i habitatge.
4: Sí, un front literal, eh? Ja hem sentit de Protecció Civil i aquesta alerta per pluges de demà. Demà és dia de posar la ràdio, estar atents on plou, com plou, i sempre tenir les precaucions que ja hem sentit i que ens diuen cada vegada. I nosaltres ho anirem explicant des de les 6, de fet ja des de les 5 amb els matiners de Xavi Canalies, perquè sapigueu abans de sortir de casa on heu d'anar especialment en compte. Però demà també és el dia del decret d'habitatge.
0: Sí.
4: Demà tenim en Míriam Nogueres a les 9, perquè el vot de Junts serà decisiu. I aviam què ens diu, perquè en les últimes hores ens arriba que Junts, que en principi veia bé, deien divendres que estaven a prop de l'acord, doncs ara que sembla que el Partit Socialista voldria incloure alguna cosa al decret que no els hi acaba d'encaixar, que va més en la línia de contentar sumar, i veurem. Recordem que demà s'aprova, ja ho heu explicat, s'aprova el govern, però després falta la tramitació parlamentària, que és, diguem-ne, on hi haurà la teca de l'acord. Però bueno, serà interessant demà sentir Míriam Nogueres. I per contrast, també t'explicaré que Sergi Pàmies, a la secció que ens fa a les 11,
0: sí,
4: a la seva teràpia boomer, que ens parla del passat, ens parla del lloguer, de com era el lloguer del passat, que també serà en aquest cas curiós, tot i lamentar-ho, diguem-ne, per com ha canviat el mercat de l'habitatge en aquests anys.
0: Això t'anava a dir, veurem com ha canviat. Maiol, com creus que acabarà aquest decret per l'habitatge? Arribarà a l'acord a l'últim moment?
4: Jo crec que sí. És a dir, em sembla que Junts no es pot permetre una votació negativa. Sí que es pot permetre una certa escenificació parlamentària i a Junts li ha sortit bé. És a dir, el fet d'estar durant aquest temps que fins que arribi la tramitació doncs reclamant certes mesures. És veritat que l'habitatge ha tingut uns punts molt clars on no hi volia entrar, la lluita contra les ocupacions, per exemple, la protecció del petit propietari, però si d'aquí un mes en aquesta tramitació la lluita al carrer continua, com estem veient ara a Madrid i com avui hem vist tímidament a Barcelona, em costa de pensar que Junts s'hi resistirà, però bé, un mes en política ja saps que pot ser etern i per tant tindrem molts dies per parlar-ho.
0: Doncs veurem què passa i què més fareu al matí.
4: Doncs mira, estrenem secció de ciència amb el Pere Estupinyà, que és una de les persones que més en sap en aquest país i és molt divulgatiu i molt de gust que vingui el matí de Catalunya Ràdio. I també tindrem a Sor Lucía Caram, que ja sabem com està el seu paper a la guerra d'Ucraïna, que també ha estat molt assenyalada aquests últims dies a Manresa arran del que va passar a la Festa Major, i serà interessant sentir-la demà al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs
4: tot això i el que la pluja ens deixi.
0: Exacte, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell. Bona nit.
4: Fantàstic, bona nit.
5: Per tant, demà pendents del que passi a Madrid respecte a l'habitatge, però que serà també un dels temes estrella del debat de política general que es farà a partir de demà i fins dijous al Parlament, Txell.
2: La sessió, de fet, arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat, que, sense límit de temps, desgranarà totes les polítiques del govern i anunciarà novetats, com deies, en matèria d'habitatge. Un cop acabi el seu discurs, es suspendrà la sessió i hi haurà no hi haurà el debat dels partits fins al dimecres al matí. Les intervencions del grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació, i amb el PSC doncs tancant aquesta roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer mandat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura, també amb el suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies.
1: I demà també sabrem quan han pujat els preus aquest mes de setembre. Es confirmaran les sensacions, Rafael de Ribot, segurament,
6: dirien,
1: no?
6: Tots dirien que han pujat, no? Sí. I ara el que falta és veure si l'estadística reflecteix aquesta sensació. Previsiblement sí, per l'encariment dels preus de l'energia. Avui mateix petroli i gas han seguit pujant als mercats internacionals. El barril de Brent, el de referència a Europa, recordem-ho, s'ha situat a prop dels $106. Al mes d'agost, la inflació interanual ja va pujar molt, es va situar al 4%, el nivell màxim en un any i mig. El conjunt de l'Estat va ser del 4,3% i la previsió dels que en saben, del Servei d'Estudi de Funques, la Fundació de Caixes d'Estalvis, és que escali fins un 4,9%. Demà sortirem de dubtes.
5: Gràcies. Doncs veurem què és el que passa demà, on a Girona tindrem una radiografia sobre la mobilitat ciclista i de patinets a la ciutat. Maria Rovira, Girona.
7: Sí, perquè, de fet, demà es presentarà el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat amb bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner, analitzarà els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà, doncs, dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat campanyes informatives sobre com circular amb bicicleta i regular el cicloturisme, focalitzada sobretot en zones com el Barri Vell i el Mercadal.
1: Poc més de 7 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que en aquesta mirada que fem cada dia a aquesta hora l'endemà ens volem fixar en quina mirada hi posa doncs, algun dels diaris que s'edita i s'imprimeix aquí a Catalunya. Podem saludar la directora del periòdico, Gemma Martínez. Bona nit.
8: Hola, molt bona nit.
1: La teniu tancada o no la portada demà? Perquè és d'aquells dies que, clar...
8: Avui ens costa el 100% al 100%, no? Perquè hem d'enfilar una mica el titular amb la informació que tenim a aquesta hora, que no és el 100% tancada, però... Però bueno, sí, evidentment parlarem de l'habitatge i aquesta bateria de mesures que ha presentat el govern avui, però parlarem de la cruïlla amb la que és ara Pedro Sánchez, que necessita sumar Junts i el PNB, ojo, que del PNB parlem poc, i alhora també evitar que sumar consideri insuficient l'acord, no? I nosaltres sí que fem una mirada una mica més pròpia a aquest assumpte, perquè el que venim a dir, analitzem les propostes que hi ha sobre la taula, que a més de ser molt diferents, algunes de les que defensen sumar o el sindicat de llogaters, són molt difícils de traslladar a un decret per els efectes que podrien tenir o perquè comportarien desemborsaments públics que són difícilment assumibles. No? Entonces, bueno, plantem el repte que plantejaria, inclús en el cas de que, com dèieu abans, demà s'arribés a aquest acord. No? O sigui, que és com la principal aposta que fem avui.
1: Que interessant. Per tant, recomanaries, entre les teves recomanacions, mirar les conseqüències que tindrien algunes d'aquestes propostes o proposes una altra cosa?
8: Sí, s'ha de mirar perquè, vull dir, en el fons, tot ho esteu explicant també, que s'ha significat molt bé, o sigui, és un moment molt important, però alhora és la cruïlla en la que està, no és fàcil, sí. I alhora no és fàcil que siga que tinga un impacte real a curt ni a mig xant termini en el mercat de l'habitatge i el que estan proposant. Mm-hmm. Perquè són unes coses que implicarien o és difícil de posar dintre d'un decret, o com deia abans, l'Estat no pot anar a comprar tot el que vol expropiar quan, o sigui, no tens diners per això. Entonces, vull dir, més enllà del soroll polític i social, que és imprescindible que l'hem d'atendre, intentem posar una, amb el nostre expert immobiliari, que ens explica les dificultats que, malgrat el cas de que existeix acord, no serà fàcil després que sigui immediat. No? Nosaltres la nostra feina és una mica posar context a les coses, no sols explicar, sinó què es pot fer inclús amb el que es pacta, si es pacta demà, no? Amb la realitat del dia a dia. No?
1: Doncs ho mirarem, aquesta és l'enorme complexitat del tema que ens ocupa. Gemma, gràcies.
8: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit.

0: 4 minuts i mig i arribarem a les 11. Daniel Vázquez Sallés, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Ja han passat 15 dies des de l'última vegada que vam parlar. No sé si han canviat molt els temes o no. Com ho has vist això avui?
1: Bé, està, diguem, el tema estrella és el nou decret d'habitatge, que s'ha de veure si s'aprovarà, no s'aprovarà, el què s'aprovarà, si serà una aprovació a l'engròs o si es tindrà en compte cada cas, no?, els petits propietaris, com perseguir els fons voltor. El que sí que em crea certa estupefacció amb això del tema això del nou decret és les presses que tenen ara partits que semblen no hagin governat mai, no?, com pot ser els comuns de Ada Colau o Sumar, no? Jo crec que aquí hi ha, evidentment, hi ha un punt electoralista que hi ha de fons, perquè tot està a punt d'arribar, les eleccions suposo que seran aviat, i aquesta és el que em fa pensar que aquesta nova política, no?, que vam dir que farien, fa molta pudor a vella política moltes vegades. Després el tema del consum del vi, que jo visc una família doncs, molt especialitzada en el consum del vi. Jo sóc el pitjor client que pot tenir perquè no puc veure ni most, però sí que molts cops la mèdia em diu, per exemple, que la meva dona, que molts cops ha pujat el consum del vi blanc per el canvi climàtic, no? Ja més, fa més calor, la gent li ve de gust més producte fresc. Però, per exemple, l'altre dia vaig sentir un especialista, em va agradar molt la seva... Va explicar una cosa, que ella creia que la baixada del consum, per exemple, del vi, és perquè abans el consum del vi estava relacionat amb el que era la comunitat. O sigui, la gent es reunia al voltant d'una ampolla de vi. Hi havia temps per parlar, per discutir, i ara ens hem arribat a una espècie de gaudim d'una forma individualista. Llavors ningú s'obre una ampolla de vi per fer les coses d'una forma individual. Evidentment, hi ha un tema aquest de la OTAN, d'Europa. Europa, jo recomano molt llegir algunes biografies de l'ascens de von der Leyen al poder europeu per entendre una miqueta de què va aquesta decadència europea, perquè ho explica molt bé per què estem com estem a Europa. Per fi s'acaba la pilota d'or. Jo no ho diria, però jo estic fins allà on no sona, de les pilotes d'or, i que s'ho reparteixin i que guanyi qui guanyi. Recomano el tema de les pluges. Jo ja no sé què dir. No sé si sortia de casa amb paraigües o no surto amb paraigües. Jo ja crec de les previsions del temps que va fer ahir. Jo així sí, estic segur que no fallaré. Jo, si va ploure ahir, em duc el paraigües i ja està. Però... m'ha agradat molt la noia que ha parlat sobre aquest documental sobre l'avortament. Jo vaig parlar fa molts anys amb el tema del Deixeus, feien els anys 70, feien conferències sobre la pastilla, i la Mariquita Rivière, i m'explicava que quan feien les conferències per explicar, perquè s'havia... ja hi havia pastilla a Espanya, i tenien manifestacions de feministes contràries a la pastilla, perquè consideraven que això significava doncs la submissió de la dona a l'home. Llavors, és un tema que sempre hi ha hagut, m'agradaria que ningú es posa d'acord. I rei, felicitar a la Victoria Spunsberg i a la Marta Butxaca, dues grans persones que vaig conèixer a Guadalajara, i celebro moltíssim que hagin guanyat aquest premi.
2: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.
3: Són les 11 de la nit. Bona nit.
2: 3CAT Info.

0: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Blaugrana Koundé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai.
0: I pel que fa al temps, doncs temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3CAT Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu del lloguer i préstecs per la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
3: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
4: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Per la seva banda, Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges. En aquest escenari, Pedro Sánchez demana generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç. Barcelona, Àlex Giral Robert.
4: El cap de l'executiu espanyol ha fet una crida al compromís institucional dels partits per donar llum verda a l'última versió del decret llei d'habitatge. Pedro Sánchez els ha instat a apartar els càlculs polítics, actuar des de la humanitat, ha dit, i fer un últim sprint per convalidar la norma al Congrés.
5: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
4: Ho ha dit a la cloenda de la gala dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantana barresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen en el moment de rebre el premi de mans del president espanyol. Sánchez ha fet el discurs davant de personalitats empresarials, socials i polítiques, d'entre les quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
0: Milers de persones s'han manifestat a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, convocades pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern espanyol perquè aquest dimarts aprovi el decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal. Barcelona, Vicent Misfut.
6: Cants contra rendistes i fons voltor, so de claus i record a les últimes dones desnonades a Madrid i Catalunya. Han marcat la concentració. Els convocants reclamen que el decret que ha d'aprovar el govern aquest dimarts contemple quatre punts bàsics: mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions, unes pràctiques que denunciava Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres.
7: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne, i viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
6: Carme Arcarazo, també portaveu del sindicat, diu que la mobilització no ha fet més que començar.
8: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
6: Els convocants han demanat un canvi radical en la política d'habitatge i alerten que només amb aquestes polítiques es pot frenar la frustració que alimenta l'extrema dreta.
0: Unes protestes que també s'han repetit a Palma. Allà centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin aquest dimarts al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les Illes la situació és especialment complicada per la limitació de terreny i la pressió turística. Palma, Caterina Carmany.
9: Entre crits de ni gent sense cases ni cases sense gent i fent dringar claus a l'aire. Així ha estat la protesta a Mallorca. El problema de l'habitatge és extrem a les Balears, segons Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres.
10: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que, basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar als residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrava aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
9: Joves que no veuen futur i mares que passen pena perquè els seus fills no es poden independitzar. A les Balears el preu del lloguer dispara cada mes per la pressió turística. Ara frega els 1.600 euros de mitjana dels més alts de l'Estat, freca-freca amb Madrid.
0: Doncs precisament a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
11: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
12: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
11: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: El Papa Lleó XIV urgeix als líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. A l'avió que el tornava cap a Roma del seu viatge oficial a França i a preguntes dels periodistes, el pontífex ha dit que no coneixia el cas concret de la Mari Carmen, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
13: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permite el cas d'una anciana, además con disabilitat o amb dificultat, ser echada por encima de su casa? Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
0: Lleó XIV demana buscar la causa sistèmica del problema per trobar solucions i no quedar-se només a donar resposta a una emergència concreta. L'habitatge també serà un dels temes estrella del debat de política general que es fa des d'aquest dimarts i fins dijous al Parlament. La sessió arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat, que, sense límit de temps, desgranarà les polítiques del govern i anunciarà novetats en matèria precisament d'habitatge. Un cop acabi el discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà debat amb els partits fins dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC tancant roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer debat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura gràcies al suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies. Uns altres activaran el mode preelectoral amb la vista posada en les municipals de l'any que ve i en el possible avançament de les eleccions generals. També marcarà el debat l'amnistia als líders independentistes i l'expectativa de retorn de l'expresident Carles Puigdemont i també dels consellers exiliats. Més qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
14: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i també que hi hagi prudència amb la mobilitat.
1: El temps.
0: Per aprofundir aquesta qüestió, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
15: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya Central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada, demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. 3catinfo ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia dels líders independentistes. És la del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'escrit que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. I també assenyala que és de sentit com aplicar-la pels delictes també de malversació. El president del Tribunal Constitucional considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido fa constar la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà, per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa en l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. Dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
0: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'AP-7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcava en declaracions a Catalunya Ràdio en pràctiques exclusives entre grups criminals.
17: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Obrim plana internacional. Al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els està investigant per un possible complot terrorista. Però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares.
18: La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
19: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
18: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja, però, les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
0: Per cert, que Donald Trump s'ha declarat sorprès per l'alliberament dels sospitosos i ha dit que ell no els hauria deixat anar.
20: Em sorprèn que els hagin alliberat. Jo no ho hauria fet. Mira, s'han portat molt bé, han col·laborat molt estretament amb nosaltres. Ho sabem tot sobre ells. Nosaltres no els hauríem alliberat.
0: Mentrestant, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de Defensa europeus han començat a estudiar la proposta que, en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
22: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
21: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de Defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaja Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.

0: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Barcelona, Marc Ruiz.
1: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, l'Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall. Una oda interpretada per l'Orfeó Català i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest fragment de la novena de Beethoven té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals, segons explica el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
1: I això té molt a veure amb aquesta temporada, perquè és un himne d'agermanament i el leitmotiv de la nova temporada del Palau és la Pau, un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, segons Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, el 300 aniversari de la Passió segons Sant Mateu de Bach, els centenaris de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats al pare Antoni Soler, entre molts altres.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Nau. Bona nit.
3: Bona nit. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre a partir de 3:15 jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina del blaugrana Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
4: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase. Y finalización, quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: També ha parlat el jugador Fabián. El jugador del PSG s'ha referit a la seva competència amb Pedri.
5: Creo que la relación mía con Pedri es magnífica, igual que con todos los compañeros. Sabemos que lo importante es lo colectivo, que lo importante es el equipo, y bueno, hay partidos que le toca jugar a él, otros a mí, a otros compañeros. Al final estamos aquí para ayudar cuando el míster lo necesite.
3: Aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic. També es disputarà un partit amistós, l'Austràlia-Brasil amb Rafinha, a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens ha deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, el blaugrana Jules Koundé s'ha quedat a la banqueta, i Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el club blaugrana confia que el jugador estarà a punt per jugar al Barça-Getafe, el primer partit després de l'aturada de partits internacionals. També ha tornat a Barcelona, dèiem, i en aquest cas, tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Nations League.
6: 3CAT Info.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, aposten per Lamine Yamal.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te dejas pegado ya a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
3: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'exblaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça.
9: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tornant al Barça, encara la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6 hora catalana jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, vol anar partit a partit.
10: Per a nosaltres, cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai, tant si és a fora com si és a casa. Volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
3: I en paral·lel, el Quitzenàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un neurotòrax provocat per un cop fort al pit, que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. En handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Herb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que l'equip blaugrana ja està classificat matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontarà el Vespre Mongarès. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea, a la pista del Flensburg alemany.
6: 3CAT Info.
3: I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima etapa del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes amb una primera etapa entre Agadir i Zagora de 268 quilòmetres cronometrats. I en motociclisme, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM, que s'ha perdut en les últimes 4 curses per lesió, assegura en un comunicat que no està al 100%, però que sent preparat per tornar a competir. I acabem en ciclisme per dir que Pau Miquel, Joel Nicolau, Paula Blasi i Mireia Benito han estat seleccionats per disputar aquest cap de setmana que ve el Campionat d'Europa, que es disputarà a Eslovènia.
0: Són 2:15 de la nit.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris. Hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. I de seguida us explicarem que el govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. I el muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat el blaugrana Fermín.
0: Pel que fa al temps, molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. Protecció Civil demana extremar les precaucions. No s'han ordenat restriccions, però sí que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3cat.info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges de propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que baixin el preu del lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Doncs bé, Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret d'habitatge. I a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora, i ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
5: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
4: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: A banda d'aquest possible decret de l'habitatge de què us parlàvem, el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts noves mesures de suport per fer front a l'increment dels preus de l'energia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
6: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar, como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes per als combustibles professionals fins a finals d'any. Fins a l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument semblant al de la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. I el govern català destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
7: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents pels cultius més afectats.
0: Ordeig ho ha dit davant els sindicats de la taula agrària, que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat que ha insinuat que es vol ajudar només a certs sectors, i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors, perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
0: A l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
9: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigui de regular. Vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos.
0: La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. I, a més, pagesos, ecologistes i entitats socials també alerten que arribaran fins on calgui per aturar el polèmic Pla Ter, el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. Denuncien que el pla destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions, i posen d'exemple la macrocentral solar d'Alcarràs, Lleida, Júlia Albacar.
10: Totes les organitzacions agràries i 8 entitats socials han sumat forces este dilluns per mostrar el seu rebuig a les macrocentrals solars i reclamar la retirada del Pla Ter. Consideren que l'estratègia del govern és errònia i reclamen que es refaci des de zero amb el consens del territori. Amenacen que si el govern no recula, no es quedaran quiets. Sentim Pilar Corberó, portaveu de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, el paraigua que agrupa les entitats contràries al Pla Ter.
11: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Pla Ter quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
10: I critiquen apostes com el macroparc solar d'Alcarràs, que el president Salvador Illa va inaugurar fa just unes setmanes, el més gran del país. Per això reclamen buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte aquest dilluns a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat aprofitant les sessions de l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu és debatre l'últim document de 7 punts per reobrir l'estret d'Hormuz que Donald Trump ja ha rebutjat. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
12: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
0: Està previst també que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, rebi el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi. La diplomàcia està en marxa, mentre que per l'altra banda continua el to bel·licista. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic, ha difós un missatge en què assegura que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat ho faran de tot el mar d'Aràbia. I a Ucraïna, almenys una persona ha mort i desenes més han quedat ferides aquest dilluns després de diversos atacs russos a Kiev, un dels quals contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de la ciutat. Durant les últimes hores, almenys 3 persones més han mort en bombardejos russos a Ucraïna. Els atacs han arribat fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera.

0: actuar amb acarnissament. L'advocada ho ha demanat aquest dilluns al judici que ha començat a l'audiència de Barcelona i que durarà fins la setmana que ve. Segons el fiscal, el 17 de gener del 2024, al migdia, l'acusat va abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i la va agredir amb diverses ganivetades. El noi, que era amic de l'acusat, no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va acabar morint. La fiscalia demana 18 anys de presó per un delicte d'assassinat i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys. En canvi, la defensa nega que hi hagués acarnissament i diu que la mort del noi va ser resultat d'un enfrontament entre tots dos. Aquest dilluns al matí s'ha constituït el jurat popular d'un judici que durarà fins la setmana que ve. Durant aquests dies està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. Els informes finals i les conclusions estan previstos per al dia 5 d'octubre. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i el dia de Sant Esteve. Segons ha pogut saber Trescatinfo, la Generalitat publicarà el proper dijous la instrucció que regula compensar aquests dies. S'aplicarà de forma retroactiva, ja des de principis d'any, per incloure el 15 d'agost i Sant Esteve, que també cauran dissabte. Per tant, a partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions, ho celebren.
1: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
2: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
0: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals. I més qüestions, la Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a la B7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president, Antoni Escudero, a la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Castell de Biart, Masarac, allà hi tenim Pau Bertolí.
3: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
4: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
3: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
4: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, per les plantes soterrades que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
3: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
0: I a aquesta hora tornem a recordar que Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
5: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i tenir prudència amb la mobilitat.
6: El temps.
0: Per ampliar aquesta informació, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona...

0: àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona. On menys plourà, cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja diem, atenció posada demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
1: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. A Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara el govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs i fer que tot plegat sigui més accessible. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
4: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
3: A banda de la modificació del Reial Decret, es canviarà la fitxa tècnica del medicament mifepristona perquè es pugui fer servir fora dels hospitals. I a partir de l'any que ve, els pediatres avaluaran a les consultes quin és el grau de risc i d'addicció a les tecnologies i les pantalles que tenen les criatures i els adolescents fins als 15 anys. Es tracta d'una de les mesures d'entre una seixantena que vol implantar el govern en el Pla de Benestar Digital de la Infància i Adolescència. En un qüestionari, els pediatres preguntaran com utilitzen les pantalles i les hores que hi destinen i si hi ha senyals d'alarmes donaran pautes específiques a les famílies. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
5: Poder detectar, per exemple, les pròpies consultes pediàtriques, usos que ja es comencin a veure doncs, que són excessius. I després, una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies. Les famílies sovint no saben com enfocar aquesta problemàtica i, per tant, també volem generar un instrument doncs, que permeti ajudar a les famílies.
3: La mesura estrella del Pla de Benestar Digital i de Protecció dels Menors és l'aprovació d'una llei específica i la prohibició d'utilitzar la intel·ligència artificial fins als 14 anys. I des d'aquest estiu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3Cat Info. Es tracta d'una manera d'avaluar prevista en el Pla Cura que es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Segons la Direcció General de l'Autonomia Personal i Discapacitat, Sílvia Sobirana, el tràmit es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i està tenint molt bons resultats, ho ha dit a 3Cat Info.
6: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol, ja està valorada. Avui ja està valorada i té el pi a pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tribu tramitar d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Properament està previst que el Departament de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps de valoració per obtenir la prestació.
2: 3Cat Info.
3: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més respecte als que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos i perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. ha dit a 3Cat Info.
7: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
3: Per això Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia.
2: 3Cat Info.
8: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
9: En Simus era de l'Ira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informe.
3: El Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva 9a edició. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Marta Vives.
10: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada de Lliure l'any passat, ha estat la més guardonada a millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique.
11: Història que parla d'identitat, doncs, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
10: I millor interpretació de repartiment per Imma Colomer.
12: Emociona, eh? Vull agrair molt a Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
10: Per Magel, a la Sala Texas s'han portat el de millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I el musical Germans de Sang ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Casti. Àngels Guanyalons ha estat distingida pel seu treball a la Corona d'Espines, al TNC.
13: És el meu primer premi per un text. No és musical! I ho agraeixo moltíssim.
10: I Marta Butxaca s'ha emportat el de millor text amb una bufetada a temps.
14: I que si algun polític o política veu aquesta gala, sisplau, poseu feina, poseu diners a l'educació pública, que jo la visc a diari i ens estem anant a la merda molt fortament.
10: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar, Maria Agustina Soler.
15: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
10: La 9a gala dels Premis Teatre Barcelona ha acabat amb una festa amb música de Los Informals.
3: I aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. Amb l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
16: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. I jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
3: Enguany es presenten al Temporada Alta un total de 66 propostes de creació catalana amb la participació d'autors destacats com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller i Victòria Spunsberg. A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibràlegs i el torneig de dramaturgia que viurà la gran final el 30 de novembre.
2: Esports.
3: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
17: Bona nit. La selecció espanyola de futbol amb 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 3:15, jugarà contra Croàcia amb el blaugrana Livakovic al segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions.
18: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
17: En aquest sentit, De La Fuente ha lloat el blaugrana Fermín, que contra Croàcia podria tenir minuts. Al marge de l'Espanya-Croàcia, aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens han deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, amb el blaugrana Jules Koundé, on no ha tingut minuts. i Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, el club blaugrana confia que estarà a punt per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre, el primer partit després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Lliga de les Nacions.
2: 3CAT Info.
17: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Les votacions es faran públiques el 26 d'octubre a una gala de Londres. Jugadors com João Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi aposten per Lamine Yamal.
19: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ahí a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
20: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
17: També es reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al club de blaugrana.
21: Para mí es agradecimiento infinito y bueno, el tiempo que ha sido, que me considero una afortunada, porque estar 14 años en un club como el Barça, creo que es para sentirse así, ha sido algo increíble y que evidentemente nunca voy a olvidar.
17: I encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet, el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6, hora catalana, jugarà el primer dels tres partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
22: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers, tots dos. Coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps serà un gran repte enfrontar-nos a ells, una batalla tàctica, i l'energia serà una part molt important del partit.
17: I en handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada Derb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que els blaugrana ja estan classificats matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontaran al Veszprém. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany. I en motor, aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet.
2: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Blaugrana Koundé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai.
1: I pel que fa al temps, doncs temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3CAT Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu del lloguer i préstecs per la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
3: Totes les línies és que són absolutament irrenunciables. És que no va posar poder solució al problema de la vivienda si ponemos parches.
4: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
1: Per la seva banda, Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges. En aquest escenari, Pedro Sánchez demana generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç. Barcelona, Àlex Giral Robert.
5: El cap de l'executiu espanyol ha fet una crida al compromís institucional dels partits per donar llum verda a l'última versió del decret llei d'habitatge. Pedro Sánchez els ha instat a apartar els càlculs polítics, actuar des de la humanitat, ha dit, i fer un últim sprint per convalidar la norma al Congrés.
6: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado, i con responsabilidad.
5: Ho ha dit a la cloenda de la gala dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaia, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen en el moment de rebre el premi de mans del president espanyol. Sánchez ha fet el discurs davant de personalitats empresarials, socials i polítiques, d'entre les quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
1: Milers de persones s'han manifestat a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, convocades pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern espanyol perquè aquest dimarts aprovi el decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal. Barcelona, Vicent Misfut.
7: Cants contra rendistes i fons voltor, so de claus i record a les últimes dones desnonades a Madrid i Catalunya. Han marcat la concentració. Els convocants reclamen que el decret que ha d'aprovar el govern aquest dimarts contempla quatre punts bàsics: mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions, unes pràctiques que denunciava Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres.
8: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne, i viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
7: Carme Arcarazo, també portaveu del sindicat, diu que la mobilització no ha fet més que començar.
9: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
7: Els convocants han demanat un canvi radical en la política d'habitatge i alerten que només amb aquestes polítiques es pot frenar la frustració que alimenta l'extrema dreta.
1: Unes protestes que també s'han repetit a Palma. Allà centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin aquest dimarts al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les Illes la situació és especialment complicada per la limitació de terreny i la pressió turística. Palma, Caterina Carmany.
10: Entre crits de ni gent sense cases ni cases sense gent i fent dringar claus a l'aire. Així ha estat la protesta a Mallorca. El problema de l'habitatge és extrem a les Balears, segons Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres.
11: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que, basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar als residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrava aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
10: Joves que no veuen futur i mares que passen pena perquè els seus fills no es poden independitzar. A les Balears el preu del lloguer dispara cada mes per la pressió turística. Ara frega els 1.600 euros de mitjana dels més alts de l'Estat. Freca, freca, Madrid.
1: Doncs precisament a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que, en tot cas, mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que, per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
13: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
12: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
1: El Papa Lleó XIV urgeix als líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. A l'avió que el tornava cap a Roma del seu viatge oficial a França i a preguntes dels periodistes, el pontífex ha dit que no coneixia el cas concret de la Mari Carmen, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
14: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permet, en cas d'una anciana, además con disabilitat o amb dificultat, ser echada per dir de su casa? Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Lleó XIV demana buscar la causa sistèmica del problema per trobar solucions i no quedar-se només a donar resposta a una emergència concreta. L'habitatge també serà un dels temes estrella del debat de política general que es fa des d'aquest dimarts i fins dijous al Parlament. La sessió arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat, que, sense límit de temps, desgranarà les polítiques del govern i anunciarà novetats en matèria precisament d'habitatge. Un cop acabi el discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà debat amb els partits fins dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC tancant roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer debat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura gràcies al suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies. Uns altres activaran el mode preelectoral amb la vista posada en les municipals de l'any que ve i en el possible avançament de les eleccions generals. També marcarà el debat l'amnistia als líders independentistes i l'expectativa de retorn de l'expresident Carles Puigdemont i també dels consellers exiliats. Més qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
15: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
15: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i també que hi hagi prudència amb la mobilitat.
0: El temps.
1: Per aprofundir aquesta qüestió, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
16: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada, demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. Tresca.info ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia dels líders independentistes. És la del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'escrit que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. I també assenyala que és de sentit com aplicar-la pels delictes també de malversació. El president del Tribunal Constitucional considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido ho fa constar a la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà, per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa en l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. Dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions a 3CAT Info.
17: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
0: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'AP7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcava en declaracions a Catalunya Ràdio en pràctiques exclusives entre grups criminals.
18: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Obrim plana internacional. Al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els està investigant per un possible complot terrorista. Però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares.
19: La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
20: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
19: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja, però, les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
1: Per cert, que Donald Trump s'ha declarat sorprès per l'alliberament dels sospitosos i ha dit que ell no els hauria deixat anar.
21: Em sorprèn que els hagin alliberat. Jo no ho hauria fet. Mira, s'han portat molt bé, han col·laborat molt estretament amb nosaltres. Ho sabem tot sobre ells. Nosaltres no els hauríem alliberat.
1: Mentrestant, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de Defensa europeus han començat a estudiar la proposta que, en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
22: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
23: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
22: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de Defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaja Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.

0: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Barcelona, Marc Ruiz.
1: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, l'Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall. Una oda interpretada per l'Orfeó Català i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest fragment de la novena de Beethoven té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals, segons explica el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
1: I això té molt a veure amb aquesta temporada, perquè és un himne d'agermanament i el leitmotiv de la nova temporada del Palau és la Pau, un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, segons Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, el 300 aniversari de la Passió, segons Sant Mateu de Bach, els centenaris de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats al pare Antoni Soler, entre molts altres.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Nau. Bona nit.
3: Bona nit. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre a partir de 3:15 jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina del blaugrana Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
4: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase. Y finalización, quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: També ha parlat el jugador Fabián. El jugador del PSG s'ha referit a la seva competència amb Pedri.
5: Creo que la relación mía con Pedri es magnífica, igual que con todos los compañeros. Sabemos que lo importante es lo colectivo, que lo importante es el equipo, y bueno, hay partidos que le toca jugar a él, otros a mí, a otros compañeros. Al final estamos aquí para ayudar cuando el míster lo necesite.
3: Aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic. També es disputarà un partit amistós, l'Austràlia-Brasil amb Rafinha, a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens ha deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, el blaugrana Jules Koundé s'ha quedat a la banqueta, i Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el club blaugrana confia que el jugador estarà a punt per jugar al Barça-Getafe, el primer partit després de l'aturada de partits internacionals. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas, tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Nations League.
6: 3CAT Info.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, aposten per Lamine Yamal.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
3: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'exblaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça.
9: Que el Barça ha sido mi vida. M'ha hecho me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tornant al Barça, encara la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6 hora catalana jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, vol anar partit a partit.
10: Per a nosaltres, cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai, tant si és a fora com si és a casa. Volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
3: I en paral·lel, el Quitzenàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un neurotòrax provocat per un cop fort al pit que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. En handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Herb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que l'equip blaugrana ja està classificat matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontarà el Vespre Mongarès. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea, a la pista del Flensburg alemany.
6: 3CAT Info.
3: I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima etapa del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders, amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes amb una primera etapa entre Agadir i Zagora de 268 quilòmetres cronometrats. I en motociclisme, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM, que s'ha perdut en les últimes 4 curses per lesió, assegura en un comunicat que no està al 100%, però que sent preparat per tornar a competir. I acabem en ciclisme per dir que Pau Miquel, Joel Nicolau, Paula Blasi i Mireia Benito han estat seleccionats per disputar aquest cap de setmana que ve el Campionat d'Europa que es disputarà a Eslovènia.
6: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris. Hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. I de seguida us explicarem que el govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. I el muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat el blaugrana Fermín.
0: Pel que fa al temps, molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. Protecció Civil demana extremar les precaucions. No s'han ordenat restriccions, però sí que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3cat.info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges de propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que baixin el preu del lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Doncs bé, Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret d'habitatge. I a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora, i ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que, en tot cas, mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que, per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
5: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
4: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: A banda d'aquest possible decret de l'habitatge de què us parlàvem, el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts noves mesures de suport per fer front a l'increment dels preus de l'energia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
6: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes per als combustibles professionals fins a finals d'any. Fins a l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument semblant al de la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. I el govern català destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
7: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents pels cultius més afectats.
0: Ordeig ho ha dit davant els sindicats de la taula agrària, que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat que, o insinuat que es vol ajudar doncs, només a certs sectors, i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors, perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
0: A l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
9: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigo de regular. Vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos.
0: La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. I, a més, pagesos, ecologistes i entitats socials també alerten que arribaran fins on calgui per aturar el polèmic Pla Ter, el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. Denuncien que el pla destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions i posen d'exemple la macrocentral solar d'Alcarràs, Lleida, Júlia Albacà.
10: Totes les organitzacions agràries i 8 entitats socials han sumat forces este dilluns per mostrar el seu rebuig a les macrocentrals solars i reclamar la retirada del Pla Ter. Consideren que l'estratègia del govern és errònia i reclamen que es refaci des de zero amb el consens del territori. Amenacen que si el govern no recula no es quedaran quiets. Sentim Pilar Corberó, portaveu de la Xarxa Catalana per una transició energètica justa, el paraigua que agrupa les entitats contràries al Pla Ter.
11: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Pla Ter quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
10: I critiquen apostes com el macroparc solar d'Alcarràs, que el president Salvador Illa va inaugurar fa just unes setmanes, el més gran del país. Per això reclamen buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte aquest dilluns a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat aprofitant les sessions de l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu és debatre l'últim document de 7 punts per reobrir l'estret d'Hormuz que Donald Trump ja ha rebutjat. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
12: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
0: Està previst també que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, rebi el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi. La diplomàcia està en marxa, mentre que per l'altra banda continua el to bel·licista. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic, ha difós un missatge en què assegura que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat ho faran de tot el mar d'Aràbia. I a Ucraïna, almenys una persona ha mort i desenes més han quedat ferides aquest dilluns després de diversos atacs russos a Kiev, un dels quals contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de la ciutat. Durant les últimes hores, almenys 3 persones més han mort en bombardejos russos a Ucraïna. Els atacs han arribat fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que ha obligat el govern polonès a desplegar avions militars i demanar als habitants propers a la regió de Lublin que busquessin refugi. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna i ha afectat infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avanç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de la invasió.
13: 3CAT Info.
0: Més coses. L'acusació de l'assassinat d'un noi mort a ganivetades a Terrassa el 2024 demana 25 anys de presó per l'acusat, perquè assegura que va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament.

0: investigació. Els informes finals i les conclusions estan previstos per al dia 5 d'octubre. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i el dia de Sant Esteve. Segons ha pogut saber Trescatinfo, la Generalitat publicarà el proper dijous la instrucció que regula compensar aquests dies. S'aplicarà de forma retroactiva, ja des de principis d'any, per incloure el 15 d'agost i Sant Esteve, que també cauran dissabte. Per tant, a partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions, ho celebren.
1: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja estiguin reconegudes aquestes hores.
2: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
0: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals. I més qüestions, la Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a l'AP7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president, Antoni Escudero, a la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Castell de Biart, Masarac, allà hi tenim Pau Bartrolí.
3: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial de Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
4: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
3: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
4: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, per les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
3: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
0: I a aquesta hora tornem a recordar que Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
5: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i tenir prudència amb la mobilitat.
6: El temps.
0: Per ampliar aquesta informació, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes.

0: i no passin dels 28 o 29 graus.
1: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. A Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara el govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs i fer que tot plegat sigui més accessible. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
4: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
3: A banda de la modificació del Reial Decret, es canviarà la fitxa tècnica del medicament Mifepristona perquè es pugui fer servir fora dels hospitals. I a partir de l'any que ve, els pediatres avaluaran a les consultes quin és el grau de risc i d'addicció a les tecnologies i les pantalles que tenen les criatures i els adolescents fins als 15 anys. Es tracta d'una de les mesures d'entre una seixantena que vol implantar el govern en el Pla de Benestar Digital de la Infància i Adolescència. En un qüestionari, els pediatres preguntaran com utilitzen les pantalles i les hores que hi destinen i si hi ha senyals d'alarmes donaran pautes específiques a les famílies. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
5: Vull detectar, per exemple, les pròpies consultes pediàtriques, usos que ja es comencin a veure doncs, que són excessius. I després, una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies. Les famílies sovint no saben com enfocar aquesta problemàtica i, per tant, també volem generar un instrument doncs, que permeti ajudar a les famílies.
3: La mesura estrella del Pla de Benestar Digital i de Protecció dels Menors és l'aprovació d'una llei específica i la prohibició d'utilitzar la intel·ligència artificial fins als 14 anys. I des d'aquest estiu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3Cat Info. Es tracta d'una manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, que es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Segons la Direcció General de l'Autonomia Personal i Discapacitat, Sílvia Sobirana, el tràmit es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i està tenint molt bons resultats, ho ha dit a 3Cat Info.
6: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència si el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el PIA PET si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quan tribut la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Properament està previst que el Departament de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps de valoració per obtenir la prestació.
2: 3Cat Info.
3: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més respecte als que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos i perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Ho ha dit a 3Cat Info.
7: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra i per l'altre perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se no? altres fonts d'alimentació com podrien ser els fruits i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
3: Per això Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia.
2: 3Cat Info.
8: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
9: En Simus era de l'Ira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informe.
3: El Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva 9a edició. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Marta Vives.
10: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada de lliure l'any passat, ha estat la més guardonada a millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique.
11: Història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
10: I millor interpretació de repartiment per Imma Colomer.
12: Emociona, eh? Vull agrair molt a Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
10: Per Magela, la Sala Texas s'ha emportat el de millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I el musical Germans de Sang ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. Àngels Guanyalons ha estat distingida pel seu treball a la Corona d'Espines del TNC.
13: És el meu primer premi per un text.
14: I és musical!
13: I ho agraeixo moltíssim.
10: I Marta Butxaca s'ha emportat el de millor text amb una bufetada a temps.
15: I que si algun polític o política veu aquesta gala, sisplau, poseu feina, poseu diners a l'educació pública, que jo la visc a diari i ens estem anant a la merda molt fortament.
10: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar, Maria Agustina Soler.
16: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
10: La novena gala dels Premis Teatre Barcelona ha acabat amb una festa amb música de Los Informals.
3: I aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. Amb l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
17: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
3: Enguany es presenten a la Temporada Alta un total de 66 propostes de creació catalana amb la participació d'autors destacats com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller i Victòria Spunsberg. A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibre Àlex i el torneig de dramaturgia que viurà la gran final el 30 de novembre.
2: Esports.
3: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
18: Bona nit. La selecció espanyola de futbol amb 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 3:15, jugarà contra Croàcia amb el blaugrana Livakovic al segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions.
19: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
18: En aquest sentit, De La Fuente ha lloat el blaugrana Fermín, que contra Croàcia podria tenir minuts. Al marge de l'Espanya-Croàcia, aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens han deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, amb el blaugrana Jules Koundé, on no ha tingut minuts, i Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, el club blaugrana confia que estarà a punt per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre, el primer partit després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Lliga de les Nacions.
2: 3CAT Info.
18: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Les votacions es faran públiques el 26 d'octubre a una gala de Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi aposten per Lamine Yamal.
20: Si hi ha un jugador que que tú pones la tele y te dejas pegado ya a la tele viendo jugar es Lamin. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamin es fútbol.
21: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamin, ¿no?
18: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al club de blaugrana.
22: Para mí es agradecimiento infinito y bueno, el tiempo que ha sido, que me considero una afortunada, porque estar 14 años en un club como el Barça, creo que es para sentirse así, ha sido algo increíble y que evidentemente nunca voy a olvidar.
18: I encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet, el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6, hora catalana, jugarà el primer dels tres partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
23: It's a interesting situation.
24: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers. Tots dos coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps serà un gran repte enfrontar-nos a ells, una batalla tàctica, i l'energia serà una part molt important del partit.
18: I en vol el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada Terp Sultan del Marroc. Serà un partit interessant, ja que els blaugranes ja estan classificats matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontaran al Vesprem. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany. I en motor, aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Rides. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet.
2: 3CAT Info.

0: És la una.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
2: Esports.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Blaugrana Koundé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els primers 45 minuts del partit. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai.
1: I pel que fa al temps, doncs temps molt inestable amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3CAT Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu del lloguer i préstecs per la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
5: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
1: Per la seva banda, Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges. En aquest escenari, Pedro Sánchez demana generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç. Barcelona, Àlex Giral Robert.
6: El cap de l'executiu espanyol ha fet una crida al compromís institucional dels partits per donar llum verda a l'última versió del decret llei d'habitatge. Pedro Sánchez els ha instat a apartar els càlculs polítics, actuar des de la humanitat, ha dit, i fer un últim esprint per convalidar la norma al Congrés.
7: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
6: Ho ha dit a la cloenda de la gala dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen en el moment de rebre el premi de mans del president espanyol. Sánchez ha fet el discurs davant de personalitats empresarials, socials i polítiques, d'entre les quals el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
1: Doncs bé, milers de persones s'han manifestat a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, convocades pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern espanyol perquè aquest dimarts aprovi el decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal i els Mossos han detingut dues persones. Barcelona, Vicent Mifsud.
8: Cants contrarrendistes i fons voltor, so de claus i record a les últimes dones desnonades a Madrid i Catalunya. Han marcat la concentració. Els convocants reclamen que el decret que ha d'aprovar el govern aquest dimarts contempla quatre punts bàsics: mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions, unes pràctiques que denunciava Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres.
9: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne, i viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
8: Carme Arcarazo, també portaveu del sindicat, diu que la mobilització no ha fet més que començar.
10: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
8: Els convocants han demanat un canvi radical en la política d'habitatge i alerten que només amb aquestes polítiques es pot frenar la frustració que alimenta l'extrema dreta.
1: Unes protestes que també s'han repetit a Palma. Allà centenars de persones s'han manifestat davant de l'Ajuntament per pressionar perquè s'aprovin aquest dimarts al Consell de Ministres mesures per controlar el preu dels lloguers. Asseguren que a les Illes la situació és especialment complicada per la limitació de terreny i la pressió turística. Palma, Caterina Carmany.
11: Entre crits de ni gent sense cases ni cases sense gent i fent dringar claus a l'aire. Així ha estat la protesta a Mallorca. El problema de l'habitatge és extrem a les Balears, segons Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres.
12: El que tenim aquí és una tempesta perfecta amb un model econòmic que, basat en el turisme, que està incentivant que molts dels nostres habitatges no vagin a parar als residents, que siguin ocupats per la indústria turística i que ens agrava aquesta situació, no? Vull dir, la massificació de la illa, la destrucció de la illa, l'espai limitat que tenim, fan que els mateixos problemes que s'estan tenint a altres llocs de l'Estat aquí s'intensifiquin al màxim.
11: Joves que no veuen futur i mares que passen pena perquè els seus fills no es poden independitzar. A les Balears el preu del lloguer dispara cada mes per la pressió turística. Ara frega els 1.600 euros de mitjana dels més alts de l'Estat. Freca, freca en Madrid.
1: Doncs precisament a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
13: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que, en tot cas, mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que, per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
14: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
13: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
1: El Papa Lleó XIV urgeix als líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. A l'avió que el tornava cap a Roma del seu viatge oficial a França i a preguntes dels periodistes, el pontífex ha dit que no coneixia el cas concret de la Mari Carmen, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
15: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permet el cas d'una anciana, a més amb disabilitat o amb dificultat, ser aixada per dir-se de su casa? Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Lleó XIV demana buscar la causa sistèmica del problema per trobar solucions i no quedar-se només a donar resposta a una emergència concreta. L'habitatge també serà un dels temes estrella del debat de política general que es fa des d'aquest dimarts i fins dijous al Parlament. La sessió arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat, que, sense límit de temps, desgranarà les polítiques del govern i anunciarà novetats en matèria precisament d'habitatge. Un cop acabi el discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà debat amb els partits fins dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC tancant roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer debat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura gràcies al suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies. Uns altres activaran el mode preelectoral amb la vista posada en les municipals de l'any que ve i en el possible avançament de les eleccions generals. També marcarà el debat l'amnistia als líders independentistes i l'expectativa de retorn de l'expresident Carles Puigdemont i també dels consellers exiliats. Més qüestions. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
16: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions.
16: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i també que hi hagi prudència amb la mobilitat.
0: El temps.
1: Per aprofundir aquesta qüestió, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
17: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts del prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya Central i a la resta de comarques de Girona, on menys plourà cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí, però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu, entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. Trescatinfo ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia dels líders independentistes. És la del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. En l'escrit que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve, Conde Pumpido assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. I també assenyala que és de sentit comú aplicar-la pels delictes també de malversació. El president del Tribunal Constitucional considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido ho fa constar a la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència que està enllestint el magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Els dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà, per tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional mou fitxa en l'amnistia de la dotzena de CDRs acusats per terrorisme. 2 mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Audiència ha donat 10 dies a les parts perquè es posicionin. Per l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, és una presa de pèl i un acarnissament injustificat. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
0: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la quarta detenció il·legal en pocs dies a Catalunya. L'última va ser la nit de dilluns a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del cas que es va fer viral a les xarxes d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'AP-7. El director general dels Mossos, Ferran López, ho emmarcava en declaracions a Catalunya Ràdio en pràctiques exclusives entre grups criminals.
19: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
1: López també ha passat de puntetes sobre la sortida de Josep Lluís Trapero del càrrec, que ara fa 15 dies va assumir ell, i ha negat desavinences internes al cos.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Obrim plana internacional. Al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els està investigant per un possible complot terrorista. Però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares.
20: La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
21: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
20: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja, però, les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els cinc sospitosos quan tornava a casa de matinada.
1: Per cert, que Donald Trump s'ha declarat sorprès per l'alliberament dels sospitosos i ha dit que ell no els hauria deixat anar.
2: Em sorprèn que els hagin alliberat. Jo no ho hauria fet. Mira, s'han portat molt bé, han col·laborat molt estretament amb nosaltres. Ho sabem tot sobre ells. Nosaltres no els hauríem alliberat.
1: Mentrestant, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma conjunta quan hi hagi un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Aquest dilluns, els ministres de Defensa europeus han començat a estudiar la proposta que, en cap cas, diuen, pretén substituir el paper de l'OTAN, sinó més aviat complementar-lo. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
3: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
22: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
3: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de Defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaja Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.

0: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Barcelona, Marc Ruiz.
1: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, l'Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall. Una oda interpretada per l'Orfeó Català i per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Aquest fragment de la novena de Beethoven té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals, segons explica el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
1: I això té molt a veure amb aquesta temporada, perquè és un himne d'agermanament i el leitmotiv de la nova temporada del Palau és la Pau, un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, segons Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la Pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, el 300 aniversari de la Passió, segons Sant Mateu de Bach, els centenaris de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats al pare Antoni Soler, entre molts altres.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb Roger Nau. Bona nit.
3: Bona nit. La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 8:45, jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions. En aquest sentit, ha lloat la feina del blaugrana Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
4: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase. Y finalización, quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: També ha parlat el jugador Fabián. El jugador del PSG s'ha referit a la seva competència amb Pedri.
5: Creo que la relación mía con Pedri es magnífica, igual que con todos los compañeros. Sabemos que lo importante es lo colectivo, que lo importante es el equipo, y bueno, hay partidos que le toca jugar a él, otros a mí, a otros compañeros. Al final estamos aquí para ayudar cuando el míster lo necesite.
3: Aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic. També es disputarà un partit amistós, l'Austràlia-Brasil amb Rafinha, a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens ha deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, el blaugrana Jules Koundé s'ha quedat a la banqueta, i Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. De fet, el club blaugrana confia que el jugador estarà a punt per jugar al Barça-Getafe, el primer partit després de l'aturada de partits internacionals. També ha tornat a Barcelona, dèiem, i en aquest cas, tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Nations League.
6: 3CAT Info.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats, unes votacions que es faran públiques el 26 d'octubre en una gala a Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi, aposten per Lamine Yamal.
7: Si hay un jugador que tú pones la tele y te dejas pegado ya a la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
8: Hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
3: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'exblaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al Barça.
9: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
3: I tornant al Barça, encara la demanda del club blaugrana contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6 hora catalana jugarà el primer dels 3 partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. L'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, vol anar partit a partit.
10: Per a nosaltres, cada partit és molt important. Intento dir als jugadors que el partit més important és el següent. El pròxim és contra el Dubai, tant si és a fora com si és a casa. Volem jugar a la nostra manera i al mateix temps competir per guanyar.
11: And at the same time to compete to win.
3: I en paral·lel, el Quitzenàs Manresa ha informat que el seu base, Hugo Benítez, té un neurotòrax provocat per un cop fort al pit, que es va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. El club no ha especificat quant de temps pot estar de baixa. En handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada d'Erb Sultan del Marroc. Serà un partit intranscendent, ja que l'equip blaugrana ja està classificat matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontarà el Vespre Mongarès. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea, a la pista del Flensburg alemany.
6: 3CAT Info.
3: I en motor aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima etapa del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders, amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes amb una primera etapa entre Agadir i Zagora de 268 quilòmetres cronometrats. I en motociclisme, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM, que s'ha perdut en les últimes 4 curses per lesió, assegura en un comunicat que no està al 100%, però que sent preparat per tornar a competir. I acabem en ciclisme per dir que Pau Miquel, Joel Nicolau, Paula Blasi i Mireia Benito han estat seleccionats per disputar aquest cap de setmana que ve el Campionat d'Europa que es disputarà a Eslovènia.
6: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que el decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris. Hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. I de seguida us explicarem que el govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. I el muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat el blaugrana Fermín.
0: Pel que fa al temps, molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. S'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva des de primera hora del matí fins a la tarda. En alguns casos es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. Protecció Civil demana extremar les precaucions. No s'han ordenat restriccions, però sí que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text al Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol, com Junts i Esquerra Republicana critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3Cat Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges de propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. Un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que baixin el preu del lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge. Sumar considera que l'acord encara està lluny, exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Totes les línies és que són absolutament irrenunciables. És que no va posar poder solució al problema de la vivienda si ponemos parches.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
0: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Doncs bé, Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret d'habitatge. I a Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora, i ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
5: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
4: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
0: A banda d'aquest possible decret de l'habitatge de què us parlàvem, el Consell de Ministres també aprovarà aquest dimarts noves mesures de suport per fer front a l'increment dels preus de l'energia. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
6: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes per als combustibles professionals fins a finals d'any. Fins a l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument semblant al de la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. I el govern català destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
7: La Comissió Europea, que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
0: Ordeig ho ha dit davant els sindicats de la taula agrària, que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. Sentim Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: No ens agrada el plantejament que fan, que han assenyalat o ha insinuat que es vol ajudar doncs, només a certs sectors, i nosaltres continuarem apretant perquè s'ajudi a tots els sectors, perquè pràcticament tots estan entre les cordes.
0: A l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
9: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigui de regular, vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos.
0: La Generalitat demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals. I, a més, pagesos, ecologistes i entitats socials també alerten que arribaran fins on calgui per aturar el polèmic Pla Ter, el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya. Denuncien que el pla destrueix terrenys agrícoles i afavoreix l'especulació de grans corporacions i posen d'exemple la macrocentral solar d'Alcarràs, Lleida, Júlia Albacar.
10: Totes les organitzacions agràries i 8 entitats socials han sumat forces este dilluns per mostrar el seu rebuig a les macrocentrals solars i reclamar la retirada del Pla Ter. Consideren que l'estratègia del govern és errònia i reclamen que es refaci des de zero amb el consens del territori. Amenacen que si el govern no recula no es quedaran quiets. Sentim Pilar Corberó, portaveu de la Xarxa Catalana per una transició energètica justa, el paraigua que agrupa les entitats contràries al Pla Ter.
11: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Pla Ter quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
10: I critiquen apostes com el macroparc solar d'Alcarràs, que el president Salvador Illa va inaugurar fa just unes setmanes, el més gran del país. Per això reclamen buscar alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte aquest dilluns a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat aprofitant les sessions de l'Assemblea General de l'ONU. L'objectiu és debatre l'últim document de 7 punts per reobrir l'estret d'Hormuz que Donald Trump ja ha rebutjat. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
12: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
0: Està previst també que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, rebi el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi. La diplomàcia està en marxa, mentre que per l'altra banda continua el to bel·licista. El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a qui mai s'ha vist en públic, ha difós un missatge en què assegura que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat ho faran de tot el mar d'Aràbia. I a Ucraïna, almenys una persona ha mort i desenes més han quedat ferides aquest dilluns després de diversos atacs russos a Kiev, un dels quals contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de la ciutat. Durant les últimes hores, almenys 3 persones més han mort en bombardejos russos a Ucraïna. Els atacs han arribat fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que ha obligat el govern polonès a desplegar avions militars i demanar als habitants propers a la regió de Lublin que busquessin refugi. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna i ha afectat infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avanç militar més de 4 anys i mig després de l'inici de la invasió.
13: 3CAT Info.
0: Més coses. L'acusació de l'assassinat d'un noi mort a ganivetades a Terrassa el 2024 demana 25 anys de presó per l'acusat, perquè assegura que va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament. L'advocada ho ha demanat aquest dilluns al judici que ha començat a l'audiència de Barcelona i que durarà fins la setmana que ve. Segons el fiscal, el 17 de gener del 2024, al migdia, l'acusat va abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i la va agredir amb diverses ganivetades. El noi, que era amic de l'acusat, no va tenir cap possibilitat de defensar-se i va acabar morint. La fiscalia demana 18 anys de presó per un delicte d'assassinat i l'acusació eleva la pena fins als 25 anys. En canvi, la defensa nega que hi hagués acarnissament i diu que la mort del noi va ser resultat d'un enfrontament entre tots dos. Aquest dilluns al matí s'ha constituït el jurat popular d'un judici que durarà fins la setmana que ve. Durant aquests dies està previst que passin per l'audiència fins a 7 testimonis i 5 Mossos d'Esquadra que

0: també cauran dissabte. Per tant, a partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions, ho celebren.
1: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
2: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
0: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals. I més qüestions, la Federació d'Hostaleria de Girona reclama que tornin els peatges a la B7 per tornar a fer-la transitable. Ho ha reivindicat el seu president, Antoni Escudero, a la trobada anual que es fa coincidint amb el Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Masarac, a l'Alt Empordà. Castell de Biart, Masarac, allà hi tenim Pau Bartolí.
3: El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a la P7. Ho ha fet davant els empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
4: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc ara com era abans. Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
3: Escudero també creu imprescindible el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret.
4: Blanes i Lloret són les dues places més importants de Girona, per les plantes hoteleres que tenen. I estem anant per una carretera de fa 60 anys amb la diferència de cotxes, amb la diferència de trànsit i amb la diferència de turisme que teníem en aquella època.
3: Aprofitant la presència de representants de totes les administracions, el president dels hotelers gironins ha tornat a demanar més fermesa per perseguir les falses baixes laborals.
0: I a aquesta hora tornem a recordar que Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent.
0: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
5: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha activat l'alerta per inundacions i demana revisar les teulades, desconnectar aparells elèctrics i tenir prudència amb la mobilitat.
6: El temps.
0: Per ampliar aquesta informació, escoltem la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts el temps es complica. Es complica davant la presència d'aquestes pluges que entraran de mar cap a terra i que poden ser localment intenses o molt intenses, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, durant el matí, entre les 8 i les 14 hores, les dues del migdia, aquestes pluges podran ser torrencials entre el Camp de Tarragona, àrees de la costa central i també al sud de la Costa Brava. Pluges que afectaran no només el litoral, sinó també punts de al prelitoral, el que correspondria cap al Penedès i també cap al Vallès. Pluges que també arribaran al llarg del migdia tarda cap a la Catalunya central i a la resta de comarques de Girona. On menys plourà, cap a Ponent, on difícilment o pot caure alguna precipitació, però serà de caràcter feble. I també s'esperen algunes pluges, tant al matí però sobretot a la tarda, a l'àrea del Pirineu entre febles i localment moderades. Però ja dia, atenció posada demà al matí a tota la costa central, àrees de la Costa Daurada i també sud de la Costa Brava. I tot això amb unes temperatures que, si bé de bon matí es mantindran similars a la que vàrem tenir dilluns, sí que s'esperen que les màximes es quedin més curtes i no passin dels 28 o 29 graus.
8: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
9: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
8: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. A Catalunya, quan una dona embarassada

0: passada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASIR de referència, el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara el govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs i fer que tot plegat sigui més accessible. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
1: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: A banda de la modificació del Reial Decret, es canviarà la fitxa tècnica del medicament mifepristona perquè es pugui fer servir fora dels hospitals. I a partir de l'any que ve, els pediatres avaluaran a les consultes quin és el grau de risc i d'addicció a les tecnologies i les pantalles que tenen les criatures i els adolescents fins als 15 anys. Es tracta d'una de les mesures d'entre una seixantena que vol implantar el govern en el Pla de Benestar Digital de la Infància i Adolescència. En un qüestionari, els pediatres preguntaran com utilitzen les pantalles i les hores que hi destinen i si hi ha senyals d'alarmes donaran pautes específiques a les famílies. Ho ha explicat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
2: Vull detectar, per exemple, les pròpies consultes pediàtriques, usos que ja es comencin a veure doncs, que són excessius. I després, una cosa molt important, també ajudar i acompanyar les famílies. Les famílies sovint no saben com enfocar aquesta problemàtica i, per tant, també volem generar un instrument doncs, que permeti ajudar a les famílies.
0: La mesura estrella del Pla de Benestar Digital i de Protecció dels Menors és l'aprovació d'una llei específica i la prohibició d'utilitzar la intel·ligència artificial fins als 14 anys. I des d'aquest estiu, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber 3CAT Info. Es tracta d'una manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, que es fa servir per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. Segons la Direcció General de l'Autonomia Personal i Discapacitat, Sílvia Subirana, el tràmit es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i està tenint molt bons resultats, ho ha dit a 3CAT Info.
3: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny-juliol ja està valorada, avui ja està valorada i té el pi a pet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que el Departament de Drets Socials actualitzi les dades de llista d'espera i el temps de valoració per obtenir la prestació.
4: 3CAT Info.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat durant aquest any un 23% més respecte als que hi va haver en tot l'any passat. Segons dades de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos, mentre que durant tot el 2025 n'hi va haver 70. 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, els principals portadors de la ràbia. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos i perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Ho ha dit a 3CAT Info.
5: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra i per l'altre perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se no? altres fonts d'alimentació com podrien ser els fruits i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Per això Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia.
4: 3CAT Info.
6: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
7: En Simus era de l'Ira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informe.
0: El Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva 9a edició. Els guardons s'han lliurat aquest dilluns al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Marta Vives.
8: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada de Lliure l'any passat, ha estat la més guardonada a millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique.
9: Història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
8: I millor interpretació de repartiment per Imma Colomer.
10: Emociona, eh? Vull agrair molt a Julio Manrique per oferir-me aquest paper i donar-me l'oportunitat de treure una mica la mala llet que jo porto.
8: Per Magel, a la Sala Texas s'han portat el de millor espectacle de proximitat i millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan. I el musical Germans de Sang ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. Àngels Guinyalons ha estat distingida pel seu treball a la Corona d'Espines, del TNC.
11: És el meu primer premi per un text.
12: No és musical!
11: I ho agraeixo moltíssim.
8: I Marta Butxaca s'ha emportat el de millor text amb una bufetada a temps.
13: I que si algun polític o política veu aquesta gala, sisplau, poseu feina, poseu diners a l'educació pública, que jo la visc a diari i ens estem anant a la merda molt fortament.
8: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar, Maria Agustina Soler.
14: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
8: La novena gala dels Premis Teatre Barcelona ha acabat amb una festa amb música de Los Informals.
0: I aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer Garcia, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text. Amb l'obra guanyadora del Premi Quim Masó de l'any passat, Garcia explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
15: Passa una mort durant l'obra, un dels personatges es mor, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que l'únic que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
0: Enguany es presenten a la Temporada Alta un total de 66 propostes de creació catalana amb la participació d'autors destacats com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller i Victòria Spunsberg. A més, el certamen comptarà un any més amb el cicle Llibre Àlex i el torneig de dramaturgia que viurà la gran final el 30 de novembre.
4: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Roger Arnau. Bona nit.
16: Bona nit. La selecció espanyola de futbol amb 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre, a partir de 8:45, jugarà contra Croàcia amb el blaugrana Livakovic al segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions.
17: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
16: En aquest sentit, De La Fuente ha lloat el blaugrana Fermín, que contra Croàcia podria tenir minuts. Al marge de l'Espanya-Croàcia, aquest dimarts a la Nations League també jugaran el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es disputarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha a les 12 del migdia, hora catalana. De moment, aquest dilluns ens han deixat altres partits internacionals amb futbolistes d'equips catalans. Bèlgica 0, França 1, amb el blaugrana Jules Koundé, on no ha tingut minuts, i Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els primers 45 minuts del partit. I tot plegat, mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat enmig d'aquesta aturada de seleccions. El primer, Eric García, que seguirà des de Barcelona l'evolució de les molèsties al genoll esquerre que li van impedir jugar a l'Anglaterra-Espanya de dissabte. De fet, el club blaugrana confia que estarà a punt per jugar al Barça-Getafe del 10 d'octubre, el primer partit després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Barcelona de Yemi, en aquest cas tal com estava previst, després de jugar els dos primers partits d'Alemanya a la Lliga de les Nacions.
4: 3CAT Info.
16: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions pels 100 periodistes internacionals acreditats. Les votacions es faran públiques el 26 d'octubre a una gala de Londres. Jugadors com Joao Félix o el secretari tècnic de l'Espanyol Monchi aposten per Lamine Yamal.
18: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
19: Hay una terna ahí o 4 jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no?
16: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pel ple de títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa al club de blaugrana.
20: Para mí es agradecimiento infinito y bueno, el tiempo que ha sido, que me considero una afortunada, porque estar 14 años en un club como el Barça, creo que es para sentirse así, ha sido algo increíble y que evidentemente nunca voy a olvidar.
16: I encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre a un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal. I en bàsquet, el Barça és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a les 6, hora catalana, jugarà el primer dels tres partits que ha de disputar aquesta setmana. Serà a l'Eurolliga i a la pista d'un vell conegut, el Dubai, entrenat per Xavi Pascual. Alexander Sekulić és el tècnic del Barça.
21: It's a interesting situation.
22: És una situació interessant. En Xavi era l'entrenador del Barça i jo l'entrenador del Dubai. Hem intercanviat els papers, tots dos. Coneixem els equips i els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis, però al mateix temps serà un gran repte enfrontar-nos a ells, una batalla tàctica, i l'energia serà una part molt important del partit.
16: I en handbol, el Barça tancarà aquest dimarts la fase de grups del Mundial de Clubs a Egipte davant el Montada Terp Sultan del Marroc. Serà un partit interessant, ja que els blaugranes ja estan classificats matemàticament per la final de dijous, on s'enfrontaran al Veszprém. El Granollers, per la seva banda, debutarà dimecres a la Lliga Europea a la pista del Flensburg alemany. I en motor, aquest dilluns ha començat el Rally del Marroc, la penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres. L'ha guanyat l'australià Daniel Sanders amb 12 segons d'avantatge respecte a Edgar Canet.
4: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals pels llogaters i propietaris. Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han donat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre. Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant dels atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la. Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador Luis de la Fuente reconeix que hi haurà rotacions. De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el Blaugrana Koundé s'ha quedat a la banqueta i el Geòrgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona Banat ha disputat els